cinema, però també podria ser la descripció d'un autònom intentar pagar impostos i lloguer. I arriba aquest fin de a Rubí, la fira de la cervesa i el formatge, perquè aquest país té una habilitat increïble. Pot tenir vagues, precarietat, caos ferroviari, factures criminals, però si hi ha una cervesa torrada, artesana, un tros de brí, el col·lapse social és que entra millor ben maridat i la revolució s'ajorna fins demà o demà passat.

0: Som bé, que passen 7 minuts de les 10 del matí. Ja estan aquí la Lídia Juste, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Joan Manuel Fernández, bon dia.
2: Bon dia. Farem l'alzamiento de la Feria del Tabaco a partir d'ara, també. Home, aquí la fem de la cervesa.
1: Pues,
0: la Carme Pomareda,
1: bon dia.
0: Tots vosaltres, al telèfon 93-588-59-60, sumeu-vos amb aquesta tertúlia trucant al telèfon del directe, és la vostra ràdio, el vostre espai, els de Rubí, els de Vallès Oriental, l'Occidental, els de tota Catalunya, o si ens voleu trucar de qualsevol altre lloc, que José Malagón, el que està aquí al comandament tècnic de tot el Rubí al dia, us atendrà. Vinga, som-hi!
3: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
2: Mira que el tinc fort.
1: Mira que el tens
0: digues,
1: tot
0: digues,
1: i no
0: digues,
1: saps
0: digues,
1: a quin cant el tens, oi?
0: Sí, el què? El cor.
2: El cor, que no sé fer el senyal aquell que fan amb el cor. Sí.
0: El que fa...
2: Em surt una rodona.
0: Però vols dir el que fa el Florentino...
2: Sí, bueno, el Florentino també ho fa, sí.
0: Home, això, Florentino,
2: l'Arreloa...
1: Per favor, no.
0: L'Mbappé també ho està fent...
2: El quart davanter del Madrid.
0: El quart davanter del Madrid, bueno, està...
1: Molt llest, el Florentino, molt llest.
4: Sí, sí.
1: Com sempre, molt llest.
4: Per tot el país.
1: Nosaltres estem aquí tots, va, parlant, oh, Florentino...
4: Sí, sí.
1: Però ell tenia molt clar per què ho havia de fer.
0: Clar.
1: I vaja, i el pobre senyor que em sembla que es volia presentar el 2028, em sembla que era, no? No li donarà temps.
0: Ja.
4: Però mentre parlem només de futbol...
0: Dóna'm temps. Ah, no, això...
1: No.
0: A mi no em van donar temps, diu Florentino.
1: Jo provoco això, faig una roda de premsa d'aquella demà, convoco eleccions, no sé què, i ja t'hi fotut.
2: Mm. El futbol fa menys mal que la cervesa.
4: Però no t'estic, jo no estic dient això.
1: Si és l'opi,
4: parlem...
2: Sí, que podem parlar del futbol.
1: L'opi del poble, eh?
4: D'aquesta roda de premsa tan esperpèntica, es veu? Totes les obres, el Castor... Les escoles de Barcelona, que són d'ells, els centres cívics, que són d'ell, totes aquestes coses...
1: Guarderies que gestionen...
4: Les escoles Bressol, tots empreses. Calladets, clar. Només el futbol.
1: No, no hi ha guarderies a Rubí, sí, no?
4: I tot l'altre, què? Tothom callat.
0: Però vols dir que hi ha aquí...
1: Formen part de l'empresa. Formen part de les empreses que ell gestiona.
0: L'ombra de Florentino arriba fins
4: allà. Arriba fins allà.
1: Arriba tot arreu. Su Florentinez arriba tot arreu.
2: Coses d'aquestes, no?
1: Què?
4: Bueno, ell té unes empreses i llavors aquestes empreses es presenten als concursos públics i com que van a la baixa sempre, els donen amb ells i a darrere està aquest senyor.
1: Aquesta és la reclamació, per exemple, em sembla, si no em vull equivocar, de les treballadores de les...
4: Escoles Bressol de Barcelona.
1: De Barcelona, no sé si de la nostra pròpia ciutat, que no s'equiparen mai amb el sou, per exemple, doncs, que tenen les treballadores de la guarderia que és municipal, que pertany directament a l'Ajuntament. Clar, les licitacions... Doncs tenen això.
4: Es presenten i guanyen perquè com que els ajuntaments o tots aquests van sempre a la baixa, ells presenten a la baixa perquè els calés ja els tenen fets i van fent com els pops,
1: com
4: no?
1: Els pops.
4: Fan...
1: Els ajuntaments haurien d'incloure allò que s'anomenen les clàusules socials, que això permetria, si més no com a mínim, no? Incloure una licitació de dir el sou d'aquestes treballadores no pot ser mai inferior a aquell que es dongui en una situació similar per una empresa pública. Però això són condicions, no? que s'han de...
0: I ja això fa es fa en, algun, en alguns ajuntaments, d'altres, no?
1: Com podria ser, no ho sé.
2: La gran majoria, és raro... diria jo, el municipi més o menys grandet que no té alguna cosa d'ell.
1: Clar, que té coses d'ell, segur. Sí, perquè és el que diu la Carme. És com una trenyina, saps? Vull dir, ell s'expandeix amb empreses de tipus molt diferent i no sap...
4: És un imperi, vaja.
2: Catalans, barcelonins, vosaltres feu gran el Florentino.
1: Sí, clar.
4: Sí, sí, encara que no us ho sembli, eh? Clar. Sí.
1: Mentre no consumiu proximitat, toma.
0: Em sembla que tenim el Florentino Pérez, que ens vol dir alguna cosa.
4: Sí, segur.
0: Ens posem els cascos, però si no, no li podrem escoltar. Molt agraït.
5: Muchas gracias por vuestras palabras, amigos míos, de Radio Rubí a la Madrid.
0: Fíjate.
1: Molt bé, que bé, fantàstic, no?
0: No vagi ser que té també una puteta per aquí, d'aquest pop, també ficat aquí.
2: Mira si està content i agraït a la gent de Rubí.
1: Exacte.
0: Hosti,
2: per lo que parlàvem abans.
0: Gràcies, José Malagón. Sí.
1: No sé què haurà de passar perquè hi hagi...
0: Saps què passa? Que com ell, José, madridista,
1: clar,
0: té contacte amb el
1: Florentino. Ho sé, jo convisc amb un, també, o sigui...
0: Sí. Que el Vicent Rabadán...
1: Sí.
2: Home, tampoc cal.
0: Ah, Rabadens de Madrid.
1: Tampoc dir no. No cal amagar-se.
0: No
1: s'han amagat mai, no.
0: Ja no, pot ser tranquil·lament de Madrid, però
1: ell és nascut a Madrid i és madridista, perquè la família era de la Manxa i allà
2: hi ha
1: doncs molta tradició, molta tradició madridista, i ell no s'han amagat mai.
0: Ja el picaré, clar.
2: El meu segon club és el Càdiz. Què passa?
1: Sí.
2: El primer no, eh?
0: Sí. Per què serà el Càdiz?
1: Clar.
2: No sé per què. No sé.
1: Clar. En fi,
0: bueno, és que sigui
1: això ja dic, jo continuo pensant això, que el futbol és com abans el circ i els romans, doncs el mateix, l'opi del poble. Diu, pan i circo, vinga.
2: A mi el que m'agrada és el bàsquet, però com que fan poc a les teles,
1: sí,
2: el
1: veritat,
2: futbol
1: sí.
2: Senzillament en relaxa, encara que sembli mentida.
4: Tranquil.
2: Vull dir, jo passa el partit i jo no parlo... Mai
1: sí,
2: més,
1: jo, tinc un madridista light, eh? Vull dir, light tampoc, vull dir que no és... No, a ell li agrada el futbol, és allò que començava. A ell li agrada el futbol, és madridista, perquè és madridista, però vull dir com podria ser qualsevol altra cosa. Ara, hi ha dos que som del Barça i un que és del Madrid, està amb,
0: sí,
1: clara,
0: està molt bé, està molt
1: amb clara inferioritat.
4: Jo tinc un net que quan va néixer, aquests bodis que els hi regalen als nens... Pues va tenir dos bodis, un del Barça i un del Betis.
1: Exacte. Manca pierna.
0: Bueno, això passa a famílies, això és molt divertit, eh? Quan hi ha diferents samarretes dintre de la família, això era molt divertit.
4: Però que... I del Sabadell.
0: I del Sabadell.
1: I hem de parlar dels valors de l'esport, és que l'esport hauria de ser, entre cometes,
2: esport,
1: això,
2: sí,
1: esport. I ja està, i tu pots ser d'un de l'altre
0: de... És molt divertit, això. Clar, per exemple, el meu pare, mare i germà són del Madrid, jo del Barça, tu.
1: Clar.
0: I allà, clar, sí. Allò estava servit, no?, quan jugava al Madrid, quan jugava al Barça, i després hi havia
1: aquelles
0: confrontacions. No? Que si us passa a vosaltres també, truqueu i ens ho expliqueu, 93-588-5960.
1: Parlem de l'Espanyol i del Girona.
4: Tota la família és de l'Espanyol i un dels fills és del Barça. I bueno.
0: Que això costa d'entendre. Jo, clar, vaig estar seguint a l'Espanyol, també, i a mi em va encantar l'Espanyol. Soc del Barça, i quan em preguntava, ets del Barça? Sí, però també de l'Espanyol.
1: Sí,
0: això com pot ser?
1: Clar.
0: Dic, perquè, hòstia... És com,
1: al final has de dir, és que a mi m'agrada el futbol.
0: Clar.
1: I per tant, jo m'agraden els equips que juguen bé o que tenen una bona proposta.
2: Si a tu t'agrada el futbol, tu no ets anti-res.
1: No, ets anti-res, clar.
0: Sí, totalment d'acord.
1: És que és així, vull dir, el que t'ha d'agradar és el futbol.
4: Hi ha contradiccions d'aquestes, no? Perquè el Barça de handball està a la Champions de handball.
2: Com sempre, vaja.
4: I va anar a la ciutat a Noruega, que el seu equip de handball també està a la Champions. Perdó, que està a la Champions. I clar, jo tinc allà el meu fill i...
2: No diràs que el teu fill tira cap al noruec.
1: Cap al noruec.
4: Estava allà i... Bueno, no.
1: En fi.
4: Van anar amb les samarretes, però clar, el seu... Clar, ell viu allà i...
2: I què?
4: Va ser...
2: I no pot ser del Barça?
4: Sí, clar. Ara, evidentment que és del Barça.
1: A veure, jo, part de la família, jo dic que part de la família del...
4: Aquell any, aquell dia va ser molt, molt contradictori, no, molt de patir,
2: ara
4: no?
2: Ara que penso el mateix que em passa a mi.
4: Va ser
2: jo
4: molt de patir.
2: Jo tindria que ser el meu primer, dient el que t'he dit, el meu primer club,
4: Càdiz.
2: El Càdiz, i no ho és.
1: No, però això passa...
4: Bueno, un nebot també ho és.
0: Això funciona amb la patata, amb el cor.
1: Sí.
0: No? Aquí et sents, no? Amb la patata, pot dir-ho jo.
4: El teu nebot, Jordi, també és del Càdiz.
1: Vol que dic que hi ha gent que és del Madrid, no?
2: Sí,
1: perquè doncs hi ha gent allà a la Manxa que és del Barça.
0: Sí.
1: I escolta'm, i no ho tenen fàcil,
4: el
1: perquè
4: l'entorn
1: és hostil, eh?
4: Sí. Parlant de...
0: Anàvem a començar parlant del 15M.
2: Qui ho anava a dir? Aquesta tertúlia parlant de futbol.
1: Visca la revolució.
0: O sigui, amb la Carme Pomareda, amb la Lídia Justel, Joan Manuel Fernández parlant de futbol, ja que estem parlant un moment de futbol, hem parlat del Barça, això del Lamine Yamal, que a la rua doncs, va agafar la bandera aquesta
1: Palestina.
0: De Palestina, la va sacsejar i va sacsejar amb aquesta bandera tot el Pròxim Orient, hi van haver israelians que van trencar la samarreta del Barça.
4: Doncs que la trenquin.
0: Llavors, què us sembla això?
1: Saps què passa? Que, clar... Era,
2: I això que els jugadors són persones, no poden definir-se...
1: Clar, no poden tenir opinió.
0: Això és que... Bueno, el Barça no li va agradar, eh?
2: Bueno, que no li agradava.
1: Mira, el Barça...
2: Es faltaria que no pogués
1: clar, que un
2: dir el que pensa.
1: Clar, que no pogués dir un... el que
2: però
1: pensa.
2: Però ja jugarà bé i ja ens emprenyarem si no juga bé un partit de futbol, quan llavors sí. Però...
1: Quan agafi l'estelada, llavors sí que ens semblarà
2: exacte.
1: Bé, no?
2: Exacte.
0: Però els jugadors de futbol, creieu que han de manifestar, per exemple, això, les seves preferències? Ai, això, o s'han de
1: mira,
0: contenir
1: aquesta,
0: públicament?
1: Aquesta és una gran discussió. Un periodista pot manifestar les seves opinions
4: públicament?
1: Públicament, oi que hauria de poder? Perquè no som gent pas que visqui al marge de la societat, no?
2: Clar.
1: Però ai, no. No, eh? Cuidado, no opinis, no, sí. O m'ententa molt. És que és una gran... Per què no pot un...
0: Clar, això està... No sé, és molt bona reflexió. I això els diaris ho tenen, perquè tenen l'editorial on hi ha la manifestació... O sigui, tenen la seva punt de vista, la seva opinió, i després es agafen les notícies que haurien de ser... haurien de ser del més neutre possible.
2: Al revés també
0: no?
2: Passa.
0: Sí, hi ha, per exemple, en aquest programa fem el sonet, i és més aviat la meva...
1: És la teva opinió.
0: O la meva mirada humorística també, però també, en certa forma, estàs opinant i després obres...
2: Al revés també passa. Si milites a un partit, no diguis que milites en aquell partit.
1: Sí, sí, vull dir, és com... Sí, no, senyor. I si milites un partit, resulta que no pots tenir cap simpatia vers un altre. O no
4: pots... I pots parlar amb un altre que
2: això,
4: sigui...
2: Això, i que no pots parlar amb un altre.
4: Són persones...
1: Clar, és com si no poguessis anar a prendre un cafè amb algú del PP. Escolta'm, jo he pres cafès amb molta gent.
2: Amb el Querol, uns quants,
1: amb l'Armand, no? Que vas aprendre en que una cosa és una cosa i l'altra és una altra, no? Vull dir que tu pots, evidentment. És que una cosa és el que tu pensis. L'altre no és l'enemic, és un adversari. I l'adversari, com a adversari polític que és, doncs es confronta amb idees. No es confronta amb mala llet o amb portar-te malament o amb ser maleducat.
4: No.
1: O... Vaja, jo això no ho puc entendre de cap de
4: fins
1: les maneres.
4: Fins i tot
1: no s'entén
4: que dintre del mateix... dels regidors, en aquest cas, pues que tinguin personalment, puguin parlar amb algú de l'altre personalment.
2: Sí, sí.
4: Després a l'hora de... Pues no, no és absurd, no.
2: Si és amb els de Vox, encara ho entenc.
1: Però mira, jo això a vegades penso que és manca de nivell de formació...
2: De ser persona, ja està.
1: No, i manca de nivell de formació política, vull dir, és que a veure, hem d'entendre que pertany a un partit, a una organització, a un sindicat, no vol dir no poder-te relacionar amb ningú altre d'altres formacions, o de... només faltaria, ja et dic, és que això... Això és sectarisme. Sí. I això, doncs, quan érem molt joves, vale, no? Perquè és blanc o negre, i no trobes, no, el gris, oi, blanc o negre. Fins que amb l'edat o amb el temps i amb l'experiència vas entenent que hi ha molta gamma de grisos i que no vol dir res. Jo puc estar prenent-me un cafè, però jo no canviaré la meva manera de pensar. En tot cas, em pot fer reflexionar el que m'aporti, i també espero que faci reflexionar a l'altra persona el que jo li pugui aportar, no?
2: Per això dic jo que a l'ordre és tu ets persona... Tu ets una persona amb una ideologia i després hi ha una opció que ets persona, una ideologia i milites en un partit.
1: Clar, sí.
2: Però amb aquest ordre, eh?
1: Sí, no, exacte.
0: Mira, parlant d'ahir d'ells persona, ahir a la tertúlia de Rubí al dia li van fer un homenatge a l'Isidre Rubio, a tota la família, a tot el llegat que...
1: Un homenatge que a més a més, hauria d'incloure, no? Vull dir, els anys i anys que l'Isidre Rubio ha col·laborat amb aquesta casa.
2: Ràdio Rubí.
1: Bueno, des de l'inici, pràcticament, jo crec. Des de...
2: Presència cristiana.
1: Ell i el Josep Puigventós són els... col·laboradors, jo crec que quasi des de l'inici de la Presència Cristiana. I si a mi em diuen la veu de Rubí, ell és la veu de Rubí. Sempre he dit que l'Isidre i jo fèiem parella artística. I és veritat, vull dir, jo presentava els Reis amb ell i ha estat sempre un plaer, perquè a més allò en sap molt.
2: I l'Isidre té una veuassa de nassos.
1: Sí.
2: L'Isidre, hi havia... molt bona, però ja la voldria tenir jo.
1: Sí, sí. Ha estat durant molts anys, ja dic, sent la veu masculina Rubí per excel·lència, però a més això, company de fatigues radiofòniques, de fatigues, perquè a part de fer el programa, ells sempre han estat molt amatents al que passava en aquesta casa i donant suport sempre doncs, a tirar endavant. I per tant, jo això també vull agrair-ho.
4: Va ser maco, l'homenatge.
1: Vull fer-ho públic, sí.
2: Jo el recordo dels anys d'Esbar, clar. que feia sí. el que es diu ara en anglès speaker.
1: Speaker, no? L'Esbart, sí, sí.
4: I ha fet altres
1: molts
4: coses.
1: Molts hem après d'ell, eh?
4: Ahir, sí,
1: he après moltíssim d'ell.
4: Jo he vist avui el reportatge i l'Anna Maria José parlava del sac de danses.
0: Sí.
4: Jo havia anat a aquests cursos. Quan les escoles d'estiu eren escoles d'estiu i els mestres hi anaven, no per tenir punts, sinó per aprendre. No, també ho haig
2: quan,
4: de dir, això.
2: Quan els estius joves eren estius joves.
4: I llavors, doncs, i el sac de danses a mi em va ensenyar molt, i eren una gent molt, molt competent. M'agradava.
1: No, a veure, jo crec que el llegat,
4: ja no? Molts anys.
1: El llegat de l'Isidre Rubió, i en aquest cas, doncs, de la família Rubió l'Esbart, no? Però del llegat de l'Isidre, propi, de l'Isidre.
4: Sí.
1: És un llegat molt important, i és una de les persones, és allò que, com ho podem fer, allò, les dones referents, no? Doncs jo faria els rubinencs referents.
2: I sapiens, i aquests, ell sapiens, en seria un... sapiensa en cultura... popular o tradicional.
1: Un saber estar...
0: A mi em va enamorar... Jo anava investigant amb el seu fill, amb el Jordi Rubio, que li estic supergraït, perquè vam estar dies xerrant, i a mesura que m'anaven explicant i que anava contactant amb més persones, com l'Anna Maria José, sobre tot el treball d'investigació que havien fet amb sac de danses, sobre que... Escolta, que a les escoles es ballava el folklore americà i per què no ho posem en marxa? A anar als llocs, que després la dimensió que va agafar a nivell nacional amb el Lluís Puig, amb la Maria Josep Serra, la seva dona, també tot el treball que feien, em sembla, i clar, jo tinc la imatge també de dir, a la passada Festa Major, la quantitat de persones que hi havien ballant el ball,
1: ball de gitanes, clar, és que aquest treball és impressionant.
0: Tota aquella empremta que han deixat és preciós a nivell català. Saps?
4: Sí, sí. I això... Ara no sé si les escoles està bé això de ballar
0: sí, mira,
4: en català, diguéssim.
0: Sí, això ho parlàvem amb una amiga que fa... Mira, fa
4: balls gallecs. Que no està bé?
0: Mira, escolteu, que això és important i és interessant, perquè ja tinc una amiga que fa pandereta i fa balls gallecs també,
4: bueno.
0: I m'explicava que allà a Galícia el nivell de dansa regional a les escoles és equiparable com aquí el català a les escoles d'abans, podríem dir, ara. Però que a Catalunya s'havia deixat més de banda tota aquesta part del ball per donar més pes, doncs, una mica a la llengua.
1: Clar.
0: I que allà el que fan és molt, molt, molt present.
1: Molta dansa. Ells tindran menys classes de galec, no?
0: Sí, bueno...
1: Sí, no?
0: No, això no ho sé, no ho sé.
1: I tindran
2: però
1: més dansa.
2: Tenen unes
0: però
2: colles...
0: Diu, la
1: però no, però tenen
0: que
1: unes colles...
2: No, jo ara em
4: plantejo, perquè ho escolto, no sóc ja professional, sinó que ho escolto, segons què, no està ben vist, perquè, clar, hem de ser multiculturals, que em sembla perfecte que
1: sí,
4: siguem multiculturals,
1: sí, però
4: primer lo de casa, no? Penso jo. Doncs no,
2: anem bé. Això se surt. Qui vulgui dividir d'aquesta manera és que està boig.
4: Joan Manel
2: perquè poden
4: Fernández,
2: conviure tranquil·lament totes les cultures.
4: Espera't que la teva neta faci i tres.
1: La multiculturalitat passa...
2: Però ja ho arreglarem. Fins on puguem.
1: Mira,
4: aneu a veure... Ahir vaig a veure una obra de teatre, per això estic tan esverada avui. Una obra de teatre moníssima, que es diu Una bufetada de temps. A veure si la poden portar a Rubí. Jo ja ho he dit, que aquí a Rubí es podia portar, perquè a més és el Ramon Madaula i la Montse Guallar.
1: Ah, sí, sí. L'he vist.
4: I fa riure molt, Petes de riure, perquè a més fan un paper. Però després et deixa un pòssit de dir...
1: De pensar, no?
4: Ostres, què està passant? Què està passant? Que els nens poden fer el que els doni la gana? Tot el que vulguin, perquè són bons, perquè a les escoles no els hi podem renyar, perquè, bueno, si volen anar amb botes d'aigua el dia que estem a 40 graus, no els podem dir que no, perquè, clar, vull dir, s'ha de respectar... Això és que parlen els pares, no? I a l'avi només va dient aquest nen fa temps que està malament. I quan vas veient com va l'obra, penses és que realment aquest nen està malament. Un nen de 8 anys.
1: Els límits, jo sempre hem dit, no?, que les criatures...
4: Vam riure molt, tothom...
1: Necessiten límits, de fet, el que fan és per expressar allò, és per expressar-se així, no?, de dir, a veure fins on t'arriba el límit, a veure fins on em deixen arribar, no? Vull dir, i ells han de fer-ho, perquè han de saber quin és el límit, ells d'entrada no ho saben.
2: No.
1: Per tant, han de llavors, clar, no entendre que el límit, malauradament, els hi hem de posar nosaltres, i a vegades ens agradi o no ens agradi.
4: Te'ls poses tu, els límits?
1: Clar, no només... Exacte, però a més és que ells entens que, clar, ells no ho saben, per tant, busquen, i és la lògica, vull dir.
4: No.
1: Però...
4: Jo us la recomano, perquè...
0: Torna a dir el títol.
4: Una bufetada de temps. A la Villarroel.
1: Tu saps allò que et deien a casa teva? Sí, una bufetada de temps.
4: No, doncs això. Et fas un fart de dura perquè realment les situacions són, no són còmiques, són còmiques, però és el que està passant actualment a les cases i a les escoles.
1: És allò de dir...
4: Però després, quan surts, penses... Ostres, anem bé, eh?
1: Ho hem dit moltes vegades, no?, que les presses... El no voler tenir conflictes perquè un ja arriba cansat a casa, perquè doncs fa que moltes vegades es digui sí a coses que saps que hauria de ser que no, però va, no vull discutir, no vull barallar-me, no vull tal, no vull, vinc massa cansat, vinc massa... Llavors, a veure, no dedicar un temps a la moltes vegades a la família, que implica moltes vegades tot això, no? Doncs estem organitzant la societat d'una manera que no ajuda gaire precisament això, no? A tenir aquest espai, aquesta reflexió, aquest temps d'educar. I educar, escolteu, educar s'ha de venir educat de casa. A l'escola aprens no coneixements, poden. Però no, l'escola no té cap obligació d'educar els teus fills.
2: El que jo diria que a les famílies, més enllà, és que s'està perdent la convivència, en general.
1: Clar, anem així, pa, sí, sí. a córrer, arribem a casa tard, pum, al bany...
4: D'això també va l'obra, no? D'aquest bonisme...
1: I després hi ha la línia aquesta del
0: això
1: bonisme. Aquestes corrents.
0: I els pares que no se sentin pares, mares, sentir-se culpables de posar els límits perquè després el nen...
4: A l'escola què dirà, què explicarà, llavors vindrà el mestre...
2: Corrents noves que has de deixar de fer el nen, no, és que el nen vol fer això, no?
4: Això d'això va l'obra.
0: 93-588-59-60 93-588-59-60 si sou pares, mares, tiets, avis i voleu opinar de qualsevol d'aquest tema sobre l'educació que tenim amb els nostres fills i filles i de qualsevol altre dels que hem parlat, que hem parlat de dansa. Sí, anaven a parlar del 15M.
1: No, però del 15M.
0: 18 minuts han passat.
1: No, hi ha manera.
0: Ara anirem.
1: Sí, se puede. Sí, se puede.
0: Colo el tema.
1: Vinga, dale.
4: Vam veure que no se puede.
0: Vinga, avui Sant Isidre. Que per això parlàvem també...
2: Parlant del Rubio, Isidre Rubio.
1: Felicitats, Isidre.
0: Moltes felicitats. Ho està celebrant, eh? Cada divendres queda amb un grup d'amics per esmorzar, també.
1: Clar que sí.
0: El Gori.
1: Clar que sí.
0: I diu... És que...
1: la colla del Gori.
0: És que li volíem fer avui. Però em va dir... És que jo, ell no ho sabia, que era tot això.
4: Impossible.
0: No?
4: Això no s'ho salten.
0: Que em toca celebrar. No s'ho salten. I em toca celebrar, em toca pagar a mi.
1: Molt
0: sí, jo els haig de convidar. Ja,
4: jo tinc una bona amiga que hi va i no s'ho salten, eh? No,
0: Isidre.
1: Sí? Clar que sí. I d'això es tracta.
0: Sí, podíem trucar a l'Isidre per veure com va aquesta celebració.
1: Home, espera't, potser que el deixem tranquil. No,
4: deixem-lo tranquil.
1: Deixem els seus amics. No siguis invasiu. Ara et dirien això, a l'escola. No siguis invasiu.
0: Bueno, és que m'agrada ser invasiu.
4: Una mica
1: no, doncs no, no.
4: No truquem.
0: Bé,
4: no ho sé.
0: No ho sé, pobre. Estarà allà...
1: Home, ja el faràs anar fins a...
4: Són una bona colla,
0: a més. A veure, anem a parlar de més temes.
4: Què és
0: temes,
4: això? Ara t'ho explico.
0: No. Què és?
1: No, res. Coses nostres. Tu ho vas fent, eh?
4: Tu ho vas fent.
0: A veure, el dia de Sant Isidre.
1: Què?
0: 2011.
1: Madrid.
0: Situem-nos. Madrid. Desenes de milers de...
2: Sant Isidre no és el patró de Madrid?
1: Sí, no, és un dels patrons.
4: Sant Isidre Labrador.
1: Sant Isidre Labrador.
4: Aquí Sant Galderic.
1: Ara toca tocar ballar un xotis.
2: Si no donaven cop, els sants.
4: Aquest sí.
1: Els sants.
0: Bueno, tenim sota aquesta música de Madrid milers de persones protestant contra la corrupció política, els abusos dels bancs.
1: Però això, on, a Madrid?
0: Els desaucis.
1: A Madrid.
0: A 2011.
1: A Madrid?
0: A Madrid.
1: I ara, hora, home.
0: A Madrid, ara.
1: I ara, home.
4: Però era el 2011, eh?
0: 2011. Es fa amb el 26. 15 totes... anys després, no?
1: D'on estan?
0: Clar. Aquesta revolució... Aquesta revolució en termes ideològics, amb protagonisme pels moviments d'esquerra...
1: I tenim l'Ayuso president de la comunitat.
0: Sí, sí.
1: Però què ha passat? Però què ha passat?
2: I l'Almeida d'alcalde.
1: Exacte, l'Almeida d'alcalde. Però què ha passat?
0: Sí. I ara les eleccions d'Andalusia, el Benítez, també.
2: Estan en grans xalets.
1: I tot no pot ser canyes, home. Tot no poden ser les canyes.
0: No, per això. És que, clar, 15 anys després, el preu de l'habitatge ha augmentat un 35%.
1: Sí, sí. Us ho puc dir, eh? Gent pagant.

0: Terrible.
1: Preus a Rubí de l'habitatge del lloguer per sota dels 1.000 euros.
0: 2.500, vinga.
2: Has de tenir euros, cotxe. Eh?
0: Hola. Això has de començar a tenir.
1: Mira, aquí, pis, tenim 1.275 euros. Estem consultant ara mateix.
0: Un pis, doncs, un moment, un pis al, al carrer Sabadell?
1: Carrer Sabadell,
0: que seria, sí, per aquí,
1: zona nord de Rubí, 1.070. 1.070, passa 70 euros.
0: No. Però saps
1: estem
0: què
1: consultant
0: passa?
1: Les plataformes d'habitatge.
0: Saps què passa? Que si la gent cobrés un sou digne, potser podria, exacte, potser podria pagar 1.000. Clar. Però la gent està cobrant 1.000 i pico.
1: Clar, sí,
0: sí, 1.000 i pico. Llavors, és que no pots
1: que
0: pagar aquests preus.
1: Ara el 50% de dos sous. Ja no és d'un sou.
2: Mendoza deu estar...
1: Piso en calle de Ciudad de Mendoza, de Canal Zamora.
0: Canal Zamora, Canal Zamora.
1: 1.290 euros al mes. Qui en demà?
0: Però per això et dic, vull dir que,
1: bueno,
0: que
1: no... En aquest cas seria qui dona menys.
0: Qui dona menys, sí, qui dona menys. Sí,
1: clar, pot ser no algú que doni menys.
3: Bueno, la gent, els nanos... Jo conec un i tu també el coneixes, vull dir, un professor de la universitat, és que és impossible, això no ho pot pagar.
0: No.
3: De moment la seva parella no cobra.
0: I no pot pagar, no.
3: Ha de tornar a viure amb els pares, això és una mica...
1: Mira, vaig a consultar un moment quins eren els eslògans d'aquella manifestació. Sí. Han passat 15 anys, d'acord?
0: Va, que plorarem, eh?
3: No, sí. No.
0: Plorarem perquè no
1: hi havia
0: fet res.
2: Ho fa expressament.
1: Sí. No, és que és molt interessant.
0: No ens deprimeixis, que és divendres. Va.
1: Anem a veure si hi ha algú...
3: Hi ha la Fira de la Cervesa.
1: La Fira de la Cervesa, sempre. Ui, que està supermaco. I ha passat aquest matí, pel cotxe, està tot preparat l'escenari.
0: Els veïns d'aquella zona, tot el mes de maig i juny, pensa que se'n recorden
3: una habitació.
1: No, o tenen la festa baix, perquè mira, quan tenen la cursa de la dona, després tenen això.
2: És millor que tenen la festa major allà mateix.
0: Exacte, però la festa major són 4 dies.
2: Però intensos, eh?
0: Ells comencen a primers de maig, comencen a primers de maig,
3: i no acaben fins a la festa major, eh?
0: Després de la festa major.
1: Vinga, anem als eslògans que hi havia, a veure si hi ha algun que sigui actual. Juventud sin futuro. Lo llaman democracia y no lo es.
0: Check.
1: No tenemos pan para tanto chorizo.
0: Check.
2: Sí.
1: Nietos en paro, abuelos trabajando.
2: Home, no.
1: No, cada vegada menys.
0: Ara, un moment.
2: Ens foten fora.
0: Ara, avis que mantenen família, check.
2: Això sí.
1: Me sobra mes a final de sueldo. Estàs boníssima, eh?
2: Me sobra mes
1: a final de sueldo.
0: Clar,
1: possible. No me sobra sueldo a final de mes. Me sobra mes a final de sueldo.
0: Check, doble check.
1: Esto no es cuestión de izquierdas contra derechas, es una cuestión de los de abajo contra los de arriba.
2: Que hauria de ser el mateix. No, però té raó això, eh?
0: Sí.
2: Perquè hi ha molts d'esquerra, o que eren d'esquerra, que voten a PP, a Vox...
0: No, i són els primers que tenim pisos turístics llogats, d'acord?
2: Sí. Vale.
1: La corrupció ha regresado y los sueldos están estancados.
2: Sí. Continua igual.
0: És que tot seria check, eh?
1: Tot check.
3: No
1: check
3: més
1: de diners, eh?
0: No. Check de... Lo tengo.
1: Clar. L'atur s'ha disparat, també...
0: L'atur no s'ha disparat.
2: No siguis alarmista, eh?
0: No, i l'atur no, eh?
1: Què queda d'aquell 15?
0: El problema no és l'atur, que l'atur, la veritat és que està en bones xifres. ¿Vale? Millor que mai. El problema són els sous que tenen la gent. El problema és que l'empresariat continua guanyant molt, però això no reverteix en els seus treballadors. D'acord? I llavors els sous no són uns sous adequats a la despesa que en aquests moments hi ha en coses bàsiques, com és la vivenda, l'aigua...
2: Però aquest és el problema, llum, principal. El sou també ha anat pujant, el que passa és que la resta ha anat pujant
0: tot.
2: Una passada. Llavors, que potser el sou... El que no tindria que haver-hi és lloguers d'un piset per 1.200 o 1.400 euros al mes.
0: No, sobretot si guanyes això. No, sobretot si és que el que estàs guanyant de mitja són 1.200, 1.300, 1.400 euros, que has de menjar...
3: I després,
0: a més, et diuen, clar, i planteja't el futur i tingues fins.
2: Sí.
0: Vull dir, com? Els mantens tu? Vull dir que en aquest sentit no estem avançant paral·lelament. No està avançant paral·lelament l'economia amb els sous de la gent, no? I per tant...
1: Ara que parlàvem també d'una mica de la festa que hi ha a la Rambla del Ferrocarril, la policia local de Rubí, doncs, atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns

0: Per sorolls. Per sorolls.
1: Sí, ja, ja. I per sorolls. I per l'altre, a quantes?
0: No,
2: també.
0: A veure, no, anem a escoltar a Ivan Sanz, que és de la policia de proximitat.
3: En els últims dos anys, més o menys està com estancat, per dir-ho d'alguna manera, les sol·licituds dels ciutadans, no? Són unes 1.300. D'aquestes trucades, la majoria són per problemes entre veïns i per sorolls a la via pública. Vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
0: Bueno, hi ha petits problemes de... Bueno, no sé si us passa.
2: De convivència és...
0: De convivència amb...
2: És difícil, sí.
0: És difícil, que escoltes allà... En nits que estàs escoltant la discussió que estan tenint...
1: sí, que, al costat.
0: De fauna ja molt diversa, podríem dir, no? En tota una comunitat. Llavors, des de que pot ser la música, el que són aquestes discussions, fins a les dues de la matinada, que
2: s'ho
0: estan també passant molt bé,
2: sí, sí.
0: I tu te despertes també, que dius, espera un moment.
2: Sí, sí. I no, i que tu t'has de llevar al cap de dues hores, o tres, i per tant...
1: Perquè
2: és un tema de respecte. És un tema de respecte, ja està.
1: Arrossegar mobles no cola, eh?
2: No cola.
1: Diuen que
2: aquelles
1: no,
2: hores no cola.
1: Que no és això, eh?
2: Ja saps, són altres coses.
0: No. Jo em refereixo que no només són discussions de veïns,
2: no, jo
0: tinc... No sé si m'heu entès, també.
2: Totalment, perfectament.
0: Que de vegades mires... No sé si us passa a vosaltres, no? També, a la vostra comunitat de veïns, però, clar...
1: Que tens, ai.
0: Molt, però molt. O sigui,
2: te
0: desperta,
2: no?
0: Te desperta.
1: Però això és alegria, fill meu.
0: Un moment, o sigui... Sí, això està bé, eh? Però tu dius, home, mira que bé.
2: Sí, però és el que dèiem, no?
0: No sé si us passa, eh? Podeu trucar al 93-88-50-60, però dius,
2: o sigui,
0: t'inscrits tu.
2: Clar, primera... És el que dèiem, no? És un tema de d'això, no? No, perquè imagina't que n'hi ha un altre que li va bé a una altra hora, saps? O un altre a una altra hora. I llavors despertaria aquests, que igual ja estan profundament adormits perquè això...
0: Però hi ha aquests rellotges, suposo que biològics, que s'activen, perquè aquests són d'activen, hi ha una activació a unes certes hores determinades, i aquell rellotge biològic funciona...
1: Però per això no hi ha cap normativa municipal que digui que no es pot fer, no?
2: Clar.
1: Si és per allà i fins a no sé quina hora, no?
2: Exacte. Però llavors pot ser una mica de silenci, no sé, de contacte.
0: No, però
2: a vegades hi ha gent que no pot, sí.
0: Clar, jo entenc que no és el mateix... 93-88-59-60, si teniu
2: alguna
0: cosa. Però
2: mira, aquest soroll...
1: La moda de que et posa la boca, però
2: també,
1: ja està.
2: Exacte. Doncs, sí. No, mira, xico, això...
0: Hosti, com anem.
2: Tot va bé.
4: Ja parlava d'això, l'obra de teatre.
2: Però diem que això... Quasi podries assumir-ho, tot i que és molest i tot això. Ara, l'altre és una qüestió de respecte, ja està.
0: Sí, perquè et fa riure.
2: Sí, en aquests potser els hi podries indicar de... No podríeu començar una mica més d'hora?
0: Sisplau.
2: Vull dir... O una mica més tard, que jo ja m'hagi llevat. No sé. Jo em llevo a les 5, no? Jo em llevo a les 5.
0: Sí, José m'apunta que els animi perquè acabin abans. No sé.
2: No, però això... Ui, ja...
0: Ritmes, José, ritmes són molt personals.
2: El ritme, que no, que no pare. Que no pare.
0: Sigue.
2: No pares, això.
1: Jo no puc queixar dels meus veïns, eh?
2: Jo tampoc, però no en tinc.
4: Jo tampoc, perquè no en tinc.
0: No en tenim.
2: Però bé, igual teníem els de davant, que feien festes fins a les tantes de la matinada. Començaven a les 9 del matí, que tu deies, bueno, mira, han començat d'hora, això vol dir que acabaran d'hora, estaran cansats. Doncs no sé. No. A les 3 de la matinada encara estàvem...
4: Allò.
2: Ja, allò. Sí, i un bon dia que vaig anar a dir, home, són les 3, un dissabte, eh? Són les 3, potser que hi ha, que no sé què, que hi ha gent que treballa de mal, treballar. Dic, sí, treballar, hi ha gent que treballa i tal. O sigui,
0: no,
2: com dient, mañana domingo, saps? Diu, sí, hi ha gent que treballa i tal. I dic, no acabaven d'entendre que...
1: Però sí que ho entenen, eh?
2: Bueno, no ho sé, o sigui...
1: No,
2: en aquest cas estaven tan... S'havien anat animat tant durant el dia, la festa, que
4: ja no podien parar.
2: 40 dins un menjador, 3 guitarres, i tal, a les 3 de la matinada.
1: Però
2: era obvi que...
1: A les 3 de la matinada era amb ai ja inclòs, o no?
2: No.
1: Però ja veu,
2: aquest, bueno, aquest, tota cuidado, era ai, però d'una altra manera.
1: Amb la guitarreta.
0: Au, falla!
2: Vinga!
0: No, bueno, això ho vam tenir la setmana passada, no? Mm. Vam parlar justament amb vosaltres de, sí, de una mica així del guitarreo.
5: Bueno, però era millor...
2: I va la policia, home, perquè tu al final t'emprenyes i truques, sí, al final la policia s'hi pot i va, s'hi pot, i va, i veus que allò, durant mitja hora... Ja està. Tornem-hi. Va. Tornem-hi.
1: Tornes a trucar. És com els patinets, agafa la policia nova i es baixen, i quan la policia ja està...
2: A part que tens represàlies, tens represàlies, perquè llavors l'endemà et pots trobar tres ous a la porta.
1: Això és el fotut, clar. Aquest és el problema.
2: Aquest és el problema, també, que tens represàlies, que s'identifiquen qui és, clar.
0: Clar, la sardana tenim l'avantatge que es balla de puntetes.
2: Ah, sí.
0: No, que balles també, no cal...
1: Sí, però també saltem, també.
0: Saltem. Home, pot ser més suau.
1: El llarg?
0: Pot ser més suau.
5: Però això no té res, no,
0: res a veure. Fins a les 10 de la nit ho podem fer, sí, també. Bueno, els altres
2: a mi a les 11
0: també,
2: del matí, cada diumenge, em despertaven amb cançó d'amor i de guerra. Que I ja està. Ja està. Per què? Perquè a les 11 del matí ja era hora d'escoltar cançó d'amor. Era per tocar-te la moral. Si havies anat a dormir tard, era igual. Sí. Deien com... ja és hora de que estiguis llevant. Llavors, cançó de morir de guerra...
1: Que bonic.
2: Sí, molt bonica.
1: Quin despertar més maco.
5: Estàs content?
2: Sí.
0: Mira, estic buscant, aviam la notícia aquesta, ara la poso. Més de 600 rubinencs esperen per fer l'examen pràctic.
2: Però què ha passat?
0: De conduir. Anem a escoltar els alumnes que esperen... Bueno, és que aquí hi ha un problema a Catalunya... amb falta d'examinadors...
2: Vagues...
0: Ara, hi haurà...
2: Si sents més amb cotxe, Rubí. Sí. No hi cabem.
0: Hi haurà com un examen extraordinari que s'han apuntat 300 persones, però que també es queixen de que, clar, és que jo no sé si hi havia 5.000...
2: Que hi ha gent que estan en altres comunitats un mes.
1: Ah, sí.
2: Tu saps que hi ha un pack? Hi ha un pack?
0: Sí. Sí. Això que a les agències de viatges, ja.
2: No ho sé, però pots comprar un pack que t'estàs un mes
0: a
2: Sevilla, val? I en un mes estudies i tens el carnet i vens amb el carnet.
0: Però, Lídia, com arriben? Si no poden conduir i si han d'agafar el tren, és que no arriben.
5: Jo...
0: Rodalies, no, perquè
5: en
0: no arriba tren, a Sevilla, òbviament. Però...
5: En els ferrocarrils vaig sentir una conversa d'aquestes, entre dos homes, que animava l'altre a anar a una altra comunitat i li explicava com ho havia de fer.
1: A part del PAC, aquella gent que viu a prop d'una altra comunitat i és més barat, treure-t'hi el carnet o l'examen o no sé què, en comptes de Madrid, que és comunitat, me'n vaig a Toledo, que és més...
0: Anem a la Franja.
2: Doncs anem a València.
5: Parlaven de més enllà de l'Ebre,
0: La diàspora. La diàspora dels que volen treure's el carnet de conduir.
5: Ho sentíem tots els que estàvem allà, perquè justament per la fluixet no parlaven.
2: L'altre dia.
1: Aprofites que te vas de vacances a Sevilla i te'l treus allà. Clar,
0: vés a saber si l'home aquest que anava per la C-58...
5: No anava a treure's el carnet.
0: No anava cap direcció a València a treure's el carnet per la C-58, que diu que es va despistar. Com en una carretera, el cotxe és a 120, que me despistó.
2: Però una vegada va entrar no sabia com sortir, per broma.
0: No, això és veritat, això és veritat.
5: Això és veritat,
0: Sí. Mira, el José, que té el dit posat per escoltar, doncs, els alumnes.
6: A los dos meses de aprobar el teórico dije, buah, a los dos, tres meses dije, como me lo pongan ahora y encima que van añadiendo cosas, digo, yo tengo que empollarlo otra vez. Estuve dos meses y medio, tres, creo, haciendo prácticas. Me dijeron de subir, suspendí. Y una vez que suspendí, sí que me dijeron de que pienso que iban a ser como tres meses mínimo de espera, que ahí ya sí que me mataron. Porque claro, ¿qué iba a hacer? ¿Hacer tres meses de prácticas sabiendo que no voy a subir, o sea, demasiado dinero? Y aún más habiendo hecho otros tres meses, que para mí yo más o menos ya sabía conducir.
7: Tu quan tens una necessitat, com és tenir un pel cotxe, sigui pels estudis, sigui pel que sigui, et sents frustrat perquè et diuen tres mesos i tu vols anar el més ràpid possible, llavors has de buscar altres opcions. Llavors, de boca a boca, o sigui, d'amics que ho han fet ja, surt l'opció d'anar a Múrcia, que la situació és diferent i que et proposen en una setmana treure't el carnet.
8: Un dels problemes és el sistema que tenim, que es diu CAPA, que Tràfic ens diu el cupo de persones que podem dur a cada examen.
9: Examinadores, leva bajaron, dijéramos, el cupo que tenían para examinar cada día y eso no se ha vuelto a subir tampoco. Luego no hay relevo, aquí se jubila un examinador y se ha jubilado.
10: Solución fácil, baja el nivel de exigencia, aprueba el 70% la primera convocatoria, se ha acabado el problema de los exámenes y de los examinadores. No, somos gente seria, que lo que no estamos dispuestos es a banalizar el permiso de conducir.
0: Sí que Juan Capate, Dir capat, jo, a la meva filla, que mm-hmm. tinc 14 anys, jo ja l'he començat, ja l'he dit, comença a treure't el carnet.
2: Pobreta.
0: Saps? Fes la part teòrica i després ja posa't a la cua que d'aquí a 3 anys o 4 anys te podràs examinar.
1: Jo a l'any 79 suspenies i a la setmana següent tornava.
2: Sí. Mira, ja vaig anar 6 vegades.
0: 6 vegades?
2: Sí, perquè m'examinava a Barcelona, jo feia les pràctiques aquí a Rubí, però m'examinava a Barcelona.
5: A Montjuïc,
2: plaça, plaça Espanya, no. La vegada que em van fer anar per Montjuïc vaig aprovar, va ser l'última. Ja devien dir, però fem-li aquest recorregut que és més fàcil, saps? Però quan me feien baixar a plaça Espanya, Paral·lel, tot allò, doncs clar, em fotia molt nerviosa perquè és una densitat de trànsit que aquí no tal. I mira, i les coses són com són, però sí que anaves cada, el que dius, una setmana, al cap d'una altra setmana...
0: Sí, i podies tenir... Aquesta setmana m'interessen fer 3 classes, o 4. Quan s'aproxima l'examen, que tenies la data, doncs fem aquí 4 més.
1: I no pots anar per lliure?
0: Bueno, a Múrcia, deia...
2: Per lliure, suposo que sí.
0: Per lliure no ho sé, però me refereixo que...
1: És com el català, jo vaig examinar-me de català per lliure.
0: Però has de fer les pràctiques, tu has de fer pràctiques, no pots anar... Però
1: si vas amunt, que d'allò, no?
2: Hi ha un número de pràctiques, em sembla, que s'han de fer, però no són moltes, les obligatòries. Les obligatòries no són moltes.
5: Potser s'apunten a alguna acadèmia a l'altra comunitat i fan...
2: Clar, unes quantes classes,
5: pràctiques
2: sí.
5: per tenir els papers.
2: Sí, mentre tu, quan vagis a l'examen, demostris que saps conduir i que coneixes les senyals i tot això...
0: Però mira, anar-te a Múrcia, el que deia la Carme Pomareda.
2: Sí, a qualsevol localitat que sigui més fàcil.
5: És a prop, és el que deien aquella gent. És que hi havia mig vagó escoltant-los.
2: I tornem al mateix, no? Si sabien que s'havia de jubilar professors, això és com quan sempre diem, ostres, l'administració sabia que se li jubilarien metges, que se li jubilarien funcionaris, professors, doncs de veritat has d'esperar a tenir el col·lapse per articular alguna forma, no?, o alguna política de relleu que sigui una mica amb cap i peus, doncs...
1: Això passa a l'administració pública.
2: Per tot arreu, ja dic.
1: Ja comença per l'administració pública.
2: Clar, treballadors de la pròpia administració, que són tots professors, gent en escoles, metges...
0: 10 autoescoles de la ciutat de Rubí acumulen 625 alumnes pendents de fer l'examen pràctic de conduir.
1: Encara van a la Mancomunitat, no, suposo?
0: Estaven encallats.
2: No ho sé, a Rubí podies anar... Depèn de l'autoescola, anaves a la Mancomunitat o Barcelona? Jo vaig anar a Barcelona.
1: A Barcelona.
2: Vaig anar a l'autoescola Julià i aquells anaven a Barcelona.
1: Sí, no
2: ho vaig tenir en compte. I era pogut tenir un compte.
0: No. 93, 188, 59, 60. Si ens voleu explicar també la vostra història sobre el carnet de conduir, de quan us vau examinar, si vau repetir, si no...
2: Sí.
1: A la Mancomunitat donava les voltetes per allà mateix.
2: Per això mateix.
1: No sorties a la carretera,
2: Em vaig equivocant. Però no, mira, aprens moltes coses, sí. 6 vegades, a la sisena ja sí que...
0: I vosaltres teniu carnet?
5: No? Jo no.
0: Sí, i tu? Sí.
2: Ara, sóc un...
1: L'any 79.
0: 79. Quantes vegades et vas examinar?
1: Jo t'ho diré. La teòrica va ser la primera i la pràctica a la segona, perquè la meva professora, a la que li envio una salutació molt cordial, em va dir, vés a poc perquè han suspès el que anava al meu per anar de pressa. I jo, collons, anava en quarta a 20 per hora.
0: Hòstia, en quarta?
1: No, a 20 per hora. A poc a poc, no és que vaig fer, o que fes alguna infracció, sinó que anava a 20 per hora tota l'estona, perquè just abans de pujar la professora em va dir això, i jo acollonit, aquí, quieto, paro.
0: Això no penalitza, no?
1: Sí, clar.
0: Penalitza anar a poc a poc.
1: Home, clar, tu no pots anar tampoc per una autopista a 20 per hora.
0: No, hi ha una velocitat mínima, em sembla que és 80 o 60.
2: Llavors fèiem, a més fèiem teòrica, jo la teòrica B, pistes també la segona, i circulació. Ja dic fins a 6... Tot va ser circulació, perquè és això, perquè et posava molt nerviosa...
1: Bueno, la circulació, el que vaig suspendre jo, l'altra de pràctica que és, no?, que és allò d'aparcar, fer la rampa i coses d'aquestes a la primera.
0: Això
1: també.
0: Que diu la Lídia també és important, perquè clar, no és el mateix que tu facis l'examen dintre de la ciutat de Barcelona...
2: Mira, us explico una anècdota divertida. Sí. Vaig fer l'examen, no? Una de les vegades vam baixar a plaça Espanya, Paral·lel, i quan acabem em diu el profe, que bé, no? Diu, tot molt bé, diu, que bé. Diu, no hem trobat cap semàfor, no? Moment, un moment. I jo li dic, no? No, jo no l'he vist cap, diu, clar. Diu, perquè estan aquí dalt.
1: Estan a dalt.
2: Estan penjants. Ja. Clar, estan molt penjants.
0: Aixeca la mira. Però dana, el problema és que t'ho va dir després.
2: O sigui, t'ho va dir
0: després. No li pots passar el semàfor en vermell.
1: No, bueno, però, a l'examinador no t'ho diu.
2: No, l'examinador no t'ho diu. Tant. És com, clar, com la primera vegada que... Nerviosa, nerviosa, nerviosa. Cuando pueda, la primera a la izquierda. Jo, bum, la primera a la izquierda, un autobús de cara, saps? Vull dir, pobre home.
0: Lídia Just en la suïcida.
2: Bueno, no,
0: la kamikaze, que anant-se pensant...
1: Que és cuando puedas la primera, no a la primera.
2: No puedes, clar, i ells eren així de punyeteros, i tu anaves supernerviós, i clar, quan tu quasi que no senties quan no puedes, senties clar, la primera a la izquierda.
1: La primera ja t'hi tires.
0: El que mata també és quan et diuen la primera a l'esquerra, i te diuen, no, aquesta esquerra no, l'altra esquerra teva. I tu dius...
2: En fi, estàs molt, jo crec que estàs no, molt neguitós. De tota manera, jo em reconec... un perill a la carretera. Ja
5: pues res. Sí.
2: No ho dic.
0: Però és diferent, per exemple, clar, jo vaig fer les pràctiques a Vilaseca i tu t'anaves cap a Reus...
2: Jo anava cap a Sabadell, per la carretera, per la carretereta...
0: Amb un Suzuki Vitara nou, 4x4, la música la posava a tope i jo pensava, hòstia, això de conduir la Reus,
1: tia, saps el que trobo també?
0: Però clar, i després tenies una zona de ciutat que era més petita, però després havies de tornar. Et feien aparcar, feien les coses, però clar, és molt diferent.
2: Clar, molt diferent. Ja dic, sí, home, va fer el circuit a Montjuïc, que era per aquells carrers de dalt, no?, i tal, i després aparques, que és així, pues llavors no vaig tenir massa...
0: I no us no feien aparcar en pendent? Cap a dalt.
2: No.
0: No us feien això?
2: Bueno, això ho feien a pistes, no?, que feien... A més, no, és que et col·locaven una rampa, feien pujar, et feien parar...
0: Però això
2: sí,
0: és...
2: A la mitat, sí. I després...
0: Arrenca, però el cotxe cap enrere, que l'ança. No et posis nerviosa, i tu allà, suant.
5: Això ho podeu veure pràcticament cada dia al carrer Sant Josep.
2: Sí. Però ara els cotxes ja no se'n van enrere, tenen
1: exacte,
2: un sistema...
1: No,
2: ja,
1: però que aguanta. Jo tinc l'híbrid i no se'n va cap enrere.
2: No se'n va enrere el cotxe.
1: Jo, pujada,
5: allà
1: al meu
5: carrer he vist persones deixar el cotxe... sortir i dir que algú me'l pugi.
2: Sí, que no puc.
1: Ai, una altra cosa.
0: Això em va passar també. Una noia, la pobra, estava... El cotxe, saps quan olora l'embrague? Sí, allò que olora cremat.
2: A cremat, ja.
0: Espera, tranquil·la, ja t'ho poso, ja t'ho fa jo. No? I tu dius, ui...
2: És que el pitjor que et pot passar conduint, jo crec que és precisament posar-te nerviosa. La gent que va més tranquil·la per la carretera és aquella que té temps tranquil·lament de veure quina acció ha de fer, per on ha de sortir, què ha de fer, i tu veus gent que està conduint, està parlant, està fumant, està de tot. Tinc una amiga que és una meravella, que és una meravella conduint, que tu dius, però amb aquesta facilitat, bé, sí.
1: Jo, a la meva època, per exemple, és una queixa, també. Veia moltes L's, i ara no en veig cap. Sisplau, s'han de posar les L's un any.
5: Les L's s'han tenint raó, això.
1: Que no, vols veure L's? És que no en trobes cap.
0: Si estan fent cua. Estan fent cua per intentar examinar-se.
2: Aquests 600...
1: I els que ja han passat la cua, què?
2: Aquests 600 que haurien de tenir la L...
0: I després quan els haguem caminin a tots,
1: res, que es posin
0: tot ple
1: d'eles.
2: I ara hi ha un canvi ara en la normativa, que a partir dels 65 anys la renovació del carnet de conduir només serà cada 5 anys. Sí, ja no serà cada 10 anys, sinó cada 5 anys, i en diran...
5: Bueno, sí,
2: avaluant.
5: Sí,
2: però sembla molt,
1: 70,
2: molt bé.
1: Sembla cada any, ja, eh?
5: Això està bé.
2: Sí, però...
1: Està bé. Si estàs bé...
2: No, hi ha un moment. I a mi
5: però
2: fa
5: els nascuts a partir dels 55. Els d'abans.
2: Sí. Però em fa molta gràcia perquè dius...
1: El què?
5: Aquesta nova... És a partir dels que van néixer l'any 56.
2: Sí.
5: A partir. Els que van néixer una miqueta abans no els hi afecta.
1: No els hi afecta.
2: Però
1: abans o després?
5: Abans.
1: A cuny. O sigui, que a mi m'afecta.
2: A tu t'afecta, sí, a partir del 56. Va. Però em fa molta gràcia perquè dius...
1: Bueno, ja m'afecta.
2: Jo voldria saber quants accidents són... tenen allò... Són produïts per gent gran, no? Que no dic pas que no n'hi hagi, eh?
5: Sí que n'hi ha.
2: Però la immensa majoria, perdoneu-me, la immensa majoria és gent jove,
0: Mira, jo vaig
2: estar...
0: Hi ha
2: gent que corre i que no està crític.
0: Mira, fa dos dies, l'accident que hem publicat era... Jo arribava a les 6:10... Això ja em va passar amb l'altre accident que hi ha penjat aquí a la nostra web, que no sé, portava una borrada centenars de milers de visions. Hi havia dos cotxes aquí a l'entrada de la 14-13 anant cap a l'Escardívol que, bueno, es van xocar i van acabar fatal. I aquesta era una noia jove, també. O sigui, vaig arribar justament quan s'acabava de produir, estaven arribant els bombers, a la parada del bus estaven atenent a la noia, plorant, una noia jove.
2: Sí,
0: que s'ho havia fet ella sola.
1: No, ella sola no.
2: Se li va girar el cotxe.
0: Se li va girar el cotxe. Se li va fotre un cop,
1: em sembla, segons si he sentit.
0: Es va...
1: Li van fotre un cop per darrere.
0: No hi havia cap cotxe, no hi havia res. Era el seu cotxe només girat, això no ho sé.
2: Si entres amb molta velocitat però era... i no coneixes, igual es va menjar la rotonda.
0: Clar, no sabem què és, però era una noia jove.
5: No li va passar
0: jove.
5: Res, per això.
0: Ella estava sent atesa, estava asseguda a la marquesina amb dos de l'ambulància, li van donar per darrere, em diuen que sí, que li van donar per darrere, i què van fer? Van marxar.
5: Ara
0: m'ho estan confirmant.
2: Doncs mira, encara pitjor.
0: Li van donar per darrere, va girar, llavors van marxar i estava sent atesa pel seu propi peu, va anar cap a l'ambulància. Jo vaig preguntar després als metges de com estava. M'han dit, l'estem avaluant. A veure què, però...
2: Accidents amb excés de velocitat, amb problemes d'haver de sortir de festa i alcohol, en fi, altres substàncies, etc. Vull dir que n'hi ha molts... Que n'hi ha amb gent gran que es pot... se li pot anar... Però... Sí.
0: Clar, és que és veritat.
2: Jo crec que la gent gran, el problema que hi ha és que condueix molt lent.
0: Sí, clar, jo vaig patir un... És que els accidents passen entre... Jo visc a Vallromanes, entre Vallromanes i a l'Ella, hi ha tota una muntanya. Has de pujar i has de baixar, està plena de corbes. La policia municipal de Vallromanes aconsella no agafar-la per la quantitat d'accidents que hi ha, però no és perquè sigui perillosa, sinó per la velocitat que agafen els cotxes dels que condueixen joves. I això ho vaig patir perquè jo anava a les 8 del matí un dia a portar la meva filla i quan giro en una corba em trobo un cotxe a tota velocitat que va agafar tanta velocitat la corba que em va envair el meu carril.
2: Això és muntanya.
0: Jo, allò que fas el cop de volant i no caus cap a la muntanya, cap a baix, em va ratllar tot el cotxe, va destrossar el retrovisor, va parar com 200 metres més enllà i després va marxar a tota velocitat. No se li va poder agafar ni per càmeres ni per res. Però qui era? Un jove, que deien, em sembla que sabem qui és, però no podem provar-ho.
2: Tampoc vull criminalitzar els joves, que n'hi ha molts que condueixen molt bé.
0: Però ets jove i moltes vegades dius, espera, que això jo no res. I poses en perill la resta. Que aneu, que hem d'anar acabant. La Fira de la Cervesa Artesana, Formatge, que comença avui fins el diumenge. Cheese Market, 6 parades de formatges, 4 d'alimentació especialitzada, propostes gastronòmiques, hamburgueses, carns a la brasa, embotits, música en directe, actuen DJ, Sergi Sain, Spotify, tribut a Estopa, bueno, hi ha un munt de gent, tribut al... ¿Cómo?
2: ¿Qué?
0: Stopify. No, Spotify.
1: Destopa.
0: Stopify. Gràcies, José. En tribut als anys 80, doncs, escolta...
2: Bon cap de setmana a tothom. Que tothom ho gaudeixi amb totes les activitats que hi ha.
5: I moltes coses al castell, al casino, hi ha ball, hi ha un concert molt bonic diumenge.
0: Veniu a Rubí a conèixer Rubí.
5: Hi ha moltes coses.
0: Cada cap de setmana. Som-hi. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies. Adéu.

0: Les 11 i gairebé 7 minuts després de l'actualitat i la tertúlia. Entrem a la recta final del Rubí al dia. Ja sabeu, la part més cultural del programa. Avui tot parlant de cultura, d'activitats per fer a la ciutat, però també de solidaritat. A partir de 11:45 rebem els estudis de Ràdio Rubí a l'Eduard Fraile de la Biblioteca. Ens parlarà de les activitats que podem fer en aquest equipament de la ciutat en aquesta segona quinzena de maig. Ens parlarà de tallers, de conferències i d'exposicions. Avui els convidats musicals són els Tiets, que tornen a ser notícia perquè són un dels grups que actuen al 150 aniversari de la cervesa Adam. Farà tot un concert aquest cap de setmana amb números 1 de la cartellera, podríem dir, catalana. I ara, en uns minuts, entrevistem el Xavi Izquierdo, és un rubinenc membre d'Open Arms des del 2022. Amb ell parlarem de l'actualitat d'aquesta organització, però també de la seva experiència com a cooperant. Tot això és el que us explicarem des d'ara i fins les 12. Recordeu que tenim un telèfon obert a la vostra participació. És el 93 588 59 60.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: una dècada, quan la crisi al Mediterrani es va aguditzar, un grup de socorristes de Badalona van crear una petita organització no governamental que es dedicava a fer salvament marítim. Ara, Open Arms és una entitat reconeguda arreu del món que ha salvat la vida de més de 72.000 persones i que intervé en qualsevol conflicte o en qualsevol situació que necessita de suport. Estan al Mediterrani, on van començar, però també a Gaza, a Ucraïna. Van actuar donant suport al rescat i la recuperació de la Dana de València. I abans ho havien fet amb la Covid. Aquesta setmana més són notícia perquè un vaixell seu ha salpat ja rumb a Cuba per portar plaques solars a un hospital infantil. Avui ens acompanya un rubinenc que forma part de l'entitat des de 2022. Xavi Izquierdo, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Per què i quan et vas fer d'Open Arms? Què és el que et va moure a apuntar-te?
1: Bé, feia temps que feia anys que seguia Open Arms per xarxes, premsa i tal, però bueno, tenia altres ocupacions en aquells moments, pues, bueno, estava en el meu món esportiu entrenant equips i això, i tampoc no em deixava massa temps. Però el 2022, bueno, vaig entrar a la pàgina web, vaig veure que hi ha un formulari per fer-se voluntari, em vaig inscriure, voluntari de terra en aquest cas. Em vaig inscriure i em van cridar a finals de novembre que el desembre de 2022 doncs, fèiem una campanya d'embolicar regals a les botigues de Bacus de tot Catalunya, i en aquest cas jo vaig anar a Sant Cugat, a embolicar regals, llavors la gent et donava un donatiu per embolicar regals i a partir de llavors, ja fins ara.
0: Dèiem que en 10 anys Open Arms ha passat de ser un grup de socorristes, perquè recordo les primeres entrevistes que anaven pràcticament amb el que tenien, o sigui, literal. Bastant precari. Ara em sembla que teniu 4 o 5 vaixells i sobretot sou una entitat reconeguda arreu del món com a entitat de salvament marítim. Com us organitzeu internament? Perquè la sensació, quan consultes la web, és que sou moltíssima gent i que al final això s'ha fet molt gran, tan gran que doncs, té persones dedicades només a la difusió, a la informació, la pròpia pàgina web ja genera molta feina. Per tant, com s'organitza amb tants voluntaris?
1: Primer puntualitzar, tenim 2 vaixells. Tenim 2 vaixells, l'Open Arms en si, que és un antic remolcador del País Basc, i Astral, que és un veler que també té motor, evidentment, i són les 2 que tenim ara.
0: Vale, hem tingut 2 però més. Altres embarcacions, no? Altres embarcacions, no? Petites?
1: No. En els vaixells, a cada vaixell van 2 RIPS, que són aquestes llanxes ràpides, semirrígides, però ara actualment només estem amb aquests 2 vaixells. Sí que hem tingut 2 més, el Golf Azzurro, que és dels principis, que és un vaixell que es va llogar, i després hem tingut també un pocs anys el Open Arms 1, que és un vaixell que ens ho vam deixar i va tornar després al seu propietari. En quant a l'organització, tot el que sembla, no som tan grans. No som tan grans. Com sempre diu l'Òscar, som una organització molt petita. Som poca gent. Sí que hi ha en moments puntuals que ens mobilitzem més gent o no, però la veritat és que amb els pocs que som, déu-n'hi-do la feina que es fa, sobretot la gent que està treballant dia a dia a l'oficina, no?
0: Tu exactament què fas? Perquè deies, jo soc voluntari de terra.
1: Sí, voluntari de terra, hi ha diverses funcions, cadascú a la que pugui acollir-se, no? Una d'elles, jo soc, formo part d'un grup que li diuen Capitans de la Informació, que fem xerrades a les escoles, a instituts, a ajuntaments, a entitats que ens ho demanen, i anem allà doncs, a explicar una mica des de l'origen d'Open Arms fins ara, què és el que fem, com es va fundar. Es tenim adaptat per nens des de 3 anys fins a adults. Una altra feina que fem és, doncs, mira, ara, per exemple, quan vam estar per Nadal al moll de la fusta, doncs amb l'Open Arms doncs, muntem una paradeta de merchandising per vendre merchandising, samarretes de suadores, etc. Tot el material que tenim amb el que una part ajuda a finançar la ONG. Després també, quan ens ho demanen i qui pot i qui té una mica més de manetes, anem a ajudar a fer manteniment dels vaixells. Val a dir que aquests 2 vaixells, cadascú d'ells té 50 anys. Són vaixells que necessiten molt de manteniment, però, bueno, dins del que podem, pintar, lijar, donar vernís, evidentment coses molt tècniques no, però sempre va haver un cop de mà, no? I bàsicament és això el que fem, ajudar en el que puguem, quan ens ho demanen, i sempre amb el temps que puguis oferir.
0: Deies, no som tants com sembla, perquè el que sí fa molt bé aquesta organització és la difusió, la divulgació i la presència a mitjans de comunicació. Després parlarem d'aquest viatge a Cuba, però ha sortit de... Em sembla que va sortir ahir mateix o fa un parell de dies, i anirà fent parades, i a cadascuna de les parades farà difusió.
1: Sí.
0: Després en parlem, però al final, de quanta gent estem parlant? Perquè...
1: No sé dir-te exactament, però... És que no t'ho sé
0: assegurar.
1: Només
0: de 100, no?
1: No, molt menys. Menys de 50.
0: Déu-n'hi-do.
1: Menys de 50 persones, diguem-ne, treballant per l'ONG, que m'atreviria a dir entre 25 i 50. No sé dir-te exactament el número, però...
0: Això també té una part positiva, i és que teniu la possibilitat de trobar-vos físicament i de parlar dels projectes físicament i d'estar molt els de terra, que no aneu... A les missions sí que les coneixeu, les podeu conèixer de primera mà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè quan anem... Una de les altres feines que fem és, en aquest cas jo i el grup de companys de Capital de la Formació, és fer visites guiades als vaixells. Llavors, clar, ja convius amb la tripulació, llavors, pues, clar, t'expliquen el dia a dia, el que passa, en el que viuen, aquesta muntanya russa d'emocions. Moltes vegades dins d'una missió poden estar a dalt de tot i de cop i volta doncs tenen un problema molt greu i cauen a baix. Bueno, llavors això dona una mica la idea de què està passant, i d'aquesta manera intentem transmetre-la a la gent que visita les embarcacions.
0: T'has plantejat mai anar a una de les missions?
1: Sí, sempre que... El meu perfil sigui l'adequat i ho demanin, jo encantat, sí. Quan són missions de rescat és més complicat, perquè l'espai dels vaixells és molt limitat i ha d'anar gent molt tècnica, preparada, socorristes, metges, personal mèdic i d'infermeria, periodistes, un mediador cultural i després tot el personal professional, no? Mariners, màquines, capità, primer oficial, i també doncs, va un cuiner o una cuinera. Llavors, clar, l'espai és molt limitat i ha d'anar la gent que toca.
0: Què representa per a tu? Deies, jo estava dedicat a d'altres coses, però ja era una cosa que m'interessava, i el 2022 m'apunto. Què ha representat per tu i què t'aporta personalment i emocionalment formar part d'aquesta entitat?
1: Què representa per mi és ajudar, o sigui, ajudar la gent, intentar ajudar de la manera que sigui, com diu l'Òscar, aixecar-te del sofà. Perquè si estàs al sofà i dius, ai, pobrecito, i no fas res. Si més no, t'has d'aixecar del sofà i t'has de moure i has intentat posar el teu granet de sorra, per petit que sigui. Mira, ahir l'Òscar vaig estar a Girona a la presentació de l'exposició, que és itinerant, ha estat a Barcelona al Palau Robert, ara està a Girona. I ahir l'Òscar comentava, una senyora deia, què puc fer? I l'Òscar deia, mira, molt fàcil. Agafes un dissabte al matí, t'agafes un avió, te'n vas a Atenes, te'n vas a un camp de refugiats, te'n vas a un súper, compres els aliments que pugui i els entregues a la primera persona que trobis dins del camp de refugiats, i diumenge agafes un avió i tornes.
0: I amb això ja estàs complint, estàs fent feliç o ajudant
1: bueno,
0: a una persona?
1: Bueno, estàs posant un petit granet de sorra, i al final, doncs, es poden fer moltes coses. És que els companys i companyes que només poden venir a Merxa perquè tenen temes d'horaris, etcètera, doncs és un granet de sorra que es posa, i és molt positiu, perquè de 300 euros, de 400 euros, de 1.000 euros en 1.000 euros, es va ajudant, no? a fer totes aquestes missions. No sempre surten missions quan es vol, perquè el cost és elevat, de mobilitzar un vaixell d'aquestes característiques, menjar, bueno, molta infraestructura, no? Però qualsevol petit acte és bo per ajudar.
0: No sé si formeu part tots els voluntaris de les decisions, de quan es pren la decisió, perquè jo deia, vau començar al Mediterrani, però ara pràcticament on hi ha alguna situació d'emergència i participeu, i aquesta missió de Cuba és així. Les decidiu entre tots o suposo que hi ha una combinació entre que sigui factible, que econòmicament sigui viable...
1: Sí, mira, fa dues setmanes vam rebre una formació de part d'Open Arms, amb una reunió online, per explicar-nos el tema de Cuba, que es anava a fer això de portar les plaques solars i rebre quatre nocions perquè cada setmana passat vam estar amb l'Astral, amb el Moll de la Fusta i vam fer visites guiades al vaixell. I clar, la gent es preguntava, llavors, fas aquesta petita formació per explicar les quatre cosetes més importants d'aquesta missió i ja està, però les decisions són preses, evidentment, per la ONG, per la direcció de la ONG.
0: Uh-huh. Que és l'Òscar Camps, eh?
1: Òscar Camps, Gerard Canals, el personal de comunicació, etcètera, sí.
0: Hem tingut alguna ocasió d'entrevistar l'Òscar Camps als inicis i sobretot en el moment àlgid. La sensació és que, ja sé que ell és la cara visible i que hi ha molta més gent, perquè m'ha entrevistat a molta més gent, però la sensació és que ell és un líder a dins d'Open Arms, no? que tira endavant, i líder entès amb bon rotllo, eh?
1: Sí,
0: que tira endavant
1: sí.
0: Perquè és un tio amb molta empenta i que sempre li veu la part positiva, o segur que podem fer això, no?
1: Sí, sí, sí. Després cal buscar la manera de fer-ho, però sí, sí, l'Òscar és una persona, i el Gerard igual, són unes persones que quan veuen un problema, primer intenten parlar amb la gent que té el problema. Per exemple, quan va haver-hi el terratrèmol a Síria i Turquia, van anar allà i van estar parlant amb personal dels hospitals a veure què és el que feia falta de veritat, perquè de vegades es fan campanyes d'anem a ajudar no sé què i envies, m'ho invento, 3 tones de mantes i no els hi fa falta. Llavors, sempre és bo que el que fan és anar allà in situ, parlar, veure la situació i veritablement què és el que fa falta. I a partir d'aquí es mobilitza i es veuen les maneres d'intentar col·laborar.
0: La sensació també és que és una ONG que ha canviat una mica el paradigma, és a dir, segurament per això, perquè segueix sent petita, segueix sent un gruix petit de persones, però sí ha canviat, primer de tot, perquè era la primera que coneixíem, després arreu del món se n'han fet més, però de salvament va ser una de les primeres, si no la primera, amb aquestes característiques. I després, el que dèiem, no? Aquesta sensació de que tot és molt pròxim i de que tot és molt real, és a dir, que es fa al propi territori i sense masses complicacions, diguéssim.
1: No, cap ni una. Vull dir, ja dic, on hi ha una emergència humanitària sempre s'intenta ajudar, sempre s'activa l'organització i intenta mirar a veure què és el que es pot fer. L'última ha estat aquesta de Cuba, perquè és un bloqueig molt silenciós. Si no t'ho diuen, no ho saps, perquè no hi ha notícies, no hi ha bombes, no hi ha... Però això és un bloqueig silenciós i és contra el poble, no és contra el govern cubà, és contra el poble cubà. Estan deixant el poble sense llum, estan deixant els hospitals sense corrent elèctric. Precisament aquestes plaques van per l'hospital pediàtric Juan Manuel Márquez de La Habana, precisament per la zona de la UCI, perquè els infants que puguin estar allà doncs no es quedin sense aquesta energia elèctrica pels seus cuidats, no?
0: Això també forma part de la pròpia essència d'Open Arms, no? De deslligar-se o separar-se de les qüestions ideològiques o de les... quan hi ha un conflicte, dir nosaltres no ens posicionarem amb uns o altres, ens posicionem amb la població civil. No?
1: Intentem col·laborar a ajudar a les persones.
0: Explica'ns més d'aquesta missió a Cuba, que dèiem, ha sortit aquesta setmana, però encara li queden uns quants ports. Em sembla que no arribarà fins a les Canàries fins d'aquí un mes, no?
1: A final de mes. Van sortir, van salpar dimarts de Barcelona, ara mateix estan a Sagunt. Diumenge al matí se salpa de Sagunt fins a Màlaga. En aquestes parades es fa un treball de difusió, de conscienciació, rodes de premsa, etc. Després de Màlaga, una altra escala a Cádiz, i des de Cádiz fins a les Palmes de Gran Canària, si no m'equivoco és les Palmes de Gran Canària, on des d'allà ja salparà cap a... Es farà, suposo que s'han de recuperar coses, habituar allà, etc., i se salparà cap a l'Havana. La idea és que no portem el material des d'aquí, perquè també és més costós, el material es compra en destinació, crec que a Mèxic, o crec que serà a Mèxic finalment, s'està acabant de lligar, i des d'allà ja es portarà el material. Però la idea és entrar amb el vaixell a l'Havana a entregar el material i muntar-ho el més ràpid que es pugui, perquè l'ajuda és necessària i molt urgent.
0: Les plaques també les muntarà Open Arms?
1: No, suposo que una empresa especialitzada, i sí, serà una empresa especialitzada a qui se li compri, es comprarà amb el muntatge inclús.
0: Explicaves tu, és un bloqueig molt silenciós i d'aquí que l'ajuda o el que es necessiti siguin coses que no semblen molt versemblants, no? Haver de portar unes plaques solars, però clar, és que Cuba no pot comprar plaques solars. A banda, encara que tingués molts recursos per fer-ho, és una d'aquelles situacions surrealistes que es donen a zones com aquesta, i és que tenen tot el sol del món, és a dir, podrien autoabastir segur aquell hospital i qualsevol centre, tenen problemes per generar la seva pròpia energia, per tot el tema del bloqueig i dels hidrocarburs, però tampoc poden adquirir les plaques. Per tant, en aquest cas, Open Arms fa una mica de mediador, no només portant-les, sinó adquirint-les en un lloc que és adequat.
1: A més, també, com que sembla que l'objectiu dels cèntims necessaris per les plaques solars sembla que s'està assolint o no ja s'ha assolit, també s'està parlant de mirar de portar medicaments, de portar altres objectes, altres coses, com deia, que es parla amb ells directament a veure què és el que fa falta per abastir el màxim que es pugui aquest hospital i el que faci, el que calgui.
0: Molt probablement no sigui l'única missió, és la primera missió que fa Open Arms a Cuba, però segurament no serà l'única si a partir d'aquí tenen més informació.
1: Ara s'ha obert, crec que ahir vaig llegir que és la primera vegada que un vaixell d'Open Arms creuarà l'Atlàntic, i bueno, és una aventura. Des de Las Palmas sembla que són 21 dies de navegació aproximadament, i suposo que també depèn de l'onatge, del clima, etc, però aproximadament per ahí pot anar.
0: Déu-n'hi-do. Uns valents també, no? Perquè canviar el Mediterrani per l'Atlàntic també és ser de valent amb un vaixell de 50 anys, que tot i que tingui molt bon manteniment, doncs té els anys que té, estarem també molt pendents, no?, de com va aquesta travessia. De quina manera es pot ajudar a la vostra entitat?
1: Doncs, mira, entrant a la pàgina web, qualsevol persona pot formar part d'aquesta missió a Cuba. Doncs hi ha un apartat concret de diferents missions, i la missió a Cuba, doncs, es pot donar cèntims per aquesta missió a Cuba, per comprar tot això que hem estat parlant. Qualsevol persona pot fer-se voluntari, major de 16 anys pot fer-se voluntari, i a partir d'aquí, doncs, es veurà segons el perfil a veure cap on pot anar. A la mateixa pàgina web hi ha els regals solidaris, que són, el que deia, samarretes, dessuadores, llibretes, tasses, material de merchandising que qualsevol persona pot comprar des de la pàgina web i es rep per correu la mar de bé. I després, doncs, bueno, fent difusió del que està passant al món i una mica denunciant tot això que està passant, perquè hi ha gent que encara creu una mica en la humanitat i està dedicant a intentar ajudar la gent.
0: Quan tornarem a veure el vaixell al moll de la fusta?
1: Doncs el Nadal segur, que normalment els darrers anys al Nadal al moll de la fusta hem estat o amb un vaixell o a l'altre fent visites guiades. Ara, després d'aquesta exposició a Girona, l'exposició marxarà a Tarragona cap al mes de... potser octubre, marxarà cap a Tarragona aproximadament, les dates no em facis molt cas, però cap a l'octubre o així, i anirà també el vaixell. Ja fa, crec que serà el tercer o quart any que anem a Tarragona, al port de Tarragona, a fer jornades de portes obertes, visites d'escoles i tal, venda de merchandising, i ara també, doncs, portarem l'exposició que ara mateix està a Girona fins al 31 de juliol a la Casa de Cultura de Girona. Després, l'exposició a Tarragona, i probablement vagi a Lleida també més tard, i s'està mirant també si pot anar a Madrid.
0: Quan et toca tornar a treballar?
1: Doncs, bueno, mira, aquesta setmana que ve tenim manteniment de l'Open Arms, que ve cap aquí, i està tornant ara de tot el tema de la flotilla per preparar el vaixell i sortir de missió cap al Mediterrani Central. Vull dir, la setmana que ve tocarà rascar i pintar.
0: Treballar físicament.
1: Sí.
0: Xavi, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquesta entitat i per parlar-nos de la teva experiència. El Xavi Cuadrado, que a més és una
1: izquierdo,
0: persona...
1: Izquierdo,
0: perdó.
1: Sempre em confonen, no passa res.
0: Bueno, anava a dir... el Xavi Izquierdo, molt conegut també a la ciutat per treballar al Departament d'Esports, i d'aquí els canvis de cognom amb altres companys. És un home molt conegut a l'esport rubinenc, però potser desconeixíeu aquesta faceta seva solidària. Gràcies.
1: Molt bé, a vosaltres. Sí.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia. Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
2: La Lliga Elite baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda al 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
1: A Peu de Camp. Tots fem esport. Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

quarts de 12 del matí. Avui els convidats musicals són The Diets. Ja sabeu que aquesta banda va passant el seu dia també per la festa de la nostra ciutat i aquest cap de setmana estan actuant a la festa del 150 aniversari de la cervesa Damm, juntament amb molts altres artistes catalans molt reconeguts. Ens hem volgut quedar amb els Diets perquè tenen aquest bon rotllo i escoltarem un dels seus darrers treballs musicals. Vull que vinguis.

0: Això.
1: Irene, els dilluns a les 12 cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí
2: per fer el vermut amb les Gildes.
3: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
4: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí. Sonido Vinilo.
5: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
4: Sonido Vinilo.
5: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
4: Sonido Vinilo. Con José Verde.
6: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: 5 de 12, ja tenim amb nosaltres l'Edu Fraile de la Biblioteca. Molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia a tots.
0: Preparadíssim, a més, amb totes les activitats que tenen previstes a la Biblioteca en aquesta segona quinzena de maig que comencem ara. Unes activitats que sembla que tinguin vida pròpia perquè l'Edu ens va enviant informació. No, i ara tenim això, i ara tenim allò. Comencem per les exposicions, no?, que teniu unes dues.
1: Sí, sí, a veure, ja sento la tabalamenta, però és que, clar, això és com...
0: Que no t'abala.
1: Es va multiplicant, això és com el miracle dels pans i els peixos. Seguir,
0: però en activitats, doncs, en activitats
1: i en exposicions i en tot el que faci falta, o sigui que res... com diu l'Adrià, no cal portar una armilla budista per entrar a la Biblioteca de Rubí, tothom és benvingut. I parlant d'exposicions, doncs això, dèiem que estem ja a punt de preparar l'espai expositori dels punts de llibre participants al concurs de punts de llibre de la Biblioteca. Recordo que l'any 92 vam tenir una brillantíssima idea de fer un concurs de punts de llibre. 34 anys després, i sent el concurs més antic de totes les biblioteques catalanes, doncs aquest any doncs vam dir arribarem als 1.000 punts, i ara comentàvem doncs que tenim l'Anna Peribáñez, la companya encarregada del concurs, comptant, i crec que ja estàvem passant del 1.100 punts, o sigui que supercontents. I res, dilluns es reuneix el jurat per triar els 4 finalistes que s'imprimeixen, i el 15 del mes que ve doncs farem el lliurament de premis, i hi ha tota l'exposició que muntarem de tots els 1.100-1.200 punts participants, que estaran tot l'estiu perquè tothom que vulgui doncs pugui veure doncs aquesta exposició. I et deia que, a més aquests dies, preparant també la nit dels museus de demà, que és una data que ens agrada recordar també tot el tema de la museologia, museística, doncs tenim una exposició també doncs sobre llibres de museus, sobre diferents museus, el Louvre, el Prado, el MACBA, doncs diferents museus i llibres que parlen doncs de museologia, a la planta zero, i contes també, alguna pel·lícula tenim de Noche al Museo i aquestes coses. Doncs tothom que vulgui, doncs tenim informació sobre els museus a la planta baixa, al costat del Gaudí, també doncs llibres de Gaudí, que seria doncs també un dels temes per nosaltres més destacats de l'any, perquè amb el centenari del Gaudí doncs això, tenim doncs una àmplia exposició bibliogràfica i documental doncs tot l'any. A banda, aquest dissabte passat es va fer, dintre de Llegim el riu, doncs una sessió d'insectes, que per la primavera doncs ja saps que són aquestes temàtiques que ens agraden, els insectes, el bon temps, Belén, i els bitxos que ens visiten i que ens recorden que ja estem aquí, arriba la calor. Doncs aquest dissabte passat es va fer una trobada, i llavors mantenim durant tot aquest mes de maig doncs tota l'exposició sobre insectes, que a més hi ha llibres xulíssims, sobretot per nens i nenes, doncs sobre insectes, d'aquests que són pop-ups i amb 3D, i hi ha una exposició molt xula doncs d'insectes a la planta infantil.
0: Això, l'exposició, diríem, pròpia de la Biblioteca d'objectes

0: pots
1: portar-te a casa,
0: portar-te
1: i
0: casa de la biblioteca.
1: I tot. Sí, sí, no parlem de l'exposició de Frenem l'edatisme que tenim també a la planta baixa, que són aquests plafons amb aquestes fotografies tan fantàstiques, també que estem també recordant tot aquest mes de maig que tenim l'exposició de Frenem l'edatisme. Aquesta sí que seria més visual, de fotografies, plafons. Tenim una part al hall, una altra part a la segona planta, al Ruby Play. Això sí que seria exposició. La resta són exposicions bibliogràfiques amb llibres i amb documents que us podeu emportar a casa, de museus, de Gaudí, d'insectes, de què més. Aquest mes de maig hem fet una superexposició a la planta 2 que es diu Els últims seran els primers, i tenim tota la discografia de L'último de la fila, els llibres tan macos que tenim amb les cançons poemes del Quimi, del Manolo, i també tots aquests documents es poden emportar a casa, evidentment, en préstec, i això també era com un petit altarcito que hem muntat de L'último. Recordant que han fet els concerts de tornada aquest mes de maig.
0: Sí. Estava pensant, si no teniu idees, si un està a casa i diu ostres, no sé de què agafar un llibre, els de la biblioteca pensen per vosaltres, perquè aquests altarcitos que deies serveixen també per dir, ah, mira, no havia pensat en això, m'emporto aquest llibre o m'emporto aquest disc?
1: Sí, sí, la veritat és que no sé què ens passa, que dona igual les vagues i les condicions laborals que estem tot el dia maquinant, Belén, i sí, sí, tenim aquestes exposicions, aquests prestatges virtuals, que a més, a part de físicament a les biblioteques, o a la biblioteca de Rubí en aquest cas, també si entreu a la biblioteca digital, també hi ha tot de prestatges virtuals. Per qui no té idees, trobar idees del que sigui, de viatges, de qualsevol temàtica, és bona.
0: Vinga, va, anem a les activitats. També teniu unes quantes previstes, com sempre diem, xerrades, però també activitats infantils. Per quines vols començar?
1: Mira, avui, ara parlàvem amb la Tere Noves, la companya de salut que està fent les visites escolars aquests dies de Cuida't les dents. Fins dimecres que ve també tenim l'exposició de Cuida't les dents i en les visites ens estan visitant molts centres educatius per veure l'exposició i per sentir els consells que ens dona la Tere Noves. I això també ens agrada recordar, no?, que la biblioteca sempre participa i col·labora amb tots els departaments, aquí com vosaltres, aquí a la ràdio, que sempre tots els departaments són benvinguts de l'Ajuntament. Això, els de salut ara estan treballant el tema de la salut dels dents, dels nostres nens i nenes, i això també volem recordar, exposició, Cuida't les dents, i totes les visites que estem tenint aquests dies. Avui fem una sessió ara al matí, al migdia, de ioga, d'arma ioga amb l'Emili, que seran els 6 propers divendres a les 12 del migdia. Si algú vol venir, els 6 propers divendres us esperem, sessió de ioga. Avui divendres a la tarda també, aquesta setmana, hem fet una mica de musicoteràpia amb la sessió d'ahir a la tarda que va anar força bé amb l'Elisenda Fàbregas, que és la percussionista de Maruja Limón, i ens va visitar, vam fer una mena de sessió
0: amb tambors,
1: musicoteràpia,
0: no?,
1: amb percussions vàries. La veritat és que portava 25 estris que percutien i això, vam fer una sessió de musicoteràpia amb l'Elisenda Fàbregas, de percussió, i avui, a les 6 de la tarda, ens acompanya l'Aran amb el seu cello. Llavors és una sessió, també una experiència intimista i emocionant per descobrir la música amb l'Aran i el seu cello. A les 6 de la tarda, a l'auditori, i obert a tothom que vulgui, ja sap que pot participar, en aquest cas sense inscripció. Podeu venir lliurement, sense cap límit d'edat. Sí que vam inscripció prèvia, perquè tots els tallers de manualitats que fem els dissabtes al dematí, la veritat és que tenen molt èxit i hem de limitar els assistents. Sí que vam inscripció prèvia als tallers que fem amb la Montse Deza. Demà tocaria taller demostratiu de resina 1B. Sort que no m'has preguntat què vol dir.
0: Era el que t'anava a preguntar.
1: És una tendència viral, ho tinc aquí preparat, és una tendència viral per fer manualitats que et permet crear joies, claus, accessoris i altres peces decoratives. Toma, va amb inscripció prèvia a càrrec de la Montse Deza, i és a les 10, recordeu, a les 10. Moltes les fem a les 11, però demà és a les 10. 10 del matí, 16 de maig, dissabte, taller demostratiu de resina 1B amb la Montse Deza, amb inscripció prèvia, important. Després també passem amb les xerrades que fem amb els amics de la UAB, que la veritat que funcionen molt bé i tenim moltes felicitacions al voltant.
0: És que porten gent molt interessant.
1: Porten gent molt interessant, a més amb temàtiques molt variades i, ostres, sobretot, clar, com que la majoria són professors, periodistes, comunicadors, ostres, són super, o sigui, super, vaja, aconsellables, perquè gent molt que s'explica molt bé i com que, ostres, de vegades doncs tractem tants temes i ens omplen el cap de mentides i fake news, escoltar professors i periodistes que t'expliquen les coses com Déu mana, doncs és un autèntic luxe. I us convidem a venir a aquestes xerrades que fem tant amb els amics de la UAB com amb el grup d'aula d'extensió universitària de Rubí. Totes dues molt recomanables. Aquest 19 de maig, dimarts, crec que t'ho dic bé, parlem d'art, economia i poder. Com el capitalisme ha anat teixint l'ecosistema artístic.
0: Sembla una cosa com molt densa, però jo crec que no ho és tant, que és això, com des del punt de vista de l'economia, això també ha afectat l'art, que no hauria d'estar afectat teòricament per l'economia, no?
1: Sí, a veure, el títol pot ser una mica, sí, l'he dit així d'aquella manera, però és el que dius. A més, és com una mica una passejada per la història, ens acabarem centrant en l'actualitat, però és una passejada per la història com, doncs això, com ha influït doncs el món dels monis, de l'economia, del capitalisme, doncs en el món de l'art, i vaja, és un tema molt interessant, a més, a càrrec de la Carme Casablancas, doctora de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en patrimoni artístic, o sigui que un tema interessant per doncs, descobrir a la biblioteca dimarts 19 a les 6 de la tarda.
0: Estem intentant poder parlar amb la Carme abans d'aquesta conferència perquè ens faci 5 cèntims i incentivar la gent, que no crec que li faci falta perquè aquestes conferències sempre tenen molt d'èxit. I la setmana vinent fer una mena de taller de dansa al ventre?
1: Sí, ja vam parlar fa uns mesos enrere que fèiem com una mica d'un tastet i a veure com funcionava i ja és la tercera sessió que fem perquè aquestes temàtiques han interessat i doncs farem ara doncs unes quantes sessions més, o sigui que ara aquest mes de maig ja preparant l'estiu. Qui vulgui, doncs això, farem aquest taller d'expressió corporal de dansa del ventre el dia 21 de maig a les 6 de la tarda. Com tot el que fem a la biblioteca, que no ens cansem de repetir, tot és gratuït, tot és entrada lliure, algunes coses van amb inscripció, altres no, però tot és totalment gratuït i en aquest cas no cal inscripció prèvia, és entrada lliure, és a l'auditori de la biblioteca, únic això que hem de portar, doncs, el mocador de malucs, que ja, doncs això es necessita per fer la Shakira, les sabatilles esportives o sabata plana i doncs això, ganes de passar-s'ho bé i moure els malucs, doncs amb aquesta dansa del ventre que farem el dia 21 de maig a les 18 hores a càrrec de la Verónica Cabello a Ca Zafira. Després també tornem ja a, doncs, d'aquí dues setmanes, però amb aquestes activitats que anem fent també sobre el món de la fotografia, que també tenen molt èxit, que també porten al seu públic, però que també molta gent de la Biblio s'anima, depenent de la temàtica o de la sessió que toca, però el 26 de maig toca l'Explica'ns el teu rotllo del grup fotogràfic El Gra, a les 6:30 de la tarda, 18:30 de la tarda, també obert a tothom i, doncs, això, a veure quin viatge, quina experiència ens expliquen aquest mes de maig els amics del grup fotogràfic El Gra.
0: Això t'ho puc dir jo, perquè a la biblioteca col·laboreu amb ells i és on fan aquest Explica'ns el teu rotllo i a la ràdio també hi col·laborem i fem difusió. I li toca el torn al Quim d'Esquens. Més enllà del clic es diu el que presentarà. I són fotografies sobretot de paisatges.
1: Molt bé, doncs fantàstic, ja està la informació 100% completada. El mes de maig també, doncs, ara ja estem una mica abans de l'estiu acabant els cinexics d'hivern-primavera, perquè a l'estiu doncs suspenem el cinexic 3 mesos, tornem a l'octubre, i aquest mes de maig encara tocaria sessió de cinexic, que és aquesta sempre expliquem, no?, que és aquesta col·laboració que fa la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí amb Òmnium Cultural, i que cada mes doncs fem un passi d'una pel·lícula infantil doblada al català, que sempre diem que costa de trobar, però anem fent, i aquest mes de maig tocaria doncs la pel·lícula Ernest i Celestine, la segona part. També avui vull destacar-te que els companys de l'Ajuntament, la Maria Vilallosana, han presentat ja fa dies una aplicació sobre la diversitat, l'accessibilitat i tot això, i les pel·lícules que fem dintre del cicle Cine Xic, doncs les presentem dins d'un espai que li diem Espai Blau, que vol dir que durant l'hora prèvia al passi de la pel·lícula, la planta infantil de la biblioteca i l'auditori, doncs baixem les llums una mica, baixem una mica el to, ens adaptem una mica doncs a... doncs tothom que pugui venir en aquesta estona, que no vulgui tenir tants inputs, i doncs això, li diem Espai Blau, i doncs això, recordem a tothom que vulgui venir, que vulgui assistir a les pel·lícules de Cine Xic, doncs que això, que la biblioteca doncs les incorpora dins d'aquest Espai Blau, doncs pel·lícules amb aquesta doncs adaptació per tothom, perquè tothom estigui a gust a la Bíblia i la pugui veure.
0: En aquest cas, suposo, per gent que pugui tenir un trastorn d'espectre,
1: nens i joves que puguin tenir algun trastorn
0: de l'espectre autista o sensibilitat, em sembla que també
1: hipersensibilitat, diuen, trastorn d'autisme.
0: Està molt bé, perquè al final ens hem d'adaptar a la diversitat.
1: Ens hem d'adaptar i moltes vegades sí que és cert que comprem molts llibres i per les famílies, contes adaptats per nens. Estem ara fent una feinada impressionant d'adaptar la classificació decimal universal, que és com estan ordenats els llibres dintre les biblioteques, amb pictos, perquè els pugui doncs, també entendre tothom amb qualsevol tipus de sensibilitat. Això, si vols, un dia ja en parlarem.
0: Que xulo, sí.
1: És una cosa xulíssima, que a més això, doncs, això també, els prestatges, a part de la matèria doncs, dels documents, doncs, el cos humà, els planetes, informàtica, doncs ara tot ho tindrem amb pictos adaptat, i doncs a part de tota aquesta part més física de documents i de més, ens agrada molt també doncs això, que es puguin portar a terme activitats doncs adaptades doncs això per tothom amb tot tipus de sensibilitats.
0: Acabem, si et sembla, amb una activitat que feu el 30 de maig, justament acabant el mes, i que és un taller de veu.
1: És un taller de veu, sí, és un taller de veu a càrrec de la Aisha, i que doncs el farem dissabte 30 de maig a les 11 hores a la sala Chill Out. En aquest cas sí que és amb inscripció prèvia, i doncs és això, és un taller doncs també, ara que parlàvem d'aquestes temàtiques, doncs per veure doncs el teu benestar emocional, la teva consciència, i doncs això, la Aisha ens parlarà en aquest cas d'un mètode en concret, un mètode que es diu Dhyana Nori, de meditació per aprendre a utilitzar correctament la veu, que no està malament el tema, no, Belén?
0: No, a mi m'ha agradat molt.
1: Els de la ràdio, que és la vostra eina diària, no?
0: Serveix per moltes coses, eh? Serveix per parlar bé, em refereixo per no ofegar-te, per respirar bé, però també serveix com a mètode de relaxació. O sigui, quan t'ensenyen en un taller de veu a respirar, serveix per parlar i per no parlar, per dormir, per exemple.
1: Déu-n'hi-do.
0: O sigui, que molt recomanable.
1: Sí, sí, en aquest cas està relacionat. O sigui, totalment, el tema de la meditació, la connexió amb el teu sentit intern i la relaxació de la veu, o sigui, que és un... Vaja, un taller que a veure com funciona i si podem tornar a fer més endavant més. Però vaja, sí, també destacat d'aquest mes de maig. 30 de maig, a les 11 hores, sala Chill Out.
0: Déu-n'hi-do. Eduard Fraile, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. et deixem que tornis a comptar punts de llibre.
1: Vinga.
0: I així ja ens direu la xifra exacta. Però superar els 1.000 està molt bé.
1: Excitats. Sí, sí, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: Qui es va inventar aquest concurs de punts de llibre? Algun boig? Alguna boixa?
1: Un coco, l'any 92. Un parell de cocos a l'any 92. Moltes gràcies, família. Adéu.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Minuts perquè siguin les 12. Intentarem resumir la molta activitat que hi ha a la ciutat avui i aquest cap de setmana. Ja sabeu que es fa l'onzena edició de la Fira de la Cervesa Artesana i el formatge a la Rambla del Ferrocarril comença avui mateix. Trobareu, lògicament, cerveses, però també formatges i, a més, també podreu gaudir de diferents propostes gastronòmiques, perquè hi haurà food trucks i també activitat musical amb els Stopify, els Inestables, un altre tribut en aquest cas als anys 80, diverses DJs dissabte i diumenge un vermut musical amb set de rumba. En qualsevol moment us podeu passar per la Rambla del Ferrocarril, bueno, en qualsevol moment, avui a partir de les 6 de la tarda i fins a la 1 de la matinada, demà dissabte de 12 del matí a 1 de la matinada i diumenge de 12 del matí a les 21 hores. Com dèiem, aquest cap de setmana la Rambla del Ferrocarril amb la Fira de la Cervesa ens anuncia que ja estem en plena primavera. I us preguntareu per què ens poseu aquesta música, Ràdio Rubí? Doncs perquè avui tenim cicle de cinema a la sala, cicle de cinema en català, cicle Gaudí. En aquesta ocasió es pot veure Cirat. Aquesta és la banda sonora d'aquesta pel·lícula, superpremiada. És una pel·li del director Oliver Laxe i està protagonitzada, entre d'altres, pel Sergi López. La fan avui, com totes les pel·lis, del cicle Gaudí a la sala a partir de les 8 del vespre. Molt recomanable aquesta pel·lícula. És una de les poques oportunitats a Rubí de veure cinema.

I ens permetreu aquesta llicència musical per anunciar-vos, per explicar-vos, i recordar en aquest cas, perquè ja n'hem parlat, que Rubí homenatge a partir d'avui a l'artista Toni Grau amb dues exposicions. Una mostra es pot veure a l'antiga estació i una altra a l'aula cultural. Es tracta, en el cas de l'aula cultural, d'una mostra monogràfica d'obres de Toni Grau, que, a més, és el resultat de la crida que s'ha fet a les ciutadanies, des de l'Ajuntament, des del Museu Municipal, s'ha demanat als rubinencs i rubinenques que tenien obres o quadres de Toni Grau que els portessin, que els cedissin temporalment per mostrar aquesta obra a l'aula cultural. És, per tant, una oportunitat única de veure quadres que fins ara estaven a casa d'algun rubinenc o rubinenca. L'altra mostra és l'homenatge que li han fet els seus amics artistes, porta per títol 23 gats, d'aquí la broma, de la cançó, i és una proposta impulsada per aquest col·lectiu Artistes Amics. El que han fet és reinterpretar l'obra de Grau. Toni Grau va fer diverses obres de diverses temàtiques, però el gat, els gats, eren una imatge comuna pràcticament durant tota la seva trajectòria. I el que han fet aquests 23 artistes rubinencs és reinterpretar-los amb les seves pròpies tècniques. En aquest cas estarà a l'antiga estació. Ens prometien els organitzadors, aquests amics del Toni Grau, que aquesta tarda, a partir de les 7, hi hauria una sorpresa musical. Suposem que no serà com la nostra i que durant aquests dies podrem visitar les dues mostres, que estan molt, molt juntes físicament. Pràcticament en 200-300 metres podem veure les dues exposicions. Però a banda d'això, tenim a l'Ateneu aquest diumenge a partir de 1:15 i dins el cicle de jazz tenim l'actuació de Jazz Clar, adaptat al català, les lletres del repertori clàssic del jazz nord-americà. Demà dissabte hi ha una nova edició de la Trucalleria, serà a partir de 10:45. Molta atenció al temps aquest cap de setmana perquè podria tornar a ploure, per tant, com us dèiem el cap de setmana passat, abans de sortir, mireu la previsió meteorològica. Nosaltres marxem, tornem dilluns a partir de les 9, que acabeu de passar una molt bona tarda.

0: Rubí Sau amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Observar, seguir de ben a prop el creixement de les nostres artistes és un gran petit luxe. Fa poc més de 6 mesos que l'Alba Luf retornava al Rubí Sound amb la butxaca plena d'il·lusions i amb el primer senzill acabat d'estrenar. Una entrevista a pocs dies del manifest del dia 25 de novembre en contra de la violència masclista, on la mateixa Alba Luf va ser protagonista. Doncs avui, avui gaudirem de nou d'aquest privilegi. La poeta, actriu i cantautora retorna de nou al programa per parlar del seu nou àlbum En la raïz i, sobretot, per convidar-vos a un concert molt i molt especial. També compartirem amb vosaltres, serà un privilegi, la nostra agenda de concerts. Us donarem recomanacions per gaudir de la música rubinenca en viu i en directe. Jazz i blues seran els protagonistes. No us ho podeu perdre. Qui diu que no hi ha música rubí? Que s'ho faci mirar o bé que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

0: Duende va ser el primer tastet d'allò que formaria part del nou treball de la nostra protagonista. L'avançament musical que destapava el seu projecte més personal. Quan un artista t'arriba amb un treball tan representatiu de si mateixa, quan sembla que tot encaixa en el seu univers artístic, només resta gaudir de l'encant i la màgia de tot allò que estàs escoltant. En la Rave són 11 cançons que exploren sonoritats i paisatges diferents amb la vulnerabilitat, la nostàlgia i la resiliència com a fil conductor. Imagineu-vos gaudir de tot això en directe, de fer-ho en un espai tan bonic i representatiu com és el Casino de Rubí. Us ho podeu imaginar, però molt millor que ho visqueu en viu i en directe el proper divendres 22 de maig a partir de les 8 de la nit al Teatre Casino de Rubí. Albaluz, què tal? Benvinguda, com estàs?
1: Ai, molt feliç. Parles tan bé, Robert.
0: Què en dius? No, que em poso vermell. No m'ho diguis, que jo em poso vermell. No, no. Intento preparar l'entrevista i donar peu als convidats com es mereixen. I tu i tots els que veniu aquí al Ruby Sound teniu el màxim interès d'un servidor i de la gent de la casa per promoure allò que feu. I clar, és que han passat 6 mesos d'ençà que vas venir. Tampoc ha passat tant, perquè sí que és veritat que hi ha hagut moments de la nostra relació artística radiofònica que, doncs, estaves en un impàs, que canviaves d'una banda a una altra, però en aquest cas vas venir amb aquell primer senzill, això que estem escoltant i que estem veient tan bé i tan maco com és aquest Duende, i clar, teníem unes perspectives d'allò que podia succeir, i jo crec que segurament deus estar molt i molt contenta. És així, Alba?
1: Completament, completament. La veritat és que ha sigut un procés, sento que llarg, al final començar la producció d'un disc i després començar a exposar-ho i a compartir-ho amb el món, són moltes fases, no? I jo porto des de les primeres idees, des de quan vaig composar Duende, que és el primer que va passar, que jo crec que era 2018, 2019, imagina't. Doncs molts anys cuinant fins a arribar a aquest moment que per mi és de molta felicitat i per fi començar a relaxar-me una mica.
0: Cuinar a foc lent o no tant, no? Depèn del moment. Però sí que és veritat que això ho estaves païnt i ho estaves preparant, no? Perquè, de fet, tu em vas dir en aquella entrevista que vam tenir fa 6 mesos que també en aquest procés de cuinar, de preparar aquest disc, de preparar aquest projecte tan personal teu, doncs en aquest procés tu havies viscut el procés d'una forma gairebé sanadora, que fins i tot a nivell personal t'havia anat molt bé poder plasmar aquelles lletres, aquells temes tan personals i fer-ho amb aquest entorn i amb aquest so que defineix molt cap a on va, cap a on està i cap a on anirà l'Albaluz.
1: Completament. És una mica com psicomàgic. Al final, el fet de començar la producció de les cançons, de plantejar-nos l'univers, d'entendre com quin era el viatge que ens portava el disc, no? I que al final, un cop escoltat, jo aquests dies l'he tornat a escoltar sencer, i m'emociono constantment perquè parla de moltes coses, no? Ara sona memòria històrica i ens adintra a un espai que és molt més ancestral també, però que parla d'una arrel que és física, que té noms i cognoms, no?
0: Sí. Hi ha moments personals de la teva vida que estan plasmats, que estan vehiculats i que jo suposo que a nivell personal fins i tot tenies la necessitat de poder llançar-los, de poder explicar-los, sí, de poder confessar-los, no? Perquè en aquest procés segurament hauràs ajudat a moltíssima gent, però sobretot partint de la base de tu mateixa, no? Perquè una mica el món dels cantautors també es basa no només en reflectir allò que està succeint al teu voltant, sinó allò que tu et vull per dins, no?
1: Completament. I al final no hi havia cap pretensió de fer un disc quan jo vaig començar a escriure, ni tan sols quan vaig començar a fer cançons. Era algo que naixia o emergia de forma natural, no? Com més genuïnament. I a poc a poc això va agafar una forma, cada cop vaig sentir que necessitava compartir per fer un tancament de tot un procés, de tota una fase de la meva vida, que han sigut uns quants anys, sí.
0: I això que deies que està sonant de fons, memòria històrica, també és quelcom que va molt, molt vinculat a la teva vida, a la teva família, no?
1: Sí, a la meva família, al meu activisme polític i artístic, no? Ara vinc de veure els meus pares també una estona i parlàvem de com tot això va lligat a un activisme i a una forma d'entendre el món i d'estar en el món, d'estar al servei, no? També.
0: Què et sembla si l'escoltem? L'escoltem? El posem en primer pla una estoneta?
1: Sisplau.
0: Vinga, endavant. Fins i tot, si vols, em permetré el luxe de moure'l una mica cap enrere, ¿vale? Que hi ha una fase introductòria de guitarra i deixar que comencis a explicar tot això, aquest univers i aquesta memòria històrica que va molt vinculada, i ara t'ho explicaràs millor, a la teva família.
1: completament, amb la introducció del Manuel Fuentes a la guitarra.
0: Bon guitarrista, eh?
1: El millor.

0: És preciós aquest tema, un tema per escoltar-lo amb tranquil·litat, amb calma, poder gaudir d'aquests 4 minuts llargs. Costa molt trobar temes que passin més de 2.5 o 3 minuts, eh? El món musical s'ha reconvertit en això de venga, venga, que sea rápido, que sea sencillo, que sigui fàcil i que pugui arribar. I poder explicar una història, a més, amb un tempo, amb una cadència com aquesta, relativament tranquil·la, doncs implica utilitzar minuts i explicar històries.
1: Jo tenia claríssim en fer aquest disc, el volia fer per mi i al meu gust, i sobretot per parlar d'històries. Cada cançó és una història i també és una poesia que troba la manera de ser comunicada a través de diferents ritmes, no? que també van variant com escoltem a la cançó. O sigui que sí, són cançons llargues, crec que totes com a mínim tenen 4 minuts, si no 6, i posar molt per demanar el missatge, com sempre hem fet.
0: Aquestes 11 cançons, de les quals hem anat estrenant diferents senzills, diferents videoclips, com per exemple aquest que ara mateix també sonarà i ens acompanyarà durant una estoneta, Dejarà de doler, que és un tema preciós i un tema que també parla d'una altra vivència teva, personal. Aquestes 11 cançons que dibuixen tot l'univers artístic i personal, ja, perquè al final són dues coses totalment vinculades de l'Alba Luz. Clar, ja l'has vist sencer, eh? Jo me'n recordo d'aquella entrevista que venies amb aquella il·lusió amb... Sí, Robert, ho tinc preparat, ja està gairebé enllestit, però queda, resta molta, molta feina, però la farem i sortirà. I fins i tot també em vas comentar que potser hi hauria una campanya de Verkami. No sé si al final la vas fer.
1: No, igual que moltes altres coses que es van quedar una mica al calaix, perquè és que són tantes coses les que una porta al davant que vaig decidir que ho deixaria pel segon àlbum. O sigui que vindré a presentar un crowdfunding, però serà més endavant.
0: Bueno, tot arribarà. Clar, és que són moltes coses i moltes històries que s'han de lligar perquè tiri endavant un projecte. Ho dic perquè moltes vegades els que s'escolten no són prou conscients i, de fet, fins i tot és raonablement recomanable que no ho siguin, no? De tot el terrabastall...
1: Per
0: la seva salut. De tot el terrabastall que suposa que un artista mateix acabi dirigint, fins i tot moltes vegades financiant directament tot aquest procés, no? Perquè de vegades sí que trobes el suport d'un mecenes o d'una discogràfica que et dona suport extra i pot ser una mica més fàcil, però tot i així has d'estar molt al damunt del projecte i t'ha quedat, doncs, magnífic. Estàs contenta, no? Molt contenta, suposo.
1: Moltíssim i sobretot molt agraïda perquè tinc un molt equip. És a dir, aquest mecenatge no l'he tingut, però sí que he tingut moltíssim equip que ha apostat molt per mi, que m'ha ajudat molt, moltes amigues sense les quals no hauria pogut fer ni la meitat. Moltes estan sortint aquí en aquest videoclip, que especialment sento que és el més sensible, no?, com deies.
0: Clar, que això s'ha de pagar. No és gratis, eh? Però si tens amics, si tens amigues que et donen suport, que et fan preu d'amic o més, fins i tot, no? Que s'impliquen i que no van a fer negoci amb tu, com seria molt raonable en qualsevol altre artista, doncs al final tot s'acomoda una mica, però...
1: Sí.
0: Està bé remarcar-ho, perquè no només és agafar la guitarra i tocar i ja està, eh? Vull dir que el món musical i tal com està dibuixat avui en dia
1: és
0: ben complex.
1: Exacte, és aprendre a ser moltes coses alhora, no? No només compositor, sinó doncs, també això, experta en fiscalitat, experta en tresoreria, experta en...
0: No tens un gestor allà que està...
1: Estem començant a treballar amb diferents persones, o sigui, l'equip s'està fent més gran també perquè el projecte està agafant més pes gràcies a alliberar també. Sí, alliberar tot aquest contingut que portem molt de temps preparant, no? Però sí que és cert que per mi sempre és molt important que tothom que forma part del projecte també ho entengui com des de la professionalitat i que tothom cobri. I alhora, doncs, sense aquestes amigues i sense aquesta mirada amable i el que deies, no?, posar-li l'art, perquè, per exemple, els videoclips els hem fet amb l'Esther Mune, que per mi és una de les artistes a nivell audiovisual que més estimo, i treballar amb ella per mi era també una aposta des de l'amistat però des de la professionalitat de voler donar-li aquesta visió, també.
0: Ha quedat molt xulo i fins i tot jo diria que hi ha com una línia de visual, hi ha un entorn, un univers visual que t'acompanya i que encaixa molt amb doncs, el contingut propi del teu disc, amb aquesta línia naturista implementada en plena natura i que veu molt d'aquestes arrels, no? De la raïz, no? Aquesta raïz, quina és, per explicar-li a un oient que encara no hagi escoltat mai l'Alba Luz i el seu projecte, quina és aquesta raïd, tant a nivell sonor com a nivell personal, que es vehicula en tot aquest àlbum d'11 temes?
1: Doncs per mi tot comença amb Duende, justament per ser la primera cançó i perquè és com una entrada dins d'un portal, que és una mica el portal de l'inconscient i el portal de tot allò que és més intern, no? El coneixes a una mateixa. Al final sempre dic que el disc parla dels meus 20, dels 20 als 30, i sento que aquest és el procés que passes en aquestes edats, com l'autoconeixement i el trobar diferents parts de tu que t'acompanyen i t'acompanyaran sempre. I anar a l'arrel té a veure amb conèixer les ferides, pues potser més en un sentit genograma o en un sentit, no?, com transgeneracional, aquelles vivències d'infància o de joventut que comparteixes amb moltes altres persones, i per això també ressona aquest projecte, no?, amb moltes dones, i que d'alguna manera et fan veure el món des d'aquesta perspectiva. I passa per un lloc molt, molt individual i molt de trobar-se amb una per després obrir-se al món. Crec que aquest és el procés que fa el disc, per això les últimes cançons, que ja en parlem més endavant, són molt més animades o van molt més cap enfora, són més expansives, perquè la idea del procés és entendre que al final el món celebra amb tu i el món està esperant-te perquè tu ets el món també. Hi ha una part de món dins teu.
0: Està claríssim. És el món principal que tots hem de cuidar per després compartir-lo i perquè en global doncs aconsegueix aquestes sinergies, aquesta capacitat de tu viure, sobreviure i fer que els altres també tinguin aquesta connexió, aquest fil invisible que també els hi pugui ajudar i a la vegada t'ajudin a tu, no? Tu has trobat molts fils, has trobat moltes col·laboracions, sí. Algunes d'elles, si et sembla bé, les podem veure i escoltar amb el proper tema videoclip. Hem de recordar a tothom que ens escolta que també ens poden veure des de radiorubí.cat en imatges, i així no només poden veure doncs a l'Alba i a un servidor, encara que és molt millor, molt més recomanable veure l'Alba que a un servidor, sinó que podem veure tots els videoclips i tota la imatge gràfica d'aquest treball en la raïd amb l'Alba Luz. Mira, escoltarem aquest tema i després m'explicaràs tota aquesta implicació de moltíssima gent, moltíssimes grans artistes que t'han donat suport, com les que surten en el mapa. Ho escoltem?
1: Sí.
0: Endavant. Sí.

0: Estem escoltant aquest magnífic tema anomenat El Mapa, un dels temes que pots trobar en el treball de l'Alba Luz, en la Raif. Aquí està l'Alba Luz il·luminant-nos amb la seva energia, amb el seu bon rotllo i compartint doncs, tot aquest treball musical, fins i tot també el treball gràfic que en els temps que corren doncs, és tan o més important de vegades arribar a tothom i amb les xarxes doncs, tens aquesta capacitat. En aquest videoclip veiem com hi ha aquests fils, eh? Aquests sí. Fils que van connectant tot, no? Millor que ho expliquis tu, que segurament ho tindràs molt més fàcil per explicar-nos de què va aquest mapa i aquesta col·laboració amb l'Anna Barrufet i amb la Marta Caoba.
1: Sí, estava rient perquè pensava que vam estar molta estona.
0: Suposo.
1: Per filar-ho tot, no es veu tant des d'aquí.
0: I per recollir-ho, i per recollir-ho.
1: Ui, sí. Per recollir-ho també. Encara els tinc per fer alguna cosa. Per fer alguna cosa algun dia. Per mi aquesta cançó parla dels amors de la meva vida, que són la Marta i l'Anna. Són dues amigues, dues persones que m'emociono només de parlar d'elles i de pensar-les perquè són molt importants. I el mapa parla de la necessitat de tenir persones que estimes i que et fan de xarxa, et fan de brúixola quan avances per la vida, no? I de vegades no saps ben bé si era por ahí o era por el otro lado. Pues.
0: Clar que el mapa sembla que sigui un, però es va dibuixant minut a minut, segon a segon, no? I una miqueta allò que tu vas generant, aquells fils que vas estenent, doncs et van connectant en diferents moments. I sí, de vegades la vida no és maca i feliça i magnífica, ni t'ho posa fàcil, però tota l'oportunitat de créixer va vinculada moltes vegades, gairebé sempre, per desgràcia o per sort, a moments durs, a moments complicats i també a moments d'amor, com aquests que veiem amb aquest videoclip amb les amigues. Què seria de la nostra vida sense els amics, sense la família, sense la gent que ens estima, que ens ajuda i que, a més, doncs, en aquest cas, ens impulsa també a nivell musical, no?
1: Sí, i de totes les maneres. Bueno, per mi elles són molt importants i són aquelles amigues que et recorden això, no? Que alguna cosa estem fent bé si ens hem trobat i si ens cuidem i estem juntes.
0: Escolta, d'aquest treball, quin és el tema que tu doncs, t'enganxa d'una forma especial, al qual hi tens un carinyo molt i molt, molt especial? És a dir, jo sé que tots els temes que en aquest treball van molt vinculats a tu, o la gran majoria, però hi ha aquell tema que dius, ostres, aquest tema és que és tan important. Abans em parlaves de Duende, no? Que una miqueta doncs, en dibuixava l'inici i era una mica el primer tema que vas composar abans d'acabar de composar-los tots, no? Però no sé si hi ha quelcom més en aquest treball que ens hauríem de fixar explicat per tu, que ets la protagonista.
1: Et puc parlar del que m'agrada més?
0: Sí.
1: Bueno, del que m'agrada més, del que és més especial, potser, simbòlicament, del que quasi no entra al disc.
0: Atenció, hi havia dubtes.
1: Hi havia un que no havia d'entrar i gràcies a la col·laboració que porta va entrar. I després del més controvertit.
0: Vinga, vinga, som-hi, endavant.
1: Sí, el primer, el que és més especial o que d'alguna manera sempre sento que m'acompanya molt especialment és Cara de Luna. Perquè és una cançó que sempre apareix o sempre reapareix i agafa matisos diferents en cada fase de la meva vida. No? De fet, la vaig escriure quan Chapausa, la nova, es va transformar i va deixar de ser el meu projecte.
0: El teu projecte comunitari, iniciàtic,
1: sí.
0: Doncs amb l'R. Juana, amb el Jaime i amb d'altres companys que també va passar per aquí pel Robinson i va tenir molta volada,
1: déu-n'hi-do. El Pol, l'Òscar. Va ser un projecte increïble que per mi va ser casa durant molts anys i en el moment en el que vam decidir doncs, acabar el projecte, jo vaig escriure aquesta cançó des de, d'alguna manera, voler parlar dels finals i aquelles coses que es transformen, no? Després va agafar matisos molt diferents quan va morir la meva àvia i em va ajudar molt a poder acomiadar-la també en aquell moment, com dos dies després de tornar del viatge d'Argentina, molt, molt intens. I bueno, també quan em vaig operar la cara, que vaig haver de tenir una operació de mandíbula així molt fortament, doncs també va agafar un altre matís, perquè Cara de Luna, dejo ir mi cuerpo viejo, bueno.
0: Cara de Luna, cara de Alba. Bueno, és una dificultat, però també va ser una oportunitat per des de la inactivitat en cert aspecte artístic, doncs pensar, madurar, deixar que allò doncs, et portés cap a algun cantó. Ja sé que de vegades, quan estàs enmig de la tempesta, dius, no, jo d'aquí no en treuré res bo. Però quan la tempesta va passant i pel transcurs doncs, n'has après alguna petita lliçó, doncs va molt la pena.
1: Completament. I per mi és... Aquests anys han sigut un viatge d'agafar força amb la transformació, no? D'entendre que realment en la transformació, en el deixar anar, en agafar força i entendre quan estem vulnerables, doncs hi ha realment la fortalesa i la identitat. No? M'he pogut conèixer molt a mi mateixa des d'aquí. Per això és una cançó que sempre quan necessito agafar força jo la porto.
0: L'escoltem i la veiem una estoneta. Vinga, endavant.

0: Allà la tenim sonant des de la Raïf, l'Alba Luz. Tota sensibilitat, tota bellesa artística i també fortalesa, eh? Perquè l'Alba és ben forta. I ser-ho des d'aquestes bases de la sensibilitat i la bellesa, doncs també és un plus, eh? Perquè molta gent es pensa que ser fort es basa en d'altres valors i no. Pot ser ben forta i ben reivindicativa. Tu, de fet, ets una dona que està sempre molt implicada a moltes causes i, a part d'aquest univers que tens suau i intens a la vegada, doncs també hi ha l'Alba reivindicativa que surt amb aquella fortalesa. Alba, estàvem parlant dels temes més representatius. Deies i parlaves molt bé sobre aquest tema que hem escoltat, sobre Cara de Luna. I
1: amb la Raquel Lua, que també
0: amb
1: és
0: la Raquel Lua,
1: una
0: sí.
1: artista.
0: Amb la Raquel Lua i també amb la Carmen Aciar, que també va col·laborar en aquest treball i que també forma part d'aquest magnífic.

0: justament, no? Era una cançó que en general els concerts no volia fer perquè no preferia guardar-me-la per mi, però moltes amigues sempre me la demanaven, com que era un, o cantaven la tornada o així, no? I va arribar un dia que en un concert tocant-la de cop vaig entendre jo mateixa la lletra, no? Perquè parla d'una relació que vaig viure fa molts anys, una relació d'universitat, no? I en realitat a la lletra realment ja es veu, no? Hi ha algunes paraules que ho denoten. Parla d'una possible maternitat, parla d'un avortament. I és una cançó que és tendra, és forta, és trista, però que també és d'agraïment i també és de mirada cap a les diferents possibilitats que la vida ens ofereix i que de vegades des de la pròpia elecció, com deies, no? La vulnerabilitat i la força, que són tot el que constitueix també la vida i aquest disc en concret, no? Doncs poder trobar el propi camí abraçant i agraint el que no ha sigut.
1: Que difícil que és això, poder créixer en base a aquestes experiències. I ho dius tu, com ho diu qualsevol dels oients i oientes que ens escolten i que saben que en aquests moments són molt durs i que costen, però sí, ja és fàcil dir-ho, però són oportunitats per poder créixer i, evidentment, si algú ha crescut els últims anys que jo he vist a nivell artístic, és l'Alba, una d'elles, dels artistes que han passat per aquí, pel programa. És molt important, doncs, que la gent que hi ha al teu voltant et doni una altra perspectiva, no? I també sí. Ei, per què no la toques? Ei, per què no la fas? Per què no la inclous? I tu, gairebé, de forma inconscient, com a, no sé, et feia mal, fins i tot, o no trobaves prou segura, o prou...
0: No, era com
1: prou si la... a gust per dir... Fins aquí, no?
0: Sí, era com si...
1: No és tan important.
0: Sí, la jutjava, però perquè no l'havia acabat d'entendre, realment. I va haver-hi un dia de...
1: Ojo, al tanto, que l'havies fet tu.
0: Sí, que no... però és que això passa constantment, com al final la creació t'ensenya constantment. Moltes parts de tu que potser doncs, des de la inconsciència o des del... Jo escric i composo per necessitat, mai vaig a buscar, faré una cançó així. Sempre neix des de la meva pròpia intimitat amb la meva música, des d'una creació que és genuïna. Llavors, moltes vegades entenc què volia dir molt més tard.
1: I, imagina't la gent que no l'ha creat, que l'ha consumit, clar, que l'ha escoltat.
0: Sí,
1: de fet,
0: a mi
1: em passa. A mi em passa molts temes que formen part de la meva vida, de cantautors, d'artistes que has escoltat, que has venerat, que has connectat, que has dit, ostres, això que m'estàs explicant, jo ho he passat i ara ho entenc, no? Ara podem compartir, no?, aquella màgia que s'estableix, no? I que després, anys més tard, dius, ah, vale, però això anava potser de l'altre. O ara m'ho miro i ho escolto i ho entenc d'una forma diferent. Això és màgic, no? Poder formar part de la vida de les persones i que la gent s'ho faci seu, sí. I faci fins i tot la seva pròpia interpretació, encara que no estigui vinculada directament amb la motivació principal que ho vas fer, dic jo que deu ser la bomba, no?
0: És preciós perquè al final a mi el que m'importa ja un cop ha sortit la cançó és què li fa sentir a qui l'escolta, no? Més enllà d'allò que volia transmetre, doncs si acompanya un procés vital d'una altra persona, crec que no hi ha res més preciós que això.
1: I que ja no és teva.
0: Exacte, ja forma part.
1: Ja és d'una altra persona i ja forma part d'ella.
0: Sí, mai ha sigut meva tampoc, perquè realment d'alguna manera és com...
1: Bé,
0: bueno, jo
1: el que ha gustat fer-la...
0: Sí, això és veritat.
1: Com per fer-la, que no és mia, que és d'altre.
0: Però bueno, forma part, o sigui, és una manera de canalitzar algo que són experiències vitals que compartim les persones, no?
1: Ja.
0: Però és fora, i li compartia a la meva actual companya de pis,
1: sí.
0: Li compartia el missatge de la cançó de Pudor Ser perquè l'anava cantant per casa. És que resulta que de ser la cançó que potser no entrava en el disc, és la que més està cantant tothom.
1: Caramba.
0: I a mi això em flipa, com ho podem viure tan diferent. O sigui, gràcies a la Marta Caoba per també animar-me a ficar-la al disc i cantar-la amb mi.
1: Vale. Doncs hem descobert la més especial, Cara de Luna, per moltes coses. Aquesta, que semblava que no entraria i que finalment, afortunadament, va poder entrar en el disc, i dèiem que restava una altra que era la més controvertida.
0: Controvertida, sí. La més diferent.
1: Conflictiva, entre cometes. Per què?
0: Bueno,
1: explica'ns-ho.
0: Jo de vegades he anat a fer concerts i xerrades a espais com instituts públics o espais així, no? I de vegades faig dinàmiques en què jo passo el nom de les cançons i la gent doncs escull quines cançons volen escoltar, no?
1: Clar, i veuen Zorra i diuen...
0: Exactament. Aquesta, jo vull saber, no? Perquè dins d'aquest univers tan sensible i...

0: No, i tan vulnerable i tan nostàlgic de vegades, de cop aquesta cançó és, i aquest bolet...
1: A més, que segurament és el tema més xaratxero, no?
0: Sí.
1: Més simpaticot, com a mínim, a nivell d'arranjaments, a nivell de lletra. Explica'ns-ho.
0: Sí, doncs és una cançó que vaig escriure i també és de les... Bueno, de l'època de Chapaos o de Quejío, o sigui, fa molts anys que va començar a néixer aquesta cançó ja, no? Però és una cançó que en realitat no és un bif cap a ningú, que sembla que estigui jo criticant, no? Sinó que és com si parléssim d'aquesta veu interna que és una mica com dolenta amb una mateixa, no? El missatge és per què no ets com ets amb les teves amigues, no? Per què no ets amb tu com intentes ser amb el món, no?
1: Sí. Escoltem-ho.

0: Està xulíssima. A més d'aquest punt així funky, no? Sí. Divertit, no?
1: Sí, sí, que també és molt la meva identitat, tot i que no sempre aparegui.
0: Aquest tema sonarà en el concert que faràs al casino?
1: I serà molt divertit perquè tot el directe que estem preparant a Trio amb el Joaquín de la Cruz i amb el Juan Murúa és al final una forma d'adaptar tot aquest disc a una proposta que per mi té molt a veure amb com m'agrada estar a l'escenari. Un format una mica diferent, no sona exactament com el disc, però per mi és molt personal, també té molta força, també és molt ballable i sobretot és molt únic i molt autèntic.
0: Clar, perquè aquí hi ha instruments, aquí hi ha trompetes, aquí hi ha un baix, hi ha instruments que igual potser directament no hi seran a l'escenari el proper dia 22, no m'equivoco, no?
1: Sí.
0: 22 de maig, apunteu la data, no us ho perdeu al Teatre del Casino. Sí. I llavors què? Com ho has configurat això? Com sonarà?
1: Amb molta elegància, la veritat. Sí, hem fet uns arranjaments per directe justament amb el Juan i el Joaquín, amb moltes ganes. És un directe que ens fa molta il·lusió i tenim moltes ganes de rodar per tot arreu.
0: Són guitarra i caix.
1: Són...
0: Calaix. Bueno, percussió
1: vària. És un set de semibateria, percussió. Tenim una mica de percussió andina i percussió ibèrica i bateria.
0: Aquest és l'argentí, no?
1: El Joaquín és de Cádiz.
0: Ahà.
1: Però bueno, té una mica aquestes influències, llavors tenim com el pandero cuadrado, que és ibèric, tenim el bombo legüero, que és andino, i el que és argentí és el Juan Murúa.
0: Vale, m'equivoco, bueno. No passa res, per això estàs tu.
1: Al revés.
0: Explica'ns-ho tu millor i jo callo.
1: Són les influències que per mi són més importants en la meva música i el que més escolto, llavors és increïble tenir aquestes dues potes que per són grans amics i talentosíssims músics.
0: Que xulo, un trio magnífic, sí. Doncs preparat per aquest concert, recordeu, eh? La cita la teniu el proper dia 22 a l'espai del Teatre del Casino. Per cert, has anat al casino, ja l'has vist o no?
1: Des de fora, però des de fora. Dins encara no.
0: Ja som dos, i mira que jo treballo a la ràdio, i mira que jo entrevisto tota la gent que hi va, eh? Encara no he tingut l'oportunitat.
1: Espero que el 22 sigui el primer dia.
0: Mira, m'ho estic plantejant, eh? De veritat, t'ho dic en sèrio, eh? Perquè tinc ganes d'anar, i perquè anar a veure un concert teu seria magnífic, no?
1: Sí.
0: Tant de bo que ho pugui fer.
1: Espero que sí.
0: I què t'han dit, què t'han explicat? Perquè, clar, tu més o menys tens una idea de l'espai, l'has vist en fotos, en algun vídeo.
1: I, bueno, sí que la meva família ha anat a les visites guiades que es van fer i m'han dit que és preciós.
0: Que pros, molt bé.
1: Tinc moltes ganes de veure'l i, a part, vindran algunes col·laboracions del disc.
0: Ah, explica.
1: I altres que no tenen a veure amb el disc, però que venen del passat. I que
0: també faràs poesia, també?
1: Faràs, hi haurà alguna cosa de poesia. Hi haurà, evidentment, el disc i el que et comentava, no?, com col·laboracions del disc, però també tinc una col·laboració molt especial que no té res a veure.
0: Qui és?
1: És familiar.
0: Ah, vale. Molt bé.
1: I, bueno, sí, tindrem el cantautor Mutante... fent una cançó de Luz Mutante amb mi, que és el projecte, bueno, és el Pepo, que és el meu tiet, és amb qui jo vaig començar
0: un artista,
1: a fer música, és clar, un artista d'aquí de Rubí.
0: Amb el qual has fet molta carretera.
1: Sí.
0: Has fet moltes taules i has fet molts escenaris.
1: I és una de les persones que més estimo en la vida i em fa moltíssima il·lusió que estigui present amb mi en aquesta data, cantant una cançó que és molt especial per mi, que ja et dic, no té res a veure amb el disc, però que la gent que la coneix, bueno, repartirem Kleenex perquè...
0: perquè és molt emotiva i perquè hi ha una connexió molt, molt especial.
1: Sí.
0: I més a més amb les famílies, amb la família pròpia i amb els amics que hi són moltíssims, evidentment, perquè l'Alba és Rubí, Rubí és l'Alba. Encara que últimament estàs visquent més a Barcelona.
1: Sí,
0: però hi vens molt sovint, clar.
1: Clar, faig vida allà perquè al final és... Bueno, jo em dedico també a la teràpia i estic molt present a la ciutat en aquest sentit, amb l'activisme també, però sobretot amb la música i amb tota l'escena, no? Però Rubí sempre està al cor i estaré venint més sovint. També tinc alguna col·laboració més endavant amb cosetes i entitats de Rubí.
0: Ahà!
1: Que no sé si puc...
0: Festa major, potser?
1: Bueno, tant de bo, això encara s'haurà de parlar.
0: Ah, ho estàs movent. Però... Sí, però no.
1: De moment...
0: T'estic posant un compromís ara mateix, no?
1: No, el 12 de juny de moment estaré col·laborant amb l'Oncolliga, al sopar que fa l'Oncolliga.
0: Bona gent.
1: Sí, sí.
0: Molt bé,
1: sí, amb les entitats sempre s'ha de col·laborar.
0: Clar que sí. I, a més, tu ho tens fàcil, perquè ja pel teu caràcter, pel teu contingut i per la teva dinàmica personal, artística i social, doncs de seguida connectes i tothom està encantadíssim de poder comptar amb l'Alba Luz. Escolta, van sortint bolos, eh? Per exemple,
1: sí.
0: El 4 de juny a Barcelona, a la sala Paral·lel Club, i el 17 de juliol en l'Echo Sessions a la Cooperativa Cultural L'Oculta. No sé si ho dic bé.
1: Sí, el 4 de juny és la presentació del disc a Barcelona.
0: Aha.
1: I exacte, és a Paral·lel 62 Club. Bueno, és una gran aposta per presentar allà el disc i el projecte, i res, amb moltes ganes. Allà tindrem també... De fet, puc dir que tindrem totes les col·laboracions del disc.
0: Yep.
1: Sí, sí, serà una gran festa. Sí que, bueno, tant si veniu com si no podeu venir el 22 de maig aquí a Rubí, doncs superconvidades de venir el 4 de juny, que serà un format una mica diferent, perquè ja és una sala de concert que, per, bueno, hi han passat molts artistes, amics i molts referents, i em fa molta il·lusió presentar també el disc allà, a part d'aquí al Teatre El Casino, que, bueno, estic superemocionada i significa molt per mi presentar el disc allà. I aquest dia de juliol surt una live session, que és aquesta data que comentaves, no? Que vam estar gravant amb la gent de L'Oculta, amb l'Echo Films. Sí, i també hi ha altres dates, estem a Vilassar de Mar, ara al maig, justament com aquest cap de setmana que ve. Bueno, hi ha unes quantes dates que ara mateix no...
0: Que estan ballant,
1: no,
0: i que
1: sí.
0: Encara s'han de confirmar...
1: I algunes confirmades,
0: tot,
1: però
0: no?
1: Que no estan aquí, estan a l'agenda. Però bueno, tot està penjat i tot està publicat per les xarxes.
0: Que xulo.
1: Amb moltes ganes de moure'm, també tancant coses per fer gira per Espanya.
0: Clar, és que tens un producte que és molt, molt exportable. És a dir, tot l'estil de fusió que hi ha, doncs, arrels pròpies de la música flamenca, que hi ha aquest punt de folk, aquest punt de pop, tot una mica així, doncs...
1: Sí.
0: Jo crec que té molta sortida i es pot col·locar molts entorns. Tant de bo que entris en aquesta roda, amb la gent de Roda Autors, també continues fent coses amb ells, i suposo que et donen un cop de mà amb això, no?
1: Bueno, l'entitat Roda Autors sempre serà a casa.
0: Que serà més vinculada aquí, no?
1: És molt vinculada a Catalunya.
0: Però hi ha connexions, hi ha fils,
1: sí,
0: que es van movent, no?
1: De fet, gràcies a Roda Autors i al micro obert que hem estat, doncs, des de 2018 portant cada dimecres i segueix. Jo ara ja estic amb altres projectes, però tots els companys segueixen portant l'entitat amb molt d'amor. Això m'ha permès fer molt vincle també amb Llatinoamèrica, i de fet estem començant a projectar per tornar a Argentina al desembre.
0: Hala, que xulo!
1: I poder fer alguns concerts allà també amb artistes que són germans que tinc per Argentina i per Xile.
0: Que guai!
1: Sí, jo tinc moltes ganes de moure'm, i després d'aquests 2 anys preparant aquest disc amb tanta energia, tinc ganes de posar l'energia en el moviment. Així que tant de bo tot surti. També, pues, enviar aquí el projecte a tots els programadors i programadores i agents culturals que vulguin trucar-nos i col·laborar i portar-nos a tot arreu, perquè estem super ready per això.
0: Ai, tant que sí. Ser completo és el tema que tanca aquest àlbum, eh?
1: Sí.
0: Aquest tema que escoltem a fons. L'escoltarem una estoneta més, perquè tu acabaràs de situar-te, de col·locar-te en situació perquè ens facis un petit acústic, eh? Un tastet d'allò que evidentment es triplicarà, perquè hi haurà un trio al damunt de l'escenari, d'allò que sonarà en el Teatre del Casino, recordeu, proper 22 de maig, a partir de les 20 hores. Ho dic bé?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Exactament.
0: Doncs fem aquesta mini pausa, eh? Agafes la guitarra i per tancar el Rubí Sound i l'entrevista, doncs ens Super. Toques un tema en directe. Quin tema serà? Ho tens ja decidit o què?
1: Mira, hi ha un tema que no ha sortit,
0: sí?
1: del disc, no? Hi ha hagut un parell que no hem mencionat, que és Gràcies, que és un tema que per mi també és molt, molt especial i condensa molt l'energia de la qual parlem al disc, i crec que és amb la que tancarem.
0: Magnífic. Doncs un minutet i de seguida recta final del Rubí Sound amb l'Alba Luz i amb aquesta interpretació en viu en directe.

0: Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical ruinenca.
1: Bueno, ya tenemos a Alba Luz preparada, con su guitarra en mano, dispuesta a interpretar uno de esos temas que forman parte de su trayectoria artística vital y que pues va a poner el broche de oro, la guinda, la cireta al damunt del pastís d'aquesta entrevista aquí al Ruby Sound. Alba, quin és aquest tema? I quan tu vulguis pots començar, no hi ha cap problema. Estem apurant els últims minuts del Ruby Sound i ho farem amb aquesta actuació en viu i en directe. Quin és aquest tema?
2: Doncs moltes gràcies, Robert, per acollir-me sempre i per aquesta actualització de com va el projecte, no? Que per mi és tan important sempre tornar aquí. I us deixo amb Gràcies, en versió acústic.
1: Gràcies a tu, eh?

0: Gràcies, Alba. Fins la propera, que vagi molt bé el concert. Allà ens trobarem, vale?
1: Això espero, gràcies.
0: Salut.
1: Fins aviat.

cançó en directe, que a més podreu tornar a gaudir o gaudir per primera vegada, mai se sap, aquí a Rubí, perquè a partir d'ara la recta final del Rubí se'n va de recomanacions musicals. Això que estem escoltant i que estem veient també, si esteu connectats a radiorubí.cat, és Jazz Clar. Sí, perquè aquest proper diumenge 17 de maig tindrem a l'Ateneu els Jazz Clar, un quintet liderat pel baterista Pau Bombardó, amb la cantant Adela Vilà, Xavi Algans i Xavi Castillo, que substituiran a l'Elisabet Raspall i el Pau Lligades degut a incompatibilitat de dates, eh? Un detall que ens han passat els amics de Jazz en Rubí, perquè dintre del seu 14è cicle de jazz, doncs continuen fent una programació magnífica, bàsicament els diumenges pel matí, que això en el futur em sembla que canviarà. Però bé, parlant de Jazz Clar, doncs aquests integrants adapten al català les lletres originals del repertori de clàssics del jazz nord-americà, fent-les plenament accessibles al públic perquè en pugui gaudir amb més intensitat. La seva proposta combina estàndards del swing i bebop amb lletres en català plenes de vides i emoció. Somriure tan esqueixat. Recordeu, serà aquest proper diumenge 17 de maig, ara a les 12:30, a dos quarts d'una, a l'Ateneu Municipal, al Pati Petit, organitzat pels amics de Jazz en Rubí.

i més música jazz. De fet, el que organitza tot això, o gairebé sempre, és el senyor Enrique Heredia, que és company de ràdio també, fa, ja sabeu, el jazz per Anita López, i és un excel·lent baterista de música jazz, de qualsevol gènere, però especialment de música jazz. Doncs això que esteu escoltant és una actuació a la nova Jazz Cava. Enrique Heredia Trio, amb el featuring de Benet Palet. Això exactament, o gairebé similar, en un altre espai, és el que succeirà en el casino el proper dia 29 de maig a les 20 hores. Allà trobarem aquest cicle de Rubí Talent Local, en aquest cas a la sala La Càmera, que ja sabeu que és la sala més petita, més acollidora, pensada per formats més acústics, més de proximitat, que hi ha doncs, a l'espai del casino de Rubí. Sala La Càmera, entrades a 10 euros per gaudir d'Enrique Heredia Trio, amb el featuring de Benet Palet. Això que esteu escoltant és una actuació del mateix trio a la nova Jazz Cava. Enrique Heredia a la bateria, Michel Faber al piano, Curro Gálvez al contrabaix i aquest que toca la trompeta, el Benet Palet.

0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Per gaudir de tota l'escena musical rubinenca, doncs ho teniu ben fàcil. Des d'allà fa 11 temporades en sintonia del Rubí Sound, doncs en sintonia de Ràdio Rubí, el Rubí Sound, que és aquest programa destinat a promoure aquests artistes nous i emergents. Aquí cada temporada descobrim artistes que no coneixen de res i que estan justament començant, i d'altres que estan més que consolidats i que van venir també als seus inicis, doncs sent artistes emergents, com ha sigut avui el cas de la visita de l'Alba Luz, que també actuarà al casino. En aquest cas, recordeu, serà la propera setmana. Doncs aquesta música magnífica del so d'Enric Heredia i el seu trio, recordeu, l'última vegada que ho dic avui, al casino el divendres, a la sala de la càmera, 29 del maig, a partir de les 20 hores. I atenció, perquè ja s'apropa, ja el tenim ben a prop, al Festival de Jazz de Blues. Ho dic bé? M'estic fent un lío. El Festival de Blues, ni jazz ni nada. Festival de Música Negra. I ho fa els amics de la SBR. És que de vegades està en diversos jocs a la vegada, intentant doncs, controlar el so, controlar les imatges, doncs a un servidor se li va una mica al cap. Festival de Blues de Rubí. Atenció, perquè de seguida us fem 5 cèntims d'allò que succeirà i que serà protagonista en aquest Rubí Sound el proper 5 de juny. Però per començar, doncs fem una mica d'obrir boca, no? Una mica d'aperitiu.

0: que no vindrà pas sol, no. Vindrà en un format molt i molt particular. I ho farà en el 13è Festival de Blues de Rubí. Tindrem els amics de la ASBR, de la Societat de Blues de Rubí, doncs, com a protagonistes principals del Rubí Sound del dia 5 de juny per fer un repàs exhaustiu de tot allò que succeirà el 12, 13 i 14 de juny. Com diuen ells mateixos, un cap de setmana per gaudir a ritme de blues entre el castell i el centre de la ciutat. Tot començarà el divendres 12 a les 20:30. A 9:15 de la nit, a l'Amfiteatre del Castell, amb l'Ibai García Blues Project. Després tindrem el Pol Vol Hernández. I el dissabte matinal de música al carrer, davant del Crac. Música en viu en directe, ni més ni menys que con un, amb una actuació estel·lar. Doncs la del senyor Sergi Estella a partir de 2:15. I pel centre de la ciutat, a les 10... diferents actuacions que anireu trobant de forma gairebé sorpresiva de grans artistes que porten la música al carrer. Gràcies a aquesta iniciativa dels amics i amigues de la SBR, la Societat de Blues de Rubí. I mentre la música del senyor Dani Nelo continua sonant, i també el veiem en aquest videoclip des de radiorubí.cat, us podem avançar que també hi seran els The Hicks, que ja tenen integrant totalment rubinenca que viu a Rubí com a protagonista. És la Carla Sande, que vindrà en companyia d'Arnau Demons i del Héctor Infieles. A la bateria i al piano i a la guitarra hi veu la Carla, l'Arnau i l'Héctor. Ja van ser protagonistes de la darrera edició del Festival Rubí Sound i ens van deixar, doncs, un regust de boca espectacular, els The Hicks. Però és que hi haurà més protagonistes, també. Doncs, per exemple, hi tindrem ni més ni menys que la Erin Corín el dissabte, estem parlant del dissabte 13, i el Dani Nelo, que vindrà amb tot un setet de gran música en viu i en directe a l'Amfiteatre del Castell a les 23:00. Dani Nelo, aquest senyor que toca el saxo i que és un dels cracs més reconeixibles de l'escena catalana, un home que ha fet 1000 col·laboracions i 1000 temes i que té una trajectòria espectacular, serà cap de cartell d'aquest festival de blues de Rubí. També tindrem ballada de blues a la Rambla del Ferrocarril i tindrem moltes activitats que anirem desganant puntualment de mica en mica, s'omple la pica, en aquest especial que farem al Rubí Sound del proper...
1: Pricabrac!
0: Del proper 5 de juny. Nosaltres ja marxem, eh? Que el temps passa volant i en bona companyia encara més ràpid. Tornarem la propera setmana i tornarem en companyia d'un altre clàssic de l'escena musical rubinenca, del senyor Roger Margarit i del seu projecte artístic i musical Mapache Gris. Vindrà, però també passaran per aquí una estoneta els amics i amigues de l'espai sociocultural de l'Aurora. Vindrà el Santi Úrsul, molt probablement. Potser també tenim algú més de l'entitat per parlar d'un cap de setmana intensíssim, ple de... actuacions musicals i, sobretot, de la gran final de l'Aurora Music. Aquest concurs que cerca grans bandes ballesanes serà això, la propera setmana. Aquesta combinació del Roger Margarit i Mapache Gris i els amics de l'espai sociocultural de l'Aurora, de l'espai de la CGT de tota la vida. Marxem ja. Porteu-vos bé, sigueu bons minyons, bones minyones. Que no ho aconseguiu, doncs, apa, dissimuleu.
2: Sound.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm el de sempre i ben fred, eh?
1: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
2: Ties, que fort, us heu assabentat que l'anem a procedir a la uni.
3: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
2: Ai, Martina, tens raó, ens cancel·larà el programa i encara no hem començat, quin desastre.
1: Bueno, tranquil·les, amores, vale? Preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
3: Irene, els dilluns a les 12 cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
4: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
5: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí.
1: Són les 6 del matí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou, és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop vostra. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles avui amb Dan Peralbo i el Comboi, que acaben de treure un nou disc, el segon, que porta per títol King Goig. I la segona entrevista amb el Jofre Bardagí fa uns mesos va estar també amb nosaltres per tal de presentar el primer volumen del disc que Jofre Bardagí interpreta Serrat, i avui ho fa, òbviament, per presentar-nos també el que és el nou disc, el segon volumen de Jofre Bardagí interpreta Serrat. Comencem, i avui ho fem amb Miquel Abres, que torna a casa amb el tema El meu país és l'Empordà, una peça que no només parla d'un territori, sinó d'una manera de sentir-lo. L'Empordà com a refugi, com a identitat, com a necessitat. Una cançó que connecta amb l'essència més íntima de la terra. L'escoltem, Miquel Abres, El meu país és l'Empordà.

0: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Repàs de les efemèrides per la propera setmana de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel i Dossi. Repassam les efemèrides del 18 al 24 de maig. El 18 de maig de 1909 mor el compositor i intèrpret de piano Isaac Albéniz. El 18 de maig, però de 1968, Raimon actua a la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmiques de la Universitat Complutense de Madrid. El 18 de maig de 1982 neix Dani Alegret, teclista i veu cofundador dels Amics de les Arts. El 18 de maig de 1990, el Sopa de Cabra fan el seu primer concert fora de Catalunya. Va ser a Llucmajor, a Mallorca.

Seguim amb les efemèrides. El 19 de maig de 1946 neix el cantautor Pere Tàpies. 45 anys després, el 19 de maig de 1991, neix la cantant Selma Bruna. I el 19 de maig, però de 2013, es du a terme la primera edició del Festival Ítaca. El 20 de maig de 1957 neix el cantautor Enric Hernàez. I el 20 de maig, però de 1979, la soprano operística Francesca Callao fa la seva darrera actuació al Saló dels Miralls del Liceu de Barcelona. El 20 de maig de 1991 neix el cantaor Jonathan Penalba. El 21 de maig del 2005 va morir el músic Leonard Giné, fundador de Carraixet. I el 21 de maig, però de 2011, Mazzoni actua al Palau de la Música Catalana de Barcelona dins del Festival de Guitarra i altres acords. El 22 de maig de 1865 neix a Barcelona el compositor Enric Morera. I el 22 de maig, però de 1948 va néixer la cantant Pilar Vinyes i Torres, artísticament coneguda com a Jacinta. El 22 de maig de 2007 es publica el disc Benvingut al Paradís d'Obrir.

0: Seguim repassant les efemèrides. El 23 de maig de 1923 va néixer la pianista i compositora Alicia de la Rocha. 40 anys després, el 23 de maig de 1963, neix la cantant sarda i més concretament algaresa Franca Masu. El 23 de maig, però de 1968, els integrants del grup de folk canten al Parc de la Ciutadella de Barcelona el primer concert col·lectiu d'aquestes característiques. I el 23 de maig, però de 1971, el grup Mapiquina va participar en el primer festival de música progressiva de Granollers. El 24 de maig de 1968 neix el baixista de Lats en Busto, Jesús Rovira. I el 24 de maig de 2014, Obrim Pas s'acomiada amb tres concerts al Teatre Principal de València.
1: Gràcies, Pamela, i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Aquí, ara, a Actualicat, el temps per les entrevistes, ens trobem amb el músic Dan Peralbo, dels Dan Peralbo i el Convoy, perquè acaben de treure nou disc. Aquest porta per títol King Goig. Hola, Dani, i benvingut aquí a Actualicat.
3: Hola, bones, moltes gràcies.
1: Primer de tot, com va anar l'estrena a les estrenes de Girona del passat dia 1?
3: Doncs genial, crec que va ser el bolo de la meva vida. 900 persones a l'escala de Catedral, fotia un goig increïble, tothom cantant les cançons ja noves, que només tenien una setmana de vida, i va ser molt, molt bonic veure des de la gent de Torelló, familiars, des de tota la gent que va venir d'arreu de Catalunya per veure'ns, o sigui, un bolo per recordar, sens dubte, sens dubte.
1: Dan, ens podries presentar qui forma el Convoy?
3: Sí, tant, doncs els meus millors amics, en Red, en Jimmy i en Piti, de Torelló, la meva colla, també més enllà de música, els meus col·legues de tota la vida, que ho hem fet absolutament tots junts, i és un plaer pues, tocar al seu costat. És increïble.
1: Tu ens pots comentar de manera especial, perquè dediques i us dediqueu a això, el rock a casa nostra està viu?
3: Jo crec que sí, més viu que mai. O sigui, tampoc crec que mai s'hagi mort, simplement que potser no estava a les primeres caps de cartell, i crec que està canviant una mica això. Les guitarres estan tornant, se li estan donant més bombo cada cop des dels periodistes, des de la televisió, des d'arreu, cada cop se li dona més tirada, i crec que és guai, i crec que està canviant una mica paradigma, i estan entrant més les guitarres en substitució de la música urbana que portaven tants anys estan a tot el canyó.
1: El títol del disc, King Goig, sona a expressió d'àvia, però també a celebració i a ironia alhora. Per què vau triar aquest títol pel disc? Què és el que us va fer més goig d'aquesta nova etapa, també?
3: Sí que sona una mica àvia, sí, però també és una mica... Sí, sí, total. Però és la idea aquesta també de que som un grup usonenc, som un grup de tradició catalans... Llavors, bueno, era com la gràcia d'aquesta d'una expressió de tota la vida, però bueno, actual, és que quin goig, quina alegria, que això funcioni, que això giri, però també la portada és un engranatge, la portada del disc, llavors semblant, hòstia, que guai, que tot això existeixi, que puguem tocar amb amics, i que a sobre puguem anar per Catalunya a tocar les cançons i que la gent canti i s'ho passi bé. Per tant, res més que dir que quin goig, quina alegria, i venim als concerts.
1: En aquest disc trobem 11 cançons. Totes elles, podríem dir, el conglomerat forma una festa a la vida?
3: Sens dubte. Una festa a la vida, una festa a l'amor, a l'amistat i sobretot en directe. Vull dir, si en disco ja sona així de festiu i de gros, en directe és el nostre punt fort, és on ens ho passem més bé i muntem un bon espectacle que recomanem a tothom a venir, de veritat.
1: El disc King Goig, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
3: Pues els bons amics de Calavento, allà a Flaçà, a Girona. Tenen un estudi molt xulo i han repetit fórmula, perquè l'últim disc ja el vam gravar allà i aquest també. Sona superbé i el 90% de la clau és els Calavento estan darrere i fan treure aquest so de bateria, aquest so de guitarres que tan peculiar i tan especial és.
1: Qui us ha vist en directe sap que sou una pisonadora. Com es trasllada tota aquesta suor i decibels a un disc d'estudi sense que perdi la força?
3: Això és la gran clau, i això és el gran secret de que volia. Intentar que anar som un grup de música, que a cap i la fi toquem tots amb les nostres mans i volem que soni el disc real, no volem que soni artificial. Llavors, bueno, hi ha coses gravades alhora, per exemple, bateria i baix graven alhora, guitarres també es graven així a pelo, i és com... Volem intentar que soni a grup de veritat, a grup musical, on hi ha gent darrere, i si hi ha alguna petita errada, inclús pot fer que sigui més humà i més real. Volem ser el màxim nosaltres, sempre, els discos.
1: Com hem comentat anteriorment, el dia 1 veu presentar el disc al Festival Estrenes de Girona. Aquest divendres esteu a l'Ambassat de Sabadell i continueu aquests propers mesos en directe en diferents festivals, no?
3: Sí, aquest divendres serà molt xulo perquè l'Ambassat és un festival molt guai, que la gent que està ficada a l'organització és brutal, autogestionat. A més, celebren 18 anys, que és una data, és una data divertida. Mola molt ser-hi, convido tothom a venir a l'Ambassat. També estarem al Cruïlla, també estarem a l'Ítaca, també estarem a Actes Majors, és que hi ha un estiu al Vida de Vilanova. S'espera un estiu brutal, brutal.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, a partir d'ara podeu trobar primer el disc en les diferents plataformes digitals musicals, ara aquest divendres a Sabadell, i continuaran pel Ítaca, com deia Dan, per també el Festival Cel Obert de les Masies de Voltregà, per el Vida de Vilanova, pel Cruïlla i fins i tot per el Movo Fest a Mallorca. I segur que també en les diferents festes majors de pobles, viles i ciutats de la nostra contrada trobareu actuació en directe de Dan Peralbo i el Comboi. Dan, gràcies per haver-hi compartit aquests minuts i els millors desitjos.
3: Moltes gràcies, ens veiem als concerts i visca la música humana.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest pròxim cap de setmana. Comencem per divendres. A partir de les 8 del vespre, Pau Alabajos al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona i David Mauricio al Foment de Girona. A 8:45, Júlia Blum a la Sala Elio Gabal de Barcelona, Manel Camp, Joan Reig, Gemma Humet i Borja Penalba al Centre Cultural al Teulà de Constantina i també Minoria al barri de Cerdanyola de Mataró. Més tard, a les 9 del vespre, divendres, Sopa de Cabra a la Sala Rasmatàs de Barcelona i també Els Catarres al Parc Neus Català de Vila Blareix. A les 11 de la nit, Ouineta a la plaça de les Nacions sense Estat de Tàrrega. Passem a dissabte a les 11 del matí al Parc de Fusta d'Alboraia, ja ho sabeu, a la Horta Nord, actuació dels Ramonets. A les 5 de la tarda al Petit de Caleril i a l'Osa, entre d'altres, a l'Amfiteatre del Parc de Catalunya de Sabadell. A les 6 de la tarda, de Tiets o de Talles, Oques Grasses, Ginestà i Maria Jaume, entre d'altres, al Parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. A les 7 de la tarda, Feliu Ventura a Can Pascal de Camprodon, l'Arana també a les 7 de la tarda al Teatre Principal de Palma a Mallorca i Buos Avil i Batista al Parc de l'Estació de Castelló a la Ribera Alta. A les 8 del vespre, a l'Auditori de Girona, actuació de Clara Pella. També a la mateixa hora, Fetus al Cafè del Teatre de Lleida i Miquel Abres a la plaça Major de Vilamarí, al Pla de l'Estany. A 8:45 del vespre, dissabte, Obeses a la Canal de Tona. A les 9 del vespre, Sopa de Cabra a la Sala Rasmatàs de Barcelona. A les 10 del vespre, Remei de Cala Fresca al Passeig de la Rambla de Badalona.

0: Els de l'escena catalana que han posat el seu punt i final en aquests darrers dies. Un d'ells, el Festival Estrenes, que ha tancat la seva edició més multitudinària, consolidant el millor moment del certamen i reafirmant Girona com un dels epicentres de la música en directe a Catalunya. En total, el festival ha convocat 33.000 espectadors i ha registrat un 90% d'ocupació als concerts de pagament, la dada més alta de la seva història. Dels 28 concerts de pagament programats, 21 han penjat el cartell d'entrades exaurides, mentre que en la resta s'ha assolit una ocupació mitjana del 75%. En total s'han venut 31.170 entrades de les 34.530 que es van posar a la venda, mentre que els concerts amb entrada lliure han reunit 1.400 persones. Segons també una enquesta interna del festival, el 98,1% del públic assegura que tornarà a les estrenes l'any vinent. A més, el 63,4% dels assistents han sopat abans o després del concert a Girona i un 15% s'ha allotjat a la ciutat amb motiu del festival. Un altre dels festivals que han posat el punt i final en aquests darrers dies ha estat el Barnasants, que ha posat punt i final a la seva edició número 31 amb un creixement del 33% respecte a l'any anterior, tant pel que fa al nombre d'entrades venudes, unes 12.500, com pel que fa a l'afluència global, malgrat haver reduït un 40% al nombre total de dates i també de recitals. Més de 15.000 persones han acudit a la 60a de concerts que han configurat la programació en un any marcat pel canvi de direcció assumida per Marçal Girbau. El concert de la cantautora ebrenca Montse Castellà a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta el passat diumenge 10 de maig va marcar la cloenda del cicle amb la presentació del seu darrer treball titulat Groenlàndia. Marçal Girbau, com dèiem, director del Barnasants, ens comenta que una de les prioritats de les pròximes edicions serà arribar al públic jove.
1: Poder arribar al públic menor de 30 anys ha estat i serà encara més una de les meves prioritats en les properes edicions, perquè és la clau. L'única manera que el gènere de la cançó, que és aquest gènere genuí dels Països Catalans, que va néixer al segle XII amb els trobadors i que després de 8 segles continua viu, l'única manera que continuï viu i present és que les noves generacions també se'l sentin seu. I, per tant, aquest ha de ser un dels grans objectius.
0: I, per últim, un altre dels festivals que han posat a punt i final en aquests darrers dies en la seva edició 2026 ha estat la FIM Vilaseca, que ha tancat una nova edició reafirmant-se com el gran aparador de la música emergent i familiar de Catalunya i com un dels principals punts de trobada professionals del sector. Durant 3 dies, el Castell de Vilaseca es va convertir en el centre neuràlgic de la música catalana, reunint artistes, programadors, mànagers, productores i agents culturals en un entorn pensat per afavorir les connexions, la descoberta i també el treball de qualitat. L'edició, doncs, 2026 de la FIM Vilaseca ha comptat amb una participació de 8.500 persones entrades que s'han distribuït entre les més de 60 actuacions que ha ofert el programa oficial de la fira. A més, més de 700 professionals del sector musical s'hi han acreditat reafirmant

0: La FIM com un punt de trobada estratègica per als agents culturals i també un espai de referència per descobrir nous talents. També han gaudit de les propostes gairebé 2.000 alumnes provinents dels centres educatius de Vilaseca, consolidant així l'arrelament local de la FIM i el seu vincle amb la comunitat educativa. Ja us podem avançar que la propera edició del FIM en Vilaseca serà del 6 al 9 de maig de 2027.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: enterrem.
1: Continuem aquí a Actualicat, ara com és habitual també amb una de les nostres entrevistes avui, amb la visita d'en Jofre Verdagí, que fa poquets dies acaba de publicar el segon volum de Jofre Verdagí, interpreta Joan Manuel Serrat. Hola Jofre i benvingut de nou aquí.
2: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Fa poquets mesos, si no me'l recordem, el mes de novembre, desembre del 25, ja va estar amb nosaltres per tal de presentar el primer volum i ara el tenim aquí per tal de presentar la segona part, el segon volum, perquè n'hi haurà dos, Jofre?
2: Sí, de moment n'hi haurà aquests dos. Tenim la broma amb el productor, amb el Juanma, de que aquesta la deixem pel volum 3. Sempre hem parlat de que el Serrat té tantes cançons bones que podríem fer uns quants volums més, però de moment són aquests dos.
1: Aquests dos discs és un homenatge a Joan Manuel Serrat, òbviament, però també al teu pare, en Josep Maria Verdagí, que entre d'altres coses va treballar conjuntament amb Serrat durant molts anys, a part de l'amistat que van tenir entre ells dos, no?
2: Sí, sí, és un homenatge a ells dos. El meu pare, de fet, va fer un disc que es deia Verdagí interpreta Serrat l'any 98. Tot neix aquest homenatge neix a partir d'aquell disc, com per fer-li una segona part i una continuació des de la meva visió, diguéssim. I és un homenatge, és això, no? Amb ells dos, tant com a artistes com a pilars de vida que han sigut per mi.
1: Perquè tu, Jofre, en dues setmanes de vida ja estaves de gira amb en Joan Manuel Serrat. Explica'ns una mica això.
2: Exacte, sí. Jo vaig néixer al mes d'agost i van parar com la gira, calculant més o menys quan naixeria jo, i perquè donar temps a néixer, i un cop vaig néixer, això, al cap de 15 dies seguien la gira i ja me'n vaig anar, evidentment no ho recordo, això m'ho han explicat, però me'n vaig anar de gira amb ells cap a Madrid i tot això, sí, sí.
1: Com vas escollir o com vas seleccionar no només aquests 10 temes del segon volum, suposo que també els 10 temes del primer volum d'aquests dos discos?
2: Doncs la veritat, va ser bastant fàcil. Jo sempre m'agrada molt l'equilibri, i és una cosa mental meva, i aleshores l'únic que tenia clar és que volia que fossin 10 cançons en català, 10 en castellà, com aquest equilibri, i 10 i 10, 20 cançons. A partir d'aquí, la selecció va ser fàcil, o sigui, a mi sempre no ha sigut traumàtica. Sempre que he fet seleccions per discos, ja siguin meus, de les meves pròpies cançons, quan n'he hagut d'escollir i tal, sempre han anat caient totes com pel seu propi pes. I sí que és veritat que n'hi ha, que el que deia abans de la broma de esta la dejamos para el volumen 3, que parlàvem amb el Juanma, però tot i que sí que me'n deixo moltes, les que hi ha jo crec que em representen. De fet, amb el Serrat, quan vaig tenir aquesta selecció, li vaig anar a ensenyar a veure si li semblava bé, i ell em va dir una cosa molt sàvia, com sempre tot el que diu, que diu, jo no faria aquesta selecció. Diu, però jo no la faria jo, parlant d'ell, perquè seria la meva. Diu, a mi m'encanta que aquesta sigui la teva selecció, i entenc perfectament que tu hagis escollit aquestes cançons perquè són les teves, i m'agrada molt que hagis escollit aquestes cançons. Per tant, és això. Jo també tenia molt clar que no volia que fos la mateixa selecció que va fer el meu pare pel seu disc. Per exemple, hi ha coses de la selecció del meu pare que no entenc que deixés fora a una cançó com Res no és mesquí, que és un disc que ell va arranjar. I en aquest cas jo sí que l'he posat. Però bueno, no l'entenc perquè, el que dèiem, no? Perquè era la seva selecció i en aquest cas és la meva selecció. No ha sigut traumàtic i estic molt content de les cançons que he escollit, sabent que n'he deixat fora de cançons meravelloses.
1: Jofre, després de fer-hi la selecció d'aquests 20 temes, com has fet tu la revisita al repertori d'en Serrat d'aquests 20 temes? Volem dir que com has interpretat tu aquests temes? Segur que, per exemple, li has donat el toc modern de l'any en el que estem, no?
2: Exacte. Mm-hmm. O sigui, la cosa és que... és que això, vaig agafar... tenia molt clar que volia un productor extern, que en aquest cas és el Juanma Latorre, que és un component de Vetusta Morla, algú que admiro molt la seva feina, tant amb Vetusta com a productor, amb la casualitat que mira, que ens hem fet amics i que ens coneixem o que ens coneixem de fa temps, i de coincidir a llocs, i aleshores... jo normalment soc productor dels meus propis discos, però en aquest cas estan tan involucrat emocionalment en els originals, m'era com molt difícil poder-li donar la volta. Per mi és molt important l'ànima de la cançó, la melodia i l'harmonia, però sí que creia que estava bé donar-li aquesta volta en els arranjaments i, com bé dius, com bé deies, com de modernitzar, o sigui, modernitzar-los. Mm-hmm. No és modernitzar-los per fer-los millor, són adaptar-ho al temps que em pertoca, que estic vivint jo ara, no? I aleshores, a partir d'aquí, crec que el Juanma va ser una molt bona elecció. Ell és molt fan de tota l'obra de Serrat i la coneix molt. I aleshores, jo em pensava que em diria que no, perquè està molt ocupat amb Vetusta Morla, però ell em va dir, mira, si m'esperes, estoy dentro. Aleshores, durant aquest temps que el vaig esperar, no el vaig esperar perquè vaig anar fent demos i jo tenia molta feina, i a partir d'aquí ell va anar treballant i presentant-me propostes de donar-li de volta una mica els arranjaments. I és el que ha sigut. Jo crec que he respectat molt, perquè no podia ser d'una altra manera, la melodia, el que et deia, i l'harmonia de la cançó, però amb aquests arranjaments una mica més adaptats a l'època que estem, diguéssim.
1: Estem parlant molt de Joan Manuel Serrat. Jofre, fins on ha arribat la complicitat d'en Serrat en aquest projecte?
2: Doncs la veritat que molt més del que m'esperava. Ha sigut molt emocionant. O sigui, jo des del principi, quan vaig començar aquest projecte, quan vaig pensar-lo i vaig començar a treballar una mica pensant en les cançons i com ho faria això, el vaig anar a veure i li vaig preguntar si li feia il·lusió o si creia que estava bé que jo fes això, perquè evidentment, clar, jo podria fer un Jofre Verdaguer interpreta Bruce Springsteen i no faria falta demanar-li permís, diguéssim, a l'Springsteen, bàsicament perquè no tinc cap mena de relació amb ell, simplement és una persona que admiro. En el cas del Serrat, és una persona que admiro, però al mateix temps és el Joan. I com que és el Joan i és el Serrat, i és aquest doble homenatge, diguéssim, tant a la, bueno, també hi entra el meu pare i tota aquesta vida plegats i a ell com a artista, aleshores li havia de demanar permís i si la feia il·lusió. Al principi ell em va agafar, em va mirar com una cara de deixeu-me de fer homenatges, però després no, realment li va fer molta il·lusió, em va fer una abraçada i va ser, no, em fa molta il·lusió, jo crec que facis això i tal. A partir d'aquí jo li vaig anar, com et deia abans també, ensenyant-li les cançons, o sigui, les cançons que havia escollit, li vaig començar a ensenyar les demos, bueno, li he anat ensenyant coses i cada vegada veia que li feia com més il·lusió i que s'implicava més, fins al punt que en aquest últim, el segon volum, li vaig enviar algunes mescles i ja m'estava... em va dir, o sigui, coses a corregir de les mescles de les cançons, cosa que això em va fer... Bueno, em va fer molta il·lusió, molta gràcia, que s'impliqués tant, inclús com a dir-me coses a corregir que ell veia que s'havien de canviar les mescles. Això, bueno, va ser molt maco. Mm-hmm. Molt maco, sí, sí.
1: Després de tot això, cal afegir que en Jofre comença a presentar també aquest disc en directe el dia 13 dins del Festival Guital Barcelona. I després de Barcelona, cap a on tirarem, Jofre?
2: Després de Barcelona tirarem cap a... Tenim algunes dates tancades a aquest estiu, a Begur i alguna més. Després tenim, tenim Viladecans i s'estan tancant algunes coses també per l'Estat. I al novembre estem a Madrid. En principi el 10 de novembre crec que això, presentem allà a Madrid i bueno... La idea també és intentar fer sortir fora i intentar fer Llatinoamèrica. Vull dir, estem mirant de fer diverses incursions cap allà, que ens fa molta il·lusió.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, Jofre Bardagí té ja en el mercat el segon volumen de Jofre Bardagí, interpreta Joan Manuel Serrat. El podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals i en directe, doncs a partir d'ara començarà també a visitar diferents punts del nostre territori i més endavant, com ell mateix comentava, també a la resta de l'estat i fins i tot a l'Amèrica Llatina, a Hispanoamèrica o com li vulguem dir. Jofre, que hi hagi molta sort amb aquest nou disc i ens tornem a retrobar.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies. Fins aviat.

0: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja al punt final aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta...

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona setmana. Volíem oferir-vos un tema que és el que havíem triat, Mataró, capital espanyola de l'economia social. I així ho farem, però malgrat tot hem de comunicar-vos la dolenta notícia de que una de les persones que ha participat en tot aquest procés tan llarg o curt, però que té que veure amb les cooperatives, amb el cooperativisme, que és en Xevi Viler, ens ha deixat aquesta matinada. Per tant, que nosaltres ja ho teníem pensat, dedicar-li el programa, i així ho farem. D'acord? Doncs, com us deia, Mataró ha estat la primera vila catalana que, sense ser capital de província, podrà lluir el títol de capital espanyola de l'economia social 2026. Es va escollir la nostra ciutat per la seva tradició cooperativista, que va començar el 1864 amb la creació de la cooperativa obrera mataronense i que la ciutat en l'actualitat compta amb un ecosistema dinàmic que suma més de 100 entitats cooperatives que innoven en sectors com la cultura, l'energia, els serveis o la inclusió social. La cooperativa obrera va ser la primera de tot l'estat impulsada pels propis treballadors de la fàbrica. Després n'han vingut d'altres: el Forn del Vidre, el Cafè Nou, el Cafè de Mar, la Unió de Cooperadors, que per cert l'any vinent farà 100 anys, es va crear el 1927. I segur que des del Cruïlla d'Europa ho celebrarem i molt. Mataró disposa d'un pla estratègic, exemple de col·laboració entre agents públics i privats i la societat civil, de l'objectiu de fomentar la sostenibilitat per millorar la vida de les persones. La capitalitat espanyola de l'economia social es va crear l'any 2021 per fomentar un millor coneixement d'aquest tipus d'economia. El cooperativisme promou l'organització d'empreses basades en ajuda mútua, democràcia, és a dir, un soci, un vot, i la propietat conjunta, posant les persones al centre del bé comú de tot, el centre i el bé comú per sobre del capital.

0: Molt bé, tenim doncs un estudi ple de gent, ple de companys, ple d'amics que vindran, que han estat aquí, que estan aquí, per parlar-nos del que ha estat el cooperativisme durant tots aquests anys. I, per tant, tenim a una cooperativista, la Roser Ramos. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tu dius que no diguem que ets tan jove, si ho diem, perquè ho ets, i molt. I si ens pots presentar una mica aquesta música que estem escoltant.
1: Sí. Aquesta música es diu Splash the Colors, és una obra de Miho Hazama. Ella és una compositora i també directora d'orquestra que vam tenir l'honor de tenir present a la primera producció de l'Orquestra Sònica, que és un dels projectes de la nostra cooperativa Musicop. Llavors ens semblava que era adient poder començar el programa escoltant aquesta música per explicar com des de les iniciatives del cooperativisme i l'economia social i solidària podem anar des d'allò més petit a allò més gran, diguem, i passant per sectors molt diversos.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ara ens n'anirem cap a Andorra. Bon dia, Gabriel.
2: Bon dia, Teresa. Què tal?
0: Com molt estem? Bé, molt bé. Com he dit, tenim un estudi ple de convidats. Ens pots presentar el primer? Des d'Andorra?
2: Sí, sí, sí. Deixa'm dir, per cert, que a Andorra li vindria bé tenir unes quantes cooperatives. però sí, presento el convidat. El primer és el regidor Sergi Morales, del grup municipal d'En Comú Podem, a l'Ajuntament de Mataró. Ell és responsable de les polítiques d'ocupació i també de promoció econòmica i d'economia social. I, bueno, el regidor Morales ens diu que ha fet tota la seva carrera professional en cooperatives i que sap molt bé de què parla quan parla del cooperativisme.
0: S'imaginava vostè que seria algun dia el responsable polític de la capital espanyola de l'economia social?
3: Bon, primer de tot, molt bon dia.
0: Bon dia, bon dia.
3: I Teresa, gràcies bon per convidar-nos també. I bueno, primer de tot també voldria tenir un record cap a Xavi Avila, com heu fet a l'inici del programa, tot un referent del cooperativisme a la nostra ciutat i una gran pèrdua que acabem de conèixer. Dit això, responent a la pregunta, doncs la veritat és que, per començar, no m'imaginava ni ser regidor de l'Ajuntament de Mataró, doncs encara menys m'imaginava ser el responsable polític, diguéssim, davant d'aquesta designació, no?, com a capitalitat espanyola de l'economia social. Lògicament, això és un element que al final el que ens ve a dir, no?, d'alguna manera posa en valor tota la trajectòria de la nostra ciutat, la història, la vinculació de Mataró amb el cooperativisme i l'economia social, no només, com jo sempre dic, no?, a nivell de passat, sinó també a nivell de present i a nivell de futur. Però és veritat que tenim un històric molt rellevant, com comentaves a l'inici del programa, Teresa, no?, des de la primera cooperativa de l'Estat, amb l'Obrera Mataronense, passant per fort del Vidre, però també amb cooperatives que tenim a nivell actual, més enllà del paper que juga la Unió, la Fundació Unió de Cooperadors, tot l'ecosistema que tenim actualment a la nostra ciutat, conformat per cooperatives i entitats de l'economia social, amb entitats també que treballen, no?, des de l'Ateneu Cooperatiu, tenim aquí a la responsable, a la Roseo, a la mateixa càtedra d'Economia Social d'aquí del Tecnocampus, que tenim aquí el seu director, que també és el comissionat, la pròpia fundació, o cooperatives que són referents al país, com són Mobilitat, per exemple, que també tenen seu a la nostra ciutat, només per citar alguns exemples. Per tant, tornant a la pregunta, doncs no hi comptava jo que poguéssim, diguéssim, tenir aquest reconeixement, però molt contents que des del Ministeri s'hagi apostat per Mataró, perquè al final és per primera vegada que una ciutat catalana té aquest reconeixement, i a més per primera vegada també una ciutat que no és capital de província té aquest reconeixement. Per tant, jo crec que és un reconeixement tot plegat a la història de la nostra ciutat i també al present i a l'ecosistema actual que tenim a Mataró.
0: Molt bé.
2: Teresa, deixa'm que li pregunti com és que Mataró, diguéssim, té aquesta cultura cooperativista, d'empreses cooperativistes, perquè realment hi ha hagut bastantes que potser no tenen altres grans ciutats. Tu creus que ve de l'època industrial?
3: Jo crec que segurament, bueno, aquí a la taula hi ha persones que coneixen més que jo la història, com l'Eloi i l'Àngel, no? Però si per contestar la pregunta, doncs jo diria que conflueixen a la nostra ciutat a nivell històric, doncs segurament dos elements, no? Una ciutat clarament amb una presència important industrial i de treballadors també, no? Per, lògicament, no vinculat a aquesta indústria, al mateix temps que hi ha un grau de d'activisme, diguéssim, polític, sindical, de lluita dels treballadors, d'organització dels treballadors, i el confluir aquests dos elements, per una banda, una ciutat, que Mataró ha sigut una ciutat molt industrial, no?, i aquest activisme polític, sindical, anarcosindicalista, doncs conflueixen dos elements que al final el que fan és que a través d'aquesta organització dels treballadors, no?, a través d'adquirir, diguéssim, la propietat dels béns de producció de manera col·lectiva, no?, doncs posen en marxa per primera vegada al nostre estat aquests ideals de l'autoorganització col·lectiva dels treballadors, no?
0: Uh-huh. I ara deixa'm preguntar-li en el professor del Tecnocampus. Ell és el professor... Eloi Serrano. Gràcies per ser aquí.
4: A vosaltres.
0: Jo el que voldria saber és què vol dir economia social. L'economia no hauria de ser sempre social?
4: Bé, primer de tot, bon dia.
0: Bon dia, sí.
4: I gràcies per convidar-me i també em sumo al reconeixement d'en Xavier i a la seva figura. L'economia social té uns orígens aristotèlics. Aristòtil, sí, Aristòtil en la seva obra política per Nicòmac fa una definició que és el vocable original del concepte economia. I aquesta paraula és oikonomia. Oiko és la llar. I Aristòtil ens explica que l'oikonomia és la gestió de la llar i, per tant, vol dir que els diners són un instrument per satisfer les necessitats dels integrants de la llar. I que quan els diners són una finalitat en si mateixa, ell explica que això és crematístic, que no aporta res bo. Per tant, l'economia social el que fa és recuperar aquest sentit aristotèlic de situar les necessitats de les persones en el centre, recuperar el sentit de la comunitat i recuperar el concepte que els diners han de ser un instrument per satisfer les necessitats de les persones.
0: Uh-huh. I col·locar les persones al centre.
4: Efectivament. I el planeta, també, ara.
0: Sí. L'altre dia, fa un parell de mesos, hi havia aquí a Mataró, aquí al Tecnocampus, precisament, la ministra de Treball, Economia Social del Govern de l'Estat, la senyora Yolanda Díaz, que va venir aquí doncs, per explicar que Mataró era ciutat de l'economia social. I vam escoltar que també hi havia el professor, l'ex primer ministre italià i actual degà d'una escola de política, economia i afers globals i president de l'Institut Jacques Delors, el senyor Enrico Letta. Per tant, escoltem una mica el que ens va dir a tots els que estàvem reunits aquí en el Tecnocampus.
5: El mercado único es más que un mercado. El mercado único tiene una dimensión social fundamental, las personas, y para decir este punto quiero contar esta ocasión de mi último encuentro con Jacques Delors. Jacques Delors fue el presidente de la Europa Social, fue el presidente de la Comisión, falleció ya 2 años y 2 meses antes de su fallecimiento, en el último encuentro cuando yo lo encontré para contar a Delors de este cargo para escribir el nuevo nuevo reto del mercado único, y Delors me dijo rappelle-toi, le marché unique sans cohésion sociale est une faillite. Este punto, la economía social es clave por el futuro del mercado único. Demuestra que la eficiencia económica y la afinidad social no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutuamente. En un contexto de transiciones verde y digital, estas características son especialmente valiosas, ya que ayudan a reducir desigualdades, arraigar el crecimiento en los territorios y mantener la confianza social durante los cambios estructurales. En este sentido, iniciativas como la de hoy y lugares como Mataró no son periféricos para el proyecto europeo. Muestran cómo la dimensión social del mercado europeo, del mercado único, puede aplicarse sobre el terreno.
0: Gràcies, senyor Leta. Eloi, nosaltres hem sentit a dir-te que Mataró aquest any no es viu només una capitalitat, sinó que s'impulsa una manera diferent de governar l'economia. Això és una mica el que volia dir el senyor Leta. Perquè, clar, estem en el mercat únic europeu. Això també ho hem de tenir clar.
4: Sí, a veure, jo, una de les coses que crec que impulsem des de la capitalitat és aquesta necessitat de reforçar l'economia social no únicament com a sector, sinó també com a model empresarial, com a model econòmic, que és necessari, no es pot abordar un canvi estructural com el que necessitem, els reptes que tenim d'increment de les desigualtats, deteriorament del sistema democràtic, increment del risc climàtic, sense l'economia social. No? I, per tant, nosaltres el que intentem és situar l'economia social en la transversalitat. Hi ha un llibre d'història econòmica que m'agrada molt, que el va fer la Vera Zamanyi, que es diu De la perifèria al centre. Doncs la idea és agafar l'economia social i treure-la de la perifèria per posar-la en el centre de les polítiques. Per això, la gran part de les activitats, diguem, més institucionals o més a nivell, una miqueta amb una mirada més àmplia, tenen caràcter sectorial. Parlarem d'economia social i indústria, economia social i energia, economia social i habitatge, economia social, cultura, educació, món agrari. I la idea és justament aquesta. Si pretenim construir una Europa amb activitat arrelada al territori, des de la pròpia activitat generar equitat, sostenibilitat i reforçar la democràcia, l'economia social té que jugar un paper central en tot això, no? I la capitalitat vol ser un toc d'alerta cap a la incorporació de l'economia social en les polítiques de desenvolupament d'Europa.
0: Vols dir alguna cosa? No? D'acord. Doncs ara presentarem a l'Àngel Puig. Ell és un dels dos cooperativistes de base que hem triat aquí. Ell és president de la Unió de Cooperadors i també ja hem presentat abans a la Roser Ramos, que és una cooperativista, que tu t'has dedicat més aviat a la cosa de música, eh? Uh-huh. Música i cultura.
1: La nostra cooperativa és Musicop, que fem sobretot gestió d'escoles de música, és a dir, projectes d'educació musical, però també producció musical. I avui sóc aquí, com abans ja anticipava el regidor, també com a coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme. Sí. Uh-huh.
0: Molt bé. Doncs ara escoltarem una mica més de música de la que ens ha portat la nostra convidada musical. Uh-huh.

0: Molt bé. Explica'ns què vol dir l'orquestra sònica.
1: L'Orquestra Sònica és un projecte d'intercooperació que hem construït des de dues cooperatives, una això, la nostra Musicop d'aquí de Mataró, i una altra, la cooperativa Contrapunt del Penedès. I aquesta orquestra el que fa és sortir del repertori clàssic, que és el que habitualment han tocat les orquestres al nostre país, situant-se sobretot en el treball d'un repertori modern i de jazz, no? Aleshores, per nosaltres era important explicar que era possible des d'un model, des d'una forma jurídica de l'economia social i solidària, també poder fer un projecte molt potent a nivell musical, que a més s'ha emplaçat a una sala que també és molt referent dins de l'àmbit cultural i de l'economia social i solidària, com és a Paral·lel 62 de Barcelona.
0: Àngel, explica'ns, la Unió de Cooperadors farà 100 anys l'any que ve, per tant, el Cruïlla d'Europa ens en farem ressò. Però ens pots avançar alguna cosa de les que teniu pensat fer? Malgrat que avui no sigui un bon dia, perquè hem de recordar tots en el Xevi Viler, però segur que ell, allà on estigui, estaria content de veure que tot continua funcionant.
2: Gràcies, també, com els companys i companyes ens han dit, gràcies per estar aquí i convidar-me al programa. Comentar que, lògicament, la pèrdua d'en Xevi, com deia el Sergi, és un referent que hem tingut al llarg de molts i molts anys a la Unió de Cooperadors i a la Fundació Cooperadors.
0: Sí, fem la diferència, sí. El que és una cosa i el que és l'altra.
2: Bé, la Fundació és l'eina que des de Unió de Cooperadors i en aquell moment el mandat que hi havia a l'Ajuntament, doncs es crea la Fundació per poder gestionar la recuperació del patrimoni cooperatiu, patrimoni expoliat per el franquisme i que lògicament es tenia que recuperar, ja que la seva finalitat per al gestor que l'estava portant en aquell moment, un gestor franquista, era enderrocar els edificis i especular amb aquests espais. Per sort, si és a temps, però si és a temps gràcies a la lluita i a la reivindicació dels cooperadors, tant els cooperadors que van quedar dempeus acabada la Guerra Civil, perquè molts estaven a l'exili, altres van voler continuar l'activitat cooperativista, va costar molt perquè fins l'any 44 doncs, no es va poder recuperar l'activitat, i per tant a partir d'aquí, d'aquesta lluita constant i permanent d'aquests companys, es va poder aguantar aquest patrimoni. Aguantar per què? Perquè no s'enderroqués i no es fessin aquests disbarats que s'anaven a fer. El primer Ajuntament Democràtic és qui fa possible la recuperació total d'aquest patrimoni, amb l'Ajuntament que en aquell moment hi havia, i a partir d'anys més endavant, la regidora Pili González, juntament amb en Xevi Viler, el company que ens ha deixat, doncs van ser fonamentals a l'hora de recuperar tot aquest patrimoni que ara, doncs, per sort, tenim a la ciutat. I una cosa molt important és que aquest patrimoni no es volia recuperar per la Unió de Cooperadors,
0: No?
2: És molt important. No, es volia recuperar per treballar l'economia social i solidària, però a la vegada també es volia recuperar perquè la ciutat se'n beneficiés d'aquest patrimoni. Molt important, perquè no era un tema de recuperar...
0: Clar, jo primer havia pensat que deies que no ho volies. Sí.
2: No, sí, tant i tant. Però que era molt important que la Fundació, l'eina que comentaves, quina és la diferència que
0: sí,
2: hi ha...
0: Sí, és que és important.
2: És l'eina que fa possible que la Fundació està gestionada i portada al 50% per l'Ajuntament, 50% per Unió de Cooperadors. I que, per tant, és l'eina que utilitzem per poder gestionar tot aquest patrimoni.
0: Molt bé. El nostre company Gabriel et vol fer una pregunta.
3: Sí, hola, bon dia, Àngel.
2: Hola, bon dia.
3: A mi m'agradaria, sobretot, pels oients que ens estiguin escoltant i no sàpiguen molt bé com funciona això de les cooperatives, què diria vostè que necessita una cooperativa per ser sostenible?
2: Ostres. Les pròpies cooperatives...
3: Sí, per què decantar-se per una cooperativa i no per una SA o una SL? Què et dona la cooperativa?
2: Aquí hi ha voluntats, lògicament, personals, molt important. Voluntats de que, com a persones, puguem ser capaços de pensar que hi ha una economia diferent a l'economia de mercat i que, per tant, doncs, puguem realment compartir tota l'activitat professional o no que puguem arribar a fer al llarg de la vida. I aquí jo sempre he cregut que hi ha una voluntat que és aquesta, la que fa possible que es generin cooperatives. Abans el regidor, en Sergi Morales, comentava, quan la pregunta de la Teresa, quan li, què és el que fa que Mataró sigui realment aquest niu de cooperatives tan important i el que ha fet possible també que Mataró sigui la, porti la capitalitat de l'economia social de l'estat espanyol. Jo crec que és una cosa molt important, i és que el moviment obrer que hi ha a finals del segle XIX i principis del XX a l'entorn d'una ciutat com Mataró, una ciutat industrial envoltada en el món del tèxtil, sobretot, i la prova és que l'obrera mataronense, la seva activitat era del tèxtil, doncs fa possible que realment les condicions laborals dels treballadors facin crear consciència perquè hi ha una altra manera de viure, hi ha una altra manera de treballar, que és crear i generar cooperatives, que és, com heu dit abans, posar la gent al capdavant de tot plegat de la vida que realment tirem endavant i volem portar endavant.
0: Uh-huh. A mi m'agradaria, Gabriel... Gabriel, sí?
3: Sí,
0: volia preguntar-te si a Andorra també hi ha hagut el ressò de l'alliberament d'en Saïf de la flotilla. Ho dic perquè ell el coneix personalment.
3: Sí.
0: Doncs...
3: No, jo la veritat és que em vaig alegrar perquè, sincerament, em temia bastant el pitjor coneixent aquesta gent, no? Han sigut 10 dies, imagino que tant per al Saïf com al Tiago,
0: sí,
3: també
0: és
3: l'activista brasiler, que també estava retingut. Jo els vaig conèixer els dos, sobretot quan vaig anar a l'agost a veure com sortia la flotilla del port de Barcelona. I la veritat és que han sigut dies angoixants, no? Però, bueno, per sort, mira, no sempre guanya el bé, i aquest cop ha guanyat el bé. I em sembla una persona molt valenta, perquè lluny d'amagar-se o de ara dir, bueno, doncs, deixo aquesta lluita, ja ahir ja va encoratjar la gent només arribar a Barcelona a dir-li que seguim...
0: Que s'havia de continuar la lluita.
3: S'havia de continuar la lluita i demanant la llibertat als presos i preses palestins i per descomptat al poble palestí, no? Per tant, uh-huh. Em trec el barret.
0: Uh-huh. Això us diu alguna cosa, la lluita pel poble palestí? Ho dic perquè ha sigut com un pagat, això, en el programa d'avui... Però és que ens agradava que quedés clar durant aquesta setmana que els coneixíem i que, per tant, nosaltres volem que la ciutat, que la persona estigui al centre de qualsevol dels processos.
3: I deixa'm dir també, perdó, Teresa, que avui hi haurà una roda de premsa, eh? Avui hi ha convocada una roda de premsa per part del Saïf.
0: Gràcies.
3: I de més, bueno, de sí. Més organismes per fer un balanç.
0: Sí, perquè durant tota la setmana se'n parlarà, sí. I per tant...
3: Sí.
0: Doncs gràcies, Gabriel. Àngel, teniu alguna cosa pensada ja per celebrar els 100 anys de la Unió de Cooperadors?
2: Doncs sí, i tant. Volem ja... Estem preparant un programa que ja el tenim pràcticament tancat, que l'anunciarem ja més endavant, cap a la tardor. Anirem preparant ja aquest centenari, que el 4 de desembre del 1927 va ser quan les cooperatives, quatre cooperatives, decideixen crear la Unió de Cooperatives. Important el nom, més que res, perquè és el franquisme que obliga a que Unió de Cooperadors porti aquest nom, perquè ell no li interessava, el règim no li interessava gens que hi haguessin una unió de cooperatives. I, per tant, ens fa canviar el nom i hem de posar Unió de Cooperadors. I estem preparant doncs, tot un seguit d'esdeveniments que concentrarem quasi bé segur entre febrer i març de l'any vinent. Per què? Perquè el mes d'abril hi ha campanya electoral i, per tant, no ens volem barrejar amb la campanya electoral, no seria dient. I al llarg de l'any anirem també fent tastos del centenari fins a acabar a finals del 27, principis del 28, ja que el 23 de gener del 1928 va ser quan legalment es va formalitzar la Unió de Cooperatives. I, per tant, doncs, tancarem aquest centenari. Per tirar endavant aquest centenari, ho estem treballant des d'Unió, però ho estem treballant també amb la Fundació, amb el regidor Sergi Morales, estem treballant aquest centenari que el volem tirar endavant i que l'estem tancant ja el programa, com deia abans. em deies si podem avançar alguna cosa.
0: Si
2: bé,
0: pot.
2: Hi haurà...
0: Encara falta dies.
2: Sí,
0: però...
2: falten encara. Bé, hi ha una cosa que sí volem fer i crec que podem arribar a algun acord que s'està gestant, que és que el tancament de la capitalitat es pugui parlar també de l'obertura del centenari d'Unió de Cooperadors. Per tant, el tancament que pugui ser doncs, a finals d'any, 26, perdó, doncs puguem també parlar d'aquest centenari. Serà un acte que s'està gestant, s'està preparant i que, lògicament, en el seu moment s'anunciarà per poder-lo fer públic.
0: Nosaltres hem volgut dedicar aquest programa Cruïlla d'Europa al nostre company Xevi Viler, que ens ha deixat aquests dies, i que, per tant, ell va ser una de les ànimes del cooperativisme a la ciutat. I, per tant, per nosaltres, que hi hagués un centre cultural al centre de la ciutat de Mataró, ja ho anirem explicant també com es va produir, però jo li vull dir, va per tu, Xevi, aquest programa, perquè ens escoltis des d'allà on tu puguis. Vale?
2: Aquest referent que comentaves, Teresa, qui més podria parlar-ne series tu mateixa, que vas formar part de l'inici d'aquest engrescar en en Xevi que es fiqués en el món cooperatiu, juntament amb l'Eduard Huertos, tu mateixa i altra gent que vareu crear, doncs veníeu ja d'un incipient món cooperatiu, però que a la vegada vau crear Llibreria Robafaves,

0: clar, el negoci no funcionava, etc. I nosaltres vam dir, això s'ha de canviar. I hem de posar les persones al centre. I les posar les persones al centre només va dir això. La cultura, com es pot tractar la cultura des del punt de vista cooperatiu? I així és el que vam fer. Vam anar a demanar a veure si trobàvem un espai gran suficient al centre de Mataró per obrir-hi una llibreria, però no només una llibreria, sinó una llibreria i un lloc on es poguessin fer actes culturals, perquè per nosaltres era això.
1: Ho expliques com si fos fàcil i és molt difícil, té molt de mèrit.
0: Sí, no. És que va ser molt difícil, i tant, i tant. Però ja, ja ho anirem descobrint durant aquest any, perquè no hem d'avançar coses, però estic segura que aquests dies, tant en Pep Duran com en Joan Iglesias, com l'Emília Illamola, com jo mateixa, estem tots molt tristos per la falta d'en Xevi.
1: Aquí al ara... Ara, Teresa, de llibreries cooperatives, només em ve al cap l'Abacus, que rep molts diners i moltes subvencions, però no sé si hi ha alguna altra, però... No, com, això de les llibreries...
2: A Mataró tenim Buc de Llibres, per exemple, que és una cooperativa.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Vale, vale.
0: Precisament, la Judit, de Buc de Llibres, va sortir també una mica del Robafaves.
3: Els tres socis que porten Buc de Llibres venen de Robafaves.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vas crear escola, Teresa?
0: No, jo no, per favor.
1: I la cooperativa, quina és l'essència de la cooperativa de llibres? Diferent, per exemple,
0: aquest
1: de la
0: Casa... Aquest periodista ja pregunta coses difícils.
1: No, però vull dir, clar, tenim la Casa del Llibre, que és una llibreria normal, no?, on tu vas i compres el llibre. Quina és la diferència entre...
0: Home, la diferència és que es feien moltes coses culturals en un moment, als anys 75, que no estava ben vist fer-ho.
1: Clar.
0: Clar, tu no havies nascut i...
1: Bueno, clar, però el franquisme, bueno, ja m'imagino, ja.
3: Però sobretot, responent a la pregunta, Gabriel, una cooperativa, sobretot, és l'estructura de l'empresa cooperativa la que fa possible que sigui diferent a una empresa privada. I lògicament...
1: L'horitzontalitat, no?
3: Sí, exacte. I a més, és el que dèiem, no? Posar les persones, una persona, un vot, i que puguin opinar, i que realment siguin responsables d'aquesta pròpia cooperativa. Per tant, podríem dir que, mal dit, però que és una cooperativa que tots els seus socis són empresaris de la pròpia cooperativa, amb responsabilitat, i que, per tant, doncs, que això es nota a nivell públic. Bé, depèn del servei que es dongui, o depèn de... d'una mica de la producció que es faci.
2: I però aquesta...
3: Digues.
2: No, sí. I d'altra banda, no, que en el nostre país hi ha una xarxa de llibreries cooperatives que estan fent molta feina de visibilització del que passa en aquests espais, i jo penso que principalment, en comparació a altres cases de llibres com les que ha mencionat el company, que jo no tornaré a mencionar, és que no es busca només l'ànim lucratiu, no? és a dir, el de vendre llibres, que al final les llibreries cooperatives també ho han de fer, també han de poder guanyar diners, no? Però totes elles intenten articular tota una vida cultural i comunitària, podríem arribar a dir, al voltant de les llibreries. És a dir, mira, aquí mateix a Buc de Llibres, un dels exemples és que cada setmana fan un compte-contes gratuït que plega moltes famílies, no?, que organitzen presentacions de llibres, que estan sempre a disposició de la ciutat de Mataró per organitzar, doncs, activitats, sí, també al carrer, de visibilització, que puguin ser accessibles per a tots i totes. Per tant, hi ha com aquesta voluntat també de tenir un impacte positiu en l'entorn, no?
0: I gràcies, Àngel, perquè és veritat,
1: gràcies.
0: Vam ser dels que vam obrir una mica aquesta manera de treballar, i nosaltres, a la que fèiem la presentació de qualsevol llibre, sempre teníem la policia allà.
1: Ostres.
0: Clar, és que aquests joves...
1: No, clar, és que eren altres temps i allà...
0: No, eren altres temps.
1: No, però vull dir que per això té mèrit que tiréssiu endavant una iniciativa com aquesta, perquè, clar, abans amb la censura i amb el franquisme i tot, ja m'imagino allà.
3: Hi ha un element molt, molt ràpid, hi ha un element important, i és que totes les cooperatives, a l'hora de quan preguntaves quina diferència hi ha, totes les cooperatives, hi ha una part del seu capital, que és capital social, que va a finalitats socials. I això és important. Això amb una empresa privada no se li demana, ni és legalment. Per tant, és una diferència que contesta una mica el que preguntaves, Gabriel.
4: Bueno, jo crec que són organitzacions, són empreses, en el fons, que... com parlaré com a economista, més que
0: això. No, està molt bé.

0: que ho facis.
1: Aquest sentit de la comunitat com es trasllada, no?, en l'empresa, doncs les cooperatives de treball desapareix el conflicte entre el capital i el treball, no? Hi ha una tensió latent entre els interessos del capital i els interessos del treball, que quan doncs, el treball és propietari dels mitjans de producció, aquest conflicte desapareix. I en el consum, sempre a classe expliquem, no?, doncs que el que ofereix, no?, és l'excedent del productor, vol obtenir el màxim benefici, i el consumidor vol el seu excedent del consumidor a costa, no?, del productor. Vol dir que sempre hi ha un conflicte també entre oferents i demandants. No? En una cooperativa de consum aquest conflicte desapareix en quant que el soci també és propietari de la cooperativa. No? Per tant, si barregem cooperatives de treball amb cooperatives de consum, fem una reducció del conflicte i econòmicament una millora de l'eficiència.
0: I això com es nota en els pressupostos municipals, en el dia a dia de la ciutat?
2: Bueno, la correlació clara del que és una cooperativa de treball o de consum amb els pressupostos municipals té poca relació, no? Però sí que és veritat que el que jo crec que és important en relació a la ciutat o l'aportació que fan a la ciutat, sí, és que al final, més enllà de l'adjectiu, no?, de que li diem economia social, no deixa de ser economia i, per tant, una part molt important de l'activitat econòmica de Mataró. Si abans parlàvem, no?, que en el passat aquesta vinculació estava molt més vinculada a allò que era la ciutat, em feia referència també a l'Àngel, no?, que era doncs, aquest passat industrial i especialment en l'àmbit tèxtil que conformàvem, no?, que existissin una sèrie de cooperatives en l'àmbit industrial. El que veiem avui en dia és que aquesta aportació és de d'altres sectors, no?, des del sector de l'àmbit del consum, de l'àmbit de la cultura, de l'àmbit de l'habitatge, no?, tenim per exemple una cooperativa també de referència com és Bloc Cooperatiu, que és una cooperativa d'habitatges, de l'àmbit de l'energia, de l'àmbit de la mobilitat, com deia abans, l'àmbit de SonMobilitat, no?, que fa són consumidors que comparteixen cotxes elèctrics que són propietats de la cooperativa, o la cooperativa La Feixa, que és un supermercat cooperatiu, o el propi Abacus o Buc de Llibres. Jo crec que l'aportació, a diferència del passat, és que igual que ens ha canviat l'activitat econòmica, doncs lògicament el cooperativisme i l'economia social també ha anat transformant-se, modificant-se, i ara són doncs, una part important del que és l'activitat econòmica. En termes de país, parlem sempre que al voltant d'un 10% del PIB, no?, doncs el constitueixen el conjunt de l'economia social, que és molt més ampli que només el cooperativisme, perquè quan parlem d'economia social, òbviament que inclou el cooperativisme, però també inclou les associacions que tenen activitats econòmiques, o les fundacions també que tenen activitat econòmica, o altres tipus de les empreses d'inserció, els centres especials de treball, és a dir, és tot un conjunt, tot un ecosistema que són generadors d'activitat econòmica i, per tant, també doncs, de generació també de llocs de treball, que és un dels elements més importants de cara a la cohesió de la ciutat i a la generació d'ocupació de qualitat, perquè, lògicament, els llocs de treball que es generen en les cooperatives o en l'economia social en general, doncs són llocs de treball que per lo general són llocs de treball doncs de millor qualitat que en altres tipologies d'empreses, no?
0: Uh-huh. Teresa, espera't un moment, un segon.
3: Perdó.
4: No, per afegir el que comentava el Sergi, està clar que hi ha una voluntat política perquè l'economia social pugui ser tractada i respectada, no? A Mataró és un referent. Uh-huh. La veritat, Mataró és un referent ja des de molts anys que l'Ajuntament sempre ha cregut en aquesta economia, sí, i que, per tant, doncs, ho dic perquè hi ha ajuntaments que ni es toca aquest tema. Independent que hi hagin cooperatives a la pròpia població, però que Mataró ha estat sempre un referent, com ha estat un referent també Mataró amb el percentatge que es dedica a la solidaritat internacional. Uh-huh. Per tant, són elements que cal tenir en compte i, per tant, cal voluntat política perquè això es dugui a terme.
0: Uh-huh. Professor, i a la resta de l'Estat? Perquè, clar, estem parlant d'una ciutat i penses que això, no sé, es podrà anar estirant com un xiclet?
1: Bueno, tenim per primer cop un ministeri que té el nom d'Economia Social. Sí. Per tant, això vol dir que està dins de l'agenda de les polítiques de desenvolupament del govern central, no? Jo crec que aquests anys aquest ministeri ha fet molt bona feina i també, diguem, està assentant les bases perquè l'economia social estigui dins del debat i sigui un actor a tenir en compte a l'hora de dissenyar les polítiques, no? I crec que aquest és el repte i crec que ho veu molta gent. I fins i tot, encara que no sigui de manera explícita parlar d'economia social, es parla d'economia social sense parlar d'economia social, no? Els ODS, els fons Next Generation, les polítiques estratègiques de la Unió Europea parlen de sostenibilitat, parlen d'equitat, parlen del reforçament, no? I per tant, l'economia social és font doctrinal d'aquest canvi estructural que està promovent-se, no? El que hem d'intentar és que l'economia social ho aprofiti també, no? I crec que aquest és un dels reptes que podem tenir, no?
0: A veure, Gabriel, digues, des d'Andorra.
3: Sí, no, ell parlava dels reptes i això em va estar bé per preguntar-lo el següent. O sigui, no sé si a qualsevol dels quatre, no sé com veuen com auguren el futur del cooperativisme en una societat on, sobretot els joves, per exemple, s'està instaurant el missatge aquest de que ser exitós és si ets un empresari, no? Diguéssim, s'està instaurant la cultura emprenedora, que sempre va bé, però jo crec que s'està entenent malament, no? També perquè se'ns inculca el fet de que seràs exitós si crees una empresa on facis diners i diners i diners. Llavors, no sé com ho veuen.
0: Això. A veure, el professor primer, que és el
1: que va parlar. Jo diria que l'economia existeix perquè els recursos són escassos i les necessitats més grans que els recursos que tenim. Per tant, gestionar vol dir prioritzar. I prioritzar vol dir fer-ho en base a molts elements, però hi ha dos que són molt importants, no? Una és la correlació de forces que tenim amb el món on vivim i l'altra és el sistema de valors que tenim cada un, no? Per tant, l'economia, en el fons, és una ciència moral, diria jo. En totes les decisions que fem de compra, les decisions que fem, com treballem, les decisions que fem quan administrem, hi ha un reflex del nostre sistema de valors. Però jo crec que vivim en una societat, en un moment de canvi molt important, en el que jo crec que l'economia social potser també, i ara obro un debat que no ens dona molt de temps, però és un dels debats que a mi m'interessa. O sigui superar el concepte d'economia social cap a democràcia econòmica, no? Nosaltres vivim un moment de canvi amb una nova revolució tecnològica en el que per primer cop a la història la matèria primera d'aquesta revolució tecnològica no són elements físics, sinó són les dades i és el nostre excedent conductual, vol dir, és la nostra intimitat. I quan la nostra intimitat està en risc, doncs està en risc la llibertat i la democràcia en si mateix, no? Per tant, jo crec que és important que l'economia social obri el debat de democratitzar l'economia amb un espectre molt més ampli que el que són les pròpies organitzacions que defineixen l'economia social, no? Si en aquest element que ens ve ara no reforcem la democràcia econòmica, doncs tindrem problemes perquè aquesta revolució tecnològica té una visió pràcticament oligopolística o monopolística de gent que en poques mans pot dominar, com estem veient, doncs, el devenir del planeta, no? I crec que hem d'anar una miqueta cap aquí, cap a treballar un concepte més ampli de democràcia econòmica.
0: Digues.
2: Sí, jo per aportar algun element perquè tampoc comparteixo, diguéssim, aquesta afirmació, no, de que els joves són cada vegada més individualistes. Segurament hi ha alguns que sí, no dic jo que no, que són cada vegada més individualistes o que només estan pensant, no, a nivell econòmic o la retribució. Jo crec que justament, mira, estava pensant en dos elements que jo crec que són diferenciadors també d'aquest canvi d'època al que també feia referència a l'Eloi. Per una banda, doncs jo crec que cada vegada les persones joves, una de les coses que veiem és que no només tenen en compte la retribució de cada accedir a una feina, no? Sinó que tenen en compte altres elements, com poden ser la conciliació, com poden ser a quin projecte estic contribuint jo amb la meva força del treball, i aquí cobra tot el sentit les cooperatives de treball associat, perquè al final tu decideixes col·lectivament en què vols treballar, tu decideixes els beneficis a què els destines, per tant, tens un nivell de compromís que va molt més enllà d'anar a treballar 8 hores o 7 hores, les que toquin, a un lloc de feina i rebre un salari. Hi ha un nivell de compromís que va molt més enllà exclusivament de la feina, sinó que hi ha un concepte de projecte i de compromís. I el segon element que volia posar també, jo crec, d'aquest canvi d'era que estem vivint, jo crec també, és respectar el valor que li donem a la propietat, no? I aquí ho lligo més amb el tema de les cooperatives de consum, no? Abans parlava jo, per exemple, de la cooperativa Som Mobilitat. Hi ha molts joves, o sigui, segurament, fins i tot les generacions que estem aquí a la taula, tots venim d'una generació que tots havíem de tenir un cotxe, no? Perquè sense tenir un cotxe no podies fer un projecte de vida, però, bueno, potser podies moure per la... O sigui, aquesta concepció ara ja està canviant. La gent ja no pensa, o sigui, jo per què he de tenir un cotxe en propietat aparcat allà, que a més potser el faig servir un dia a la setmana o dos, no sé què, doncs potser té més sentit que m'agrupi amb altres persones, que entre aquestes persones doncs comprem vehicles que a més siguin vehicles sostenibles i que quan cadascú el necessiti, doncs a través d'una app el reservi i, per tant, estem fent un consum molt més sostenible, molt més responsable, que té molt més en compte també l'impacte al territori i al planeta. No? Per posar-ne només dos exemples, jo crec que d'aquest canvi de mentalitat, de que no necessitem ser propietaris de les coses, necessitem de tant en tant utilitzar segons quines coses, però no necessitem tenir-ne la propietat.
0: A veure, digues tu, com a persona jove, Roser, com ho veus? Ho veus com en Gabriel? Gabriel és una mica més jove que tu.
5: Jo estic d'acord tant amb en Sergi com amb l'Eloi, però crec que és interessant que anem a buscar també aquelles necessitats com més imminents que podem tenir, no?, com a ciutadania. És a dir, el tema de la mobilitat és molt important i tot el que comentava l'Eloi que s'està movent avui doncs també és molt rellevant, però jo me'n vaig encara a una cosa més bàsica, com és l'alimentació. És a dir, tots i totes necessitem el plat a taula, no? Aleshores, a Catalunya, per exemple, la indústria alimentària és la més potent o de les més potents, per damunt de la de l'automoció, que sempre la prenem com a referent i com a molt estratègica per a l'exportació, etcètera, no? Doncs la indústria alimentària en capital i en inversió és molt més gran, no? Segurament el professor podria afegir dades com més concretes.
0: Parlar. Ens queda poc temps,
5: En canvi, si ens fixem, ahir que vaig assistir a una taula rodona sobre l'accés a la terra amb en Pep Riera, per exemple, un pagès, no?, històric de la ciutat, explicaven com no està en mans del primer sector del país, no? És a dir, per exemple, si ens mirem el gra que necessita un ramader per poder alimentar el bestiar, fins a un 80% sovint és producte important, no? Per tant, en aquesta qüestió tan bàsica i que ens afecta a tota la ciutadania, si anem a l'inici, que és primer sector, i anem al final, que és el plat de taula, o fins i tot, si penséssim en una reserva alimentària de país, veuríem que aquí hi ha un desequilibri. Per tant, tota aquesta cadena intermitja que hi ha al mig és la que hauríem d'analitzar, no? Llavors, jo crec que aquest és un dels reptes de l'economia social i solidària, que és posar-nos a disposició com a mitjà. No som un sector, no som un àmbit, a vegades ens mirem com a tal, no?, i se'ns mira des de fora com a tal, però en realitat és un mitjà. Les més de 140.000 persones que diuen que treballem a l'entorn de l'economia social i solidària a Catalunya, hem d'estar també a disposició de veure què necessita el nostre país i a partir d'aquí, doncs, formular nous models, com ja apuntava el professor, no? Mirar noves fórmules i anar des d'una anàlisi més global, perquè avui en dia, o sigui, l'anàlisi ha de ser global sí o sí, però després portar-lo també a la nostra ciutat. I crec que això, tot i que és llarg, és complex i que mereix molt d'estudi, és el que hem d'arribar a poder traslladar a la ciutadania i per tant també la gent jove, que jo també hi tinc molta esperança. Crec que a la nostra comarca i a Mataró també tenim molta gent jove organitzada amb moltes ganes de tirar endavant projectes, no només d'autoocupació, sinó també d'organització de la vida en general, no? Uh-huh. I crec que és aquest tipus de...
0: Es queden 4 minuts.
5: D'acord. És aquest tipus de debat que ara és repte, aprofitant aquesta capitalitat que és de reconeixement, que és de celebració de tot el llegat, de tot el que hem construït, però també d'això, de capilaritzar fins i tot debats des de la ciutat cap al país, no?
0: Uh-huh. El professor hi està d'acord? Sí, estava...
1: Totalment d'acord. Crec que la Roser dona la clau i per això nosaltres... El que ella explica és molt important per entendre el que intentem fer, no? Ella, en el fons, ha acabat de parlar de la cadena de valor no?, de la cadena de valor alimentària, com, diguem, el capitalisme fa una captació de rentes, no? Per això nosaltres, un altre dels elements que també pensem és que és important fomentar la intercooperació i el creixement de les organitzacions de l'economia social. I com que queda...
0: Dos minuts,
1: m'agradaria fer un anunci, amb el permís del regidor, que per parlar d'aquests temes, també una miqueta més a nivell macro, anunciem que el dia 22 de juny a Mataró vindrà el Premi Nobel d'Economia Joseph Stiglitz.
0: Hombre.
1: I farà un diàleg amb la vicepresidenta Yolanda Díaz també al voltant d'aquests reptes.
0: Molt bé. No sé si tindrem cruïlla d'Europa ja, crec que no, però si no ja ho donarem aquí en la, aquí a l'emissora. Vols dir alguna cosa més, Gabriel?
3: Sí, bueno, jo només volia matisar una cosa. Que
0: però
3: és que...
0: ràpid, eh?
3: Sí, no, molt ràpid. I és que crec que... O sigui, jo no deia que els joves no siguin solidaris ni res d'això.
0: No cal, no cal.
3: Perquè seria tirar-me pedres contra el meu propi taulà, que jo soc jove. Simplement és que deia que sí que dona la sensació que s'ha instaurat el missatge aquest de que si no fas diners emprenent, no ets exitós.
0: Clar, perquè veiem a la televisió sempre aquests americans, amics del Trump i companyia. I aquests són els que no hem de mirar.
3: O des de YouTube, saps? També el mateix, sí.
0: Era això. Digues, Àngel.
4: Un referent respecte als debats, el debat que hi ha hagut ara, que ha sigut molt interessant. El referent com a ciutat és el Cafè de Mar, la veritat. I el Cafè de Mar, la majoria de cooperatives són cooperatives joves. Uh-huh. Això és molt important per al que preguntaves abans, eh?
0: Sí,
4: el món
0: sí,
4: jove.
0: Sí.
4: No, el món jove està ja interessat en poder crear cooperatives.
0: D'acord, doncs gràcies a tots per haver vingut aquí a l'estudi de Mataró Ràdio. Gràcies, Pere, i ens veiem la setmana vinent, que també tenim un altre tema, que és...
3: Cuba.
0: D'acord? Cuba.
4: Que lindes,
0: gràcies.
2: Gràcies.
3: Adéu, que vagi bé. La setmana que ve. Adéu.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts a un nou programa de Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Xavier Molina i Membrivés. I la primera sardana que escoltarem del mestre Xavier Molina és la que porta per títol Un lloc en la història. Ens la interpreta la cobla La Vila de Blanes.

Per la cobla Vila de Blanes hem pogut escoltar la interpretació de la sardana Un lloc en la història del mestre Xavier Molina. En Xavier Molina i Membrives neix a Blanes, a la comarca de la Selva, el 31 de maig de 1967. És instrumentista de tenora i compositor de sardanes, i germà del tenorista Jordi Molina i Membrives. Als 9 anys comença a estudiar tenora i clarinet a la banda i cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes. Posteriorment, amplia els seus estudis musicals de tenora amb en Josep Gispert i Ricard Viladasau. L'any 1992, seguit pel seu interès pel jazz, es matricula al Taller de Músics de Barcelona i estudia saxo amb Eladio Reynon i Bill McHenry. Escoltem ara a la cobla Els Casanovas amb la interpretació de la sardana Sureda del mestre Xavier Molina.

En interpretació de la cobla als Casanovas, hem pogut escoltar la sardana Sureda del mestre Xavier Molina i Membrives. I del mestre Xavier Molina, l'autor del programa d'avui, escoltarem ara la sardana titulada L'Huguet i la Rotllana, dedicada a l'Huguet, presidenta de l'associació sardanista La Rotllana de Trullàs a la Catalunya Nord. L'Huguet i la Rotllana ens la interpreta la cobla contemporània.

en interpretació de la cobla contemporània, acabem d'escoltar la sardana L'Auguet i la Rotllana del mestre Xavier Molina i Membrives. El mestre Xavier Molina ha format part de diverses cobles orquestres, entre elles l'Orquestra Els Casanovas de Perpinyà. I donem ara pas a la cobla La Principal del Llobregat. L'escoltarem interpretant la sardana Empenta del mestre Xavier Molina.

Empenta és la sardana del mestre Xavier Molina que acabem d'escoltar en interpretació de la cobla La Principal del Llobregat. I tot seguit, i per la cobla La Bisbal Jove, escoltarem l'obra per a cobla País Petit i la Gallineta de Lluís Gach amb arranjaments d'en Xavier Molina.

Per la cobla La Bisbal Jove hem pogut escoltar l'obra per a cobla País Petit i la Gallineta de Lluís Llach amb arranjaments d'en Xavier Molina. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat a Xavier Molina i Membrivés. Ens acomiadem sobre les notes de la sardana en Roger i amics del propi Xavier Molina i interpretada per la cobla Els Casanovas. I res més, en nom de Ràdio Rubí del que us parla en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins a una altra ocasió. Adeu-siau.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 2:15 del matí, Sardanes d'autor.

Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador del programa, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Una Núria que ja pot fer un altre cop spoiler de The Boys,
1: sí.
0: Ho estan comentant ara, perquè hi ha polèmica, no?, amb la sèrie d'Amazon. Parlarem d'això. També parlarem un altre cop d'Eufòria, que jo sé que aquesta setmana... Ha traït molta cola, Eufòria, aquesta setmana. Jo encara no entenc com la gent no sap de què va Eufòria, però bueno, ara ja parlarem d'això. I avui a la sèrie de la setmana en concret, i després d'uns mesos, crec que des de Pluribus, sense analitzar cap sèrie d'aquesta plataforma, doncs anem fins a Apple TV per parlar d'una de les sèries, de les noves sèries més destacades del que portem d'any. Parlem de Margo tiene problemas de dinero, que adapta el llibre homònim de la Ruthy Thorpe amb un repartiment estel·lar. Fins i tot una Nicole Kidman, que potser molta gent sabia ni que sortia,
1: sí.
0: Però com a productora que és, també surt a la sèrie, no? Mm. Ja parlarem també d'aquesta sèrie, que ens ha semblat, jo crec que ens ha agradat als dos, que la Núria no li he demanat que em digui res, per esperar-me, que m'agrada a mi. Ja
1: sí,
0: ho sabem,
1: sí,
0: no? Però... esperar-nos al programa. I, a més, doncs, donarem, com dèiem, protagonisme a Prime Video amb The Boys i també amb el retorn de La Casa de Paper, les estrenes, que no s'acaba mai,
1: ja.
0: Això. Doncs, dit això, comencem ja, com sempre, amb la nostra ronda setmanal d'estrenes i notícies.

0: Doncs parlàvem de, que avui parlem de cosetes, no? d'Amazon Prime Video, i és que hem tingut ja oficialment la data d'estrena i la primera imatge, o first look, no? de la tercera temporada de Los Anillos de Poder.
1: Doncs sí, Prime Video ja ha anunciat el retorn d'una de les seves sèries més importants, Los Anillos del Poder. La tercera temporada començarà a emetre's l'11 de novembre i hem pogut també veure alguna imatge nova. L'entrega tindrà lloc uns anys després del final de la segona temporada, enmig de la Guerra dels Elfs amb Sauron, mentre aquest busca, últim, busca com crear l'anell que el farà guanyar la guerra i governar la Terra Mitjana.
0: Ens preguntem molts què va passar, no?, a la segona temporada.
1: Sí.
0: Perquè ja jo, després de tant temps...
1: Jo és que no me'n recordo de res. En plan...
0: Jo crec que... Bueno, jo sí me'n recordo de tenir la sensació, no sé si era així, però jo crec que sí, que la segona temporada per fi se n'adonava de què ens anava a explicar aquesta sèrie. Mm. En plan, la trama de la sèrie, de veritat, que molta gent deia, vale, aquí hi ha moltes subtrames, molts personatges, però de què va la sèrie, no?
1: Exacte.
0: I al final de la segona temporada, no?, amb el tema dels anells i tot això, per fi vèiem, no?, quina era la història principal dels Anells de Poder, aquesta sèrie que sempre fem comèdia, no?, i bromes sobre ella... perquè s'ho ha merescut també, sí. No? Aquest projecte que se'ns va dir des d'Amazon que era, pues, seria la sèrie més important de la història de televisió, que clar, després de la trilogia de pel·lícules, no?, que va guanyar tants Oscars i és tan important, no?, la història del cinema, pues, ens ho vam creure, i després, bueno, la sèrie, pues, a veure, no és la pitjor sèrie que hem vist,
1: no.
0: Però evidentment no va estar a l'alçada, no?, de les expectatives.
1: Clar, al final se'ns va promocionar com la gran sèrie i tal, i al final és una sèrie que... a nivell de guió no t'aporta massa, és això, té imatges molt espectaculars, molts bons efectes visuals, però a nivell de trames, de personatges, etc, no sabem molt bé l'escriptura, no està molt ben feta i no, per mi no fa connectar, que jo crec que és el gran problema d'aquesta sèrie, que les pel·lícules originals o els llibres originals, vull dir, connectes de seguida amb tots els personatges i aquí, pues, bueno, en plan, existeixen i ja està.
0: La sèrie,
1: no?,
0: també, jo molt, crec que molt plana, eh?
1: Sí,
0: parlem de visualment, que està bé, però tampoc...
1: Però no fa res...
0: Està correcte.
1: Exacte, sí. És com... És correcte visualment, és a dir, es veuen bé els efectes visuals, etcètera, però no és allò que estiguis veient el pla i diguis, hòstia, que guapo, saps? En plan...
0: Que me'n recordo quan va sortir la primera imatge, que era l'episodi pilot que dirigia el Juan Antonio Bayona, i va sortir la primera imatge i era com, uau, com se ve esto, no?
1: Sí.
0: I es veia millor la imatge aquella, el frame, que després el capítol en si, no?
1: Sí. Però,
0: una sèrie que jo espero que pugui remuntar, però després de dues temporades i veient com el patró que ha seguit la sèrie, no sembla que vagi a canviar molt, no?, la manera de fer-se aquesta Los Anillos de Poder.
1: Sí.
0: Veurem com surt, la gravació ja està completada i ja la tindrem al mes de novembre, que sempre hem tingut a l'estiu aquesta sèrie. Sempre es barallava amb la Casa del Dragón i aquest any han decidit distanciar-se una miqueta en el temps, les dues propostes de fantasia. I una altra sèrie que tindrem també de fantasia a Amazon Prime Video, no serà encara, però s'ha confirmat, és una saga que ha tingut bastant èxit, no?, a nivell literari, i és la saga de Fourth Wing, Núria.
1: Doncs sí, Prime Video ha fet un altre gran tracte per adaptar un llibre supervendes. Es tracta d'Ales de Sangre, la saga de novel·les de Rebecca Yarros, que ho està patant en el gènere de fantasia juvenil. Outlier Society, la productora de Michael B. Jordan, es farà càrrec de portar-la endavant i també estarà la mateixa autora com a productora, Elissa Joy, que serà directora del primer episodi.
0: Una saga de la que jo reconec que no hi ha sigut cap llibre, ni tinc massa informació, però sí que és veritat que és una saga que es parla, no?, entre el públic que li agrada la fantasia, i que arribarà un altre cop, pues, una altra saga de fantasia que tindrem a Amazon. De moment, cap els hi ha sortit bé, no?, perquè a part del Senyor dels Anillos, pues, van tenir el cas de la Rueda del Tiempo, que pels fans de la fantasia diuen que, si no és la millor, és de les millors de la història de sagues de fantasia, i no va sortir bé tampoc.
1: Sí.
0: Pues un altre intent per part d'Amazon, veurem si li surt amb aquesta.
1: Clar, a veure, aquí jo crec que la cosa és una mica diferent. Aquesta sèrie sí que és això, com que va més encaminat al tema juvenil, sí que és veritat que en gènere juvenil crec que Prime Video ha anat traient sèries que sembla que anen agradant, llavors potser si tira una mica més cap aquí, potser sí que els hi surt millor. Haig de dir que recordo que el dia de Sant Jordi, quan vam estar preguntant a la gent, va haver una noia que ens va dir... que a ella li feia il·lusió que haguessin adaptat a sèrie aquesta saga. O sigui que mira,
0: HBO. Aquesta... Pues és,
1: HBO,
0: aquesta sort no l'ha
1: no.
0: tingut. Ha tingut la pitjor sort que podia tenir aquesta persona, no? Que ella, aquella persona ens va dir també allò dels Anillos de Poder. I era Amazon, pues... un altre cop se l'ha de menjar. Així de clar. O sigui, ens ho mengem tothom. És que Amazon, ja sabem el que passa. Amb la fantasia i amb les sèries en general, les més top que tenen Amazon, que ja ho diem sempre, que The Boys és la que més ha triomfat, però que més enllà d'això, Amazon deixa molt que desitjar, no?
1: Sí, i també ara que té alguns altres projectes en ment, per exemple, l'adaptació aquesta de God of War, que això serà, ha de ser molt totxo, però és que com ho facin malament, vull dir, tindrà un exèrcit de gent de videojuegos que no
0: I vam veure una primera imatge que va sortir d'aquesta sèrie, també de God of War, i no estan massa contents, tampoc els fans, sí. Però bueno, veurem què tal li dona a Amazon, però Amazon potser... Les sèries que no dic que no promocioni, però que potser no s'esperava que fossin les més bones, han sigut al final les que més públic han tingut, com The Boys o Fallout, que Fallout sí s'esperava més, però potser s'esperen més de Los Anillos de Poder que de Fallout, i al final ha sigut una miqueta a la inversa. Doncs veurem com surt aquesta sèrie amb el Michael B. Jordan, que després de guanyar l'Oscar, pues, bueno, li surten projectes, m'imagino, no? a l'actor, i amb aquesta directora, que és Lisa Joy, que ara ens va bé, no?, lligar-ho, perquè era una directora que va començar fent sèries, o sobretot dirigint a la sèrie de Westworld, a HBO, després també ha fet Fallout, a Amazon Prime Video, i parlant d'aquesta sèrie de Westworld, d'HBO, doncs sembla que aquesta sèrie que la van cancel·lar doncs podria tornar, Núria.
1: Doncs sí, després de la cancel·lació de la sèrie original, Warner Bros. Ha anunciat que s'està treballant en una pel·lícula de Westworld. No coneixem massa detalls de moment, només que en David Koepp està com a guionista i que un director de cinema misteriós amb molt de renom està interessat a dirigir-la.
0: Això veurem de renom qui és, perquè potser després no té tant renom, no? Sí. La persona que
1: segons
0: farà això.
1: Deadline.
0: Segons la informació, no?, del mitjà. Doncs és interessant a nivell del guionista, no?, perquè va escriure Jurassic Park, que és un guionista habitualment de Steven Spielberg, que llavors, bueno, pues, hi ha calidad, no?
1: Sí.
0: Però sí que és veritat que la història de Westworld és bastant curiosa, en la sèrie que quan es va estrenar el 2016 era, bueno, tothom deia que era la nova Juego de Tronos a nivell d'audiència, sí que és veritat que la primera temporada va ser, i segueix sent avui en dia, la primera temporada més vista, crec que la va superar The Last of Us, no recordo malament, però fins a llavors la primera temporada més vista de la història de la cadena, i sí que és veritat que després va passar aquí una cosa a la sèrie, va haver una davallada, que les dues primeres temporades van ser boníssimes i després la sèrie es va convertir en una altra cosa. Per mi no mai va deixar de ser bona, però sí que és veritat que la primera va ser una cosa inigualable i que potser es podria haver quedat en minissèrie. I al final l'HBO, pues, també per l'audiència que va baixar, va decidir cancel·lar-la. El que passa amb aquesta sèrie és que la van cancel·lar i la van eliminar d'HBO.
1: Clar,
0: quan Netflix cancela les seves sèries, no les elimina de la seva plataforma. Però pel tema de royalties o no sé què, o de pagar els actors, que era com massa car mantenir la sèrie a la plataforma, la va deixar fora i Westworld legalment no es pot veure a no ser que la compris físicament.
1: Sí.
0: Llavors és una cosa molt estranya el que va passar amb aquesta sèrie.
1: Sí, sí, vull dir, és molt curiós. És una sèrie que mai li he donat una oportunitat, però sí que és veritat que és un concepte curiós, no sé. Vull dir, algun moment li donaré una oportunitat, també és això, fa llàstima que estigui cancel·lada al final, vull dir, molta gent que treballa en això i que de cop t'ho cancel·lin.
0: I més HBO, sí que no...
1: I clar, HBO, que sempre ha apostat molt per seguir les sèries, vull dir, sèries que tens com els Sopranos, que van fer no sé quantes temporades i els era igual, vull dir
0: o
1: que...
0: Pues, jo sempre recordo The Wire tenia molt poca audiència,
1: sí.
0: De fet, David Simon deia que potser la cancel·larien i al final, pues no, només per lo bona que era, la van deixar continuar, però en aquest cas Westworld no va tenir aquesta sort, i és veritat que també era una sèrie que... com parla aquí de cineasta, no? De renombre, una sèrie que el guionista principal i creador era Jonathan Nolan, amb la Lisa Joy, que són parella els dos. Jonathan Nolan, pues, germà, no? de Christopher Nolan, pues, ojalà fos Christopher Nolan, el director, jo estaria encantadíssim, però no passarà, jo crec que no passarà això, encara que bueno, té la seva família involucrada, llavors doncs podria passar. Veurem si es confirma aquesta pel·lícula, jo estaria encantat, la veritat, però bueno, si no, nos quedaremos con la sèrie que hi ha, encara que no es pot veure a cap lloc. Això és una cosa molt difícil d'entendre. Doncs anem a parlar ja de les estrenes d'aquesta setmana. El primer d'ells és diferent, no és una sèrie en si, és un especial de televisió, o així ho ha dit Disney+, que és The Punisher, One Last Kill, que va sortir ahir mateix a la plataforma, que se centra en el personatge, no?, en aquest antiheroi de The Punisher, el Frank Castle, que mentre busca sentit més enllà de la venjança, una força inesperada l'empenta de nou a la lluita. Un especial que jo ja he vist, va sortir, com dic, ahir, d'uns 50 minutets d'episodi, una mini-peli, podríem dir, que està dirigida per, ho tinc per aquí, que no se me'n recorda, Reinaldo Marcus Green, que ja ha treballat amb el John Berthel, són dues persones que van treballar a la pel·li de King Richard, aquella pel·lícula que Will Smith va guanyar l'Oscar i tot això que va passar, no?
1: Bueno.
0: Increïble. I a la sèrie de We Own This City, HBO també, o sigui que, bueno, es coneixen aquests dos, actor i guionista en aquest cas, i director. Un especial que podríem dir que és la Marvel més violenta de la història, i si no, pues, si no me creéis, veieu les imatges, perquè això sembla més John Wick que l'UCM.
2: Frank. ¿Cómo te va, hermano? Habla conmigo. Cuéntame, ¿qué te pasa?
3: ¿Qué te pasa?
2: ¿Crees que Dios va a perdonarnos todo lo que hemos hecho?
3: ¿Qué hemos hecho?
2: A mí no sé. ¿Pero a ti? Joder, a ti ni por asomo.

0: Doncs, com deia, molt violent, aquest especial de televisió. Mai ha hagut tanta sang a un producte de Marvel. Molta gent, quan Disney Plus va adquirir aquests drets a Netflix, no?, de Daredevil, Punisher, etc., deia, és impossible que Disney Plus veiem una cosa tan violenta com es veia a Netflix. Pues, error. S'ha demostrat, sobretot amb Daredevil, però sobretot amb aquest especial que va sortir ahir, que va servir com una mena de seqüela, no?, després d'acabar la segona temporada de Daredevil. Ja dic, molt, molt recomanable, eh? O sigui, fins i tot l'idea de la Núria, que fins i tot algú que no hagi vist la sèrie de The Punisher a Netflix podria veure aquest especial i s'enterraria de tot. Sí. Tampoc és una cosa molt difícil d'entendre.
1: També jo crec que potser també l'estratègia una mica de treure aquest episodi també és de cara a la pel·lícula que ha de sortir de Spider-Man, que sortirà doncs, aquest personatge. Llavors entenc que és una mica... Potser la gent que no vulgui veure la sèrie de Punisher tenir una mica de context de com és el personatge, què és el que li passa, etc. I així saber un poc la movida sense veure una sèrie sencera.
0: Totalment, són intel·ligents, si és veritat. Encara que sí que és veritat que Spider-Man 4, diguem que el to no serà el mateix.
1: Evidentment.
0: I això em tira cap enrere, perquè aquest personatge en un context de... Almenys el to que hem vist a Spider-Man de l'UCM és una mica que no m'encaixa.
1: Sí, però bueno. A veure, jo crec que aquesta nova pel·lícula serà més en un altre... O almenys a mi em dóna la sensació que serà un altre to no tan similar a les anteriors pel·lícules. Tenint en compte que canvien les coses, és a dir, que ja no comencem des de dalt, sinó que teòricament està sol, per dir-ho d'una manera.
0: Veurem també quin és... El director és un altre, comparat amb el John Watts, que va fer la primera trilogia. Però igualment jo tinc dubtes del to de la pel·lícula, perquè sí que és veritat que la tercera, amb tot el fanservice, no, dels Spider-Man, pues va estar, a mi em va agradar personalment, encara que potser ha envejecido d'aquella manera, però home, a mi el Tom Holland mai m'ha cridat massa l'atenció com Spider-Man. O sigui, físicament sí, o sigui, sí. Dona el pego, o sigui, és més el personatge que no m'agrada tant. Però bueno, veurem què tal aquest Spider-Man 4, és un any important per Marvel, ja ho hem dit. Porta una bona ratxa, Wonder Man, Daredevil i Punisher a nivell televisiu. Veurem al cinema com li va aquest any. Passem ara al segon estrena d'aquesta setmana, en aquest cas és a Netflix, i ens arribarà demà mateix, divendres 15 de maig, i és una nova sèrie, una nova temporada, una nova, podríem dir, projecte, no?, del món de la Casa de Papel, que és Berlín i la Dama de l'Armiño. Ansiós per donar un altre cop, en Berlín reuneix a la seva banda a Sevilla i converteix un ambiciós duc en víctima del seu propi pla, robar una obra d'art de Leonardo da Vinci, coneguda com la Dama de l'Armiño. Aquesta sèrie pues, ja va tenir una primera temporada, no? El 2023, crec que va ser,
1: ja fa temps.
0: D'aquesta primera entrega, i ara ens arriba pues, aquesta nous episodis d'aquest univers de la Casa de Papel, que fa poquet Netflix va sortir un vídeo dient que això anava pa largo, eh?
1: Sí.
0: ¿Cuántos robos va haver más? És la pregunta que es fan molts. Jo mai he vist la Casa de Papel, increïblement, ni tengo ganes, la verdad. Encara que la Núria, jo sé que em diu que, al principi pues, valia la pena, no?
1: Les dues primeres temporades, sobretot, per mi van ser molt bones, vull dir que... Jo ho recomano, com a producte nacional, allò que s'ha de veure, la Casa de Papel és un d'aquests.
0: Bueno, va ser un fenomen també global, no? Ja ho sabem, no? Va guanyar Emmys internacionals, però bueno, anem a veure com pinta aquest spin-off, no?, aquesta segona entrega de Berlín.
2: De seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
2: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo. Brindo por su éxito, que será el mío.
4: Un aristócrata, un tipo insufrible.
5: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
4: Le vamos a decir que sí. Luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
6: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
4: Se llama Candela. Encanto a la vida.
7: Ese duque es un criminal.
0: Doncs una sèrie que tornarà a tenir el Pedro Alonso com a protagonista i a Tristán Ulloa, que jo el veia per aquí, ja, és que sempre el relaciono amb el cas Assumpta.
1: Ja.
0: Ja no m'ho trec del cap. És que ho feia també, que ja sé també de Netflix. Però Núria, tu que vas veure la primera entrega, no sé si tens algunes ganes, perquè me recordo que no et va agradar gens.
1: O sigui, aquesta sèrie és d'aquestes de... per passar l'estona està bé, però...
0: Algoritmo.
1: Sí, al final no té el nivell de la Casa de Papel, jo crec, l'atenció i tal. També jo crec que busca tenir una història diferent, més amena i tal. I no ho sé. I també una mica com allargar el personatge del Berlín, que al final va funcionar molt bé la sèrie i pues, és una manera d'intentar allargar-lo, però bueno. A veure, que sí que és veritat que és això, que és una sèrie que es pot veure, que és disfrutable, que és això molt... És entretinguda, però bueno, ja està.
0: Però prou, no?
1: Sí.
0: Bueno, pues Netflix sacando cuartos, ¿no? Producció nacional, a l'audiovisual espanyol, no ens mm-hmm. cansarem d'això. I anem amb l'última estrena de la setmana, en aquest cas hi ha Apple TV, plataforma després a la que ens quedarem, que ens arriba en aquest dimecres 20 de maig, es diu Satisfacció Garantizada. I ja s'entra la Paula, que és una mare recentment divorciada que es veu endinsada en una perillosa espiral de xantatges, assassinats i futbol juvenil. Convençuda d'haver presenciat un crim i enmig d'un divorci i una crisi d'identitat, la Paula emprèn la seva pròpia investigació. Podria destapar una gran conspiració i al mateix temps amagar les claus per recompondre la seva família i la seva pròpia vida. Està creada aquesta sèrie pel Simon Kinberg, que era aquesta persona que estava darrere dels pel·lis dels X-Men. Els 2000, tantes pel·lícules, mm-hmm. unes molt bones, unes altres molt dolentes. I la protagonista és la Tatiana Maslany. Tatiana Maslany que va protagonitzar aquella sèrie que era Orphan Black, una sèrie que va guanyar també premis, va estar nominada a Globus d'Or, etc. O sigui que, bueno, veurem, però Apple TV ja sabem que s'està convertint en televisió de prestigio, mm-hmm. o sigui que veurem si aquesta sèrie també és tan bona.
8: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta. Eso exige compromiso. Compromiso, sí.
9: Es una gran oportunidad.
8: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno? Compromiso.
10: ¿Mamá?
11: ¿Tú crees que eres la víctima?
8: Me mantengo a flote de milagro.
12: Dices lo de seguir a flote como si fuera algo malo. Vas muy bien.
8: Gracias por escuchar.
12: No hay de qué. Me sabe mal, pero solo nos quedan 6 minutos.
8: ¿Podemos hacerlo en 6 minutos?
12: Paula.
13: Me están entrando gases, lo noto.
0: Doncs, a nivell visual m'agrada, sí que és veritat que Apple sempre compleix, jo crec, això. I una sèrie que no la tenia fitxada, de fet, anava a posar una altra, però vaig veure el trailer i dic, bueno, puede estar bien, me fío de Apple. Sí. No sé si, això ja no sé si valdrà ja perquè la veiem, això és un altre tema.
1: Ja, bueno.
0: O sigui, hi ha bones crítiques, això sempre ajuda una miqueta.
1: Sí, a veure, Apple sempre és garantia de que la sèrie mínimament tindrà un nivell, estarà bé, i no sé, amb el protagònic que té i el trailer en general, mm-hmm. la trama pinta bé, pinta divertida almenys.
0: Doncs no ens anirem d'Apple TV, ja enllacem amb la nostra sèrie de la setmana, sé que també doncs, té qualitat a nivell visual, sobretot a nivell de repartiment, parlem de Margo, tiene problemes de dinero.

0: Doncs una sèrie que aquesta melodia és la intro, però té molt bona banda sonora a nivell de soundtrack, no? De cançons que surten a la sèrie, algunes que ens agraden bastant, de diferents èpoques també. Una sèrie que esperàvem, ja vam dir quan miràvem els estrenes nous d'aquest any, que era una de les que tenia així millor pinta, però bueno, anem a recordar sobretot de què ens explica aquesta sèrie que està basada en el llibre que dèiem de la Ruffy Thorpe.
1: Doncs narra la història de Margo, una mare soltera de 20 anys, sense feina i amb dificultats econòmiques, que decideix obrir un compte a OnlyFans per tirar endavant el seu nadó. No només això, també haurà de gestionar la tornada del seu pare, un exlluitador de lluita lliure, i la relació amb la seva mare, qui va patir la mateixa sort que ella quan era jove.
0: Una sèrie que destaca, que dèiem, no? Aquest repartiment, sobretot Michelle Pfeiffer, que és una diosa. Sí, ja està. O sigui, tots els premis a Michelle Pfeiffer. Després parlem del seu personatge. La protagonista, en aquest cas, és la Elle Fanning, que fa de la seva filla a la sèrie. A part de Nick Offerman, el Greg Kinnear, que per cert, Greg Kinnear era aquell pare de Pequeña Miss Sunshine, que m'han recordat. Estava veient la sèrie, de què em sona aquest home tant?
1: No?
0: Aquell paper tan boníssim, no? Que feia pel·lícula mítica. I també tenim per aquí a la Nicole Kidman. Nicole Kidman, que és productora de la sèrie, i va dir, bueno, me apetece salir, i també pues, té un paper.
1: Estupendo.
0: No ens queixarem, no? De tenir a Nicole Kidman. I la sèrie està creada pel David E. Kelley, aquest guionista que porta dècades treballant a la televisió dels Estats Units, que va tenir més renom des de Big Little Lies, i llavors pues, també ha treballat amb Nicole Kidman, també té sentit, no? Que es retrobin, no? També van fer una altra sèrie HBO que es deia Down Doing, que no va sortir també, però bueno, tenen aquesta connexió. Doncs veiem imatges, escoltem de què va aquesta sèrie d'Apple i analitzem el que ens ha semblat.
2: It's just like... Don't you be listening to the nonsense coming out of people's mouths. We're on the precipice of greatness. How did I let this happen?
3: I dream about the girl I used to be.
4: Marco? Why are you here? You can go anywhere.
2: Like Harvard?
4: Yes, like Harvard.
2: Oh.
5: Tell all the silly boys.
2: So, how's school?
5: Scars they got me
6: deep. Oh my God.
2: You were gonna be somebody.
6: Who was I gonna be?
2: Whatever you wanted.
7: But you chose to keep me.
2: I ruined your life.
7: You ruined my life so pretty.
2: I need to make money. I'm open to any job there is. Digging ditches, even.
7: Looks like you've already dug one.
2: In order to earn income for my child, I've been doing some work on the internet.
8: For your first taco mix, we'll make you a scary girl.
2: I'll marinate on it.
9: This is not you.
10: Well, my mom worked at Hooters and my father was a pro wrestler. Tell me what's me.
9: Your fans? It's a popular website.
4: I doubt Marco's fitness as a parent.
0: Doncs una sèrie que tracta molts temes, potser amb aquest mix de drama i comèdia, que són temes seriosos, no?, els que tracta aquesta sèrie, però així, de primeres, Núria, què t'ha semblat aquesta proposta d'Apple?
1: Doncs a mi m'ha agradat bastant, és això, és el que deies, que és una mica un mix de comèdia i drama, són temes potser una mica complicats, al final... Parlem d'Estats Units, un país que també, amb, bueno, amb el tema de l'avortament i les mares i l'economia en general, és un tema complicat. Però crec que aquesta sèrie ho porta bastant bé, és a dir, podria jo crec haver caigut massa en l'estereotip, potser, o en fer massa comèdia d'un tema important, però crec que fa un bon balanç de portar tant les experiències dels diferents personatges a la taula, de com narren la història d'ells, i també és això, no sé, sí, el balanç crec que està molt ben fet, els personatges jo crec que t'enganxes amb ells de seguida, vull dir, sobretot la Elle Fanning i la Michelle Pfeiffer per mi fan un duo molt xulo. Nick Offerman, otra vez emocionándonos, perquè és el millor. I jo crec que és una sèrie que recau molt en els actors, però és això, que també té un molt bon guió, que jo crec que sap balancejar bé aquestes coses, i que és això, que al final porta d'una manera molt natural temes complicats, que és això, em sembla una cosa molt difícil de fer, i crec que aquesta sèrie ho fa molt bé. Vull dir, ja després podem una mica... com s'ha dit, en plan... o sigui, agafar els temes en plan i desxifrar-los una miqueta més, no?, anar més de detall, per dir-ho d'alguna manera, però en general crec que és una bona sèrie que això funciona bé com a drama, comèdia, que emociona inclús en els moments que ho necessita, I que, no sé, és que està molt bé, a mi m'ha agradat bastant, la veritat.
0: De moment també, parlant d'aquest any, encara no tenim un gran estrena, que diem, aquesta estrena és sí. La sèrie, no? L'any passat pues, va ser Adolescència, Pluribus, Task, que vam tenir sèries molt importants, no? Mm-hmm. Aquest any de moment no, però aquesta sèrie jo crec que és una de les primeres noves que ens ha agradat més.
1: Sí.
0: I jo vull començar parlant del tema que el teníem una altra sèrie present, no? Com a Eufòria, d'OnlyFans,
1: sí.
0: que és un tema que tractat de maneres... Molt diferents.
1: Sí,
0: molt diferents. Podem debatre si bé o malament, això és un altre tema, però des de perspectives pues, totalment diferents, i en aquest cas des d'una perspectiva de precarietat, no?, a nivell econòmic, que es podria debatre si Eufòria també va per aquí una mica de la cosa, però bueno, no tant, yeah. No? I en aquest cas ve per aquí, no?, per aquest tema que es parla de ser de com la nostra generació, no?, la generació Z, pues, a nivell econòmic té una precarietat que en aquest cas... Pues, la porta a fer aquest tipus d'activitats, no? Que aquí genera el típic debat, no?, d'una persona jove que té un fill, no?, el tema de vendre el seu cos d'alguna manera, encara que no sigui pornografia com a tal, pues, com diu ella, jo no estic con nadie en pantalla. Però, bueno, evidentment, hi ha un treball aquí on s'està venent la imatge, no?
1: Sí.
0: Tot això pues, genera debats pues, molt interessants. Jo crec que la sèrie potser no aprofundeix molt, perquè tampoc crec que sigui el seu objectiu,
1: no.
0: Sobretot una sèrie on té, com diem, aquest toc comèdic i tal, però també té molt de drama. Però potser es centra més a les relacions, no?, interaccions sobretot entre mare i filla i el seu pare, no?, que més ha d'aprofundir aquest tema, però igualment jo crec que ho fa d'una manera correcta.
1: Sí, perquè al final jo crec que és una sèrie que podria recaure, no?, molt en el que dèiem, doncs, el tema d'això de tant a l'OnlyFans, també el moment en què es queda embarassada i el decidir què fer, si tenir el nen o no tenir el nen, podria caure com en el debat fàcil o tal, però simplement veus la manera que ella ho té de portar-ho, és a dir, no et diu, no, això és el correcte i és el que has de fer, saps? Sinó que és com que simplement és com va la cosa, i això es veu, pues, això que té el fill i les conseqüències, òbviament, que té per la seva vida tant laboral com la seva vida personal, econòmicament, evidentment, també. I llavors crec que ho porta això d'una manera genial. Vull dir, també a mi em va agradar molt això, el personatge del Nico Ferman també m'agrada molt, el del pare, crec que està molt bé. Vull veure a veure com evoluciona, també ara tenint en compte que renovaran la sèrie i seguirà. Veure com evoluciona una mica el personatge, no? Perquè és allò que la mare, jo crec que al principi sobretot no es fia, perquè és aquesta persona, no?, que s'ha anat, no sé què i tal, però que se'l veu rehabilitat, no?, i canviat, o que d'alguna manera vol ajudar a fer les coses millor. També una mica això, l'estigma que deies tu abans, una mica de les mares joves, les companyes aquestes de pis que hi ha, per exemple, que les altres dues la miren fatal quan decideix això.
0: Sí, sí. Però tot i això té el seu dret també a
1: que òbviament, digui,
0: mi vida és esta, jo he de decidir també el que fer.
1: Clar.
0: També s'ha de fer un respecte, podríem dir, no?, i tractar la gent com es mereix, no?,
1: sí.
0: Que evidentment el personatge principal té una situació difícil, no?
1: Sí.
0: Parles també del tema de l'avortament, evidentment, és un tema molt important, als Estats Units més que en qualsevol altre país, no?, sobretot, i el tema també del personatge de professor, d'aquest aprofitament, no?, de com s'aprofita d'ella com a alumna, són temes també que són situacions que passen no sé si cada dia, però bueno, als Estats Units és bastant normal, desgraciadament,
1: sí.
0: I no sé per què, però als Estats Units em dona la sensació que és un país on hi ha molt, molt embaràs jove, no? També, i és curiós.
1: Sí, als Estats Units crec que hi ha molt embaràs jove, també perquè hi ha moltes persones que es casen també molt joves. Vull dir,
0: la religió també és molt important.
1: La religió és molt important, i clar, també tot el tema de l'avortament i tot això és com es prohibeix. A mi em fa molta gràcia també quan hi ha aquests debats als Estats Units, no?, de la prohibició de l'avortament, és com, vull dir, podràs prohibir, igualment la gent ho farà, això és evident, però és que a més, després és com, quan neix el nen ja, els és igual. De dir, si et mors en la pobresa,
0: ja
1: ens és igual. Vull dir, que també

0: mena de trauma generacional,
1: sí.
0: Ja que la seva mare va ser una mare jove també, soltera, uh-huh. amb una relació amb el pare una mica semblant, entre cometes, al que li passa a la seva filla,
1: sí.
0: i que també pot, es pot englobar en aquest grup de, que diuen a vegades de white trash, no? De gent dels Estats Units, així com que estan apartats, com aquesta gent... No són paletos, però bueno,
1: yeah.
0: Pràcticament, no? I com aquesta... Aquest, bueno, aquest embaràs jove de mare i filla, no? Pues, la seva relació pues, es basa molt, no? En aquest fet que passa, no? Que he de dir que per mi és el millor de la sèrie. La,
1: sí.
0: la relació entre elles dues.
1: Totalment.
0: Hem de parlar de Michelle Pfeiffer, o sigui, fa una actuació, a mi sembla, increïble, que sempre ho diem, eh? Però que jo dono gràcies que hi hagi personatges, perquè Michelle Pfeiffer, encara que no sembli, té 68 anys, no? I veure una dona amb aquesta edat fent un personatge així, no? Amb
1: sí.
0: aquest... És de poderío, no? A nivell interpretatiu i sobretot de pes, no? La trama també, pues, joder, s'agraeix bastant.
1: Sí, a més tenint en compte que, o sigui, per càlculs, o sigui, si la filla, la Margot, té un 20 i algo anys, vull dir, si el va tenir jove, segurament la Michelle Pfeiffer hauria de tenir com 40, 45, una cosa així, vull dir que... Que
0: molt
1: està molt bé el fet de que la retractin a ella com a mare jove.
0: També dir... han agafat a l'actriu que menys aparenta 68 anys
1: sí, sí.
0: de Hollywood.
1: Però
0: que és Michelle Pfeiffer,
1: no? Em refereixo que està molt bé, vull dir que això és molt important. I també és el que... Vull dir, jo sempre ho dic, que és molt interessant veure històries més enllà del fet de... És a dir, sí que aquí tot circula molt al voltant del fet de ser mares les dues, però també parla pues, això de les seves il·lusions, les seves... També la sort de la mare, no? Aquesta... aquesta obsessió que té per tenir una parella estable, no? De dir, m'han tractat molt malament tota la meva vida i buscar una cosa com més enllà d'això.
0: Encara
1: i
0: que
1: també...
0: no signifiqui amor.
1: Exacte.
0: Uh-huh.
1: Però és com... Està molt bé perquè crec que els dos personatges estan molt ben escrits i molt ben desenvolupats a l'hora de que vegis dos persones que són mare i filla però que tenen maneres de fer molt diferents. S'ha dit que també m'estava recordant una mica... a Gilmore Girls també, que passa una mica el mateix. La Lorelai és una mare que té la Rory de molt jove i també té com aquest pique amb la seva mare per el fet d'haver-li tingut jove, no sé què.
0: No.
1: Llavors, m'agrada com aquest vincle generacional, no?, que hi ha una mica i com aquest debat que s'obre de dir ella farà els mateixos errors que vaig fer jo o té una altra oportunitat, o està fent bé o no, o s'està abocant al desastre. Clar, és el cas aquest, no?, de... Per mi ha sortit bé, però potser a tu no et surt bé. Vull dir, perquè
0: això... I bé entre cometes.
1: Clar.
0: També, i... perquè hi ha molta història aquí.
1: Claro.
0: Que, per cert, ho he mirat, no sabia quina edat tenia la Elle Fanning, té 28 anys, es porten 40 anys entre dues, però cuelen perfectament,
1: sí.
0: com a mare i filla. I mira que no s'assemblen físicament, no? Més allà que són rubies les dues, pues
1: sí.
0: no hi ha res més, no? Però tenen tanta química les dues que ho compres perfectament. També està el tema de la mare, com, per exemple, ella sembla que no vulgui tenir massa a veure amb el seu net, potser, però quan s'involucra el pare és com... però...
1: Sí, que jo tinc...
0: Que jo no sé què. Com, això és molt realista, eh?
1: Sí.
0: Això passa molt a la vida, també.
1: Sí.
0: No només amb fills i nets, sinó amb més coses, no? De gent que no li interessa, però després si un altre li agafa el puesto, com, que no, que jo estic aquí, no? I també per acabar destacar que aquesta sèrie pues, està produïda per A24, com hem dit, no? L'estudi independent de cinema, que jo crec que totes les sèries que està fent, de moment, estan fent un molt bon treball, i a totes les plataformes, menys a Amazon, quina casualitat, no? Perquè fins i tot a Netflix, amb Bronca, que ho vam comentar,
1: sí.
0: i en HBO, amb Eufòria, i aquí, pues, amb aquesta, estan fent les coses molt bé, i són sèries a part que tu pots veure que són d'A24.
1: Sí.
0: Si tenen... Tu creus, no?
1: Sí, té aquest toc... O sigui... Crec que A24, el bo, o sigui, ho hem vist més en el cinema, no? Que té una producció molt variada. Jo crec que o sigui, ha fet de tot, han fet des de terror, drama, comèdia, vull dir, tenen el que vulguis. Però sempre és això, tenen com aquesta marca que jo crec que es veu bastant, inclús això, les tres sèries aquestes que han fet són molt diferents, però saps allò... O sigui, hi ha aquell toc que jo crec que és molt, molt seu.
0: Estic mirant si hi havia més que m'havia oblidat. I van fer aquella del simpatizante, HBO, que també és molt bona.
1: És veritat.
0: Però hi ha alguna per aquí també una mica que els va sortir malament. Apple TV van fer una que es deia Sunny, no estava tan bé aquesta sèrie. Però bueno, un fallo se lo permitimos a 24. Bueno, quina serà la següent? Veig que tenen dos a Netflix, una a Apple. O sigui, bueno, aquesta gent està treballant, encara que a 24 no acostuma a treure 15 o 20 sèries
1: no.
0: a l'any, no? Al final és un estudi que es dedica al cinema, no?
1: Sí.
0: Doncs una sèrie que ens ha agradat molt, ja diem, aquesta Margo tiene problemes de dinero, veurem com acaba, la setmana que ve sortirà el seu últim episodi d'aquesta primera temporada, i com ha dit la Núria, doncs està renovada per una segona. Encara que no sé si la segona, això sí que no ho he mirat, si està també basada en el llibre o ja serà inventada.
1: Això
0: és un misteri, ja ho veurem, no? També depèn de com vagi a nivell de premis, ja sabem què passa amb les miniseries i tot. Bueno, en aquest cas no és miniserie, ja està confirmat.

0: Doncs anem a fer una petita aturada del camí, com sempre, per posar una cançoneta abans del nostre top 10. I és d'aquesta sèrie que la Núria s'està veient, no?
1: Sí.
0: Ja dèiem de forma sorprenent, no? Que és From. Ens pot actualitzar una miqueta com va la cosa, Núria, en From?
1: Bueno, bé, o sigui... Bueno. A veure, està bé i jo crec que amb els episodis m'està agradant més, o sigui, no crec que sigui una gran sèrie.
0: Oiga, menys, cada cop menys m'agrada.
1: No, sí, jo crec que m'està agradant més, però és això, no és la gran sèrie, però està interessant i està entretingut.
0: Jo ja vaig prometre, l'any que ve, a segona temporada de la sèrie, parlarem de From per l'última temporada, que ja ens va bé.
1: Sí.
0: Doncs escoltem el tema principal, si no m'equivoco, que és Què serà, serà, aquesta versió, en aquest cas, de Pixies.

0: Doncs anem amb el nostre top 10 i comencem precisament, no?, amb la sèrie que estàvem parlant.
1: Doncs sí, al número 10 tenim Margot tiene problemas de dinero a Apple TV.
0: Que no és la més vista a Apple, però quasi, perquè la següent que hi ha doncs, està a part damunt, Núria.
1: Doncs al número 9 tenim Para toda la humanidad a Apple TV també.
0: Que ja està a punt d'acabar temporada, crec que en dues setmanetes, aquesta sèrie que sempre és de les més vistes a Apple TV. Ja parlàvem que era de les tres primeres sèries que van sortir a la plataforma, el novembre de 2019, que... Sembla que Apple porti menys.
1: Sí.
0: Si no, 7 anys no sembla que porti quasi, no? Però sí, va sortir aquesta sèrie amb The Morning Show i la sèrie de Jason Momoa, de sí. I no va tenir cap d'elles, va tenir bones crítiques. Però mira, aquesta és la que més ha durat i al final la que més bona crítica ha tingut amb el pas dels anys. No? Sempre diem que potser l'hauríem de veure, però tenim altres coses que fer ara. Passem al 8.
1: A número 8 tenim Hacks, a HBO Max.
0: Que està a punt ja també, a recta final. Va sortir l'antepenúltim episodi d'aquesta sèrie que acaba amb la seva 5a temporada. I que jo deseo, espero que no sigui... Sempre amb aquesta por amb els finals, no? Que sigui un final a l'alçada. L'actriu protagonista deia que van passar mesos, perquè això es va gravar doncs, l'any passat, fins que s'ha fet les pauses amb el final, que no li agradava gens. L'últim episodi, però que amb el pas dels mesos... Només parlava de l'últim episodi. O sigui, tota la temporada final molt bé, però l'últim episodi no li encaixava. Però després s'ha donat compte que els guionistes saben més que ella. Això és el que... No sé si és to irònic o és veritat. Però bueno, ho descobrirem d'aquí dues setmanes. Passa'm al 7.
1: Número 7 tenim Half-Man a HBO Max.
0: La sèrie que parla del Richard Gadd, que l'han de veure, la Núria i jo. Veurem si parlem d'ella o no, perquè hi ha altres sèries per ahí, potser sí. Parlant de Spider-Noir, no? Un dels últims programes, veurem si fem un programa especial de The Bear. És que jo no puc estar sense parlar de... O sigui, és l'última temporada, eh?
1: Ja. Yeah. Sí.
0: Si ens deixen, ho farem. Però bueno, serà el 25 de juny, surt, sí. Que no sé què dia de la setmana és. Segur que és un dimecres, un dijous, per només molestar-nos, no?
1: Sí.
0: Ara m'ho diu la Núria.
1: És 25, has dit?
0: Sí, 25,
1: és un dijous.
0: És un dijous, bueno. Que grandes són.
1: Pues, que...
0: pues el dijous següent, si ens deixen, farem programa d'una hora entera de cocina. Ens vestirem aquí con la sartén i tot. Bueno, ja ho veurem. Passem al 6.
1: A l'hora 6 tenim Rooster, HBO Max.
0: Que es va acabar també aquesta sèrie el dilluns, a la plataforma d'HBO, i està renovada també per, si no m'equivoco, per una segona temporada. Jo crec que leí això, però bueno. HBO no s'ho cancela, ja ho diem, però últimament alguna ha caigut.
1: Ja, s'han posat un poc més còmodos.
0: Sí,
1: per això,
0: sí, i més en Paramount, que ja veurem el que fa al futur. Passem al 5.
1: A número 5 tenim El senyor de les mosques, de Movistar Plus.
0: Que ha tingut una bona rebuda a la plataforma de Movistar, parlant d'aquesta nova sèrie del creador d'Adolescència, del Jack Thorne, que jo me l'he guardat per veure, no sé si potser ara, però és curteta, només són 4 episodis, una minissèrie britànica de
1: sí.
0: tota la vida.
1: Sí, sí.
0: No? Encara que vaig deixar una crítica de El senyor de los filtros. També, perquè la sèrie era com, està com molt saturada, no? Sí, bueno, veurem si això és veritat, però no tenia mala pinta, pel que vam veure la setmana passada. Passem al 4.
1: Número 4 tenim From, HBO Max.
0: La sèrie que la Núria potser està patint més del que... Más de lo que admite, ¿no? Podríem dir, jo no ho sé, jo...
1: Bueno, a veure, és d'aquestes sèries que és allò de... Començaran a fer masses preguntes que no resoldran, que això també pot ser.
0: Pues tens 4 temporades per descobrir-ho,
1: sí. Bueno.
0: Ja m'ho diràs.
1: Però de moment entretenida. O sigui,
0: bueno,
1: que
0: menys, no?
1: Sí.
0: Doncs passem al 3.
1: Número 3 tenim Hombre en Llamas a Netflix.
0: Que segueix sent la sèrie més vista a Netflix i, de fet, ha pujat les seves dades. Respecte a la setmana passada, o sigui que, bueno, Netflix, amb aquests èxits inesperats que mai fallen, no? Però igualment les dues primeres segueixen sent les mateixes. Número 2.
1: Número 2 tenim The Boys a Prime Video.
0: Que ahir va estrenar el seu penúltim episodi ja de la sèrie. Jo encara no l'he vist, la Núria sí l'ha vist.
1: Sí.
0: Jo he llegit crítiques sense spoilers, no m'ha fet spoilers. Però no hi ha dit masses coses bones.
1: No és que jo crec que hi ha sentiments molt barrejats amb aquesta temporada. Jo crec que és això, hi havia unes expectatives, no? També els últims episodis de The Boys normalment són molt potents. O sigui que si l'últim de l'última temporada no és així de potent allò com els altres que han sigut...
0: Segur que dura 1 hora i mitja.
1: És que...
0: Sí. Esperem que sí ho sigui, perquè la sèrie sempre ha estat a un nivell bastant... bastant regular, no?
1: Sí.
0: Llavors seria una mica estrany acabar d'una manera pues, més baixeta, no? Però bueno, veurem. A ver si hoy lo veo, si no mañana. I ja dirà Núria, esto es una mierda. Pues infravalorado. I dit això ja, el nostre número 1.
1: Número 1 tenim Euphoria, HBO Max.
0: Que un altre cop ha despertado, no? Polèmiques, no? Aquesta setmana amb, Sidney Sweeney otra vez. Nuda.
1: Enseñando el culo.
0: Bueno, no sortia el primer episodi, el 2019, no va passar el mateix. Bueno, la gente no se entera de què s'està viendo, però bueno. Parlem del guió d'Eufòria, i no tant d'això, jo crec que és més important la trama i el que s'està fent una miqueta amb aquesta tercera temporada, que encara, tot i això, jo aquesta temporada em sembla més o menys, potser és la pitjor de les tres, però no em sembla clarament la pitjor superdolenta, com s'està dient, però bueno, no és la millor sèrie de l'any tampoc. Sí, això està claríssim. Doncs dit això, anem ja a parlar de The Boys, però una miqueta més a l'actualitat del món de les xarxes socials.

0: doncs parlem de la sèrie de Prime Video, i és que un dels seus millors personatges, no, de la sèrie, que és el Soldier Boy, qui tindrà un spin-off, ja confirmat, no, després d'aquest final de The Boys, doncs també ha tingut, bueno, comèdia, diguem, humor i memes amb el seu doblatge a l'espanyol, Núria.
1: Doncs sí, The Boys ja està arribant a la seva recta final i els fans doncs parlen de la sèrie a xarxes. Un dels vídeos de què s'han parlat ha sigut un extracte d'un episodi de l'última temporada doblat al castellà. En aquest cas es parlava de la gran feina de Claudio Serrano amb el personatge de Soldier Boy, adaptant les seves frases pujades de to a l'idioma nacional.
0: Claudio Serrano, pues, un doblador
1: fantàstic,
0: no? Ja ho sabem.
1: Sí.
0: I, bueno, parlàvem d'una frase que deia que està traduïda al castellà, evidentment en anglès literalment no deia això, però el castellà deia que me maquillen los cojones.
1: Sí.
0: Llavors és com, bueno, una expressió d'aquestes que el doblatge té aquesta oportunitat, no sempre, de transmetre, no el mateix, però, però sí el mateix. Sí, no és el mateix literalment, però que la vibra i sigui la mateixa, no? Que ens pot transmetre sobretot el personatge i el to de veu, que, bueno, que tu creus.
1: Sí, sí, vull dir, és que sobre és això que... Jo crec que el doblatge, la cosa més complicada que té a vegades és traduir sobretot bromes o coses amb doble sentit, vull dir, això és supercomplicat i això adaptar-ho al final a l'idioma que ho entenguis i tingui com aquesta coherència, doncs és que és molt important. Llavors, bueno, a The Boys és això, jo crec que és molt complicat perquè sobre fan molta comèdia, fan moltes referències a coses concretes, llavors això suposo que també és una feina bastant extra que hem
0: de fer. Tot i això, Sari, jo crec que la sèrie, per mi, més difícil de doblar de la història ha de ser Succession.
1: Sí.
0: Per exemple,
1: 100%.
0: És que és impossible. Sí. És impossible transmetre. Mm. Jo ara no me recordo, el meu pare me recordo que l'havia doblada i algun episodi vaig veure, però ara no recordo si, per dir-te, vale, captàvem, al 100% és impossible, però bueno, ho aconseguien una miqueta, ja no me'n recordo massa.
1: Sí.
0: Les veus estaven molt bé, però no sé si el que diem, aquesta comèdia, aquests comentaris per lo bajini de Succession, no?
1: Sí. Va,
0: les pollites, no sé si transmetren el mateix, no?
1: Sí, sobretot quan parlen molt ràpid, també em passa, per exemple, Gilmore Girls, que té un diàleg bestial, en plan que té moltes frases, i és com, i clar, el doblatge en castellà ho reduïen bastant, saps? Però és com, clar, aquestes coses jo crec que es perden una mica, però també, òbviament, s'entén, vull dir, al final ho adapten com poden, vull dir que...
0: I per acabar amb el doblatge, me'n recordo sempre del que va passar també amb Joc de Trons l'altra temporada, que és un meme històric, que episodi mític de la batalla contra els caminantes, tothom estava en tensió. Hi ha un moment que el personatge de Davos, en anglès, parla de Daenerys amb els dracs i diu, she can see us, no? I ho van traduir, no ho van traduir al doblatge, deia, she can see us. El doblatge.
1: Què?
0: Això no ho has vist, Núria?
1: Ai, no, això no ho recordo.
0: Això és història del doblatge d'Espanya.
1: Què dius?
0: Literalment deia xicancios. Sí, perquè, o sigui, va llegir, pues mira, no sé, li va donar una hemorràgia o alguna cosa ahí. Bueno, i ara li ensenyaré a Núria això, és boníssim. I anem a acabar, que si no se nos va, amb Punisher, parlant de l'estrena d'aquest especial de televisió, i és que hi ha hagut un error clamorós, Núria.
1: Doncs sí, a les estrenes parlem de la nova entrega de Punisher, que ja va estrenar el seu episodi especial dimarts a Disney+. A xarxes s'ha viralitzat un dels plans d'aquest episodi, on sembla que no s'han acabat de retocar els efectes visuals. En aquest es veu com Punisher cau contra una estructura de metall, però la gravetat de les peces metàl·liques i la cara de l'actor es veuen amb un mal acabat.
0: I gràcies a Déu puc confirmar que això és cert, no? Perquè quan vaig veure la Núria escrivia d'això, dic, ui, ara tengo miedo. Ui, sí, sí, sembla el GTA, eh?
1: Sí, sí, sembla... és que semblava los gráficos de un juego de la PlayStation 3, o sigui, literalment.
0: Sí, sí, semblava el GTA 4. O sigui, terrible, terrible. És un momentet de res, l'episodi dura 50 minuts i és l'únic que pots dir, està malament.
1: Sí.
0: Però és tan bèstia.
1: Clar.
0: És com, ui, això
1: jo crec
0: passa?
1: Que són moltes coses, perquè es veu la cara CGI metida, perquè és o sigui, la persona que es cau és un doble, i li posa la cara del John Berthal. Es veu això, es veu com el metall que cau de manera estranya, en càmera lenta, a més el pla és com molt llarg, en pla excessivament llarg per lo que és, que al final és caure de ser un cop directe. I és com es veu molt estrany. O sigui,
0: un nou cas de Marvel, que no deixen treballar el gremio de, no, de les persones que treballen amb efectes visuals, no?
1: Sí.
0: Però bueno, què direm, no? D'això ja va passar amb la pel·lícula d'animació de Spider-Man, no? Això més greu encara, els tenien esclavitzats.
1: Sí, sí.
0: I bueno, hi ha hagut moltes queixes, però bueno, al final molta gent diu, és que per què fa 20 anys es veien millor els blockbusters i ara es veuen pitjor? No és perquè ara no es pugui fer igual de bé, és perquè no els hi donen el mateix temps, ni els mateixos diners, ni la mateixa, no sé, qualitat de treball, no?
1: Sí.
0: Que fa 20 anys, però bueno, esperem que no sigui, que continuï passant, però ha passat el 2026 encara, o sigui que bueno, malauradament. Doncs amb això acabarem aquest programa dalt de sèrie. Esperem que hagi gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem la setmana que ve per parlar de The Boys, no? Que ja tindrem aquest episodi final, debatrem sobre aquesta última temporada ja full spoilers. Un últim episodi que no podrem entrar a xarxes si no l'hem vist abans. I per acomiadar-nos us deixem amb un tema que dèiem de la sèrie de Margot Tiene Problemas de Dinero, no? Que tenia un molt bon soundtrack, i parlem de l'artista Clairo i la cançó Sexy to Someone, la cançó publicada el maig de 2024 dins l'àlbum Charm, com deia, apareix en aquesta nova sèrie d'Apple TV. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Desbocats. No s'incomoda el silencio.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja. Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó. Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí de Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure, li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot al teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tabella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: Cinc pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els cinc pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots cinc.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els tres pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força. I un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana. Però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots.
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir dues filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
5: Mira!
4: És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'm si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
1: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
1: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tavella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes usava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
7: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
8: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata que té molt mal geni i no para de rondinar.
7: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor. Però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
8: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
7: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net el cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit. Però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns varen parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va prendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: «Ha fet un bon arruixó», va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació, però que dura poc, i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí? Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí,
0: exacte,
5: molt bé.
0: Exacte, sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril, un conte anomenat L'Estic que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles, vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hockey patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, L'Estic que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín, és editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics?
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damari Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui, com a mínim, tan bonica com el millor dels contes.
2: Adeu!

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí, disposades, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, què tal?
1: Doncs molt bé, avui estic molt contenta.
2: Sí?
1: Sí.
2: Per què?
1: Perquè farem creativitat amb el meu número preferit.
2: Doncs també és el meu.
1: També és el teu? Amb el número?
2: 3.
1: El 3.
2: El 3.
1: Home, sí.
2: Però saps per què?
1: Per què?
2: Bé, a veure, la cosa, al principi de tot això, és perquè vaig estar fent un repàs de tots els temes que hem parlat.
1: Sí.
2: Durant tot aquest temps, que encara no diré quant de temps, i vaig dir, no hem parlat mai d'un número.
1: Ah, home.
2: No. Hem fet 100 i pico programes i no hem parlat de cap número.
1: Doncs havia de ser algun cop el primer dia, no?
2: I el primer dia en parlarem més, però avui parlarem del 3. I per què? Perquè fem 3 anys que vam estrenar l'Entrenant la Creativitat.
1: Home, estem d'aniversari.
2: Sí, sí, sí, o sigui que fa 3 anys. Fa 3 anys que vas confiar en mi i em vas dir, vinga, fem-ho. I jo dic que això ho hem de celebrar.
1: Home, doncs, clar, tant.
2: I agrair, no? I també està agrair a la gent que ens escolta. Fa 3 anys.
1: Fem 3 anyets,
2: sí,
1: Roser, 3 anyets.
2: I la gent que fa possible, a Ràdio L'Escala i a la xarxa, i a tothom que fa possible que això es faci.
1: I a tots els que ens escolteu també arreu de Catalunya,
2: perquè
1: ens fa molta il·lusió.
2: Ho fem per la gent que ens escolta, no? 2, 3.
1: Doncs vinga, ara estem d'aniversari.
2: 1, 2, 3, caramba! Oh. Doncs sí, sí. Per tant, fa 3 anys que estem entrenant la nostra creativitat i segurament ja tenim una ment molt més àgil.
1: Home, jo crec que sí, eh?
2: Home, que fa 3 anys enrere i tant hem millorat la nostra qualitat de vida. Ja sabem moltes coses, no? I ja estàs, que algú ho havia de dir, Cristina.
1: Home, i tant. Ho celebrem.
2: Sí, que ho celebrem, que
1: doncs,
2: ho celebrem.
1: Vinga.
2: I ho celebrarem dient-te guapa.
1: Guapa?
2: Però no guapa un cop, ni dos. Guapa 3 cops, Cristina.
1: Oh!

0: Tres guapes,
1: home. Feia temps que no m'ho deien, tres guapes seguides.
0: Ah, doncs mira, tothom no te repetia,
1: Doncs el número 3, que ja sabem que és el nostre número preferit.
0: Ja estem ambientades, ja tenim l'aigua pura pujada. Doncs bé, el número 3 s'associa amb l'equilibri, la sort i la perfecció.
1: Oh, mira, doncs hem triat un bon número preferit, no?
0: És probablement un dels números més repetits a la història.
1: Sí?
0: I ara te vaig explicant. Si ens fixem en la natura, en la religió, en la literatura o en la vida quotidiana, el 3 apareix constantment i no és casualitat. El 3 és el primer nombre que crea una estructura completa. T'explico. Perquè mira...
1: És el número màgic.
0: Amb dos punts tenim una línia. Però, si tenim tres punts, ja podem tenir un triangle. Clar, i és la figura estable. O sigui que en matemàtiques el triangle és la figura més simple que no es pot formar sense canviar la longitud,
1: la longitud
0: dels seus costats.
1: Molt bé.
0: O sigui que per això els enginyers utilitzen estructures triangulars amb ponts, torres i edificis, perquè és la forma...
1: Estable.
0: Estable. El 3, doncs, no és només simbòlic, és pràctic.
1: Pràctic, mira, en matemàtiques, i jo he dit el número màgic, perquè per mi és un número màgic.
0: No, però espera, de la màgia en parlarem més endavant.
1: Val.
0: No, ara anem a parlar del 3 com altres coses, a veure.
1: Com què?
0: Coses que ens envolten i que és molt, està molt a la nostra mà, però potser no ens hem donat compte de tant. Per exemple, personatges. Els 3 porquets.
1: Oh!
0: Les 3 bessones.
1: Ai, sí, m'encantaven.
0: Els 3 mosqueters. Les Àngeles de Charlie també eren 3.
1: També eren 3.
0: Els 3 Reis Mags.
1: Ai, sí.
0: Les 3 Supernenes.
1: També.
0: Alguna més?
1: Ai, no ho sé.
0: Les 3 Maries.
1: Sí.
0: La caca, la merda, la porqueria.
1: Les Tresines també eren 3.
0: És veritat, les Tresines també.
1: M'encantaven les Tresines.
0: Clar, el Tresillo per ser al sofà també, no? Veus? Doncs clar, del 3 apareix per tot arreu. I a la ciència també apareix. Perquè mira, la matèria, per exemple, pot existir en 3 estats. Sòlid, líquid i gas. El temps es divideix en passat, present i futur.
1: Sí.
0: En la música, la majoria de cançons populars també estructuren en 3 parts. Introducció, desenvolupament i final. Ui, avui estic que se me trava la llengua.
1: La literatura també, no?
0: També, però espera. En el món de l'humor també, la regla del 3. Perquè molts acudits funcionen, que es repeteix 2 vegades la primera part i la tercera és la que sorprèn. Amb la gastronomia també hi ha combinació clàssica d'oli, pa i vi. I la història humana s'escriu en 3 etapes, naixement, vida i mort. O sigui que ja veus que al final el 3 ens ajuda a ordenar el món.
1: I si ajuntem 2 tresos tenim l'infinit.
0: Ai, sí.
1: Ara m'he ficat aquí, home.
0: Ai, sí, que maco.
1: O un buit.
0: Sí, sí, bueno, un infinit buit, no? Mira, abans d'anar al que deies, a la religió cristiana el 3 també és una part central, Pare, Fill i Esperit Sant. I també aquesta idea de triada també existeix en altres cultures. A la Índia, a l'hinduisme, també hi ha 3 divinitats, que també representen la creació, la preservació i la destrucció. O sigui que al final, amb cultures tan diferents, sempre hi ha com... aquell punt en comú...
1: El 3. Ai, el 3.
0: Ai, el 3. Ai, sí, sí, sí. Doncs mira, i què més t'ha dit del 3? Doncs que hi ha estudis que expliquen que el 3 és el que crea el ritme i l'expectació. Perquè el primer intent falla. El segon sol fallar també. Però el tercer és el que resol la història.
1: A la tercera va la vençuda.
0: Aquí mateix. Doncs sí, sí, i és una narrativa molt antiga i com que funciona, saps allò que diuen, que quan una cosa va bé no la toquis? Doncs això és el 3, no? I ara sí que ens anem al número màgic.
1: Ah!
0: Sí, perquè el 3 és un número màgic. Si t'apareix ara un geni amb la làmpara...
1: Que tres diu... desitjos!
0: Clar, no te'n diu ni un, ni dos, ni
1: no,
0: quatre.
1: No, tres.
0: Te'n diuen 3. Ja saps quins vols?
1: No, ara el meu cervell està pensant... Genio, deseo que seas libre! Em
0: doncs
1: va marcar
0: mira,
1: molt aquesta pel·lícula.
0: Tu potser no saps quins desitjos vols, però la gent que ens la cantarà ara sí que ho saben, els 3 desitjos.
1: Ah,
0: sí?
1: A veure, escoltem-los, doncs potser m'inspiren.
0: Els de Caim.

0: que maca la cançó.
1: Doncs mira, els hi han concedit 3 desitjos i els han demanat.
0: Molt bé, ben fet que fan.
1: Veus? Clar. Va, seguim. Cristina,
0: a veure.
1: El cervell humà està preparat per recordar tot el que va en format de 3.
0: En sèrio?
1: Sí. I per què? I això saps qui ho fa servir molt?
0: Qui?
1: Els experts en comunicació.
0: Ai, home, ara sí. Quedaré malament aquí. No sé de què m'estàs parlant,
1: no,
0: explica'ns-ho.
1: No, bueno, marketing, a mi el tema marketing, el tema aparadors, el tema venda, tot això m'agrada moltíssim.
0: Encanta la Rosa, i tant.
1: Ja ho saps, i aquí el 3 fa pura màgia. Aquí sí que és un número màgic. I això, doncs, perquè clar, el 3 és el que havíem dit abans, també és l'equilibri mental, no és ni poc ni massa.
0: És aquelles coses que no sabem conscientment, però que subconscientment ens afecten,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, un és poc, dos és... I 4 és un número estrany.
0: Multitud, ja.
1: 4 és un número estrany, no? Doncs el 3 és això, no? I per tant, amb la psicologia del consumidor, quan una persona ha d'escollir entre moltes opcions, es bloqueja. I si en té poques, és com... no, tampoc. Per tant, oferir 3 opcions en màrqueting és perfecte.
0: D'un mateix producte, per exemple.
1: Per exemple, amb 3 variants. Si tu tens ara, vols oferir un producte, no? Per exemple... Tu ara vols oferir l'obra de teatre.
0: Sí. La darrera conversa de la senyoreta Llorac.
1: Això mateix. Doncs vinga, tu aquí has de tenir com 3 propostes. Una proposta que sigui més econòmica, que potser pot ser doncs, un dia només una xerrada de l'obra on la gent hi pugui participar, que sigui com un debat. Després pots tenir un producte del mig, que aquest és el que s'acaba venent més, i aquí és on ja has de posar-hi tota la intenció, que aquí pot ser l'obra... I potser pots afegir-hi doncs, que la gent que vingui a l'obra es pot emportar un enllaç perquè connecti a la teva web i tingui un plus de regal. I aquí ja hi puges el preu una mica.
0: Ah?
1: Sí. I llavors el pack, el de luxe, que aquí els fas subscriptors al teu club o el que vulguis i els hi fas pagar molt més. T'estic fent el negoci?
0: Sí.
1: Doncs te diré que és improvisat perquè no ho havia pensat. Doncs bé, el tema és que tu tens 3 propostes, no? Doncs, quan hi ha el pacte 3, normalment, i està estudiat científicament, o sigui, és així, es ven el del mig. Per tant, el del mig és el que t'has de treballar millor.
0: Que és el que veurien car si no hi hagués el tercer.
1: Això.
0: No?
1: Exacte.
0: El primer és pobre, l'altre és massa. Per tant, amb el recomanat, amb el del mig, anem perfecte.
1: I aquest és el que t'has de treballar bé i és el que has de cobrar el que tu realment vols cobrar. O sigui que ja en tens un per posar més econòmic. I un per posar més cara. Allà has de posar el preu que tu realment vols cobrar.
0: Ah, emprenedors, pareu orelles,
1: Sí, sí, sí, ja anirem donant més idees. Per tant, això dels 3 packs, també, no? I és la regla coneguda dels 3 missatges, també. Què hi afegim amb aquesta campanya? Doncs també està demostrat que 3 missatges. 3 missatges, què vol dir? 3 paraules. O sigui, nosaltres funcionem i hi ha molts no logos, diríem, la frase de moltes marques, que són 3 paraules, no? És com dir...
0: Just do it,
1: sí,
0: per exemple.
1: Comença a pensar i veuràs quantes n'hi ha que només són 3 paraules, no?
0: Cueces o enriqueces.
1: Cueces o enriqueces, sí, 3. Per exemple, tu vols vendre un servei, doncs tu dius, és ràpid, fàcil i segur. 3, així, pum. Ja ho vens. Si n'hi poses una més, ja l'has cagat.
0: Però és ràpid, fàcil i segur, són 5 paraules.
1: Ràpid, fàcil, segur.
0: Ah,
1: vale. Ja està, treus-li, és igual.
0: 3 conceptes, no?
1: 3 conceptes, sí, ja 3 paraules, no? Llavors, el que necessita el nostre cervell és això, 3. 3 packs, 3 paraules, 3 missatges, no? 3, el 3, és l'estructura que tenim que sabem que funciona. I els aparadors passa exactament el mateix. Els aparadors és la regla dels 3 punts visuals. Si és, per exemple, una botiga de roba i treballem amb maniquís, doncs 3 maniquís i en forma de triangle. O sigui, un més davant
0: sí.
1: I els altres en diferent, que facin un triangle. Per tant, tenim 3 punts visuals i en forma de triangle. I això a la nostra ment li tranquil·litza molt.
0: Li encanta, li dona estabilitat.
1: Li encanta i, a més, és que li crea aquesta motivació a fixar-se en allò. Per tant, hem de funcionar amb 3 i amb triangles. Què et sembla?
0: Em sembla interessantíssim.
1: Jo
0: cada
1: ja
0: cop m'agrada més el número 3.
1: Veus? Jo te veig que tu ja estàs pensant en això de la teva campanya.
0: Sí, sí, sí.
1: I mira, i si vols fer una campanya digital, segur que n'has vist a Instagram o així, no? Que també hi ha molts anuncis que diuen, no sé, ara m'he inventat, un equip, com perdre 10 quilos només fent aquestes 3 coses.
0: Sí.
1: Clar, dius, només fent 3 coses.
0: 10 coses no puc, però 3 potser
1: clar, sí. I 5 és molt, també,
0: sí.
1: Però 3 és guai, no? I llavors dius, doncs mira, doncs fem servir això. fent servir això perquè és la manera que el nostre cervell funciona. El nostre bròquil necessita 3.
0: Saps com es diu el meu joc de cartes preferit?
1: Com?
0: El 3.
1: El 3, doncs mira.
0: Un dia t'ensenyaré a jugar-hi.
1: Ah, doncs sí. Hi ha un altre joc que ara m'ha vingut també que fa menció a algú del 3. Ara no me'n recordo.
0: No ho sé.
1: Ai, bueno,
0: sí, l'1 o 2, el 3 crec que encara no hi han arribat.
1: L'1 és xulo, també, eh? Sí. Un dia parlarem de l'1.
0: I tant.
1: Doncs el cinema i la literatura, que això també ho has dit abans, que t'he dit, espera't. Doncs,
0: a veure.
1: Ara anem a parar. Quantes pel·lícules, quantes novel·les, hi han trilogies?
0: Ai, sí.
1: Clar, és que és el que funciona. Això no és casualitat, això no és perquè sí. No, perquè hi ha de tenir un principi, un desenvolupament i un desenllaç. I és així. No hi ha més.
0: És així.
1: Trilogia, pum, i ja està.
0: Tens tota la raó.
1: Clar, funcionem amb 3.
0: És que m'estàs fent pensar molt, en Roser, avui.
1: I ara, mira, el tema del brindis.
0: Sí?
1: El tema del brindis també. Hi tenim moltes diferents maneres de pensar. Ai, de pensar. De brindar.
0: De brindar.
1: Però n'hi ha una, o com fem els xupitos així, no? Que què fem? Agafem el got i diem amunt, al centre... I cap a dins? Ho fem amb 3 passes.
0: No, normalment és amunt, avall, al centre i cap a dins. Són 4.
1: Doncs jo en faig 3. Mira, no?
0: No, però fixa-t'hi, normalment
1: amunt, al centre i pa dintre.
0: Xoques, apoies a la taula i veus. Són 3 accions.
1: No, però en castellà es lliguen quan es diu al centre i pa dintre.
0: Arriba, abajo, al centre, pa dintre.
1: Pues el pa abajo no el dic jo.
0: Que no quiero bajar el alcohol.
1: Que no quiero bajar, no, que va pa arriba, pa centro y pa dentro.
0: Que sí, que t'ho compro, Roser, que està fantàstic.
1: Mira, aquesta poder haver colat, però jo és que, mira, no sé per què, ho veig així.
0: Potser ja tu veus... ho has fet sempre així.
1: Bueno, potser és que no prenc gaire xupitos, eh?
0: El 4 ja has quedat clar que no t'agrada gaire.
1: No gaire, no, és un número
0: és
1: 6.
0: És per estar sentat, és cadira, sí, és, i tu sí. Ets massa activa pel 4.
1: És poca cosa. No té gaire personalitat el 4, eh? Bueno, que no ens... que la gent que li agradi el 4 ja hi buscarem coses que segur
0: no passa
1: que
0: res, sí, eh? No segur passa que tens els teus no motius. Res.
1: Tenim dites també del 3, eh? Tu ja n'has dit una al principi de tot.
0: A la tercera va la vençuda.
1: Ah, aquesta sí. Què més?
0: Ha tocat el 3.
1: Ha tocat el 3?
0: Ah, no, ha tocat el 2. El 3 no sé què és, perdó.
1: Una mica més enllà. Aquest que ha tocat el 2 s'ha anat una mica més enllà i ha tocat el 3.
0: Ai, avui estem desvariejant una mica, eh? Quines més, va, que segur que tu sí que
1: bueno, és que ens ho estem fent venir bé, també, però la gent ens ho perdona tot plegat, eh? En un 3 i no res.
0: En un 3 i no res.
1: No?
0: No busquis 3 peus al gat.
1: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Això la gent que es complica, no? Cada 2x3.
0: Ai, sí.
1: Aquest què?
0: Aquest és pesat i ve sempre.
1: Cada 2x3, eh? I aquella de on hi mengen 2 i hi mengen 3? Però aquesta es fa servir per tot, eh? Com dius, a vegades que hi ha gent, no?, que dius, mira, fas una festa i n'has convidat, posem el cas a 20, no? I en venen 2 més. Bueno, doncs en mengen 20, en mengen 22.
0: No passa
1: també,
0: res.
1: No passa res.
0: I a veure, un moment, que clar, això no ho hem dit, de tota la vida. 1, 2... 3! I passa a l'acció.
1: Claro.
0: El 3 et porta a l'acció.
1: Clar, sí. I també per jugar, que et deien 1, 2, 3, salvat.
0: 1, 2, 3, pica paret.
1: Clar, mira si hi ha l'1, 2, 3. Què més? Ui, hi havia un programa de televisió que seia 1, 2, 3,
0: sí.
1: Responde a través,
0: quan
1: no?
0: Quan em veien amb aquestes ulleres grosses em deia que m'assemblava
1: a les
0: safates de 1, 2, 3.
1: A les secretàries, sí, sí. Les safates de 1, 2, 3 amb les ulleres, sí. I després hi ha una dita molt xula que és com... que és veritat, tu.
0: A veure...
1: Mira, la dels convidats i el peix, al cap de 3 dies ja fa pudor. Saps allò que ve gent a casa, que ve gent a casa i se t'instal·la?
0: Sí.
1: I al cap de 3 dies ja n'hi ha prou, no? Ja
0: en
1: tens prou.
0: Què fas aquí? Quin dia marxes?
1: És la mesura. I doncs és com el peix. Tu, al tercer dia ja fa pudor, allò.
0: I tant.
1: Doncs és com el peix. I després n'hi ha un altre que diu... qui fa 3, burro és. Que vol dir que també ja té tela, no? Vull dir que has caigut un cop, un altre cop i un altre cop, que la gent que va empassegant sempre amb la mateixa pedra, doncs dius, bueno, ja poder que n'aprenguis, no?
0: Sí que n'hi ha, eh? I segur que ens en deixem, eh?
1: Segur. Ai, mira, n'hi ha una
0: altra.
1: El
0: de jocs i el 3 en ratlla.
1: Ah, sí, també.
0: També hi ha el 4 en ratlla, però... I el 3 en ratlla havia jugat molt.
1: Sí, jo també. No veure 3 en un burro.
0: Sí.
1: No? Que no
0: t'hi veus. Aquesta sóc jo sense ulleres.
1: La setmana dels 3 dijous.
0: Oh, què és això? Jo ho vull,
1: aquesta setmana. La setmana que no arriba mai. No, aquesta no arriba mai.
0: No arriba mai.
1: La dels tres dijous no arriba mai.
0: Tu ves fent nena que arribi, no? Per arribar
1: no, Cristina, quan ens anirem de vacances? La setmana del tres dijous. No, no irem mai, tu.
0: Carai, crec que em passaré tota la nit pensant en coses relacionades amb el número 3, eh?
1: Sí, a mi el del màrqueting dona-li moltes voltes perquè realment és molt i molt interessant,
0: la
1: eh?
0: La veritat és que sí.
1: Sí. Doncs jo, si et sembla, anem al consultori.
0: Sí? Ens sí. anem ja, anem a anem posar...
1: Anem a fer exercici.
0: Anem a posar la maquinària en marxa, no? Ah, diguéssim, ara, que no me sortia.

0: Doncs vinga, consultori creatiu amb la Roser Martínez. No marxem mai sense fer els deures. Roser, quins deures tenim aquesta
1: vinga,
0: setmana?
1: Vinga, he preparat... Quantes coses creus que he preparat?
0: Ui, tres!
1: Tres! Yeah. Molt bé! Premi! Mira, repetirem lo de la cançó. Guapa, guapa, guapa.
0: Oh,
1: guapa.
0: Que bé.
1: Que aquest programa no em diguis que no t'agrada,
0: oh, eh? Home, i tant, jo m'ho passo.
1: Ah.
0: Jo m'ho passo, teta. Esperem que els oients també. Tu i jo ens ho passem?
1: Bé. Sí, sí, ho gaudim molt, ho gaudim molt. Doncs vinga, va, tres reptes. Per exemple, el primer que farem és la propera vegada que hagis de vendre una idea. Suposem el cas que tenim un emprenedor, una emprenedora, una persona que ja té un negoci de tota la vida, que dius, mira, té una botiga i no sap com innovar, com fer que la gent li entri, aquestes coses, no? Doncs hem de crear una proposta amb tres ofertes.
0: Sí.
1: Preparar tres alternatives. Allò que dèiem, ABC. Posar-li tres noms o com... El bàsic, el premium i el lux, no? I a veure què passa, i a veure les reaccions de les persones.
0: Això ho podeu provar quan vulgueu aconseguir algun objectiu amb els pares, o alguna feina, o... A mi, moltes coses, pot servir, això
1: és
0: que estàs explicant.
1: És que és estratègia.
0: Ah,
1: clar, això clar. Amb els pares és veritat, no hi havia pensat, però clar...
0: Mira, papa, deixo tres opcions aquí sobre la taula, a veure quina t'agrada més, no? Aviam quina em compres.
1: Escolta, necessito 50 euros, i no... Doncs clar, podria dir, bueno, clar, és que pitjor seria anar buscant alternatives fins que al final digui, bueno, doncs els 50 ja estava bé, no?
0: Sí. No? Em quedo amb el que havies dit al principi,
1: Sí, clar, i vas complicant la cosa i al final dius, doncs mira. I mira, el segon, farem com si un aparador casolà, però bé, que no sigui un aparador, però amb el tema decoració. Doncs fixa't quan arribis a casa i mira doncs, els prestatges, mira la taula, les tauletes, el que tinguis de decoració i a veure com ho tens realment posat, com estan els elements. I es tracta de fer petits moviments perquè creïs la decoració de tres en tres,
0: en
1: els objectes,
0: grups de tres.
1: I fer la forma del triangle que dèiem.
0: Triangle equilàter?
1: Com vulguis, però que sigui forma triangular, que hi hagi sempre la perspectiva triangular, una peça sempre que destaqui per davant de les altres.
0: D'acord.
1: I això ho fas doncs, amb diverses coses. I comença a observar què diuen a casa teva.
0: Ai, doncs, sí, mira, a part tinc ganes, Ja m'he ficat, porto uns dies de moda neteja.
1: Sí.
0: I mira...
1: Doncs remena i fes de tres en tres i donant-li la forma aquesta de triangle.
0: Doncs t'ho compro,
1: I aconsegueixes més equilibri, més harmonia i tot t'anirà...
0: Si algú fa construccions així a casa fantàstiques de tres en tres, que te les envien a l'Instagram.
1: Sí, tant que sí.
0: A on?
1: El Roser Martínez Creativitat. Mira, tres paraules. Roser Martínez Creativitat.
0: Sona fantàstic. És que clar, jo ara pensava un pòdium, també són tres llocs.
1: Ah, molt bé.
0: I tant.
1: I les medalles. Clar, el pòdium i les medalles són tres.
0: Van de la mà, sí.
1: Clar, són tres coses. I també un altre exercici.
0: A veure.
1: Com definir-te tu o el teu projecte o qualsevol cosa que tu tinguis entre mans amb tres paraules o, diríem, amb una frase amb tres conceptes? Això també
0: és
1: un exercici.
0: La meva web diu que sóc un usonenca de cor gironí afincada a l'Empordà. I crec que em defineix molt bé.
1: Doncs mira,
0: Són tres llocs.
1: Per tant, ja tens el triangle.
0: Ja tinc el meu triangle.
1: No?
0: Sí, geogràfic i d'acord, també.
1: Veus? Que bé. Molt bé, molt bé.
0: Ai, doncs quanta gent... inspiració avui.
1: Sí,
0: ja
1: tenen.
0: Podem començar a escriure
1: jo
0: coses.
1: M'imagino-te la gent que està ja prenent notes, que està pensant, està remenant totes les coses a casa seva, estan canviant aquella figureta, aquell llibre, doncs a posar-ho tot de tres en tres i en forma de triangle.
0: Allà amb l'aparador canviant-ho de lloc, allò no ho havia
1: fet
0: bé.
1: Sí, els maniquís, que acaba el maniquí, però igual maniquí. O si és un altre tipus d'establiment, també pot ser amb tres peces, no sé, per exemple, una sabateria.
0: Sí.
1: Doncs buscar maneres de posar tres sabates amb tres columnes, per exemple. A vegades, que si hi ha 20 sabates amb un aparador, no en veus cap.
0: No, això s'ha de saber fer, s'ha de saber posar
1: bé. I si crees composicions de tres en tres, amb espais entre elles... És com que és més fàcil vendre algun model en concret. Que tu diguis, jo és que vull vendre aquesta vermella perquè fa 4 anys que la tinc al magatzem i no hi ha nassos a vendre-la.
0: A davant de tot del triangle.
1: Això.
0: Ah.
1: I vendràs aquella vermella que porta anys en allà.
0: Carai. Bé, què? Jo no sé si vosaltres heu après coses, jo n'he après moltes avui, eh, Roser? I m'han agradat molt, per tant, si el 3 ja era el meu número preferit, ja et dic jo que es queda de per vida.
1: Ara encara més.
0: A part, haig de dir que aquí, en el municipi on fem aquest programa, que és l'Escala, va haver-hi molta sort amb un número acabat amb 3 amb sí? un sorteig del Niño.
1: Ah, mira que bé, va tocar?
0: A mi no, però gent que m'estimo sí, per tant, molt content.
1: Doncs ja està, doncs felicitats per la gent que li va tocar, clar que sí.
0: En tenia un altre acabat amb 3, però no era aquell.
1: Catxis, però nosaltres som felices igual.
0: Oh, i tant, oh, i tant.
1: Sí. Fortunades. Mira, Cristina. Cristina.
0: Oh, tres síl·labes.
1: Tres síl·labes.
0: Oh, Martí-ne.
1: També.
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: Què més, què més?
1: Què més? Canta, no. Roser, tampoc.
0: Ai, oh, no, ens havia quedat millor abans, ja, eh?
1: Sí.
0: Ho deixem aquí, doncs.
1: Va, deixem-ho.
0: Aquí. Doncs,
1: adeu, adeu, adeu.
0: Adeu, adeu, adeu.
1: Guapos, guapos, guapos.
0: De tres en tres.

0: Són les 12 del migdia.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Rubí Sau amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Observar, seguir de ben a prop el creixement de les nostres artistes és un gran petit luxe. Fa poc més de 6 mesos que l'Alba Luz retornava al Rubí Sound amb la butxaca plena d'il·lusions i amb el primer senzill acabat d'estrenar. Una entrevista a pocs dies del manifest del dia 25 de novembre en contra de la violència masclista, on la mateixa Alba Luz va ser protagonista. Doncs avui, avui gaudirem de nou d'aquest privilegi. La poeta, actriu i cantautora retorna de nou al programa per parlar del seu nou àlbum En la raïz i, sobretot, per convidar-vos a un concert molt i molt especial. També compartirem amb vosaltres, serà un privilegi, la nostra agenda de concerts. Us donarem recomanacions per gaudir de la música rubinenca en viu i en directe. Jazz i blues seran els protagonistes. No us ho podeu perdre. Qui diu que no hi ha música rubí? Que s'ho faci mirar o bé que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

0: Duende va ser el primer tastet d'allò que formaria part del nou treball de la nostra protagonista. L'avançament musical que destapava el seu projecte més personal. Quan un artista t'arriba amb un treball tan representatiu de si mateixa, quan sembla que tot encaixa en el seu univers artístic, només resta gaudir de l'encant i la màgia de tot allò que estàs escoltant. En la Rave són 11 cançons que exploren sonoritats i paisatges diferents amb la vulnerabilitat, la nostàlgia i la resiliència com a fil conductor. Imagineu-vos gaudir de tot això en directe, de fer-ho en un espai tan bonic i representatiu com és el Casino de Rubí. Us ho podeu imaginar, però molt millor que ho visqueu en viu i en directe el proper divendres 22 de maig a partir de les 8 de la nit al Teatre Casino de Rubí. Albaluz, què tal? Benvinguda, com estàs?
1: Ai, molt feliç. Parles tan bé, Robert.
0: Què en dius? No, que em poso vermell, no m'ho diguis, que jo em poso vermell. No, intento preparar l'entrevista i donar peu als convidats com es mereixen. I tu i tots els que veniu aquí al Rubí Sound teniu el màxim interès d'un servidor i de la gent de la casa per promoure allò que feu. I clar, és que han passat 6 mesos d'ençà que vas venir, tampoc ha passat tant, perquè sí que és veritat que hi ha hagut moments de la nostra relació artística radiofònica que, doncs, estaves a un impàs, que canviaves d'una banda a una altra, però en aquest cas vas venir amb aquell primer senzill, això que estem escoltant i que estem veient tan bé i tan maco com és aquest Duende, i clar, teníem unes perspectives d'allò que podia succeir, i jo crec que segurament deus estar molt i molt contenta. És així, Alba?
1: Completament, completament. La veritat és que ha sigut un procés, sento que llarg, al final començar la producció d'un disc i després començar a exposar-ho i a compartir-ho amb el món, són moltes fases, no? I jo porto des de les primeres idees, des de quan vaig composar Duende, que és el primer que va passar, que jo crec que era 2018, 2019, imagina't. Doncs molts anys cuinant fins arribar a aquest moment que per mi és de molta felicitat i per fi començar a relaxar-me una mica.
0: Cuinar a foc lent o no tant, no? Depèn del moment. Però sí que és veritat que això ho estaves païnt i ho estaves preparant, no? Perquè, de fet, tu em vas dir en aquella entrevista que vam tenir fa 6 mesos que també en aquest procés de cuinar, de preparar aquest disc, de preparar aquest projecte tan personal teu, doncs en aquest procés tu havies viscut el procés d'una forma gairebé sanadora, que fins i tot a nivell personal t'havia anat molt bé poder plasmar aquelles lletres, aquells temes tan personals i fer-ho amb aquest entorn i amb aquest so que defineix molt cap a on va, cap a on està i cap a on anirà l'Albaluz.
1: Completament. És una mica com psicomàgic. Al final, el fet de començar la producció de les cançons, de plantejar-nos l'univers, d'entendre com quin era el viatge que ens portava el disc, no? I que al final, un cop escoltat, jo aquests dies l'he tornat a escoltar sencer, i m'emociono constantment perquè parla de moltes coses, no? Ara sona memòria històrica i ens adintra a un espai que és molt més ancestral també, però que parla d'un arrel que és física, que té noms i cognoms, no?
0: Sí. Hi ha moments personals de la teva vida que estan plasmats, que estan vehiculats i que jo suposo que a nivell personal fins i tot tenies la necessitat de poder llançar-los, de poder explicar-los, sí, de poder confessar-los, no? Perquè en aquest procés segurament hauràs ajudat a moltíssima gent, però sobretot partint de la base de tu mateixa, no? Perquè una mica el món dels cantautors també es basa no només en reflectir allò que està succeint al teu voltant, sinó allò que tu et vull per dins, no?
1: Completament. I al final no hi havia cap pretensió de fer un disc quan jo vaig començar a escriure, ni tan sols quan vaig començar a fer cançons. Era algo que naixia o emergia de forma natural, no? Com més genuïnament. I a poc a poc això va agafar una forma que de cop vaig sentir que necessitava compartir per fer un tancament de tot un procés, de tota una fase de la meva vida que han sigut uns quants anys. Sí.
0: I això que deies que està sonant de fons, memòria històrica també és quelcom que va molt, molt vinculat a la teva vida, a la teva família, no?
1: Sí, a la meva família, al meu activisme polític i artístic, no? Ara vinc de veure els meus pares també una estona i parlàvem de com tot això va lligat a un activisme i a una forma d'entendre el món i d'estar en el món, d'estar al servei, no? També.
0: Què et sembla si l'escoltem? L'escoltem? El posem en primer pla una estoneta?
1: Sisplau.
0: Vinga, endavant. Fins i tot, si vols, em permetré el luxe de moure'l una mica cap enrere, ¿vale? Que hi ha una fase introductòria de guitarra, i deixar que comencis a explicar tot això, aquest univers i aquesta memòria històrica que va molt vinculada, i ara t'ho explicaràs millor, a la teva família.
1: completament, amb la introducció del Manuel Fuentes a la guitarra.
0: Bon guitarrista, eh?
1: El millor.

0: És preciós aquest tema, un tema per escoltar-lo amb tranquil·litat, amb calma, poder gaudir d'aquests 4 minuts llargs. Costa molt trobar temes que passin més de 2.5 o 3 minuts, eh? El món musical s'ha reconvertit amb això de venga, venga, que sea rápido, que sea sencillo, que sigui fàcil i que pugui arribar. I poder explicar una història, a més, amb un tempo, amb una cadència com aquesta, relativament tranquil·la, doncs implica utilitzar minuts i explicar històries.
1: Jo tenia claríssim en fer aquest disc, el volia fer per mi i al meu gust, i sobretot per parlar d'històries. Cada cançó és una història i també és una poesia que troba la manera de ser comunicada a través de diferents ritmes, no? que també van variant com escoltem a la cançó. O sigui que si són cançons llargues, crec que totes com a mínim tenen 4 minuts, si no 6, i posar molt per demanar el missatge, com sempre hem fet.
0: Aquestes 11 cançons, de les quals hem anat estrenant diferents senzills, diferents videoclips, com per exemple aquest que ara mateix també sonarà i ens acompanyarà durant una estoneta, Dejarà de doler, que és un tema preciós i un tema que també parla d'una altra vivència teva, personal. Aquestes 11 cançons que dibuixen tot l'univers artístic i personal, ja, perquè al final són dues coses totalment vinculades de l'Alba Luz. Clar, ja l'has vist sencer, eh? Jo me'n recordo d'aquella entrevista que venies amb aquella il·lusió amb... Sí, Robert, ho tinc preparat, ja està gairebé enllestit, però queda, resta molta, molta feina, però la farem i sortirà. I fins i tot també em vas comentar que potser hi hauria una campanya de Verkami. No sé si al final la vas fer.
1: No, igual que moltes altres coses que es van quedar una mica al calaix, perquè és que són tantes coses les que una porta al davant que vaig decidir que ho deixaria pel segon àlbum. O sigui que vindré a presentar un crowdfunding, però serà més endavant.
0: Bueno, tot arribarà. Clar, és que són moltes coses i moltes històries que s'han de lligar perquè tiri endavant un projecte. Ho dic perquè moltes vegades els que s'escolten no són prou conscients i, de fet, fins i tot és raonablement recomanable que no ho siguin, no? De tot el terrabastall...
1: Per
0: la seva salut. De tot el terrabastall que suposa que un artista mateix acabi dirigint, fins i tot moltes vegades financiant directament tot aquest procés, no? Perquè de vegades sí que trobes el suport d'un mecenes o d'una discogràfica que et dona suport extra i pot ser una mica més fàcil, però tot i així has d'estar molt al damunt del projecte i t'ha quedat, doncs, magnífic. Estàs contenta, no? Molt contenta, molt. Suposo.
1: Moltíssim i sobretot molt agraïda perquè he tingut molt equip. És a dir, aquest mecenatge no l'he tingut, però sí que he tingut moltíssim equip que ha apostat molt per mi, que m'ha ajudat molt, moltes amigues sense les quals no hauria pogut fer ni la meitat. Moltes estan sortint aquí en aquest videoclip, que especialment sento que és el més sensible, no?, com deies.
0: Clar, que això s'ha de pagar. No és gratis, eh? Però si tens amics, si tens amigues que et donen suport, que et fan preu d'amic o més, fins i tot, no? Que s'impliquen i que no van a fer negoci amb tu, com seria molt raonable en qualsevol altre artista, doncs al final tot s'acomoda una mica, però...
1: Sí.
0: Està bé remarcar-ho, perquè no només és agafar la guitarra i tocar i ja està, no. Vull dir que el món musical i tal com està dibuixat avui en dia
1: és
0: ben complex.
1: Exacte, és aprendre a ser moltes coses alhora, no? No només compositor, sinó doncs, també això, experta en fiscalitat, experta en tresoreria, experta en
0: moltes coses. No tens un gestor allà que està...
1: Estem començant a treballar amb diferents persones, o sigui, l'equip s'està fent més gran també perquè el projecte està agafant més pes gràcies a
0: Lliberar
1: també. Sí, Lliberar tot aquest contingut que portem molt de temps preparant, no? Però sí que és cert que per mi sempre és molt important que tothom que forma part del projecte també ho entengui com des de la professionalitat i que tothom cobri. I alhora, doncs, sense aquestes amigues i sense aquesta mirada amable i el que deies, no?, posar-li l'art, perquè, per exemple, els videoclips els hem fet amb l'Esther Mune, que per mi és una de les artistes a nivell audiovisual que més estimo, i treballar amb ella per mi era també una aposta des de l'amistat però des de la professionalitat de voler donar-li aquesta visió, també.
0: Ha quedat molt xulo i fins i tot jo diria que hi ha com una línia de visual, hi ha un entorn, un univers visual que t'acompanya i que encaixa molt amb doncs, el contingut propi del teu disc, amb aquesta línia naturista implementada en plena natura i que veu molt d'aquestes arrels, no? De la raïz, no? Aquesta raïz quina és, per explicar-li a un oient que encara no hagi escoltat mai l'Alba Luz i el seu projecte, quina és aquesta raïf, tant a nivell sonor com a nivell personal, que es vehicula en tot aquest àlbum d'11 temes?
1: Doncs per mi tot comença amb Duende, justament per ser la primera cançó i perquè és com una entrada dins d'un portal, que és una mica el portal de l'inconscient i el portal de tot allò que és més intern, no? El coneixes a una mateixa. Al final sempre dic que el disc parla dels meus 20, dels 20 als 30, i sento que aquest és el procés que passes en aquestes edats, com l'autoconeixement i el trobar diferents parts de tu que t'acompanyen i t'acompanyaran sempre. I anar a l'arrel té a veure amb conèixer les ferides pues potser més en un sentit genograma o en un sentit, no?, com transgeneracional, aquelles vivències d'infància o de joventut que comparteixes amb moltes altres persones, i per això també ressona aquest projecte, no?, amb moltes dones, i que d'alguna manera et fan veure el món des d'aquesta perspectiva. I passa per un lloc molt, molt individual i molt de trobar-se amb una per després obrir-se al món. Crec que aquest és el procés que fa el disc, per això les últimes cançons, que ja en parlem més endavant, són molt més animades o van molt més cap enfora, són més expansives, perquè la idea del procés és entendre que al final el món celebra amb tu i el món està esperant-te perquè tu ets el món, també. Hi ha una part de món dins teu.
0: Està claríssim. És el món principal que tots hem de cuidar per després compartir-lo i perquè en global doncs aconsegueixi aquestes sinergies, aquesta capacitat de tu viure, sobreviure i fer que els altres també tinguin aquesta connexió, aquest fil invisible que també els hi pugui ajudar i a la vegada t'ajudin a tu, no? Tu has trobat molts fils, has trobat moltes col·laboracions, sí. Algunes d'elles, si et sembla bé, les podem veure i escoltar amb el proper tema videoclip. Hem de recordar a tothom que ens escolta que també ens poden veure des de radiorubí.cat en imatges, i així no només poden veure doncs a l'Alba i a un servidor, encara que és molt millor, molt més recomanable veure l'Alba que a un servidor, sinó que podem veure tots els videoclips i tota la imatge gràfica d'aquest treball en la raïf amb l'Alba Luz. Mira, escoltarem aquest tema i després m'explicaràs tota aquesta implicació de moltíssima gent, moltíssimes grans artistes que t'han donat suport, com les que surten en el mapa. Ho escoltem?
1: Sí.
0: Endavant. Sí.

0: Estem escoltant aquest magnífic tema anomenat El Mapa, un dels temes que pots trobar en el treball de l'Alba Luz, en la Raif. Aquí està l'Alba Luz il·luminant-nos amb la seva energia, amb el seu bon rotllo i compartint doncs, tot aquest treball musical, fins i tot també el treball gràfic que en els temps que corren doncs, és tan o més important de vegades arribar a tothom i amb les xarxes doncs, tens aquesta capacitat. En aquest videoclip veiem com hi ha aquests fils, eh? Aquests sí. Fils que van connectant tot, no? Millor que ho expliques tu, que segurament ho tindràs molt més fàcil per explicar-nos de què va aquest mapa i aquesta col·laboració amb l'Anna Barrufet i amb la Marta Caoba.
1: Sí, estava rient perquè pensava que vam estar molta estona.
0: Suposo.
1: Per filar-ho tot, no es veu tant des d'aquí.
0: I per recollir-ho, i per recollir-ho.
1: Ui, sí. Per recollir-ho també. Encara els tinc per fer alguna cosa. Per fer alguna cosa algun dia. Per mi aquesta cançó parla dels amors de la meva vida, que són la Marta i l'Anna. Són dues amigues, dues persones que m'emociono només de parlar d'elles i de pensar-les perquè són molt importants. I el mapa parla de la necessitat de tenir persones que estimes i que et fan de xarxa, et fan de brúixola quan avances per la vida, no? I de vegades no saps ben bé si era por ahí o era por el otro lado, pues.
0: Clar, que el mapa sembla que sigui un, però es va dibuixant minut a minut, segon a segon, no? I una miqueta allò que tu vas generant, aquells fils que vas estenent, doncs et van connectant en diferents moments. I sí, de vegades la vida no és maca i feliça i magnífica, ni t'ho posa fàcil, però tota l'oportunitat de créixer va vinculada moltes vegades, gairebé sempre, per desgràcia o per sort, a moments durs, a moments complicats i també a moments d'amor, com aquests que veiem amb aquest videoclip amb les amigues. Què seria de la nostra vida sense els amics, sense la família, sense la gent que ens estima, que ens ajuda i que, a més, doncs, en aquest cas, ens impulsa també a nivell musical, no?
1: Sí, i de totes les maneres. Bueno, per mi elles són molt importants i són aquelles amigues que et recorden això, no? Que alguna cosa estem fent bé si ens hem trobat i si ens cuidem i estem juntes.
0: Escolta, d'aquest treball, quin és el tema que tu doncs, t'enganxa d'una forma especial, al qual hi tens un carinyo molt i molt, molt especial? És a dir, jo sé que tots els temes que hi ha en aquest treball va molt vinculats a tu, o la gran majoria, però hi ha aquell tema que dius, ostres, aquest tema és que és tan important. Abans em parlaves de Duende, no? Que una miqueta doncs, en dibuixava l'inici i era una mica el primer tema que vas composar abans d'acabar de composar-los tots, no? Però no sé si hi ha quelcom més en aquest treball que ens hauríem de fixar explicat per tu, que ets la protagonista.
1: Et puc parlar del que m'agrada més?
0: Sí.
1: Bueno, del que m'agrada més, del que és més especial, potser, simbòlicament, del que quasi no entra al disc.
0: Atenció, hi havia dubtes.
1: Hi havia un que no havia d'entrar i gràcies a la col·laboració que porta va entrar. I després del més controvertit.
0: Vinga, vinga, som-hi, endavant.
1: Sí, el primer, el que és més especial o que d'alguna manera sempre sento que m'acompanya molt especialment és Cara de Luna. Perquè és una cançó que sempre apareix o sempre reapareix i agafa matisos diferents en cada fase de la meva vida. No? De fet, la vaig escriure quan Chapausa, la meva, es va transformar i va deixar de ser el meu projecte.
0: El teu projecte comunitari, iniciàtic,
1: sí.
0: Doncs amb l'R. Juana, amb el Jaime i amb d'altres companys que també va passar per aquí pel Robison i va tenir molta volada,
1: doni-do. El Pol, l'Òscar. Va ser un projecte increïble que per mi va ser casa durant molts anys i en el moment en el que vam decidir doncs, acabar el projecte, jo vaig escriure aquesta cançó des de, d'alguna manera, voler parlar dels finals i aquelles coses que es transformen, no? Després va agafar matisos molt diferents quan va morir la meva àvia i em va ajudar molt a poder acomiadar-la, també en aquell moment, com dos dies després de tornar del viatge d'Argentina, molt, molt intens. I, bueno, també quan em vaig operar la cara, que vaig haver de tenir una operació de mandíbula així molt fortament, doncs també va agafar un altre matís perquè Cara de Luna, dejo ir mi cuerpo viejo, bueno.
0: Cara de Luna, Cara de Alba. Bueno, és una dificultat, però també va ser una oportunitat per des de la inactivitat en cert aspecte artístic, doncs pensar, madurar, deixar que allò doncs, et portés cap a algun cantó. Ja sé que de vegades, quan estàs enmig de la tempesta, dius, no, jo d'aquí no en treuré res bo. Però quan la tempesta va passant i pel transcurs doncs, n'has après alguna petita lliçó, doncs va molt la pena.
1: Completament, i per mi és... Aquests anys han sigut un viatge d'agafar força amb la transformació, no? D'entendre que realment en la transformació, en el deixar anar, en agafar força i entendre quan estem vulnerables, doncs hi ha realment la fortalesa i la identitat, no? M'he pogut conèixer molt a mi mateixa des d'aquí. Per això és una cançó que sempre quan necessito agafar força jo la porto.
0: L'escoltem i la veiem una estoneta, sí. Vinga, endavant.

0: Allà la tenim sonant des de la Raïf, l'Alba Luz. Tota sensibilitat, tota bellesa artística i també fortalesa, eh? Perquè l'Alba és ben forta. I ser-ho des d'aquestes bases de la sensibilitat i la bellesa, doncs també és un plus, eh? Perquè molta gent es pensa que ser fort es basa en d'altres valors i no. Pot ser ben forta i ben reivindicativa. Tu, de fet, ets una dona que està sempre molt implicada a moltes causes i, a part d'aquest univers que tens suau i intens a la vegada, doncs també hi ha l'Alba reivindicativa que surt amb aquella fortalesa. Alba, estàvem parlant dels temes més representatius. Deies i parlaves molt bé sobre aquest tema que hem escoltat, sobre Cara de Luna. I
1: amb la Raquel Lua, que també
0: amb la Raquel Lua,
1: una
0: artista, sí.
1: Amb
0: la Raquel Lua i també amb la Carmen Aciar, que també va col·laborar en aquest treball i que també forma part d'aquest magnífic disc. Doncs això, ens prometies dos temes més. Un que gairebé no va entrar dins de l'àlbum definitiu, dins del projecte, i un altre tema. Explica'ns-ho.
1: El tema que quasi no entra en el disc...
0: Quin és?
1: És Pudo Ser. Pudo Ser, que està amb la col·laboració de la Marta, també, de la Marta Caoba. I és una cançó que, d'alguna manera, sempre ha sigut... Crec que no la vaig arribar a entendre fins molt després d'haver-la composat, justament, no? Era una cançó que en general els concerts no volia fer perquè no preferia guardar-me-la per mi, però moltes amigues sempre me la demanaven, com que era o cantaven la tornada o així, no? I va arribar un dia que en un concert tocant-la de cop vaig entendre jo mateixa la lletra, no? Perquè parla d'una relació que vaig viure fa molts anys, una relació d'universitat, no? I en realitat a la lletra realment ja es veu, no? Hi ha algunes paraules que ho denoten. Parla d'una possible maternitat, parla d'un avortament. I és una cançó que és tendra, és forta, és trista, però que també és d'agraïment i també és de mirada cap a les diferents possibilitats que la vida ens ofereix i que de vegades des de la pròpia elecció, com deies, no? La vulnerabilitat i la força, que són tot el que constitueix també la vida i aquest disc en concret, no? Doncs poder trobar el propi camí abraçant i agraint el que no ha sigut.
0: Que difícil que és això, poder créixer en base a aquestes experiències. I ho dius tu, com ho diu qualsevol dels oients i oientes que ens escolten i que saben que en aquests moments són molt durs i que costen, però sí, ja és fàcil dir-ho, eh? Però són oportunitats per poder créixer i, evidentment, si algú ha crescut els últims anys que jo he vist a nivell artístic, és l'Alba, una d'elles, un d'ells dels artistes que han passat per aquí, pel programa. És molt important, doncs, que la gent que hi ha al teu voltant et doni una altra perspectiva, no? I també sí. Ei, per què no la toques? Ei, per què no la fas? Per què no la inclous? I tu, gairebé, de forma inconscient, com a, no sé, et feia mal, fins i tot, o no trobaves prou segura, o prou...
1: No, era com
0: prou
1: si
0: a gust per dir... Fins aquí, no?
1: Sí. Era com si
0: no és tan important.
1: Sí, la jutjava, però perquè no l'havia acabat d'entendre, realment. I va haver un dia de...
0: Ojo, al tanto, que l'havies fet tu.
1: Sí, que no... Però és que això passa constantment, com al final la creació t'ensenya constantment. Moltes parts de tu que potser doncs, des de la inconsciència o des del... Jo escric i composo per necessitat, mai vaig a buscar, faré una cançó així. Sempre neix des de la meva pròpia intimitat amb la meva música, des d'una creació que és genuïna. Llavors, moltes vegades entenc què volia dir molt més tard.
0: I, imagina't la gent que no l'ha creat, que l'ha consumit, que l'ha escoltat.
1: Sí,
0: de fet,
1: a mi
0: em passa. A mi em passa amb molts temes que formen part de la meva vida, de cantautors, d'artistes que has escoltat, que has venerat, que has connectat, que has dit, ostres, això que m'estàs explicant, jo ho he passat i ara ho entenc, no? Ara podem compartir, no?, aquella màgia que s'estableix, no? I que després, anys més tard, dius, ah, vale, però això anava potser de l'altre. O ara m'ho miro i ho escolto i ho entenc d'una forma diferent. Això és màgic, no? Poder formar part de la vida de les persones i que la gent s'ho faci seu.
1: Sí.
0: i faci fins i tot la seva pròpia interpretació, encara que no estigui vinculada directament amb la motivació principal que ho vas fer, dic jo que deu ser la bomba, no?
1: És preciós perquè al final a mi el que m'importa ja un cop ha sortit la cançó és què li fa sentir a qui l'escolta, no? Més enllà d'allò que volia transmetre, doncs si acompanya un procés vital d'una altra persona, crec que no hi ha res més preciós que això.
0: I que ja no és teva.
1: Exacte, ja forma part.
0: Ja és d'una altra persona i ja forma part d'ella.
1: Sí, mai ha sigut meva tampoc, perquè realment d'alguna manera és com...
0: Bé,
1: bueno, jo
0: el que ha gustat fer-la...
1: Sí, això és veritat.
0: Com, per fer-la, que no és mia, que és d'altre.
1: Però bueno, forma part, o sigui, és una manera de canalitzar algo que són experiències vitals que compartim les persones, no?
0: Ja.
1: Però és fora, ahir li compartia a la meva actual companya de pis, li compartia el missatge de la cançó de Pudor Ser perquè l'anava cantant per casa. És que resulta que de ser la cançó que potser no entrava en el disc, és la que més està cantant tothom.
0: Caramba.
1: I a mi això em flipa, com ho podem viure tan diferent. O sigui, gràcies a la Marta Caoba per també animar-me a ficar-la al disc i cantar-la amb mi.
0: Vale, doncs hem descobert la més especial, Cara de Luna, per moltes coses. Aquesta, que semblava que no entraria i que finalment, afortunadament, va poder entrar en el disc. I dèiem que restava una altra, que era la més controvertida.
1: La més diferent.
0: Conflictiva, entre cometes. Per què?
1: Bueno,
0: explica'ns-ho.
1: Jo de vegades he anat a fer concerts i xerrades a espais com instituts públics o espais així, no? I de vegades faig dinàmiques en què jo

0: Paus o de Quejío, o sigui, fa molts anys que va començar a néixer aquesta cançó ja, no? Però és una cançó que en realitat no és un bif cap a ningú, que sembla que estigui jo criticant, no? Sinó que és com si parléssim d'aquesta veu interna que és una mica com dolenta amb una mateixa, no? El missatge és per què no ets com ets amb les teves amigues, no? Per què no ets amb tu com intentes ser amb el món, no?
1: Sí. Escoltem-ho, escoltem-ho.

0: Està xulíssima. A més d'aquest punt així funky, no? Sí. Divertit, no?
1: Sí, sí, que també és molt la meva identitat, tot i que no sempre aparegui.
0: Aquest tema sonarà en el concert que faràs, sí, al casino?
1: I serà molt divertit perquè tot el directe que estem preparant a Trio amb el Joaquín de la Cruz i amb el Juan Morúa, és al final una forma d'adaptar tot aquest disc a una proposta que per mi té molt a veure amb com m'agrada estar a l'escenari. Un format una mica diferent, no sona exactament com el disc, però per mi és molt personal, també té molta força, també és molt ballable i sobretot és molt únic i molt autèntic.
0: Clar, perquè aquí hi ha instruments, aquí hi ha trompetes, aquí hi ha un baix, hi ha instruments que igual potser directament no hi seran a l'escenari el proper dia 22, no m'equivoco, no?
1: Sí.
0: 22 de maig, apunteu la data, no us ho perdeu, al Teatre del Casino. Sí. I llavors què? Com ho has configurat això? Com sonarà?
1: Amb molta elegància, de veritat. O sigui, hem fet uns arranjaments per directe justament amb el Juan i el Joaquín, amb moltes ganes. És un directe que ens fa molta il·lusió i tenim moltes ganes de rodar per tot arreu.
0: Són guitarra i caix.
1: Són...
0: Calaix.
1: I calaix.
0: Bueno, percussió, bueno, percussió
1: vària. És un set de semibateria, percussió. Tenim una mica de percussió andina i percussió ibèrica i bateria.
0: Aquest és l'argentí, no?
1: El Joaquín és de Cádiz.
0: Ahà.
1: Però bueno, té una mica aquestes influències, llavors tenim com el pandero cuadrado, que és ibèric, tenim el bombo legüero, que és andino, i el que és argentí és el Juan Morúa.
0: Vale, m'equivoco, bueno. No passa res, per això estàs tu.
1: Al revés.
0: Explica'ns-ho tu, sí, millor i jo callo.
1: Són les influències que per mi són més importants en la meva música i el que més escolto, llavors és increïble tenir aquestes dues potes que per són grans amics i talentosíssims músics.
0: Que xulo, un trio magnífic, sí. Doncs preparat per aquest concert, recordeu, eh? La cita la teniu el proper dia 22 a l'espai del Teatre del Casino. Per cert, has anat al casino, ja l'has vist o no?
1: Des de fora, però des de dins encara no.
0: Ja som dos, i mira que jo treballo a la ràdio, i mira que jo entrevisto tota la gent que hi va, eh? Encara no he tingut l'oportunitat.
1: Espero que el 22 sigui el
0: primer dia. M'ho estic plantejant, eh? De veritat, t'ho dic en sèrio, eh? Perquè tinc ganes d'anar i perquè anar a veure un concert teu seria magnífic, no?
1: Sí.
0: Tant de bo que ho pugui fer.
1: Espero que sí.
0: I què t'han dit, què t'han explicat? Perquè, clar, tu més o menys tens una idea de l'espai, l'has vist en fotos, en algun vídeo.
1: Imatges, i, bueno, sí que la meva família ha anat a les visites guiades que es van fer i m'han dit que és preciós.
0: Que pros, molt bé.
1: Tinc moltes ganes de veure'l i, a part, vindran algunes col·laboracions del disc.
0: Ah, explica.
1: I altres que no tenen a veure amb el disc, però que venen del passat. I
0: que també faràs poesia, també?
1: Faràs, hi haurà alguna cosa de poesia. Hi haurà, evidentment, el disc i el que et comentava, no?, com col·laboracions del disc, però també tinc una col·laboració molt especial que no té res a veure.
0: Qui és?
1: És familiar.
0: Ah, vale. Molt bé.
1: I, bueno, sí, tindrem el cantautor Mutante... fent una cançó de Luz Mutante amb mi, que és el projecte, bueno, és el Pepo, que és el meu tiet, és amb qui jo vaig començar
0: artista,
1: a fer música, clar. És un artista d'aquí de Rubí.
0: Amb el qual has fet molta carretera.
1: Sí.
0: Has fet moltes taules i has fet molts escenaris.
1: I és una de les persones que més estimo en la vida i em fa moltíssima il·lusió que estigui present amb mi en aquesta data, cantant una cançó que és molt especial per mi, que ja tinc, no té res a veure amb el disc, però que la gent que la coneix, bueno, repartirem Kleenex perquè...
0: perquè és molt emotiva i perquè hi ha una connexió molt, molt especial.
1: Sí.
0: I més a més amb les famílies, amb la família pròpia, sí, i amb els amics que hi són moltíssims, evidentment, perquè l'Alba és Rubí, Rubí és l'Alba, encara que últimament estàs visquent més a Barcelona.
1: Sí, estic fent...

0: Molt sovint, clar.
1: Clar, faig vida allà perquè al final és... Bueno, jo em dedico també a la teràpia i estic molt present a la ciutat en aquest sentit, amb l'activisme també, però sobretot amb la música i amb tota l'escena. No? Però Rubí sempre està al cor i estaré venint més sovint. També tinc alguna col·laboració més endavant amb cosetes i entitats de Rubí.
0: Ahà!
1: Que no sé si puc...
0: Festa major, potser?
1: Bueno, tant de bo, això encara s'haurà de parlar.
0: Ah, ho estàs movent. Però... Sí, però no.
1: De moment...
0: T'estic posant un compromís ara mateix, no?
1: No, el 12 de juny de moment estaré col·laborant amb l'Oncolliga, al sopar que fa l'Oncolliga.
0: Bona gent.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Sí, amb les entitats sempre s'ha de col·laborar.
0: Clar que sí. I, a més, tu ho tens fàcil, perquè ja pel teu caràcter, pel teu contingut i per la teva dinàmica personal, artística i social, doncs de seguida connectes i tothom està encantadíssim de poder comptar amb l'Alba Luz. Escolta, van sortint bolos, per exemple, el 4 de juny a Barcelona, a la sala Paral·lel Club, i el 17 de juliol en l'Echo Sessions a la Cooperativa Cultural L'Oculta. No sé si ho dic bé.
1: Sí, el 4 de juny és la presentació del disc a Barcelona,
0: i
1: exacte, és a Paral·lel 62 Club. Bueno, és una gran aposta per presentar allà el disc i el projecte, i res, amb moltes ganes. Allà tindrem també... De fet, puc dir que tindrem totes les col·laboracions del disc.
0: Yep.
1: Sí, sí, serà una gran festa. Sí que, bueno, tant si veniu com si no podeu venir el 22 de maig aquí a Rubí, doncs superconvidades de venir el 4 de juny, que serà un format una mica diferent perquè ja és una sala de concert que, bueno, hi han passat molts artistes, amics i molts referents, i em fa molta il·lusió presentar també el disc allà, a part d'aquí al Teatre El Casino, que, bueno, estic superemocionada i significa molt per mi presentar el disc allà. I aquest dia de juliol surt una live session, que és aquesta data que comentaves, no? Que vam estar gravant amb la gent de L'Oculta, amb l'Echo Films. Sí, i també hi ha altres dates, estem a Vilassar de Mar, ara al maig, justament com aquest cap de setmana que ve. Bueno, hi ha unes quantes dates que ara mateix no...
0: Que estan ballant,
1: no,
0: i que
1: sí.
0: Encara s'han de confirmar...
1: Hi ha algunes confirmades,
0: tot,
1: però
0: no?
1: Que no estan aquí, estan a l'agenda. Però bueno, tot està penjat i tot està publicat per les xarxes.
0: Que xulo.
1: Amb moltes ganes de moure'm, també tancant coses per fer gira per Espanya.
0: Clar, és que tens un producte que és molt, molt exportable. És a dir, tot l'estil de fusió que hi ha, doncs, arrels pròpies de la música flamenca, que hi ha aquest punt de folk, aquest punt de pop, tot una mica així, doncs...
1: Sí.
0: Jo crec que té molta sortida i es pot col·locar molts entorns. Tant de bo que entres en aquesta roda, amb la gent de Roda Autors, també continues fent coses amb ells, i suposo que et donen un cop de mà amb això, no?
1: Bueno, l'entitat Roda Autors sempre serà a casa.
0: Que serà més vinculada aquí, no?
1: És molt vinculada a Catalunya.
0: Però hi ha connexions, hi ha fils que es van movent, no?
1: De fet, gràcies a Roda Autors i al micro obert que hem estat, doncs, des de 2018 portant cada dimecres i segueix. Jo ara ja estic amb altres projectes, però tots els companys segueixen portant l'entitat amb molt d'amor. Això m'ha permès fer molt vincle també amb Llatinoamèrica, i de fet estem començant a projectar per tornar a Argentina al desembre.
0: Hala, que xulo!
1: I poder fer alguns concerts allà també amb artistes que són germans que tinc per Argentina i per Xile.
0: Que guai!
1: Sí, jo tinc moltes ganes de moure'm, i després d'aquests 2 anys preparant aquest disc amb tanta energia, tinc ganes de posar l'energia en el moviment. Així que tant de bo tot surti. També, pues, enviar aquí el projecte a tots els programadors i programadores i agents culturals que vulguin trucar-nos i col·laborar i portar-nos a tot arreu, perquè estem super ready per això.
0: Ai, tant que sí. Ser completo és el tema que tanca aquest àlbum, eh?
1: Sí.
0: Aquest tema que escoltem de fons. L'escoltarem una estoneta més, perquè tu acabaràs de situar-te, de col·locar-te en situació perquè ens facis un petit acústic, eh? Un tastet d'allò que evidentment es triplicarà, perquè hi haurà un trio al damunt de l'escenari, d'allò que sonarà en el Teatre del Casino, recordeu, proper 22 de maig, a partir de les 20 hores. Ho dic bé?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Exactament.
0: Doncs fem aquesta minipausa, eh? Agafes la guitarra i per tancar el Rubí Sound i l'entrevista, doncs ens toques un tema en directe. Quin tema serà? Ho tens ja decidit o què?
1: Mira, hi ha un tema que no ha sortit del disc, no? Hi ha hagut un parell que no hem mencionat, que és Gràcies, que és un tema que per mi també és molt, molt especial i condensa molt l'energia de la qual parlem al disc, i crec que és amb la que tancarem.
0: Magnífic. Doncs un minutet i de seguida recta final del Rubí Sound amb l'Alba Luz i amb aquesta interpretació en viu en directe.

0: Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical ruinenca.
1: Bueno, ya tenemos a Alba Luz preparada, con su guitarra en mano, dispuesta a interpretar uno de esos temas que forman parte de su trayectoria artística vital y que pues va a poner el broche de oro, la guinda, la cireta al damunt del pastís d'aquesta entrevista aquí al Ruby Sound. Alba, ¿quién es aquest tema? Y quan tu vulguis pots començar, no hi ha cap problema. Estem apurant els últims minuts del Ruby Sound i ho farem amb aquesta actuació en viu i en directe. Quin és aquest tema?
2: Doncs moltes gràcies, Robert, per acollir-me sempre i per aquesta actualització de com va el projecte, no? Que per mi és tan important sempre tornar aquí. I us deixo amb gràcies en versió acústic.
1: Gràcies a tu, eh?

0: Gràcies, Alba. Fins la propera, que vagi molt bé el concert. Allà ens trobarem, vale?
1: Això espero, gràcies.
0: Salut.
1: Fins aviat.

Sou en directe, que a més podreu tornar a gaudir o gaudir per primera vegada, mai se sap, aquí a Rubí, perquè a partir d'ara la recta final del Rubí Sound va de recomanacions musicals. Això que estem escoltant i que estem veient també, si esteu connectats a radiorubí.cat, és Jazz Clar. Sí, perquè aquest proper diumenge 17 de maig tindrem a l'Ateneu els Jazz Clar, un quintet liderat pel baterista Pau Bombardó amb la cantant Adela Vilà, Xavi Algans i Xavi Castillo, que substituiran a l'Elisabet Raspall i el Pau Lligades degut a incompatibilitat de dates, Un detall que ens han passat els amics de Jazz en Rubí, perquè dintre del seu 14è cicle de jazz, doncs continuen fent una programació magnífica, bàsicament els diumenges pel matí, que això en el futur ens sembla que canviarà. Però bé, parlant de jazz clar, doncs aquests integrants adapten al català les lletres originals del repertori de clàssics del jazz nord-americà, fent-les plenament accessibles al públic perquè en pugui gaudir amb més intensitat. La seva proposta combina estàndards del swing i bebop amb lletres en català plenes de vides i emoció. Somriure tan esqueixat. Recordeu, serà aquest proper diumenge 17 de maig, ara a les 12:30, a 12:15, a l'Ateneu Municipal, al Pati Petit, organitzat pels amics de Jazz en Rubí.

i més música jazz. De fet, el que organitza tot això, o gairebé sempre, és el senyor Enrique Heredia, que és company de la ràdio també, fa, ja sabeu, el jazz Panita López, i és un excel·lent baterista de música jazz, de qualsevol gènere, però especialment de música jazz. Doncs això que esteu escoltant és una actuació a la nova Jazz Cava. Enrique Heredia Trio, amb el featuring de Benet Palet. Això exactament, o gairebé similar, en un altre espai, és el que succeirà en el casino el proper dia 29 de maig a les 20 hores. Allà trobarem aquest cicle de Rubí Talent Local, en aquest cas a la sala de la Càmera, que ja sabeu que és la sala més petita, més acollidora, pensada per formats més acústics, més de proximitat, que hi ha doncs, a l'espai del casino de Rubí. Sala la Càmera, entrades a 10 euros per gaudir d'Enrique Heredia Trio, amb el featuring de Benet Palet. Això que esteu escoltant és una actuació del mateix trio a la nova Jazz Cava. Enrique Heredia a la bateria, Michel Faber al piano, Curro Gálvez al contrabaix i aquest que toca la trompeta, el Benet Palet.

0: Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Per gaudir de tota l'escena musical rubinenca, doncs ho teniu ben fàcil. Des de ja fa 11 temporades en sintonia del Rubi Sound, doncs en sintonia de Ràdio Rubí, el Rubi Sound, que és aquest programa destinat a promoure aquests artistes nous i emergents. Aquí cada temporada descobrim artistes que no coneixen de res i que estan justament començant, i d'altres que estan més que consolidats i que van venir també als seus inicis, doncs sent artistes emergents, com ha sigut avui el cas de la visita de l'Alba Luz, que també actuarà al casino. En aquest cas, recordeu, serà la propera setmana. Doncs aquesta música magnífica del so d'Enric Heredia i el seu trio, recordeu, l'última vegada que ho dic avui, al casino el divendres, a la sala La Càmera, 29 del maig, a partir de les 20 hores. I atenció, perquè ja s'apropa, ja el tenim ben a prop, al Festival de Jazz de Blues. Ho dic bé? M'estic fent un lío. El Festival de Blues, ni jazz ni nada. Festival de Música Negra. I ho fa els amics de la SBR. És que de vegades està en diversos jocs a la vegada, intentant doncs, controlar el so, controlar les imatges, doncs a un servidor se li va una mica al cap. Festival de Blues de Rubí. Atenció, perquè de seguida us fem 5 cèntims d'allò que succeirà i que serà protagonista en aquest Rubi Sound el proper 5 de juny. Però per començar, doncs fem una mica d'obrir boca, no? Una mica d'aperitiu.

0: que no vindrà pas sol, no? Vindrà en un format molt i molt particular. I ho farà en el 13è Festival de Blues de Rubí. Tindrem els amics de la ASBR, de la Societat de Blues de Rubí, doncs, com a protagonistes principals del Rubí Sound del dia 5 de juny per fer un repàs exhaustiu de tot allò que succeirà el 12, 13 i 14 de juny. Com diuen ells mateixos, un cap de setmana per gaudir a ritme de blues entre el castell i el centre de la ciutat. Tot començarà el divendres 12 a les 20:30. A dos quarts de nou de la nit, a l'Amfiteatre del Castell, amb l'Ibai García Blues Project. Després tindrem el Pol Vol Hernández. I el dissabte, matinal de música al carrer, davant del Crac. Música en viu en directe, ni més ni menys que con un, amb una actuació estel·lar. Doncs la del senyor Sergi Estella a partir de dos quarts de dues. I pel centre de la ciutat, a les 10... diferents actuacions que anireu trobant de forma gairebé sorpresiva de grans artistes que porten la música al carrer. Gràcies a aquesta iniciativa dels amics i amigues de la SBR, la Societat de Blues de Rubí. I mentre la música del senyor Dani Nelo continua sonant, i també el veiem en aquest videoclip des de radiorubí.cat, us podeu avançar que també hi seran els The Hicks, que ja tenen integrant totalment rubinenca que viu a Rubí com a protagonista. És la Carla Sunday, que vindrà en companyia d'Arnau Demons i del Héctor Infieles. A la bateria i al piano i a la guitarra hi veu la Carla, l'Arnau i l'Héctor. Ja van ser protagonistes de la darrera edició del Festival Rubí Sound i ens van deixar, doncs, un regust de boca espectacular, els The Hicks. Però és que hi haurà més protagonistes, també. Doncs, per exemple, hi tindrem ni més ni menys que la Erin Corin el dissabte, estem parlant del dissabte 13, i el Dani Nelo, que vindrà amb tot un setet de gran música en viu i en directe a l'Amfiteatre del Castell, a les 23 hores. Dani Nelo, aquest senyor que toca el saxo i que és un dels cracs més reconeixibles de l'escena catalana, un home que ha fet 1.000 col·laboracions i 1.000 temes i que té una trajectòria espectacular, serà cap de cartell d'aquest festival de blues de Rubí. També tindrem ballar de blues a la Rambla del Ferrocarril i tindrem moltes activitats que anirem desganant puntualment de mica s'omple la pica en aquest especial que farem al Rubí Sound del proper...
1: Bric-a-brac!
0: Del proper 5 de juny. Nosaltres ja marxem, eh? Que el temps passa volant i en bona companyia encara més ràpid. Tornarem la propera setmana i tornarem en companyia d'un altre clàssic de l'escena musical rubinenca, del senyor Roger Margarit i del seu projecte artístic i musical Mapache Gris. Vindrà, però també passaran per aquí una estoneta els amics i amigues de l'espai sociocultural de l'Aurora. Vindrà el Santi Úrsul, molt probablement. Potser també tenim algú més de l'entitat per parlar d'un cap de setmana intensíssim, ple de... actuacions musicals i, sobretot, de la gran final de l'Aurora Music. Aquest concurs que cerca grans bandes ballesanes serà això la propera setmana. Aquesta combinació del Roger Margarit i Mapache Gris i els amics de l'espai sociocultural de l'Aurora, de l'espai de la CGT de tota la vida. Marxem ja, porteu-vos bé, sigueu bons minyons, bones minyones. Que no ho aconseguiu, doncs, apa, dissimuleu!
2: Sound.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Lliga Elite baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda al 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem!
3: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.
4: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
3: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
5: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu i dels docents.
2: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 d'aquest any a les carreteres catalanes.
0: I una altra dona també ha mort, en aquest cas de 65 anys i nacionalitat nord-americana, després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona i, de fet, a les properes hores esperem algun plogim ben poqueta cosa a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana.
0: Pel que fa a la primera divisió, demà diumenge, jornada unificada. L'Espanyol visita l'Osasuna a partir de les 7, el Girona l'Atlètic de Madrid i el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a 9:15 de la nit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i al grup dels comuns que incloguin dins l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
2: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
0: Escoltem ara la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Ramos, en una intervenció feta aquest mateix matí.
5: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, el grup de Junts per Catalunya busca posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país, precisament en matèria educativa.
2: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. L'escoltem.
6: Cal reobrir la negociació per fer possible, per arribar a aquest gran acord, perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, els drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba en la recta final del seu viatge a Califòrnia abans que comenci precisament aquesta setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals tant d'Esquerra com dels Comuns, aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà el proper dimecres a Madrid. L'escoltem.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
2: Amb aquesta perspectiva, Salvador Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte pels pressupostos.
0: Parlem ara de successos, perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir, una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita, que estava per la zona, ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates de rescat dels dos afectats. Una dotació dels bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil també han participat en el rescat. L'home ha resultat il·lès, amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius de bombers amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques a l'Hospital d'Amposta. Unes hores després, ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I seguim amb successos, perquè tres policies de nacionalitat canadenca han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat a la CN de part de fonts policials.
2: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven amb el taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va quedar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en marxa avui la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida, la capital del Segrià, en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
2: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. L'escoltem.
7: És cert que s'ha concentrat els exàmens a Lleida Ciutat i n'he sentit parlar de que segurament això actuava en detriment segurament del territori. No és així, no? Perquè Lleida disposa d'altres centres d'exàmens, com és la Seu d'Urgell i Pobla de Segur, que se'n beneficiaran indirectament justament d'aquest pla de reforç operatiu. Per què? Doncs perquè hi ha només les dues properes setmanes, és a dir, el dilluns, té lloc a la Seu d'Urgell un examen i el proper dilluns 28 de maig hi ha un segon examen i s'ha proposat des de la DGT que es puguin examinar 170 alumnes, quan la mitja d'un dia sol ser de 50.
2: Segons dades del mes de març a la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas a Manlleu, que activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel seu nucli urbà.
2: Una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, que vol dir sense multes. Ara tots els camions de més de 12 tones que circulin pel centre del municipi tindran una multa. Ens ho detalla des del 9FM, Caral Tàries.
8: Després de 6 mesos de prova, a partir d'avui es sanciona els camions de més de 12 tones que circulin pel nucli urbà de Manlleu. La mesura afecta únicament els camions de gran tonatge, com els tràilers i els vehicles industrials de transport de mercaderies. No s'aplica als camionets de repartiment ni a vehicles comercials més petits. Es tracta d'una mesura històrica, de consens històric i amb un ampli suport ciutadà. Tot amb la voluntat de millorar la seguretat viària, reduir el soroll i guanyar en qualitat de l'aire. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, pel centre de Manlleu hi passen cada dia uns 400 camions de gran tonatge, la qual cosa genera 123 tones d'emissions contaminants l'any. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, destaca que aquest canvi farà els carrers més amables i segurs. El control es fa a través de 9 càmeres lectores de matrícula situades al perímetre de la zona de baixes emissions, unes càmeres que, segons l'alcalde, també contribuiran a reforçar la seguretat. El cost total del projecte és de més de 226.000 euros. D'aquesta quantitat, el 80% prové d'una subvenció de la Generalitat.
0: I de les carreteres ens n'anem a les vies. Seguim amb mobilitat perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa, des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
2: Està previst que la nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
9: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celiacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
2: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens dona tota la informació Maite Polo.
10: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
11: El reglament europeu indica que només es pot ficar que sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
10: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.

0: d'agost.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Anem ara amb crònica de proximitat. Fem una parada a Valls, perquè després de la inauguració oficial ahir al vespre, el vi, la gastronomia i la música tornen a ser protagonistes durant tot el dia, durant la 12a edició de la Fira Valls Va de Vins. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
4: La plaça del pati de la capital de l'Alt Camp acull 7 cellers de la DO Tarragona i 6 establiments de restauració del territori que ofereixen degustacions. A més, es compta amb actuacions musicals de diferents grups locals. La presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc, apunta que una edició més la fira compta amb vins de qualitat gràcies a unes condicions climàtiques òptimes.
5: Hi ha plogut bé. Aquí la pluja no ha sigut forta, sinó que ha anat caient i ha anat fent solatge. Això és important. Per tant, comencem ja el CEP, comença a recuperar una mica aquella pèrdua d'aigua que tenia, que era una situació severa bastant problemàtica, i creiem que amb això doncs podem començar ja a recuperar quilos, perquè si bé la qualitat en temps de sequera sol ser molt bona, també els quilos són menys i hem d'aconseguir un equilibri perquè sigui rendible.
4: Els visitants que s'apropin al Valls Va de Vins poden adquirir packs de tas amb copa de regal i promocions especials com un 2x1 per al Museu Casteller de Catalunya. A més, enguany s'estrena una campanya comercial que premia els comerços locals amb degustes sessions de vi gratuïtes.
3: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Sabadell, on aquest cap de setmana es celebra, com arreu del territori, el Dia i la Nit dels Museus, dues iniciatives europees per fomentar les visites ciutadanes als museus, en aquest cas de la ciutat, però també de tot el territori.
6: En aquesta edició hi participen el Museu d'Història i el Museu d'Art a la ciutat de Sabadell, que exposaran dues joies de la seva col·lecció i organitzaran activitats paral·leles. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa.
7: El Museu d'Art exposarà abecedari dels estils de la pintura moderna i contemporània del pintor sabadellenc Joaquim Busquets, i el Museu d'Història mostrarà dos caps reduïts, falsos, unes peces que permeten abordar debats sobre patrimoni incòmode. Dues iniciatives que coincideixen aquest dissabte amb la Nit dels Museus, el que significa que els dos equipaments estaran oberts fins a la mitjanit, ho explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
8: És un tipus de celebració que es va fer i es va dissenyar en un moment per obrir les portes dels museus en un, diguéssim, en un àmbit o en un context una mica més laxa, diferent, que pogués acostar i aproximar a tota la població, potser persones que no acostumen a ser usuaris o espectadors del museu, i doncs trobar que aquests museus estan oberts en un horari fora d'habitual, i a més també s'ofereixen activitats que estan dialogant o linkades amb les obres, amb les exposicions.
7: Diumenge se celebrarà el Dia dels Museus amb activitats familiars en els dos equipaments, com un taller d'arqueologia i un taller artístic per la canalla.
3: Sabadell, passem a Mollet del Vallès, on en el seu cas el Museu Abelló se suma un any més a aquesta celebració de la Nit dels Museus.
6: Una iniciativa que obre les portes dels equipaments culturals en horari especial i amb propostes pensades per apropar l'art i el patrimoni a tota la ciutadania. Des de Ràdio Mollet, Carla Ramos.
9: El Museu Abelló de Mollet del Vallès participarà en aquesta jornada amb activitats obertes al públic per gaudir de la seva col·lecció i de l'espai en un ambient festiu. Han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites guiades, les quals es faran acompanyades de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet.
10: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'escola de música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no?
9: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc o un concert a la terrassa del museu amb el Combo, a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
3: I parlem també de teatre, perquè la Sala Trono de Tarragona ha exhaurit les entrades per a les 4 sessions de la seva nova producció, I Say Potato, que s'estrena aquest cap de setmana.
6: Es tracta de la continuació You Say Tomato, que va superar les 220 funcions i va girar per escenaris de Catalunya, l'Estat espanyol, Itàlia, Colòmbia, Uruguai, Argentina i l'Equador. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
11: I Say Potato reflexiona sobre el pas del temps, les expectatives vitals i les relacions que deixen empremta. Ho fa amb humor, emoció i una mirada profundament humana. L'obra parla de les persones que vam ser, dels somnis que vam imaginar i de què queda de nosaltres quan la vida no acaba sent exactament com esperàvem. Joan Negrier, un dels intèrprets de l'obra, destaca que és una funció autònoma i no cal veure You Say Tomato per entendre del que va la representació. També remarca que agradarà molt al públic.
12: Però és una funció
0: Totalment autònoma. Ho diem perquè ja hem fet passes, ahir vam fer-ne un aquí amb quatre amics i també a Barcelona els assajos, i tothom, molta gent no havia vist el Tomato, i diu que no cal veure el Tomato, que no fa falta ser espectador del Tomato per dir, ai, és que jo no puc veure el Tomato perquè jo no vaig veure el Tomato. No, vine igualment, perquè és una funció que t'agradarà, evidentment, moltíssim.
11: Després de la seva estrena a Tarragona, l'espectacle iniciarà gira per Barcelona i altres ciutats.
3: Arribem gairebé a les 2:21, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant del Barça femení, que juga avui la final de la Copa de la Reina.
6: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora de l'equip blaugrana, Salma Parayuelo.
12: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
6: La final comenzará a las 7 de la tarde.
3: I a la primera divisió, en aquest cas, hem de parlar primer d'aquest apunt de darrera hora que hem conegut fa uns minuts, i és que Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat del Barça després de 4 temporades.
6: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, diu, és el seu lloc a la terra, conclou. El davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació interessant.
3: Pel que fa a la primera divisió, recordem demà diumenge, penúltima jornada, amb horari unificat, en aquest cas a les 7 de la tarda.
6: El Girona, en descens, visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Michel suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx. I, precisament, el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està a 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona. En una jornada on hi ha un Llevant-Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 9:15 de la nit.
3: Baixem ara fins a la primera federació. Sabadell Europa i Nàstic disputen avui també la penúltima jornada i també amb horari unificat, en aquest cas a les 9 de la nit.
6: El centre d'esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
13: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament, tot passa per guanyar avui, una Antequera que pràcticament no s'hi juga res. Com a molt, les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell-Antequera de la jornada 37.
6: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, amb molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens.
3: Anem ara a la promoció d'ascens, precisament a la Primera Federació, i és que el Reus juga a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal després de l'empat a 0 de l'anada. La prèvia des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
14: El Reus Futbol Club Redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Okouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Okouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat, amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Riello, molt encertat, i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense previ. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de tres centrals, en bon moment, amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Baz, Kenneth Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el play-off.
6: Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final de play-off en públic. Tot això després de la sanció de tancament del seu estadi per l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral al partit de dissabte passat contra l'Ourense.
3: A més, convé apuntar que avui el Reus necessita la victòria després, com hem dit, del 0-0 de l'anada durant els 90 o els 120 minuts, i és que l'empat, després de, en cas que es disputi aquesta pròrroga, classificaria l'equip gallec per a l'eliminatòria final del play-off. Com hem dit, el partit entre Ourense i Reus començarà a les 6 de la tarda. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Continguts en xarxa.
3: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial. Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
4: Bueno, ya está.
5: ¿El qué ya está?
4: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería, por favor?
4: Pizzería temática de cine.
3: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
6: ¿Sabes qué película es esta?
7: Jurassic Park.
8: Mira los comentarios.
9: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
10: La pizza está brutal. 5 estrellas.
11: ¡Guay!
10: Propina de $1.15.
3: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
12: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
13: No puedo estar aquí.
14: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
3: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents.
2: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de notícies que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes.
0: I també en successos, una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I ja avui també en marxa la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres als punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana. En aquest cas, en matèria dels partits, amb la penúltima jornada de Lliga, els blaugranes juguen a 9:15 davant del Betis. L'Espanyol i el Girona ho faran a les 7 de la tarda, visitant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i també als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
1: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat

0: negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents, ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
1: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes, mentrestant passa tot això, del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva precisament per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals d'Esquerra Republicana i els Comuns i una comissió bilateral programada pel proper dimecres a Madrid.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya avui anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
1: Amb aquesta perspectiva, com acabem d'escoltar, Illa, tot i això, encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'acabar aconseguint aquest pacte dels pressupostos. Parlem ara de successos, perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles als Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
1: I una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita, que estava per la zona, ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates del rescat dels dos afectats. L'home ha resultat il·lès, amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius dels bombers, amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després, ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
1: I encara més successos, perquè tres policies d'origen canadenc han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials.
3: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
1: I en mobilitat, en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida en el marc d'un nou pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
3: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual i realitzar en una sola setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha unes 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida.

0: i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
1: I de la carretera ens n'anem a les vies, perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
0: Està previst que aquesta nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
2: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
1: Parlem ara d'alimentació perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
0: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui precisament és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens amplia la informació Maite Polo.
3: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
4: El reglament europeu indica que només es pot ficar que sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
3: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
1: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Comencem a Palamós, on les seves platges recuperen les dutxes 4 anys després.
0: El seu tancament va ser una de les conseqüències més visibles de la sequera. Aquest estiu el servei tornarà a la normalitat en aquest municipi tan turístic del Baix Empordà. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
5: Per primera vegada des de l'any 2022, les platges de Palamós tornaran a tenir servei de dutxes públiques durant la temporada de bany. L'any passat, malgrat les restriccions per la sequera ja s'havien aixecat completament, el municipi va renunciar a posar dutxes, però va restablir l'ús del rentapeus. Aquest estiu, el servei tornarà a la normalitat. Pere Deulofeu, regidor de brigada de l'Ajuntament de Palamós.
6: Ja tenim les dutxes col·locades, aquestes dutxes, doncs, de cara al mes entrant ja estaran operatives. Des de fa uns anys que no en teníem, ara ja en tindrem. Són 4 punts distribuïts al llarg de la platja gran on hi haurà una dutxa i un rentapeus. La resta continuen igual amb la mateixa connexionat, tot com estava.
5: Per bé que aquest estiu hi tornarà a haver dutxes a les platges de Palamós, l'Ajuntament demana a la població tenir present la necessitat de fer-ne un ús racional per no malbaratar un recurs tan valuós com és l'aigua potable.
1: I passem ara també per Sant Cugat del Vallès, que acollirà a partir d'aquest diumenge i fins al proper dia 24 la segona setmana del català.
0: Una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
7: La segona setmana del català inclourà una 20ena d'activitats repartides per tota la ciutat, amb propostes que van des de sardanes i conferències fins a cinema, rap, microteatre, jocs de taula i activitats participatives als comerços. Escoltem la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández.
8: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de fer una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només en darrere una setmana, sinó que també gratuïs amb una regidoria de política lingüística, no? Que hi encara no toca el dia, que m'ho veig així. No hauré de reivindicar allò que ha de ser natural i, sobretot, ho diria que n'anem garantir, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
7: En el marc de la Setmana del Català, Sant Cugat serà també la seu de la segona trobada nacional d'electes locals de l'Associació de Municipis per la Independència, que se celebrarà el 23 de maig a la Unió. El president de l'entitat i alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha explicat que aquesta jornada vol reforçar la coordinació entre municipis per defensar i normalitzar l'ús de la llengua.

0: just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la nit dels museus. Nou equipaments de Tarragona i participen avui faran jornada de portes obertes i diverses activitats fins gairebé la mitjanit.
3: Exposicions, espais de jocs, tallers i visites comentades farceixen la programació al voltant del Dia Internacional dels Museus. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
4: La proposta comença a les 6 de la tarda i es fan passis cada mitja hora fins les 11 de la nit. El coordinador de l'empresa Auriga Serveis Culturals, Jordi Salvador, destaca que, com a novetat, en lloc d'un trenet turístic per desplaçar les persones als museus, enguany hi haurà un bus que s'aturarà a les parades habilitades.
5: I vam veure la necessitat de poder posar un transport per connectar, sobretot per baixa i per alta, no? Per la gent que ho necessités. Simplement és un facilitador per tal que la gent que li costa més poder-se desplaçar.
4: Com a novetat, el Museu de les Matemàtiques s'afegeix a les propostes. Tot plegat en el primer cap de setmana fort d'actes de Tàrraco Viva, amb novetats entre el centenar d'activitats per descobrir com era la vida al món romà. A través de monòlegs, recreacions històriques, visites teatralitzades i espectacles, podrem conèixer algun dels grans personatges de l'antiguitat clàssica i entendre millor la societat romana des de dins.
2: I d'una capital a una altra, de Tarragona a Girona, on aquesta nit dels museus conviurà precisament durant tot aquest cap de setmana també amb el temps de flors.
3: Des de Televisió de Girona ens ho explica Marc Guibas.
6: Girona té feina aquest cap de setmana. Els temps de flors se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que sempre es gaudeix el cap de setmana previ al 18 de maig. Per això, la ciutat ha organitzat unes jornades de portes obertes als museus d'història, art i cinema per a tots aquells visitants que es vulguin empapar una mica més de cultura. Entre els tallers també hi trobarem visites guiades, concerts, propostes culturals i espectacles per a tota la família.
7: Bé, doncs precisament no recordo qui és que va dir que davant de la barbària la cultura és l'única salvació. I per tant estem vivint en temps convulsos, com molt bé has dit, i jo penso que la cultura ens salva sempre. I per tant veure precisament, per exemple, els gravats de Goya denunciant els desastres de la guerra i els horrors de la guerra, o veure i entendre què vol dir la presència de 600 anys de cultura jueva a la ciutat de Girona amb aquesta coexistència de cultures durant l'edat mitjana, doncs crec que ens ajuda a entendre que les coses poden ser millors i que haurien de ser millors i que la cultura doncs, és un pas cap aquí.
6: Sota el lema Museus unint un món dividit, la jornada busca el gaudi del públic en temps de fragmentació social.
2: I parlem ara de gegants, perquè la colla gegantera de Ripoll celebra avui la seva desena edició de la trobada, precisament de gegants.
3: Una cita que més coincidirà amb el bateig oficial del nou gegantó, en Sunyer, primer fill d'en Guifré i la Guinadell, que va ser un representant en el marc de la Festa Major de Sant Eudald. Des de Ràdio Ripoll, Laura Segú.
8: Aquest dissabte, la colla gegantera de Ripoll arriba a les 10 edicions de la trobada de gegants i que implica l'inici d'un any llarg de celebració.
9: Es va iniciar amb la formalització de l'entitat el 2017. És per això que l'any que ve també celebrarem els 10 anys de l'entitat i dels gegants nous.
8: La trobada d'enguany comptarà com a tret diferencial i solemne el bateig del nou gegantó, en Sunyer primer. Com a convidats hi haurà colles provinents d'arreu. També es comptarà amb la participació de la de Martorell i Cassà de la Selva, els quals precisament faran de padrins del nou gegantó.
9: Per Festa Major vam fer l'estrena, vam fer la presentació, que fins i tot ens va ploure i potser una mica de batejat ja està per Sant Eudald. Quan neixes no et bateixes al moment que neixes, per tant, al cap d'una setmana, coincidint doncs, amb la trobada, farem el bateig, que també doncs, aquest gegantó, doncs, en el moment que arribem al monestir, com que és davant doncs, aquest emblema pel poble, doncs, serà beneït de manera real.
8: D'altra banda, i amb motiu del Dia Internacional dels Museus, les presentacions dels gegants seran ambientades en diferents espais de l'etnogràfic de Ripoll, que celebra els 15 anys com a nou equipament.
2: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina.
3: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda.
2: Pel que fa al Barça masculí, un apunt que hem conegut durant aquest matí, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades al club.
3: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió, amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, segons assegura, és el seu lloc a la terra. I el davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació prou interessant.
2: Pel que fa al futbol estrictament sobre el terreny de joc, demà diumenge, penúltima jornada d'aquesta primera divisió amb un horari unificat, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda.
3: El Girona visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca. Llevant i Elx, precisament, el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està a 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona, en una jornada on hi ha un llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 1:15 de la nit.
2: Parlem ara de la primera federació, perquè Sabadell, Europa i Nàstic disputen avui la penúltima jornada, també amb horari unificat, a partir de les 9 de la nit.
3: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
0: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple més de 10.000 persones, segur, per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix, però que té opcions de guanyar la Lliga i, per tant, pujar directament. Tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res. Com a molt, les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
3: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens. La prèvia d'aquest partit ens el porta des de Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
4: El Nàstic davant d'un dels partits més importants de la seva història. Els granes es juguen aquest vespre a poder arribar a la darrera jornada de Lliga amb opcions a permanència o condemnar-se avui mateix al descens. Cas de derrota davant l'Europa i si el Tarazona puntua en el seu partit. El Nàstic es juga de la vida perquè tots els comptes que es vulguin fer han de passar per guanyar a l'equip barceloní. Qualsevol altre resultat pot tenir causes greus. Una derrota, com dèiem abans, si el Tarazona puntua els deixaria ja a segona federació, un empat els deixaria l'equip amb l'obligació d'anar a guanyar el darrer partit i esperar que la resta de resultats afavoreixin. Només una victòria podria obrir una mica més aquest futur incert del Nàstic. Els granes volen evitar el descens que van patir la temporada 89-90 a la tercera divisió, del que ja en fa 36 anys. Per això segurament han de sumar els 6 punts que queden en aquestes dues darreres jornades de Lliga. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que l'equip ara mateix només té un objectiu, que sumar aquesta nit els 3 punts davant l'Europa.
11: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio y tengan premio, y el premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos. Es nuestra única obsesión.
4: El partit es juga a partir de les 9 del vespre amb horari unificat en un nou estadi Costa Daurada que espera presentar una molt bona entrada, també aficionats de l'Europa, ja que el Nàstic ha posat a disposició de l'equip barceloní un total de 600 entrades.
2: I parlem ara de bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa rep a les 9 del vespre al Casa de Montsaragossa, el nou Congost. Des de Ràdio Sallent ens porta la prèvia Jordi Givert.
12: El Baxi Manresa encara al tram final de la Lliga Endesa amb l'objectiu de quedar el més ben classificat possible per poder obtenir plaça a una competició europea la temporada que ve. L'entrenador manresat, Diego Campo, però, continua defensant que cal anar partit a partit per poder escalar posicions a la taula. A més, es mostrava satisfet amb la recuperació de Brooks i Olindi, que surten de la infermeria.
13: Exactamente, partit a partit, entrenar bé, preparar-nos bé, jugar bé, defensar bé i poc més. Lo més important és que Luis està molt millor i l'Ilai també, i comptarem com amb tots. Així que si tot és normal, demà tindrem que elegir.
14: Triar
13: entre 14 jugadors, el qual per una vegada està bé.
12: El Manresa és 11è a la classificació, amb 13 victòries, i el Saragossa és 16è, amb 9 victòries, les mateixes que té Morabanc Andorra, que ja es troba en posició de descens. Un duel on un equip mirarà cap a Europa i l'altre intentarà escapar de l'infern.
3: La resta de la jornada de l'ACB. I pel que fa als equips catalans, aquesta tarda a les 6, Breogán, Bàsquet, Girona. I demà a les 12, Lleida, Gran Canària, 12:45. Reial Madrid, Joventut, i a les 8 del vespre, Tenerife, Barça.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Senyores i senyors, salutacions cordials, bona tarda, benvinguts a aquesta l'emissora municipal. Ràdio Rubí, emocions fortes, les que ens esperen per aquesta tarda de dissabte al municipal de Can Rosés, amb l'opció clara i franca de la Unió Esportiva Rubí d'entrar en el play-off d'ascens a la tercera ref. Davant tindrà el filial Arlequinat al centre d'Esport Sabadell en un partit que començarà en breu i del qual anem a conèixer totes les dades.
2: Les dades del partit. Toni Bravo.
3: La Unió Esportiva Rubí disputa el partit de la 30a jornada de la Lliga Elit rebent el Sabadell B. Els rubinencs mantenen opcions de promoció d'ascens a tercera ref. Els de Blai Martí, això sí, han de guanyar el Sabadell B i confiar que el Castelldefels no ho faci davant d'un Júpiter que es juga la permanència. El darrer duel dels rubinencs va acabar amb una victòria molt valuosa, 0-2, al camp de Júpiter, un resultat els ha fet escalar fins a la 7a plaça de la classificació amb 39 punts. El Sabadell B, 8è, 38. A la fase regular sumen 10 victòries, 8 empats, 11 derrotes. Han puntuat en 3 de les darreres 4 jornades. En el darrer duel les van imposar 3-1 a l'Atlètic Sant Just. Unió Esportiva Rubí i Sabadell B s'han enfrontat en 9 ocasions, s'han trobat a tercera, primera catalana i Lliga Elit. La primera vegada que es van veure les cares va ser la temporada 2014-2015 a tercera catalana. Aquesta temporada, la primera volta a la Lliga Elit, la Unió Esportiva Rubí va caure, atenció, 4-1 al camp sabadellenc. De fet, a domicili els rubinencs han guanyat en 3 ocasions, que s'han vist les cares, han perdut en 2, que han estat justament les dues darreres temporades. A Can Rosés només han guanyat en una ocasió. La resta, dues derrotes i un empat. En el total d'estadístiques, la Unió Esportiva Rubí ha guanyat en 4 ocasions, ha perdut en 4, la resta, un empat.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Alineacions.
2: Vinga, anem a conèixer els protagonistes d'aquest partit entre Unió Esportiva Rubí i Centre Esport Sabadell. Hi ha hagut reconeixements, ara en parlarem. Abans, però, Roger Alió, bona tarda. Quins són els 11 que han disposat els entrenadors per aquesta última cita de Lliga Elite temporada 25-26?
3: Bona tarda, doncs, per part del Rubí, Rafa Leva sota pals, Aitor Torres, capitaneja l'equip, seguit de Marc Juncà, record, Masip, Albelda, Pau Herranz, Tenorio, Àlex Ruiz, Sebas i Kevin, que completen l'11 que ha escollit Blai Martí, que deixa la banqueta Tati Moray, Ayub, Cornella, Muñi, Eric Castillo, Aymar Martín, Jan Lázaro, Arnau Durán i Sete. Per part del Sabadell B, comencen Àlex Onru a la porteria, Jan Font, Eloi Martínez, Musa Kebe, Adrián Bobby, Vincent, Samuel Baulo, Salguero, Enric, Mamadou i Kawa. És l'aposta que fa avui Marc Cabestany, que deixa a la banqueta a Oriol com a porter suplent, Mario Torres, Ferran Duran, Bru, Marcos Muñoz, Adrián Fernández, Usama, Lluc i Àlex de Vert. El partit estarà dirigit per Serra Sanz, assistit a les bandes per Pajestico i Bermúdez, més a tots tres de la delegació de Barcelona.
2: Partit que està a punt de començar amb la Unió Esportiva Rubí fent-se la foto, l'11 titular d'aquest encontre davant del Sabadell B, amb l'arrencada, els 100 partits reconeguts a Alejandro Muñoz Muñi i també dos equips que han aconseguit l'ascens, Roger, en aquesta temporada i per part de la Unió Esportiva Rubí. Em sembla que no ens escolta el Roger.
3: Sí, escolto. Estava aquí saludant el delegat del Rui, el Carles Pujol, que també volen estar seguint l'actualitat d'aquesta última jornada amb el que passi a Tortosa, un resultat que afecta directament el resultat final de la temporada del Rui.
2: Doncs l'àrbitre que posarà, i ara mateix arrenca el partit entre Unió Esportiva Rubí filial Arlequinat al Centre d'Esport Sabadell B, dèiem, Roger, amb els primers compassos per al conjunt Arlequinat amb la pilota als peus, que hi ha hagut reconeixement als dos equips que han pujat de categoria i als 100 partits de Muñi amb la samarreta de la Unió Esportiva Rubí.
3: Sí, un altre dels jugadors que entra en aquesta selecta llista de centenaris i el reconeixement a tant el sub-12 com el juvenil A del Rubí, que ha aconseguit l'ascens a preferent, jugaran la temporada que ve en aquesta categoria.
2: Doncs bones notícies amb aquest futur de jugadors que la Unió Esportiva Rubí en la seva base formen. Pilota ara que vol arribar-hi i ho fa per impedir que es perdi per línia de fons. Mendoza la deixa per Pau Albelda. Atenció, Pau Albelda, línia de fons, intentava centrada, topat al final amb la defensa sabadellenca, i és pilota per a la Unió Esportiva Rubí després que hagi refusat el conjunt visitant. Un Centre d'Esport Sabadell, per cert, que ha marxat amb molts punts de la nostra ciutat amb el seu filial quan ha vingut, al igual que el Rubí quan visitava el conjunt arlequinat. Són aquelles curiositats del món del futbol. Pilota de Pau Albelda dins de l'àrea, intenta saltar Àlex Ruiz, acaba refusant la defensa del Sabadell, enviament al llarg al qual arriba i controla bé Marc Juncà per part de la Unió Esportiva. Enrere cap a Adri Record, que veient la pressió que tenia de Bobby al seu costat, ha deixat enrere. Cap al veterà Rafa Leva, que juga en curtet. Jordi Massip organitzant la Unió Esportiva Rubí al mig del camp en un partit el qual importantíssim guanyar, Roger, i després està molt pendents del que pugui passar en aquesta cita del Castelldefels a casa i davant del Júpiter.
3: Sí, ho estem, eh? Estem aquí amb les notificacions activades per qualsevol cosa que passi en aquest partit entre Júpiter i Castelldefels. El Júpiter, que encara té una remota opció de salvar la categoria, depenent d'altres resultats i altres circumstàncies que s'han de donar, però si el Júpiter avui aconsegueix guanyar el Castelldefels, i el Rubí també ho fa avui aquí a Can Fres, l'equip serà equip de play-off.
2: El Júpiter necessita guanyar perquè té una opció de mantenir-se en funció de la resta de resultats. Ara ho explicarem abans, però no pot arribar-hi. Adri recorta una passada a la dreta d'Àlex Ruiz. Dèiem que si guanya el Júpiter té alguna possibilitat. Només li val la victòria al Castelldefels, doncs, que no ho tindrà fàcil a la seva cita. I atenció, perquè si punxa, és a dir, si no guanya, la Unió Esportiva Rubí els pot superar en la taula classificatòria. Una dada també important, perquè doncs el Castelldefels està obligat a la victòria. Estaràs atents, oi? Perquè ja tens doncs el seguiment a través del Twitter de tot el que pugui passar en aquest partit, a través de les xarxes i la informació que du a terme el club club de Castelldefels. Atenció a la centrada, era boníssima, d'Adri Record. Quina pena, perquè Kevin Díaz no ha impactat bé amb la pilota. Tot just quan trepitjava l'àrea petita, en una bona arribada ara Roger de la Unió Esportiva Rubí.
3: La primera del partit no ha tardat en arribar. Un Rubí que ha començat potser una mica més agressiu, un Sabadell més tancat a la seva àrea, intentant estudiar què és el que vol fer el Rubí, perquè el Sabadell, recordem, també busca la victòria, també està amb opcions d'entrar a play-off, també depenent d'altres circumstàncies.
2: Sí, perquè si el Sabadell ve guanya, també podria aprofitar-se'n de la punxada del Castelldefels. Tots dos equips necessiten, això sí, que els del Baix Llobregat avui no guanyin el Júpiter, o en qualsevol cas que el Júpiter li fes un cop de mà, tant a Unió Esportiva Rubí o Centre d'Esports Sabadell, tot i que també s'ha de dir que el Rubí necessita guanyar sí o sí, perquè l'empat ja no li valdria, encara que perdés el Castelldefels, perquè té l'averaix perdut amb el conjunt del Baix Llobregat. Són moltes les opcions, Roger, no sé si les has pogut anar mirant, anar barallant, però és que els dos primers, que si puntuen tots dos, pugen, ho han de fer, perquè si perden la Pobla de Mafumet està per darrere, que si guanya el seu partit, doncs els podria esgarrapar una d'aquestes posicions, al mig d'aquesta classificació amb aquesta sisena plaça amb moltes possibilitats, el descens que encara hi ha, 344.000 equips amb opcions de mantenir-se o de perdre la categoria. És una bogeria, com sempre diem, maca aquesta Lliga Elite, però una bogeria sense cap mena de dubtes, tot el que pot passar,
3: Sí, sobretot aquests dos líders que van tenir ja l'oportunitat de certificar el seu ascens la setmana passada, no ho van poder fer i han hagut d'esperar en aquesta última i han de sumar com a mínim un punt per assegurar-se l'ascens, però clar, és que els equips contra els que juguen aquests dos líders doncs també s'estan jugant coses, s'estan jugant en replay-off, s'estan jugant doncs baixar o no baixar de categoria, aquesta última jornada molt interessant per gairebé tots els equips.
2: Estan aquests dos per dalt, després per sota doncs Manlleu, Horta, Júpiter, Vilafranca, és que és una passada, amb el detall aquell que també s'haurà d'estar pendents de la justícia ordinària, perquè hi ha un recurs presentat per l'Atlètic Sant Just, que si el guanya faria que sumés 3 punts i superés a la Unió Esportiva Rubí a la classificació arran del partit que li van donar per perdut al terreny de joc del Manlleu per una suposada alineació indeguda, i tot això està encara per solucionar-se a nivell doncs, al 100%. De moment tot continua igual i en cas de canvi doncs, s'hauria de veure com quedaria tot plegat doncs, marcat pel que fa a aquesta Lliga Elite i aquesta problemàtica que hi ha hagut amb respecte a aquesta situació i al partit que li van donar per guanyat al Manlleu, la qual cosa també revertiria en la seva contra, perquè serien 3 punts menys, perquè aquell partit, si acabés tal i com van ser els 90 minuts, seria de l'Atlètic Sant Just, si no m'equivoco, 1-2 era el resultat final.
3: Sí, al final és una bogeria totes les opcions que hi ha per part de tots els equips. Tothom ha estat amb la calculadora aquesta setmana i és un cap de setmana molt divertit, sobretot pels espectadors neutrals, pel que no juguen res, fins i tot pels que tenen equips a altres categories, però tot qui està ficat en aquesta lluita té avui uns nervis i una tensió especial que és molt difícil d'igualar si no són jornades com aquesta d'avui.
2: Això sí, amb la tranquil·litat de la Unió Esportiva Rubí, de la permanència assolida, que és una dada molt important a tenir en compte, perquè avui es juga d'una altra manera aquest partit, sense cap mena de dubtes. No és el mateix afrontar-ho en funció del que t'hi jugues, Roger?
3: Sí, sobretot a nivell mental. Vas més sense pressió, potser no tens tanta precipitació des del principi del partit, sabent que sí o sí has de marcar. Saps que com a mínim la temporada que ve, en el pitjor dels casos, continuaràs a la mateixa categoria i en el millor dels casos doncs disputaràs un play-off també molt intens i molt divertit en aquest final de temporada.
2: Sí, sí, és que l'opció hi és, els jugadors ho saben, ho buscaran i, per cert, em permetràs que doncs, faci un comentari d'un servidor propi, cosa que no m'agrada excessivament, però li haig d'agrair, sense cap mena de dubtes, a aquest primer equip i a la junta directiva doncs, aquesta samarreta que m'han regalat en el dia d'avui amb la signatura dels jugadors de la plantilla del primer equip doncs, en aquest últim partit de la temporada, i agrair la feina que fa un servidor, però sobretot sóc jo el que li ha d'agrair, ja no només, i tot i que també, evidentment, importantíssima la Unió Esportiva Rubí, sinó que tots els equips i els clubs de la nostra ciutat, perquè és un plaer estar treballant en aquesta casa, informant de tot l'esport rubinenc, en aquest cas, i avui amb el directe de la Unió Esportiva i el Rubí, amb aquesta samarreta que la guanyaré, la guardaré a casa, vaja, com si fos or pur, eh? La posaré doncs, en un lloc privilegiat, sense cap mena de dubtes, i és d'agrair també aquest reconeixement que sempre és maco. Dit això, tornem al partit, perquè roba una pilota, Adri Record la deixa cap a Pau Albelda, que li tornarà cap a l'arribada a l'esquerra del mateix Adri Record en diagonal, intentant controlar i deixant la pilota després que la toqués el jugador, crec que era Eloi, no? L'àrbitre diu que l'últim en tocar ha estat el de la Unió Esportiva Rubí, aquesta esfèrica que s'ha perdut per línia de fons i és per al conjunt sabadellenc, que en aquests primers compassos d'aquest partit arribem al 8, camí del 9, 0-0 en el marcador, en directe en aquesta emissora municipal Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí. I en aquesta tarda de dissabte, horari unificat amb tots els partits de Lliga Elite que es juguen a aquesta hora, perquè hi havia tantíssimes coses en joc que, evidentment, no podia ser d'una altra manera. Temporada que passi el que passi, això sí, reflexionant-la, Roger, bona per a la Unió Esportiva Rubí, perquè bé està el que bé acaba, que es diu, no?
3: Sí, una temporada molt intensa que ha sigut pel Rubí. Va començar, doncs, molt bé. L'equip tenia opcions reals de establir-se a les posicions altes de la taula. Va venir una mala ratxa, sobretot a partir del 2026, aquesta última meitat de temporada, i ara sembla que amb el canvi d'entrenador doncs, s'ha revitalitzat una mica l'equip, que torna a saber el que vol, torna a tenir opcions reals de pujar a la tercera federació, i en general jo crec que la situació de l'equip és fantàstica.
2: Per cert, dia d'emocions fortes, les que ens esperen aquí sense cap mena de dubtes. Tu que estàs millor posicionat que jo per veure doncs, la graderia del municipal de Can Rosés, on està assegut tothom, avui ha, no sé si ple, però déu-n'hi-do l'afluència de públic aquí. Avui sí que és superior amb respecte al que habitualment tenim aquí al municipal de Can Rosés, sense cap mena de dubtes, no?
3: Sí, es nota que avui és un dia especial. També s'han penjat unes banderes vermelles i blanques de Catalunya. Hi ha fins i tot un bombo allà a un dels extrems de la grada. La majoria de la gent s'ha concentrat com és normal a la ombra, diguéssim, a sota la tribuna, perquè el sol que fa avui és la justícia i els jugadors al camp segur que ho estan notant. Però sí que és veritat que hi ha més afluència del normal i es nota en una jornada com aquesta que la ciutat vol acompanyar l'equip.
2: La veritat és que seria una gran festa acabar la temporada amb aquesta promoció d'ascens i després a veure què passés amb ella. Premi per aquesta plantilla de la Unió Esportiva Rubí, que s'ho ha hagut de treballar i molt en l'actual temporada, però vaja, com tots els equips d'aquesta excepcional categoria, com és, sense cap mena de dubtes, la Lliga Elite. Doncs hem passat tot just al minut 10 de la primera meitat en directe a Ràdio Rubí amb aquesta Unió Esportiva Rubí i el Centre d'Esport Sabadell, Kevin Díaz, que lluita per la pilota, l'acaba refusant la defensa del conjunt arlequinat per mirar de marxar, i a falta de Pau Albelda, que igual en nombre de faltes, tots dos equips ara mateix, el número es queda en dos. Totes dues per part de Bobby, del Sabadell B, aquesta segona de Pau Albelda, comesa per la Unió Esportiva Rubí, 11 minuts, primera meitat, municipal de Can Rosés. Unió Esportiva Rubí 0, Sabadell B 0.

0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que estem a punt d'arribar al 13è minut d'aquest primer temps entre Unió Esportiva Rubí, Centre d'Esports Sabadell i ve al filial amb el 0-0 en el marcador i en directe en aquesta l'emissora municipal. El descans de l'atenció a la pilota, falta. Doncs mira, tercera falta del Sabadell i Roger, les tres l'ha comès aquest mateix jugador, el dorsal número 7, Bobby, totes tres.
2: Ha sortit revolucionat avui, Bobby.
1: Doncs sí, sense cap mena de dubte. Enviament en llarg no arribarà. Adri Record és per la pilota per línia de fons. La recupera el conjunt arlequinat. Dèiem que al descans d'aquest partit el que farem serà la revisió de la resta de partits que disputen equips de la nostra ciutat en aquest cap de setmana. És l'últim pràcticament en totes les competicions de fase regular. Després a partir d'aquí hi ha d'altres qüestions com ara promocions d'ascens, com promocions per permanència, no sé, hi ha de tot una mica, però fases regulars gairebé totes arriben a la seva fi, a excepció d'alguna. Doncs avui revisarem perquè el partit de la Unió Esportiva Rubí en aquest horari gairebé s'ha avançat a totes les que hi ha, doncs aquestes. Atenció, la passada és bona per Adri Record, interior de l'àrea, línia de fons, Adri Record intentava la centrada però s'ha quedat sense espai, ha posat el cos Eloi per evitar que la centrada arribés a bon port, llançament de cantonada al primer de partit per a la Unió Esportiva Rubí. A més d'aquesta revisió de l'agenda de molts partits, de diverses modalitats esportives, també doncs revisarem el que ha estat el migdia de waterpolo amb el Club Natació Rubí, els nois perdent en la tornada del play-off per a una plaça a Europa. Club Natació Rubí, que ha perdut davant del Centre de Natació Mataró, ha guanyat el Molins. Atenció a la centrada del córner, va cap al primer pal, s'avalta el porter Àlex i refusa intentar el contraatac al conjunt sabadellenc, però anaven massa sols, recupera la Unió Esportiva Rubí en un 2-3 que era massa complicat. Pau Arranz controla, mira de marxar, ho fa de dos jugadors, continua amb un teva meva, Jordi Massip cap a Àlex Ruiz, a la frontal Àlex Ruiz intentarà un xut, no, s'acaba aturant per acabar obrint cap a Pau Arranz, aquest enrere, Pau Albel d'apertura bona cap a Adri Record, que arriba ja en el vèrtex de l'àrea, gran a la dreta, la deixa molt bé cap a Jordi Massip, interior de l'àrea, Jordi Massip, que intentarà cedir de nou, era molt bona la idea, l'ha acabat aturant perquè hi havia massa cames del Centre d'Esport Sabadell, ara se'n va per l'esquerra el conjunt sabadellenc, s'estira al terra, Marc Juncà i targeta a Àlex Ruiz, però si no l'ha tocat, doncs targeta de l'àrbitre, Serra Sanz, Àlex Ruiz, quan no ha tocat la pilota, quan no ha tocat ni tan sols el jugador. Doncs déu-n'hi-do, perquè aquesta targeta és per al central de la Unió Esportiva Rubí, jo crec que, perquè sí que ja s'ha llançat amb força, però és que n'hi ha tocat i estava lluny el jugador del Centre d'Esports Sabadell, i l'àrbitre ha amonestat al central del Rubí, la qual cosa és important en aquest partit. L'àrbitre, el senyor Serra Sanz, que no sé jo si ha estat una mica rigorós o no, com ho veus tu, Roger?
2: Sí, des d'aquí també ha semblat que no havia de ser targeta. Ara l'àrbitre envia el davanter del Sabadell a la banqueta. No sé si tindrà algun tipus d'hemorràgia, però sí, targeta per Àlex Ruiz, que sens dubte doncs, el condiciona per la resta del partit. Efectivament, el davanter del Sabadell té una petita hemorràgia al llavi, està aquí ara mateix doncs, amb els metges del Sabadell intentant curar-la per entrar el abans possible.
1: Doncs sí, ara amb Bobby, que ha sortit ja alteradíssim, que està doncs, cometent totes les faltes del Centre Esport Sabadell, ara discutint amb la graderia, després de tot aquest aspecte que hi ha hagut amb la qüestió doncs, de la targeta groga a Àlex Ruiz, el jugador de la Unió Esportiva Rubí, per cert, amb la tercera també falta que ha comès el conjunt, en aquest cas de la nostra ciutat, per tres del Centre d'Esport Sabadell, i enviament en llarg, el qual queda als peus de Marc Juncà, que controla, cau al terra, un jugador del Centre d'Esport Sabadell, sembla ser que ha rebut un cop de Tenorio, que li diu que s'aixequi. No veiem qui ha estat. Tu veus, Roger, qui ha estat el jugador que s'ha quedat estirat al terra? S'ha fet mal, sembla, no?
2: Sí, ha sigut... diria que ha sigut Salguero.
1: Salguero,
2: estava
1: Salguero,
2: estirat al terra.
1: 20.
2: I és que està sí, aquí ara, cau esperant que el deixin entrar, però crec que al ser una hemorràgia hem d'esperar que per el partit per comprovar
1: per mirar-ho, no? Sí, sí, però tenia sang i això ha provocat que hagi hagut de sortir del terreny de joc al dorsal número 27 del Sabadell. Bé, en definitiva, que s'ha com, diguem-ne, enterbolit, no?, aquest partit en aquests, després de la targeta a Àlex Ruiz. Ha quedat com brut, no?, el partit en aquests moments. Tot i que, atenció, ara l'arribada de Pau Albelda dins de l'àrea, li acaben prenent la pilota in extremis, quina pena, perquè era bona jugada, dèiem, no?, que s'ha embrutat, Roger.
2: Sí, després de la falta, sobretot cau aquí encara esperant a entrar, els jugadors del Rubí intenten tot el possible perquè no es pari el joc i tornin a ser 11 al Sabadell. El Sabadell, per la contra, continua conversant amb el línier d'aquí, d'aquesta banda, per intentar convèncer. Crec que no ho aconseguiran.
1: Mira, em fa gràcia perquè em recorda a quan hi ha una falta en diferit de l'hoquei patins en línia, perquè és un jugador menys, però el rival intenta aprofitar-ho. En aquest cas, la Unió Esportiva Rubí, salvant distàncies amb respecte un esport i l'altre, sense cap mena de dubtes. Encara en superioritat numèrica, Pau Albelda progressa frontal de l'àrea, la toca cap a Adri, recorta aquest a Jordi Massip, queda la pilota per Aitor Torres, cau al terra, acaba refusant la defensa del conjunt sabadellenc. El Rubí, que no deixa que la pilota surti, perquè d'aquesta manera continuen amb superioritat numèrica. L'àrbitre els està dient als jugadors del Sabadell que no podrà entrar fins que es comprovi que ja no hi ha sang en el jugador Kawa, i per tant el Rubí, que se n'aprofita de la superioritat. Allà està Àlex Ruiz, envia interior de l'àrea, la passada és llarga, no arribarà aquesta. Pau Herranzi, ara sí l'àrbitre, que se'n va a mirar Kawa, recuperat Roger.
2: Sí, que rebrà segurament alguna protesta més, però és que és el que ha de fer l'àrbitre. Mira, ara li diu l'àrbitre que si hi ha sang ha d'esperar que pari el partit. La normativa és així de clara i així l'ha aplicat l'àrbitre, i en aquest cas encerta.
1: Doncs normativa aplicada pel senyor Serra Sanz en aquest partit, que arriba al minut 19. Ara Marc Juncà, que ha evitat la progressió de Bobby. Targeta groga per Marc Juncà. Aquesta potser sí que més clara, perquè ha agafat el jugador del Centre d'Esports Sabadell. Bé, aquesta sense discussió, Roger.
2: Sí, però el llistó ja està posat amb la falta d'Alex Ruiz, i ara li serà molt complicat baixar-lo. Ara qualsevol mínima acció ja reclamarà targeta.
1: Clar, és que Bobby porta tres faltes seguides. Per reiteració, si fa una altra li hauria de treure, si estem en aquest nivell, no?
2: Sí, en principi sí, però bé, ja sabem com funciona el criteri d'aquests àrbitres, que molts cops canvia en funció del moment del partit. Jo crec que s'ha equivocat amb la primera de Alex Ruiz, amb aquesta. Doncs sí que puc estar més a més amb l'àrbitre, però el llistó ja s'ha posat massa d'hora en el partit, un partit sobretot amb tants nervis com és aquest, i li serà complicat segurament gestionar-lo al final de la segona part, sobretot.
1: Doncs a veure, perquè la pilota és pel Centre d'Esports Sabadell, juga en banda, Kawa precisament és qui toca la pilota, i també Salguero, queda però als peus de Jordi Massip, que cau al terra, i falta. Falta sobre Jordi Massip de Samuel, i és pilota per a la Unió Esportiva Rubí. És la quarta falta del Sabadell, amb Kawa ara, que se les està tenint amb Àlex Ruiz, després de la falta de la targeta al central del Rubí, tot plegat que ha quedat com així com entorbit, enterbolit. Veiem que hi ha un jugador del Rubí que està realitzant exercicis d'escalfament. Atenció, pilota parada i record, que arribarà a línia de fons per fer centrada. Mira de marxar de Bobby, l'àrbitre que diu que hi ha falta, i Bobby que es, diguem-ne, que es rebota a Madrid Record. Aquest Bobby, déu-n'hi-do, és dels jugadors calents. Feia temps que no veia jugadors d'aquest tipus, que ha fet tres faltes i les ha fet dures. Ell rep una i ràpidament es rebota perquè ha rebut la falta. Són d'aquells jugadors dels 80-90, eh? Avui dia ja no es veuen tants d'aquests, eh?
2: Sí, són professionals a l'hora, sobretot, de treure els rivals del partit, i li pot jugar a favor de cara a la segona meitat. Pots treure alguna groga que potser no l'hagués tret l'àrbitre en altres casos, i tenia aquest avantatge a la segona part. Jugador doncs que escalfa el Rubí és Eric Castillo, i sembla que entraran.
1: Sí.
2: No sé,
1: entrarà perquè molestia. No sé si el veus, perquè tens al costat la banqueta i no pots veure, però Kevin Díaz s'ha deixat caure al terra. Problemes musculars per al davanter de la Unió Esportiva Rubí, contratemps, perquè haurà de fer el primer canvi Blai Martí en aquest partit. Eric Castillo, que haurà d'entrar obligat, i per la lesió de Kevin Díaz, llàstima, llàstima, perquè és un petit contratemps, tot i que més o menys i per efectes de joc no canvia massa la Unió Esportiva Rubí. Eric Castillo i Kevin Díaz potser perd una mica de centímetres, però para de comptar, no?
2: Sí, si no m'equivoco, la lesió és a la mateixa cama que va tenir la setmana passada, i per la que ja va haver de ser substituït, aquesta cama dreta, que té problemes que vindria. En tot cas, ja s'ha preparat Eric Castillo, i el canvi sembla ser que es farà ara mateix.
1: Doncs vinga, 22 minuts de la segona, de la primera meitat. Tot just ara estem al meridià, 22:30, més enllà de que hi hagi afegit en aquest partit que en el primer temps empaten Unió Esportiva Rubí, Sabadell i B a 0.

0: Vilanoví, la informació esportiva local. Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: L'enjoc és...
6: futbol.
5: Bàsquet.
6: Hoquei. Okay.
5: Handbol.
6: Waterpolo.
5: Tenis, taula.
6: Rugby.
5: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que seguim endavant. 24, camí del 25, primera meitat. Falta ara de Pau Jiménez. Albelda, per cert, ha estat el convidat a l'Orsay, al programa de la Federació Catalana de Futbol, amb un ex de la Unió Esportiva Rubí com Marc Marvà, que és un dels presentadors, juntament amb el Carles Fiter. Doncs el Pau Albelda va ser el convidat aquesta setmana. Enviament en llarg del centre Esport Sabadell. Bé, demanen fora de joc, diu l'àrbitre que no, ja centrada cap al segon pal, no arribarà, i se la queda Mendoza per part de la Unió Esportiva Rubí per marxar. Agafen a Sebas Mendoza, doncs si l'ha agafat, això és targeta, senyor Serra Sant, veus? Ara per què no treu la targeta? Roger?
2: És el que comentàvem del canvi de criteri en el mateix partit. No s'entén a la banqueta del Rubí, a la banqueta del Sabadell no diuen res, sentadets, i això ha acabat en una falta sense més.
1: Gran ambient avui a Can Rosés, sense cap mena de dubtes per seguir aquest partit de la Unió Esportiva Rubí. En joc aquesta plaça de play-off per a l'ascens a tercera ref. Enviament en llarg, al qual arriba, atenció, Mendoza, a l'interior de l'àrea, cau al terra. Demanen possible penal sobre Sebas Mendoza. Diu l'àrbitre que no. Roger, tu has vist alguna cosa? Jo des d'aquí no puc dir si era o no era penal.
2: Jo des d'aquí tampoc ho puc dir al 100%, però el que jo he vist des d'aquí és que Sebas Mendoza ha notat el contacte i ha vist que no podia treure una jugada profitosa i doncs, ha anat a terra. El podria haver xiulat? Doncs perfectament. Jo crec que contacte hi ha hagut. És la típica que si la xiula primera, el VAR no entrarà a corregir-lo, però jo crec que no és suficient en un partit, sobretot d'aquesta intensitat i amb aquestes circumstàncies, no crec que sigui suficient per pitar penal.
1: Doncs no penal, el que demanaven, això sí, els jugadors de la Unió Esportiva Rubí. Es queda la pilota al Rubí, és Jordi Masip al mig del camp, mira de marxar de 39 jugadors i marxa Sebas Mendoza, la toca cap a Pau Albelda, que s'atura, es dona la volta, bona jugada, intentava ara contactar amb Sebas Mendoza, li acaben prenent la pilota en un duel que està al mig del camp, és un autèntic duel de titans, aquí al mig del camp intentant controlar l'esfèrica, fer-se amb el control del partit, que no és que sigui de cap dels dos equips, clar, no, Roger?
2: No, potser ha tingut més oportunitats el Rubí, s'ha apropat més a l'àrea rival que no pas el Sabadell, però el Sabadell se'l veu molt, molt còmode de moment en la seva línia defensiva i quan tenen la pilota doncs intentant jugar com ho saben fer.
1: Per cert que el Carlos de Frutos, que és el company que tenim a Castelldefels, un home d'informació per al Castelldefels, l'equip de futbol, el club, vaja, que també ha fet qüestions amb respecte a l'emissora d'allà de Castelldefels, com sempre fa un seguiment escrupolós del partit del Castelldefels a través del Twitter. De moment 0-0 no es mou el marcador, Roger.
2: De moment 0-0, estan arribant diverses notificacions de diferents ocasions, targetes, molta intensitat també en el Castelldefels contra el Júpiter, però el resultat de moment continua sent de 0-0.
1: 0-0 en el marcador, igual que el de la Unió Esportiva Rubí. D'aquesta manera sortiria beneficiat el conjunt del Baix Llobregat, tot i que també hem d'estar pendents del Baix, que alguna petita opció també té. És aquesta autèntica bogeria pel que fa a la Lliga Elite. Pilota en llançament de fora de joc favorable a la Unió Esportiva Rubí, el qual enviarà el veterà porter Rafa Leva, enviament al qual intenta arribar Eric Castillo, talla la defensa del Sabadell, la lluitava Jordi Masip amb Bobby, toca la pilota al migcampista de la Unió Esportiva Rubí, és banda pels de Sabadell, amb pilota dins de l'àrea, la qual arribarà el porter Àlex, que ha de fer un xut a la desesperada davant de la pressió d'Eric Castillo. Demanaven al jugador Eloi que ho fes amb més criteri dins de l'àrea, perquè ha posat amb petits problemes el seu porter. La qüestió és que s'ha salvat per part del centre d'esport Sabadell B, aquest filial que lluita per l'ascens, igual que el primer equip, en el seu cas a primera refi, per arribar a les categories, Roger, professionals del futbol, amb també opcions en unes jornades que li resten, crec que són un parell molt i molt interessants també, les que es viuran amb el doncs, municipal de la Nova Creu Alta, també com a important protagonisme, eh?
2: Sí, són categories també on es juguen molt més que no el pujar a una categoria, on es juguen molts diners d'una categoria a l'altra.
1: Atenció, la pilota per Pau Arran dins de l'àrea! Ratatatatatatatata! Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, el primer, el primer, el primer! Power Runs, marca la Unió Esportiva Rubí.
0: Els gols del Rubí a peu de camp.
1: Al nivell d'un gran velocista dels 100 metres, al nivell d'un migcampista amb visió de joc, s'ha transformat en tot plegat un Àlex Ruiz que avui podria ser Usain Bolt per cedir la pilota a l'arribada al seu costat de Pau Herranz davant del porter i el xut per sota les cames. Marca Pau Herranz, gràcies Àlex Ruiz per la jugada. Marca la Unió Esportiva Rubí a la mitja hora de joc. Llicència per somiar, senyores i senyors. Unió Esportiva Rubí 1, Centre d'Esport Sabadell B0.

0: respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
3: Gran jugada, Roger, d'Àlex Ruiz amb la diana de Power Runs, però déu-n'hi-do quina jugada ha fet el central de la Unió Esportiva Rubí, eh?
4: Sí, poc habitual en centrals, però el Rubí es posa per davant en un moment del partit molt important, on ningú tenia, diguéssim, el domini clar. Ara veurem la reacció del Sabadell, eh? però de moment el Rubí es posa per davant. Jo crec que ara el primer objectiu de tots ha de ser arribar al descans, com a mínim amb aquest avantatge.
3: Sí, de moment es posa la cosa molt bé. Atenció a l'enviament, no, fora de joc. Derek Castillo, fora de joc. Jo també diria que l'ha encertat ara el senyor Bermúdez, un dels auxiliars de l'àrbitre, Serra Sanz, en aquest enviament en llarg d'Adri Record. Una Unió Esportiva Rubí que es posa per davant en el marcador, que està intentant controlar més la pilota amb aquest mig del camp poblat, i de moment el partit, tot i que no el té dominat, sí que és cert que hi ha com, saps allò de balança que se'n va una miqueta cap al costat rubinenc, que no passa al seu rival, no?
4: Sí, Carrafa Leva de moment,
3: evidentment, més.
4: Sí, Carrafa Leva no ha tingut, és que diria que no ha tocat ni pilota el porter del Rubí avui, molt còmode la línia defensiva del Rubí, també la del Sabadell, eh? És una autèntica partida d'escacs aquest partit. Cada moment està guanyant el Rubí amb aquest primer cop, però el Sabadell doncs també té la seva a dir, i veurem si aconsegueixen fer l'empat abans del descans, que jo crec que seria molt positiu pels sabadellencs i molt negatiu pel Rubí, sobretot de posar-se per davant i encara la segona part d'una manera doncs molt diferent.
3: Doncs de moment, per davant en el marcador, la Unió Esportiva Rubí, que ara mateix, amb l'empat, no es mou el partit del Castelldefels, seria el sisè classificat. Eric Castillo, que ho intenta, mira de progressar, deixant la pilota cap a Power Rand, que s'atura, es dona la volta, bona jugada, pot fer bona jugada a la frontal, cap al terra, demanen falta, l'àrbitre diu que no hi ha hagut res, se la queda Sebas Mendoza, deixa per Adri Record interior de l'àrea. La centrada d'aquest que toca en el peu de Vincenti es converteix en el segon llançament de cantonada favorable a la Unió Esportiva Rubí. Es farà des de la dreta de l'atac, dèiem, de moment el Rubí, Roger, sisena plaça a la taula classificatòria amb el 0-0 del Castelldefels. De moment només s'ha mogut un marcador amb el Vilafranca, que guanya l'Horta i que d'aquesta manera enviaria el descens al conjunt de Barcelona, al conjunt del Feliu Codina. Enviament abans, però, de comentar aquesta situació a la taula classificatòria de Sebas Mendoza, interior de l'àrea, allà va el córner al primer pal, toca i es converteix en un córner consecutiu, el tercer del Rubí en aquest partit. El tercer també, que es votarà des de la dreta de l'atac de la Unió Esportiva Rubí. De nou Sebas Mendoza amb la pilota a les mans, s'acostava cap allà Aitor Torres, ha de col·locar els 9-15 al jugador del Centre Esport Sabadell, la toca en curteta Aitor Torres cap a Sebas Mendoza, que torna a tenir la pilota i fa la centrada al primer pal, intentava pentinar Tenorio, queda el rebot per Pau Albel, d'aquest cap a Jordi Massip, toca de primeres Pau Herranz, obre molt bé a la posició d'Aitor Torres, i fora de joc del gran capità de la Unió Esportiva Rubí, Aitor Torres, que fa que es quedi la pilota al Centre d'Esport Sabadell. El que dèiem, no es mou el marcador del Castelldefels. Roger, el Rubí ara mateix en plaça de promoció de 106è en Lliga Elit de l'actual campanya.
4: Sí, de moment classificat ja en play-off. És veritat que queda molt que recórrer, no? Queda doncs aquest final de primera part i tota la segona. Més segur que Castelldefels ja s'han assabentat que el Rubí s'ha posat per davant, i això sempre ajuda a donar una marxa més per poder ser ells qui classifiquin el playoff.
3: Amb el final d'infart que es preveu de tots els partits en aquesta jornada de Lliga Elit, última, la número 30 de la temporada 25-26. El Rubí, de moment, està complint amb la seva part, a veure si acaba de fer-ho amb l'ajuda del Castelldefels. I, epa, quina falta aquesta de Bobby sobre Marc Juncà. Bobby, que a més aprofita i li deixa la pilota, li dona, no fort, però li fa una pilotadeta, diríem, al central de la Unió Esportiva Rubí, que s'ha quedat estirat al terra. Doncs nova falta de Bobby que comet una rere l'altra, és un home d'aquells vius, un home que es posa en tot, i amb aquesta jornada, Roger, que la Unió Esportiva Rubí de moment va pel bon camí, i aquest

0: Dorta, que és un dels tres que sempre ha jugat a Lliga Elite, que és, aquesta és la tercera temporada, l'altre és el Rubí i el tercer en discòrdia, que és el Baix. L'Horta corre el perill de quedar-se sense aquesta, doncs, diguem-ne que dada honorosa, tot i que tampoc és que sigui massa important.
1: Sí, al final són tres equips que han sabut mantenir-se en aquesta categoria, que tampoc és gens fàcil, no han pogut pujar de categoria, però sí que és veritat que tampoc han baixat, i en una categoria com aquesta en què baixen quatre equips dels 16 que n'hi ha, doncs és una dada com a mínim imponent, no?, el poder dir que has jugat totes les edicions d'una categoria.
0: Ha empatat, l'Horta, per cert, al terreny de joc del Vilafranca. M'ho apunta el nostre company, el José Malagón, el tècnic de so que tenim a casa nostra, en aquests partits de la Unió Esportiva Rubí. Vaja, durant la setmana fa moltíssimes altres coses, però em referia als partits de la Unió Esportiva Rubí. Doncs Marc Juncà no es recupera, Roger.
1: No, encara a terra després d'aquesta falta de Bobby. Rafa Leva es dirigeix a la banqueta amb un gest de canvi i surt a escalfar Ayub.
0: S'ha fet mal al colze, sembla. I ara estava dient Rafa Leva, s'estava indicant el colze, com que s'ha donat el cop quan ha caigut després de la falta que ha rebut de Bobby, ha caigut en sec i s'haurà, doncs, donat un cop d'aquells que fan molt de mal, però, home, si no es trenqués, que esperem que no, ni molt menys, doncs només seria pel cop. I els cops sempre són molts, molt dolorosos, però al final no reverteixen en que no puguis jugar. Una altra cosa serà aquesta nit. Hauríem de preguntar al pobre del Marc Juncà, eh?
1: Sí, home, i que seria el segon canvi ja per lesió obligada, diguéssim, en aquest partit, i encara estem a la primera meitat. Hauríem de veure com gestiona Blai Martí els canvis a la segona meitat.
0: Surt amb el braç allò, doncs, que el deixa com penjant, perquè li fa molt de mal, a veure si es pot recuperar, perquè si no, el que tu dius, seria un contratemps per a la Unió Esportiva Rubí. Arribem al 38 de la primera meitat, doncs aquest partit, que està sent intens, que no acaba de dominar ningú, tot i que les ocasions han anat més cap al costat de la Unió Esportiva Rubí, que no pas del centre d'esport Sabadell, i bé, està començant a arribar a la seva fi en el primer temps i les coses van pel bon camí de la Unió Esportiva Rubí, així que ens hem d'alegrar per aquesta Unió Esportiva Rubí i en aquesta jornada, recordin el descans, que tindrem la revisió dels partits dels equips de la nostra ciutat durant aquest cap de setmana, amb ja dos resultats definitius en waterpolo: victòria de les noies, camí d'ascens a la divisió d'honor, derrota dels nois, final de temporada espectacular i històrica, acabant en la vuitena plaça de la divisió d'honor, l'elit del waterpolo masculí. Juga al centre d'esport Sabadell per l'esquerra, mira d'arribar-hi Vincent, ja està en zona de tres quarts, favorable a l'atac del conjunt arlequinat, però per la pilota la recupera Adri Record, que la toca cap a Aitor Torres, cedeix cap a la velocitat d'Eric Castillo, però es trobava en situació antireglamentària, tot i que l'àrbitre no l'ha assenyalat perquè la pilota ha acabat a les mans del porter Àlex. Juga al centre d'esport Sabadell, bé, enviament en llarg, al qual no pot arribar-hi Caua perquè posa el cos per aturar-lo Tenorio, i és el porter de la Unió Esportiva Rubí, Rafa Leva, qui es queda amb la pilota. Allà està el porter, que enviarà en llarg aquest veterà porter amb els 44 anys a les esquenes i encara defensant en Lliga Elite aquesta porteria, la de la Unió Esportiva Rubí, com ho va fer fa temporada i mitja amb aquella històrica presència del Rubí a la Copa del Rei davant de l'Atlètic Club de Bilbao, però sobretot, ja sabem tots, Roger, per què el recordem? Per 11 metres pot ser, no?
1: Sí, va ser l'heroi completament de la ronda preliminar de la Copa del Rei, a més aquí a Can Rosés, que va ser una jornada sumament especial.
0: Doncs intentava refusar la pilota Tenorio, no ho ha pogut fer bé, al final qui ho fa en llarg és Sebas Mendoza, se la queda però al mig del camp Mamadou, que toca a la dreta. Per cert, ara que he dit el nom de Mamadou, m'ha vingut a la ment el partit de la primera volta. Hi ha una revenja pendent per part de la Unió Esportiva Rubí, revenja esportiva, Va perdre clarament davant del Sabadell B 4-1 en la primera volta, amb un 3-0 en els primers 20 minuts aproximadament, que van fer molt de mal i van ser l'inici d'una ratxa força negativa per a la Unió Esportiva Rubí, que no havia guanyat fins la setmana passada a domicili cap punt en aquest 2026, i es va col·locar en situació molt i molt perillosa Manresa al llarg de tota aquesta segona volta de competició a la Lliga Elite. Ara va la càrrega al Sabadell, ja està amb jugada bona cap a Caua, tocava aquesta esfèrica, Vincent l'ha recuperat, el Rubí se la queda, Adri Record no acaba deixant-la cap a Jordi Massip, que torna la pilota cap a Pau Albel, d'enviament en llarg, fora de joc. Doncs aquest és més dubtós, però vaja, són d'aquells que queda el dubte perquè estava en línia, no, vés a saber. La qüestió és que l'àrbitre doncs, ha assenyalat la situació antirreglamentària d'Eric Castillo. En aquesta jugada, 41 minuts, fem l'última pausa del primer temps. Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí, al 99.7 de l'FM, 3W.radiorubí.cat, que ens poden seguir de moment. Els 41, victòria 1-0 de la Unió Esportiva Rubí davant del Sabadell B.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, va, que tornem. En deia ara el José Malagón 2-1, guanya el Vilafranca a l'Horta en un partit que fa la sensació que es tornarà boig, sense cap mena de dubtes. Haurem d'esperar última hora, com va passar la setmana passada, per exemple, amb el Castelldefels, que remuntava davant del Prat per seguir vius com a equip en sisena plaça. Ara ja falta Roger favorable a la Unió Esportiva Rubí en un atac que ha tallat en dues ocasions bé la defensa rubinenca, perquè entrava en perill el Centre d'Esport Sabadell.
2: Sí, aquesta falta que jo crec que des d'aquí és targeta clara pel Sabadell, sobretot tenint en compte el llistó que ha posat l'àrbitre amb les dues targetes que ha tret el Rubí.
1: Doncs ara hi ha un salt de cap que toca Adri Record, la té Bobby, mira de marxar, final defensa de la Unió Esportiva Rubí, que guanya la pilota, tot i que és banda perquè la juguin els de Sabadell. Darrere, que té la pilota als seus peus, ara Eloi que toca cap al seu company Mamadou, Moussa, amb pilota a la dreta pel control. No, era Mamadou. Moussa és el que està al mig del camp. Pilota que recupera, però la Unió Esportiva Rubí. Sí que la té més el Rubí que no passa el Sabadell. Allà està Jordi Masip al mig del camp. Aquest canvi que va introduir el Blai Martí amb el Pau Herranz poblant al mig del camp li ha anat de meravella a la Unió Esportiva Rubí, sense cap mena de dubtes des que es va instaurar. Pilota perquè la jugui Àlex Ruiz, que intentarà fer centrada, no veu passada franca, al final la deixa cap a Aitor Torres, que li torna a línia de fons, centrada d'Àlex Ruiz, queda el rebot per Sebas Mendoza, que no la pot controlar. Es perd per línia de fons, per cert. Ara m'ha vingut al cap doncs el José Solivelles, el que era entrenador de la Unió Esportiva Rubí fins al canvi amb el Blai Martí, que era... Solivelles va ser entrenador del primer equip del Sabadell, però també durant molt de temps entrenador del filial del Sabadell B, eh?
2: 5 minuts s'afegiran en aquesta segona meitat.
1: 5 minuts que s'afegiran, doncs, en aquest... Déu-n'hi-do, 5 minuts. Són uns quants, eh? Pilota perquè marxi Tenorio per l'esquerra. Intentarà la càrrega el Rubí, a punt d'entrar al 45. Arribarem al 50, ja està Tenorio. La deixa a la frontal, és bona per Jordi Massip, que pot fer junt. No, se li ha quedat malament a la cama. Ara se la queda Pau Albelda, que intenta obrir la pilota. Acaba perdent-la. Quina pena, perquè no li ha quedat bé al peu. Queda per Aitor Torres, que intenta el xut. Pau! Gol! Marca la Unió Esportiva Rubí amb patates, se l'ha menjat el porter, però gol del gran capità Aitor Torres! Rubí!
0: Rubí! Els gols del Rubí a peu de camp.
1: Després de la jugada, molt embolicada, queda als peus de la pilota del gran capità. Un home amb experiència, un home que ha fet de tot en la vida, però no sé si amb un xut tan fluixet com aquest mai havia aconseguit un gol. El xut que va cap al primer pal, no sé què li ha passat al porter Àlex, que s'ha quedat al terra i la pilota s'ha colat a la seva dreta. Marca el gran Aitor Torres, marca el Rubí, 45 segona. Rubí 2, Sabadell B 0.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Temps afegit, un i mig. Arribarem al 50 o ja 51 perquè s'haurà d'afegir un de més. Roger, amb el gol d'Aitor Torres.
2: Sí, un gol que ha arribat, jo crec...
1: Atenció, perdona l'errada de Mamadou perquè deixa el contraatac Eric Castillo juntament amb Pau Albelda. El xut, mort de Déu! Mare de Déu, perquè s'ha anat fregant el pal esquerre de la porteria d'Àlex. Ara la Unió Esportiva Rubí que ha d'aprofitar, Roger, aquest moment sense cap mena de dubtes.
2: Sí, hagués sigut crucial aquest tercer gol ja per posar terra de pel mitjà del marcador i marxar a la mitja part amb una dinàmica doncs molt positiva, deia. El segon gol, el d'Aitor Torres, ha sigut una mica estrany perquè el porter s'ha quedat quiet. El que li ha passat és que ha relliscat quan volia tirar-se i no ha pogut arribar en aquesta pilota que ha entrat lentament al fons de la porteria.
1: Ah, o sigui, tu has pogut... Jo és que no ho he vist, perquè no trobava explicació que s'hagi quedat estirat així al terra sense moviment, i té lògica, aquest camp rellisca molt, doncs potser aquesta és l'explicació del que ha passat en aquesta jugada de la qual se n'ha beneficiat la Unió Esportiva Rubí, sense cap mena de dubtes, no?
2: Sí, i ara en aquest final l'àrbitre està permetent més contacte de l'habitual, i mira, clar, Oriol Tenorio ara s'enfada amb l'àrbitre, s'encara amb un rival, s'encara també amb l'àrbitre.
1: Ha anat cap allà a buscar-lo, crec que és Jan, perquè havia topat amb un jugador del Sabadell, però és que l'àrbitre està deixant molts, molts contactes, i això està fent que el joc s'estigui com embrutint, eh?
2: Sí, aquest final de primera meitat, sobretot. Després del segon gol del Rubí, molta atenció també a les banquetes, parlant tots dos entrenadors.
1: Sí, és que s'està escalfant el partit. S'està escalfant perquè l'àrbitre, curiosament, ho ha volgut aturar amb dues targetes a la Unió Esportiva Rubí, però cap d'elles al Centre d'Esports Sabadell i B, i ara està deixant molt de contacte. Per exemple, ara s'ha endut un cop, crec que és Musa, per part d'Eric Castillo, que venia escalfadet, i li ha donat un cop i s'ha quedat estirat al terra el jugador del Centre d'Esports Sabadell B. En jugades que estan passant molt, que està permetent molt l'àrbitre, senyor Serra Sanz, i jo crec que en això és una petita errada, perquè hauria d'intentar apaivagar la tensió que hi ha en aquest partit, eh?
2: Sí, jo crec que l'àrbitre ara el que vol és que arribi al partit al descans. No t'estranyi fins i tot que no afegeixi aquest minut extra del gol del Rubí i enviï els jugadors al...
1: Atenció, la pilota per Bob, interior de l'àrea, pot ser la primera del Centre Esports Sabadell, el xut! I el cos d'Adrecord evita que arribi a la situació bona i franca perquè pogués ser la celebració i ficar-se de nou en el partit del filial Arlequinat. Bona feina, bona tasca, Roger, ara d'Adrecord en aquesta feina defensiva, eh?
2: Sí, crucial també per no deixar que retalli distàncies el Sabadell B. Per cert, mitja part a Valls, 0-0, estan el Manlleu i el Valls.
1: Baix i Manlleu 0-0, un partit en la lluita per la permanència, sobretot pel conjunt d'Osona. Ara hi ha enviament en llarg, que també ens reverteix una mica amb nosaltres, però vaja, el Rubí, si no guanya, no es classifica, o sigui que ens dona una mica igual. Doncs el que has dit tu, no ha afegit aquest minut de més pel gol d'Aitor Torres, jugadors, els vestidors, guanya 2-0 la Unió Esportiva Rubí, al Centre d'Esports Sabadell B.

0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Ens trobem en ple descans del partit de la Unió Esportiva Rubí, així que anem a aprofitar, avui sobretot, per revisar l'agenda dels equips de la nostra ciutat per aquest cap de setmana, perquè la Unió Esportiva Rubí juga aquesta primera hora de dissabte. No obstant això, el que sí que farem, i per començar, és parlar de les dues cites que ja s'han, diguem-ne, que disputat. I és que en waterpolo, que han estat els dos equips, tant les noies com els nois del Club Natació Rubí, els que han obert doncs el camí de les competicions en aquest cap de setmana, ja tenen resultats confirmats, per desgràcia, amb la derrota del conjunt masculí. Això sí, el conjunt femení, que ha guanyat en el partit de la semifinal d'anada en el play-off pel retorn, per l'ascens a la divisió d'honor del waterpolo, ha superat a la piscina del seu rival, el Molins de Rei, aquest equip 6-10, i ara pot acabar de certificar la seva presència a la final en el pròxim cap de setmana, quan juguin com a locals en el partit de tornada. Ha estat, i ens explica com ha anat tot plegat, el Toni Bravo Rodríguez.
2: El Club Natació Rubí femení s'endú un triomf de pes a la piscina del Club Natació Molins de Rei en un partit que ha estat molt vibrant, el partit d'anada de les semifinals d'ascens, en un ambient que s'ha de dir ple i cordial entre les dues aficions. El Molins ha començat fort amb dues pilotes al pal, però el Rubí ha estat més efectiu. Penal al minut 5 i al 0-1, les locals han tingut l'empat en un altre penal al final del primer quart, però el pal ha tornat a salvar les rubinenques. L'inici del segon període ha estat immillorable, 0-2 en menys de 30 segons. El Molins ha retallat, però el Rubí ha respost de seguida per situar l'1-3. Les de Carles Ligero han ampliat fins l'1-4, però el partit s'ha tornat boig. El Molins ha fet el 3-4, ha fregat l'empat al travesser, i el Rubí doncs ha tornat a obrir forat amb un penal per al 3-5. Tot i així, les locals han marxat al descans amb el 4-5. A la represa, en el tercer període, el Molins ha empatat ràpid i fins i tot ha capgirat fins al 6-5, però el Rubí ha reaccionat amb personalitat, 6-6, 6-7, 6-8, amb una defensa que ha desmuntat els intents locals. En el darrer quart, les rubinenques han mantingut la inèrcia, 6-9, aturades clau de la portera local i un penal final que ha establert el 6-10 definitiu. Avantatge sòlid per afrontar, doncs, la tornada a casa.
1: I anem a escoltar les reflexions de l'entrenador Carlos Ligero.
3: Bueno, en general, bones. Crec que hem estat un equip bastant madur avui, que hem sapigut quan jugar i com jugar, aquesta piscina que és molt gran, que ja és un equip que físicament està ben preparat i que ha fet una gran temporada i porta una línia molt ascendent, i crec que hem sapigut minimitzar amb una bona defensa, i en atac hem anat ajustant durant el partit. Al principi crec que no hem estat gaire encertades, però a poc a poc hem anat ajustant amb diferents moviments, amb diferents coses que ens calien, i al final crec que és una victòria de 4 que ens permet anar a casa a tancar l'eliminatòria, però això no s'ha acabat.
2: Com deies, el primer període doncs ha estat una mica més igualat. En el segon ja heu anat també amb avantatge, i potser en el tercer ha estat el més clar, no?
3: Sí. Com ho has vist? Sí, bueno, el tercer ha sigut una mica irregular, perquè és el moment que ja se'ns fiquen en partit. És veritat que anem 2-0 i ja en 3 minuts se'ns posen empat, però l'equip reacciona molt bé i en els últims 4 minuts traiem una diferència de 2 o 3, ara no ho sé, ho hauria de mirar, però que ens permet entrar l'últim quart més tranquil·les. L'últim quart en defensa ha sigut excel·lent, no hem encaixat cap gol, i ens permet sumar un més 4, que és molt important de cara a la tornada.
2: Hi ha hagut, suposo, que una tasca important respecte al darrer partit, que va acabar amb derrota, que va ser la primera derrota de tota la fase regular, i aquest partit. Jo he vist un Club Natació Rubí femení que en els moments que han estat una mica més apretades no hi han hagut els dubtes, tants dubtes com hi va haver la darrera vegada.
3: Sí, la veritat. Hem treballat molt aquestes dues setmanes que ens donaven de marge per preparar aquest play-off. Ho han entès, ja estan convençudes de que el nostre objectiu és arribar a l'ascens de divisió d'honor, i això també es nota. L'altre dia era un partit que potser a nivell de relevància no tenia tanta, el volíem a nivell de sensacions de poder preparar, no va poder ser, però avui hem sigut molt madures en el partit, en els moments que són més difícils potser, perquè quan vas a dalt al marcador i t'empaten aquí et pot tremolar una mica, i ho han jugat d'una manera excel·lent, i per mi és molt important això, i hem de preparar la tornada i estar preparats per tot el que vindrà.
1: No hi valen confiances o excessos de confiança, però és cert que el Club Natació Rubí ha marcat el camí cap a la final i l'intent de tornar a la divisió d'honor femenina del waterpolo. Per cert, que l'altra semifinal, la que disputen el conjunt del Pontevedra i el Club Natació Barcelona, tindrà demà la seva primera cita a Terres Galegues i al migdia. I pel que fa al conjunt masculí del Club Natació Rubí, doncs fins aquí ha arribat una temporada excepcional, una temporada espectacular, fent història. Primer, ficant-se en la Copa del Rei, la que van participar amb la competició que es va dur a terme a Terrassa, i en segona ocasió, doncs, amb la seva 8a plaça a la taula classificatòria, la qual, tancant fase regular, els va deixar fora de la lluita per la permanència, objectiu principal, i a més, doncs, del 5è al 8è, lluitaven per una plaça a competició europea. Davant del Centre de Natació Mataró ja van perdre en el partit d'anada i a Sabadell 11-20, resultat, si fa no fa, semblant amb el 19-9 del partit de tornada que s'ha disputat aquest migdia a la piscina del Centre de Natació Mataró. Ara ja toca descansar, reflexionar i, sobretot, no oblidar una temporada que ha estat espectacular i que donarà pas a una 5a temporada seguida al waterpolo de l'elit a la divisió d'honor del conjunt masculí del Club Natació Rubí.
4: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Fins aquí aquests partits que ja s'han disputat en aquest dissabte. Ara ja només que hem de mirar cap endavant, perquè més enllà del partit de la Unió Esportiva Rubí, la resta es disputen en aquesta tarda de dissabte i demà diumenge. A partir de 5:45 d'avui que arrenquen les competicions per a bona part dels equips, amb bàsquet, una cita sense res en joc, per sort, per al CEP Sant Jordi, perquè recordin, el conjunt femení, amb la victòria del passat cap de setmana davant del Castellet i la derrota del seu rival directe, el bàsquet Neus, s'han assegurat la primera plaça, tanquen en el dia d'avui a Sant Cugat la lliga, la fase regular, amb el títol del grup 4 de competició i l'ascens assegurat a Primera Catalana en una excepcional temporada, la de l'equip que dirigeixen la Deu Bora Valdivia i el Miqui Parera. Serà 6:45, a les 6 començarà el partit del Juventud 25 de setembre a Tortosa. Última jornada, grup 3 de Primera Catalana, jornada unificada perquè és l'última i aquí hi ha molt en joc. Entre altres, un 20 que si guanya se n'ha d'oblidar de tot, perquè si aconsegueix la victòria al camp de qui tanca la classificació, el Tortosa, doncs, ja tindrà assolida la permanència on es troba ara, però a només 2 punts de Sant Boià i Tàrrega que li poden arrebassar aquesta posició, i en funció del que pogués passar podria haver-hi fins i tot un quàdruple empat en el qual entraria la terlenca barcelonista que faria, doncs, que els nostres caiguessin també de categoria. De moment, i ara mateix, hi ha 2 equips amb els nostres per sobre del Sant Boià i del Tàrrega. Si guanyen, no els superarien, continuarien en la categoria, però no serà un partit fàcil, ni molt menys, si s'ha estat treballant aquesta setmana per recuperar anímicament els jugadors. Escoltem a l'entrenador, el Quico Díaz.
5: Tengo muy presente el partido este y este será el que me va a ocupar ahora en analizar para mejorar cosas ahí al Tortosa. Lo único que bueno que tenemos que ellos están descendidos. Eso no sabemos si ya es bueno o malo.
1: La veritat és que la tensió competitiva potser no és la mateixa. D'això se n'ha d'aprofitar un 20 que ha de sortir al 200% en aquest partit a Tortosa a les 6 de la tarda, en el qual saben perfectament que si guanyen assoleixen la permanència. Per tant, motivació extra per a un equip que ho ha estat fent molt bé, tot i que té força baixes, eh? El Quico Díaz per aquest desplaçament, al qual, per cert, hi ha hagut un viatge ben farcit d'aficionats per donar suport a l'equip en aquesta cita davant de Tortosa i per tancar el grup 3 de Primera Catalana. Si guanyen, permanència assolida. Si empaten, han de mirar Sant Boi, Tàrrega, Terlenca barcelonista i també, si en cas de derrota, doncs 3/4 del mateix. Però aquí es complicaria i molt la permanència per a l'equip de la nostra ciutat, però en qualsevol cas ens hem de quedar amb la part més positiva i és que depenen d'ells mateixos. En futbol encara, 2 partits de Tercera Catalana, horari unificat, per dir adeu a la temporada amb el Castellbisbal que rebrà el Rubí B. El conjunt filial de la Unió Esportiva Rubí que juga a les 6, i que necessitaria puntuar i esperar una punxada del Sant Vicenç dels Horts B per ubicar-se en l'onzena plaça. Ara estan en la 12. No hi ha d'haver-hi per què cap tipus de perill per la permanència, perquè aquesta plaça només és si hi ha descensos no compensats. Però si puges a algun lloc, doncs millor que millor intentaran els de Jordi Conesa guanyar avui al Castellbisbal, que no juga rei, d'aquesta manera esperar la punxada del Sant Vicenç dels Horts i sortir d'aquesta posició una miqueta compromesa, però sense, diguem-ne, gaire destacable el perill que n'hi ha. La penya blaugrana Ramon Llorenç, que diu adeu a un quart de set davant de l'Abrera, per dir adeu també al Fede de Marco a la banqueta d'un equip que ha dirigit durant un any i mig. Els de la penya blaugrana, que han mantingut la categoria, estaran tres temporades seguides en aquesta primera etapa que estan vivint dins de la tercera catalana del futbol masculí, i el dissabte es tanca amb una cita que comença a quarts de set. És l'Esportiu Rubí, que visita l'Intersal. Adeu, Saragossa. Diu adeu al grup 2 de segona nacional. Es tanca la fase regular pensant en el play-off per al títol, cosa que farà que provin cosetes davant de l'Intersal. Adeu, Saragossa, que ha estat el campió, tot i que les nostres també estan força cansades, com ens explica el Jordi Archilla, l'entrenador.
6: No podem respirar massa, no?, en aquest sentit. Crec que hem tingut molts partits, molt seguits, i, bueno, potser suposo que és la conseqüència de fer-ho bé, no?, que estàs viu a tots els jocs, però també és una mica complicat de gestionar, i bueno, doncs veurem què fem, no?
7: De totes maneres, millor així que no pas no tenir bons resultats, no?
6: Sí, òbviament, al final és el que et dic, és conseqüència de fer-ho bé, no? I estem vius a totes les competicions, arribem fins al final, i bueno, doncs crec que hem d'estar contents, i molt contents per les noies, per la feina que estan fent. No?
1: Recordin que aquesta setmana guanyaven a un altre equip. Enguany han guanyat a tres equips de primera divisió, la màxima categoria, el Penyesplugues, i d'aquesta manera han accedit a la final de la Copa Catalunya, que ja es disputa per l'arrencada de la següent temporada. L'Esportiu Rubí, que diu adeu a la fase regular segona nacional, pensant en el play-off amb la seva visita, qui han estat les campiones del grup, l'Intersal. Adeu, Saragossa. Les nostres encara haurien de puntuar si no volen que l'Entre Ríos li pugui arrabassar la tercera a plaça i acabar quartes en aquesta fase regular.
4: Esports a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: I les cites de demà diumenge precisament arrencaran amb el partit de futbol sala, però del conjunt masculí. A les 10 del matí hauran de ser-hi a la pista del Cerdanyola, al municipal Guiera, per disputar la penúltima jornada de tercera nacional, el grup 1, amb l'asterisc que es podria considerar la penúltima, ja que, recordin, tot el grup ha de recuperar la jornada que es va suspendre arran dels problemes meteorològics de fa unes setmanes enrere, i, per tant, resta aquesta jornada, l'última, que seria, en teoria, la d'agenda, però després s'haurà de disputar una última per part de tots els equips, entre els quals l'Esportiu Rubí, que aquest cap de setmana, aquest diumenge, a les 10 del matí, s'enfronta a un equip en zona de descens, com el Cerdanyola. Bona oportunitat per sumar 3 punts i reformar-se en la tercera plaça de la classificació per part de l'equip que entrena el David Parrilla. A partir d'aquí, i pel que fa a la resta de cites, ja comencen cap al migdia, perquè a 3:15, 2 partits a la nostra ciutat, un amb molt en joc, l'altre sense res en joc, en handbol. El 20 no s'hi juga res, l'últim dels partits davant del Sant Martí Adrianenc, tots dos equips en zona ja tranquil·la de la classificació en segona catalana, sense l'objectiu de l'ascens, però bona campanya la feta per l'equip que entrena un Sofiane Azouache, que demà s'acomiada de l'equip perquè per motius laborals no podrà continuar. Recordin que aquesta setmana hem conegut, doncs, el nou camí que agafa el club amb la direcció esportiva, també l'entrenador del primer equip, com serà el rubinenc Michael Núñez. Mateixa hora, ells jugaran a la Llana, en handbol, a l'Escola Montserrat, 12:15, aquí sí que hi ha molt en joc. Per bàsquet de Copa Catalunya, última jornada, duel directe, CEP Sant Jordi, bàsquet Almeda. Caixa o faixa, si els de Joaquim Sánchez guanyen demà, es mantindran en la categoria segur, perquè superarien fins i tot el Sabadell, amb qui estan igualat, igual que amb l'Almeda, que és amb qui es veu les cares. De fet, entre aquests tres equips han de decidir una plaça de salvació. Els altres dos perdran la categoria. Els nostres depenen d'ells mateixos, perquè l'averaix amb el Sabadell, encara que guanyés, el tenen favorable i, per tant, assolirien en la permanència, d'aquí que s'hagi fet una crida perquè tothom doni suport a l'equip aquest diumenge a 11:45, que sigui, doncs, com sempre, un polvorí al municipal, en aquest cas, l'escola Montserrat i el seu pavelló de bàsquet amb la presència d'aquest CEP Sant Jordi masculí, que déu-n'hi-do, en Copa Catalunya està lluitant per la permanència en el seu primer any, una categoria de molt de nivell. On no hi ha res en joc, ara sí, és en futbol de tercera catalana. Diu adeu l'Olímpic, em faig jo bé davant de la Romànica. Aquí els dos equips han tot fet, només a passar una bona estona i gaudir del final de la temporada en aquest grup 7, una gran campanya de nou la que ha fet el conjunt que entrena el bo del Fran Moreno, mentre que en voleibol es juga la permanència al Club Voli Rubí, que rep a l'Andorra a la 1:00 PM. Si guanya, s'acostarà i molt a salvar-se en tercera catalana femenina al conjunt de la nostra ciutat, i a les 5:00 PM la cita de l'Olímpic de Can Fatjó en futbol segona catalana. Si puntua, se salva. Si no, hi hauria algun risc, però és complicat que el conjunt que entren la Richards Jiménez no es mantingui en aquesta segona catalana. Rep l'Agramunt per dir adeu a la temporada, això sí, amb petites certes obligacions encara en aquesta última jornada. Fem pausa i ara tornem amb la segona meitat del partit del Rubí. Fins ara.
4: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que tornem al directe del partit de la Unió Esportiva Rubí, que tot just acaba d'arrencar en la seva segona meitat. Rubí 2, Sabadell B 0. De moment, l'equip de la Unió Esportiva Rubí jugaria la promoció d'ascens. Arriba al Centre Esport Sabadell amb un intent de centrada xut per part d'un home que ha sortit en aquesta segona meitat, Osama, per part del filial Arlequinat. Anem a revisar protagonistes i canvis, perquè també Roger ha fet una permuta a la Unió Esportiva Rubí en aquest descans.
8: Sí, i és que n'ha fet una al Rubí, ha entrat Ayub per Adri Records, no. Bé, no sé qui ha
1: per
8: sortit
1: Marc
8: del Rubí,
1: Junca,
8: perquè és que estava apuntant els canvis del Sabadell, que han sigut 5 canvis.
1: 5 canvis, ha fet, doncs vinga, va, posem-los sobre
8: entrat,
1: la taula.
8: Han entrat Mario Torres, Bru, Adrián Fernández, Osama i Lluc, i han sortit del terreny de joc Vincent,
1: atenció,
8: Enric.
1: Perdona, ara ho expliquem, perquè primer arribada del Centre Esport Sabadell, la centrada! I no arriba, per sort, per part de la Unió Esportiva Rubí, Osama, la centrada al segon pal que havia fet el seu company, si no m'equivoco, Bru. Ara revisarem, doncs, aquesta jugada. Abans, però, estaves comentant aquests canvis realitzats per part del Centre Esport Sabadell. Deies que aquests jugadors, Mario Torres, Bru, Adrián, Osama i Lluc, han substituït
8: Han substituït a Vincent, a Enric, a Salguero, a Samuel Baulo i a Adrián Bobby.
1: Doncs aquests són els canvis que ha fet el senyor Marc Cabestany, en un canvi clar, buscant la revolució al Centre d'Esport Sabadell, perquè la primera meitat segur que no li ha agradat, no, Roger? Tampoc descobrim la roda ara.
8: No, i a la vista està, no és gens habitual. M'atreveixo a dir que no havia passat mai a la mitja part fer 5 canvis. Li preguntarem després a veure si podem parlar amb ella al final del partit què és el que no li ha agradat de l'equip aquesta primera meitat i per què ha fet aquests canvis.
1: No és que hagi estat molt superior el Rubí al Centre Esport Sabadell, però jo crec que el que necessita el filial Arlequinat és una sacsejada, i és el que ha fet ara l'entrenador, no? Posar de la seva part perquè sacsejar l'equip per mirar de fer la remuntada, diria jo, no?
8: Sí, no, i no ho té gens fàcil, Ara a veure com surten aquests jugadors que entren ara a la segona meitat, també amb les cames fresques, intentant buscar aquest cansanci del Rubí. Veurem com evoluciona tot, però com a mínim sorprenent aquests 5 canvis a la mitja part.
1: Sense cap mena de dubtes. Doncs primera de les grans novetats, primera notícia amb respecte a la primera meitat en aquesta segona. 3 minuts de joc, 2-0 guanya el Rubí al Sabadell B. Tenim els resultats al descans de la resta de la Lliga Elite. Roger, va, vinga, anem a revisar-los per conèixer com està la situació, i ara revisarem una mica com queda la taula classificatòria amb l'actualització d'aquests nous resultats, tenint en compte que és l'asterisc que s'han d'acabar, perquè resta tot un món.
8: Doncs sí, a la mitja part, Atlètic Sant Just i Martinenc empaten 0-0, Castelldefels també empata contra el Júpiter 0-0. El Sant Juan de Montcada guanya 1-0 al Prat. El Vilafranca continua guanyant per 1-2 a l'Horta. Manlleu i Valls empaten 0-0. Poble Mafuet també guanya al Ciutat Cooperativa. I Sant Feliuenc el Cué guanya a Sant Mauro per 1-0 al mitja part.
1: Doncs d'aquesta manera, Sant Juan de Atlético de Montcada seria qui pujaria juntament amb Martinenc, que es quedaria a la tercera plaça, tal i com està ara la Pobla de Mafumet, Prat, Sant Mauro i el Rubí, en la sisena plaça, amb aquests 42 punts, hores d'ara, equip de promoció, descens, però resta tot un món per endavant. Ara hi ha una falta sobre Adri Record dins de l'àrea, pilota per a la Unió Esportiva Rubí, per sota queda Castelldefels, Baix, Sabadell B, Atlètic Sant Just, Ciutat Cooperativa i Manlleu, a més de ja el descens per a Vilafranca, Horta, Sant Feliuenc i Júpiter. Per cert, si acabés així la situació, la Unió Esportiva Rubí mantindria la sisena plaça, passés el que passés amb la resolució de la problemàtica de l'Atlètic Sant Just. Per què? Perquè ara mateix l'Atlètic Sant Just suma 38 punts, 42 la Unió Esportiva Rubí. És a dir, que no li podria arrabassar aquesta plaça en cas que acabés així, la jornada. Tornem a repetir que tots aquests, aquesta situació a la classificació és en funció del que hi ha de resultats al descans dels partits d'aquesta Lliga Elite en l'última jornada, la número 30 de competició. Ara pilota perquè la lluiti, Adri Record, cau al terra després de la falta que ha rebut de Caua. S'estava ara mig barallant Adri Record amb Caua, però l'àrbitre diu que l'acció antirreglamentària ha estat del carriler de la Unió Esportiva Rubí, Roger.
8: Sí, molt perillosa, a la banda esquerra de l'atac, el Sabadell, que té jugadors molt alts i molt potents físicament. Sí que és veritat que el Rubí també els té, però falta és a l'esquerra de l'atac, l'àrbitre que col·loca la... Serà Mario Torres qui xuti aquesta falta, el jugador contratat a mitja part.
1: Doncs el dorsal amb el 3 a la samarreta que enviarà a l'interior de l'àrea, Mario Torres intentarà tenir l'ocasió al Centre Esport Sabadell B. És ocasió amb aquesta falta, que és gairebé com un córner, una mica més perillós, la pilota que va al punt de penal. Posa el cap a Alex Ruiz, refusa, queda encara la pilota dins de l'àrea de la Unió Esportiva Rubí, lluita amb quatre jugadors, es queda la pilota al Rubí i mira de muntar el contraatac amb enviament en llarg de Sebas Mendoza, acaba la velocitat d'un Eric Castillo que lluita a la desesperada per la pilota, acaba refusant el porter Àlex i queda llarga aquesta esfèrica a la qual arribarà Àlex Ruiz davant de Caua. Àlex Ruiz, Caua lluitant els dos per la pilota, qui se la queda? Doncs el davanter, però al final es perd per línia de banda i és esfèrica per a la Unió Esportiva Rubí, amb un Àlex Ruiz que se les està tenint amb Caua gairebé des d'aquella primera jugada que va acabar amb la targeta del central de la Unió Esportiva Rubí, que està calent, amb tensió i amb ganes, de la qual cosa beneficia, perquè aquesta intensitat la que ha posat en aquesta jugada ha estat bona per als interessos de la Unió Esportiva Rubí. Digue'm, Roger.
8: Gol del Júpiter. S'avança l'equip barceloní al Castelldefels.
1: Déu-n'hi-do, doncs millors notícies encara amb la diana del Júpiter al terreny de joc del Castelldefels, amb els canyars 0-1 en el marcador. Seria encara millor perquè ajuda la Unió Esportiva Rubí des de dos punts de vista. El primer és que, evidentment, doncs el seu rival el superaria en la classificació amb la derrota, i el segon és que dificulta més que pugui guanyar el Castelldefels, perquè ara ha de remuntar, no li val ni tan sols un gol, i amb l'empat també supera la Unió Esportiva Rubí al conjunt del Baix Llobregat. Grans notícies, Roger, la que ens aportes amb aquesta diana del conjunt de Barcelona, el del barri de la Verneda, el qual guanyava la setmana passada la Unió Esportiva Rubí, però un Júpiter que, tot i que li va fer mal la Unió Esportiva Rubí, avui se n'ha d'oblidar de qüestions de romanticisme, perquè ells necessiten també la victòria, i després a veure què passa en la resta de partits per tal de sortir de la zona vermella en la qual es troba hores d'ara el conjunt grisgrana. Si guanya, hi ha un moviment de molts resultats, podria sortir beneficiat. Pilota a l'interior de l'àrea, la lluita Eric Castillo, cau al terra, demana falta, l'àrbitre diu, amb tant de contacte que permet que no ha passat res, queda però el rebot per Aitor Torres, que enviarà a l'interior de l'àrea, intenta un teva meva amb Pau Herranz a la frontal, continua Pau Herranz, mira de marxar, era massa difícil de marxar entre tres jugadors a la frontal de l'àrea, i la juga al Centre Esport Sabadell, i falta de Pau, veus? I ara sí que li mostra la targeta groga a Pau Herranz, que dic, vale, sí, d'acord, li pot mostrar perquè ha agafat el jugador del Centre Esport Sabadell, però llavors abans per què no li ha mostrat a Bobby? Aquestes són les qüestions que són més dubtoses, no?
8: Sí, són coses que, bueno, jo crec que només l'àrbitre sap què és el que està fent. Jo crec que ell és conscient, a la mitja part han reflexionat, suposo, també amb els assistents, són conscients que haurien pogut gestionar millor, sobretot, el tema de les targetes, i ara, en aquesta segona meitat, doncs, està actuant en la mateixa línia de la primera meitat, no? És això d'escapar cap endavant. Veurem com acaba gestionant tot.
1: Doncs el Júpiter, que ara mateix se'n va als 35 punts, seria superat pel Manlleu. A la taula classificatòria es quedaria en zona vermella. El que sí que surt és de l'última plaça, ja que el Sant Feliuenc, amb la seva victòria, l'havia superat en la taula. Tot plegat amb l'asterisc, o 30.000 asterisc que hem de posar, perquè ja la setmana passada, i amb el Rubí, un dels protagonistes, fins al 43 de la segona, que no va fer el 0-1 al terreny de joc del conjunt de Barcelona, i d'aquesta manera, doncs, es posava per davant, oblidava ja el problema del descens i pensava només en les fases descens, com el Castelldefels, que perdia davant del Prat i el Sagnier 2-0, i va remuntar en una remuntada èpica per al conjunt dels Canyars, que a més venia Roger d'una ratxa també molt dolenta. El que passa que tampoc el Prat podia, diguem-ne que no pot enorgullir-se massa de la ratxa que ha tingut últimament, eh?
8: No, i aquesta categoria agafes una ratxa en dos o tres partits i ja és molt complicat de sortir-hi. És una categoria on hi ha molta càrrega emocional, sobretot perquè la igualtat és màxima a nivell de talent i a nivell del que poden fer els jugadors al terreny de joc. És molt, molt similar tots els equips. Llavors aquí entra en joc també la gestió que fa l'entrenador del vestuari i la mentalitat que tingui cadascun dels jugadors de manera individual.
1: Per cert, molta feina d'equip, la que fa la Unió Esportiva Rubí també avui, ja em permetràs que destaqui la feina d'equip que estem fent en aquesta casa, amb el Roger Alió, amb els partits seguiment, el José Malagón, els estudis centrals, a més a portar-nos aquesta informació in situ perquè la puguem donar, tota aquesta informació que ens ve des d'aquesta feina que vas fer a través de la intel·ligència artificial, el director de la casa, l'Albert Soler, que ens ha permès, doncs, poder tenir aquesta eina amb la qual s'actualitzen els resultats, feina d'equip sense cap mena de dubtes, que també cal, sense cap mena de dubtes, destacar pel que fa a aquesta casa. Ràdio Rubí, mirant pels esports rubinencs, mirant en aquest cas per a la Unió Esportiva Rubí, ens agradaria i de tot cor poder estar a molts més, al segon del Júpiter. Déu-n'hi-do, doncs mira, Roger, segon del Júpiter al terreny de joc del Castelldefels. Hi ha, però, córner favorable a la Unió Esportiva Rubí. El primer de la segona meitat a l'esquerra de l'atac enviarà la pilota a l'interior de l'àrea. Aitor Torres, la Unió Esportiva Rubí, que està complint amb la seva part i està ajudant el Júpiter per entrar en zona de promoció d'ascens al conjunt de la nostra ciutat. Centrada d'Aitor Torres, va cap al segon pal, surt el porter Àlex, refusa, se la queda la pilota a la frontal al Belda, que intentava xut, però li ha sortit als núvols del municipal de Can Rosés. Dèiem que ja ens agradaria, per exemple, en la tarda d'aquest dissabte estar a Tortosa. Però bé, a vegades l'organització i qüestions que van més enllà de poder fer o no un partit de futbol, de bàsquet, de qualsevol cosa. La setmana passada estàvem amb el centre, amb els CEP Sant Jordi, en el seu ascens de les noies. Doncs sí, hi ha qüestions que ens impedeixen poder tenir tot aquest contrast d'informació en directe, perquè avui, per exemple, a Tortosa, el Juventut 25 de setembre es juga la permanència en la primera catalana i el grup 3 de competició. Torna la pilota al Sabadell, va a la càrrega per la dreta, intenta arribar-hi en aquella zona, Bru que intentava un teva meva, però ha perdut la pilota en aquest cas Usama, se la queda Pau Albelda, que mira de progressar, continua Pau Albelda, i l'àrbitre no assenyala falta. A mi m'ho vols explicar, Roger, si us plau?
8: No puc. Falta i targeta, a més, la més clara del partit.
1: Si és que se n'anava, l'ha agafat, Pau Albelda, al final no ha pogut progressar, al final li ha tret la pilota a Usama, però, clar, després d'haver agafat el migcampista de la Unió Esportiva Rubí, i al final l'àrbitre és que no ha assenyalat ni falta. Doncs pilota a l'interior de l'àrea, la qual refusa Àlex Ruiz per part de la Unió Esportiva Rubí, deixa passar aquesta pilota Mamadou i la lluitarà Eric Castillo, se la queda. Ha estat ara molt murri Eric Castillo per controlar la pilota, però ha arribat una mica físicament desgastat i al final l'esfèrica l'ha acabat perdent, però bona feina de treball de pressió per part de la Unió Esportiva Rubí amb aquesta pilota que surt de la zona defensiva del Sabadell, però trontollant la pilota. No acabava de ser sortida neta i d'això que es beneficia la Unió Esportiva Rubí amb ara Adri Record que cau al terra, es queda la pilota Pau Errant que mira de progressar per la dreta, s'estan agafant un i altre i l'àrbitre diu que ara veus, és que ara agafa Pau Errant, és que assenyala la falta. La veritat és que l'arbitratge avui amb... no està influint en el partit, però té unes decisions una mica estranyes. La qüestió és que la pilota és per al centre d'Esport Sabadell i estem al 13, camí del 14. Fem la primera pausa en aquesta intensíssima segona meitat. Vinga, descansem una mica, agafem aire, emocions fortes al Municipal de Can Rosés i en tota la Lliga Elite en directe. Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí, que de moment els 14 guanya 2-0 al centre d'Esport Sabadell.

0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: L'enjoc és...
2: Futbol.
3: Bàsquet.
2: Hoquei.
3: Handbol.
2: Waterpolo.
3: Tenis, taula.
2: Rugbi.
3: Voleibol.
1: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
5: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
4: Inspira't!

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que estem ja fregant el número 16, quan a minuts de la segona meitat, de moment 15 amb 55 segons, arribarem al 61 en un segon temps, de moment que molt semblant, malgrat que l'ha volgut sacsejar des de la banqueta Marc Cabestany, el de la primera meitat, Roger.
2: Sí, molt similar. El Rubí continua sabent què és el que vol fer. El Sabadell jo crec que no s'acaba de trobar i estan, diguéssim, compensant aquesta falta d'idees amb la intensitat característica dels jugadors tan físics que tenen. Ara Marc Cabestany prepara dos canvis més, ha cridat els jugadors que estaven escalfant perquè es comencin a preparar per entrar, i el Rubí, de moment, molt còmode, també escalfen jugadors, però molt més còmode en aquesta segona meitat que no pas el Sabadell.
1: Seria bo, sobretot, mantenir l'avantatge, Dos gols, es posa la cosa molt clara. Atenció, Sebas Mendoza arriba a línia de fons, la passada enrere. Queda la frontal per Adri Recort, el xut massa per sobre de la porteria d'Àlex, però bona arribada de la Unió Esportiva Rubí amb una pilota cedida a l'esquerra per l'arribada de Sebas Mendoza per part d'Eric Castillo, que ha sortit, i la veritat és que ens ha fet oblidar el Kevin Díaz, que per desgràcia s'ha lesionat en aquest partit, però la feina d'Eric Castillo està sent també encomiable en aquest partit, tot i haver sortit quan ja s'havien disputat 22 minuts des de la banqueta,
2: Sí, Kevin Díaz, que ha començat el partit també fent una feina molt física, sabent que estava tocat també des de la setmana passada, i Eric Castillo, que ha entrat i no ha decepcionat ni molt menys, ha mantingut aquesta intensitat que es necessita a la punta de l'atac i no ha deixat tranquils els centrals del Sabadell que juguin com ells creguin pertinent, perquè és molt important al final un davanter que et sàpiga pressionar bé.
1: Doncs la pilota que la té el Centre Esport Sabadell, arriba Bru per l'esquerra, deixa però enrere per l'intent de centrada cap al segon pal. Atenció, Sebas Mendoza ha posat el cap abans que el jugador visitant, doncs Bru, després de la centrada des de l'esquerra, però el cap de Sebas Mendoza ha fet impossible que aquesta arribés cap al cap del seu rival i pogués haver posat en problemes a Sebas Mendoza. Això sí, es nota que està intentant canviar les coses al Sabadell amb el segon llançament de cantonada en el partit. Segon, en aquesta segona meitat, no havia gaudit de cap en el primer temps. Enviament a l'interior de l'àrea per part del conjunt arlequina, tallava la pilota al pan curt. Posa el cap, Àlex Ruiz refusa, el rebot queda perquè la jugui mirant cap enrere, però Lluc ha de deixar cap al seu porter, cap a Àlex, després de la pressió de Pau Albelda. Àlex, que juga amb la situació d'Adrià, aquest que obre a l'esquerra per Caua, que toca de primeres cap a Eloi, zona de tres quarts. Usama és ara qui controla a l'esquerra en el joc del conjunt visitant, però se la queda la Unió Esportiva Rubí, la robada d'Adri Record. No té sort en aquesta pilota progressada, l'acaba recuperant però en defensa a Llup, i el partit que s'està ara tirant cap al costat del Centre Esport Sabadell. Sembla que està agafant el camí, el to del partit que necessita per intentar la recuperació. Ha de mirar el Rubí d'intentar tancar amb un tercer gol al partit i d'aquesta manera tancar també l'opció de revifar per part d'un equip jove amb empenta, que el físic no li passarà factura, Roger, com és aquest filial d'un equip de primera ref,
2: Sí, es nota molt la diferència física dels jugadors, ja són més alts, se'ls veu més forts. El Rubí, per la contra, doncs, intenta competir-los i ho està aconseguint de moment, però la qualitat física que tenen, sobretot els filials, en el cas del Sabadell és físic, en el cas, per exemple, de la Pobla Mafumet, és un tema més de qualitat, però si els filials sempre són complicats. Ja, primera targeta per un jugador del Sabadell, si no m'equivoco, és per Mario Torres.
1: Sí, és que ha arribat molt tard, després de la pilota que tenia Adri Recorda, ha deixat cap a Àlex Ruiz i li ha deixat un recadet. Targeta groga i clara per al jugador del Centre d'Esport Sabadell. És que si no mostra aquesta ja, el senyor Serrazanz, jo no sé quin criteri hauria seguit en aquest partit. Ja tinc algun dubte, però com a mínim ara ha mostrat el que havia de mostrar, perquè era una targeta després d'arribar tard en una pilota la qual volia robar Mario Torres per part del Centre d'Esports Sabadell. Enviament en llarg, toca de cap però el conjunt visitant, Eloidi, és per la pilota de banda per a la Unió Esportiva Rubí. Estem al 20 de la segona meitat en directe a l'emissora municipal, a Ràdio Rubí, amb la Unió Esportiva Rubí, que avui disputa l'última viva jornada de Lliga Elit, la número 30 de competició, amb 3 punts en joc, els quals, en funció del que faci el Castelldefels, pot donar-los una de les places de promoció d'ascens, la sisena posició de la taula en l'actual campanya, en la qual el Rubí va viure una arrencada molt bona, després una recaiguda important, o caiguda directament, perquè res que hauria tingut una primera caiguda important a la classificació, fins i tot entrant en una jornada en descens, per després ja tornar a revifar, i en el tram final ara han llaçat dues victòries seguides, les quals no havien estat, diguem-ne, que un to en aquesta temporada, Roger, entre altres coses, perquè el 2026 era impossible, tenint en compte que fins la setmana passada a la Verneda no havien guanyat un partit a domicili, eh?
2: Sí, és molt complicat. Si no tens eficiència a fora de casa, és important tenir la casa, però també és important anar sumant, ni que sigui a poc a fora de casa. És una cosa que no havia aconseguit el Rubí en aquest 2026, una assignatura pendent, però les coses s'han donat perquè ara, aquesta última jornada, estiguin de moment dins de posicions de play-off. El Sabadell ha preparat dos canvis més, entraran Marcos Muñoz i Àlex de Huert quan Marc Abastany ho cregui necessari.
1: Doncs sí, els dos canvis que queden pendents, es poden fer set, però en tres finestres, si no m'equivoco, doncs farà el set. Ha mogut l'equip, ha fet el que havia de fer el Marc Abastany mirant de buscar la reacció en un equip que perd 2-0 davant de la Unió Esportiva Rubí, amb pilota del Centre Esport Sabadell, enviament cap a Usama, que la lluita amb a Llup, tots dos que s'agafen, i l'àrbitre diu que la falta és de Llup. El jugador de la Unió Esportiva Rubí, però ara no li mostra targeta groga. Bueno, pues vale, pues venga, pues gràcies, senyor Serrasan. Si considera que la falta és per agafar, jo crec que seria targeta, perquè a més se n'anava Usama.
2: Sí, marxava sol, i jo crec que en aquest cas també, si pites la falta, has de treure la targeta.
1: Bé, coses de l'àrbitre en aquest partit. Enviament cap a l'interior de l'àrea el farà Mario Torres per part del Sabadell, que vol fer un gol i ficar-se de nou en la lluita per la victòria, per puntuar avui aquí a Can Roser, si tenia opcions en la possibilitat de la promoció d'ascens. Hi ha llançament de porteria per part del Sabadell, que l'ha tocat clarament. Crec que ha estat cau aquesta pilota, no sé per què els jugadors del Sabadell pensaven que era llançament de córner. Ho dic perquè jo crec que si hagués optat Bru podria haver arribat a la pilota, però s'ha anat tranquil·lament com pensant, bé, és córner, jugarem nosaltres. S'han equivocat en aquesta ocasió els jugadors del Marc Abastany, i recordi la Unió Esportiva Rubí amb Blai Martí a la banqueta, que lluita per 3 punts d'or, que de moment no es mou, no, el 2-0, Roger, del partit del Castelldefels. Atenció, perquè se'n va Eric per l'esquerra, pot arribar-hi fins a línia de fons per fer centrada, allà va Eric, la passada cap al punt de penal, la talla ben col·locat, Jan per part del conjunt visitant, i ara és Usama qui fa que la pilota, doncs atenció ara Usama, que se les està tenint amb Tenorio, Usama que se'n va a buscar Tenorio, i l'àrbitre que ha d'anar allà a posar pau en la discussió entre els dos jugadors, perquè Tenorio diu que Usama havia tocat la pilota amb la mà abans que sortís, i per tant era targeta groga. Usama, que si se li ha donat la volta, com dient, recriminant-li aquesta petició per part de Tenorio, la qüestió és que al final la pilota és falta, però no targeta per al davanter del Centre Esport Sabadell. Això sí, han entrat en pau, els dos jugadors. Ha posat ara molt bé el senyor Serran Sanz. Quan fa les coses bé, també li hem de dir, ara molt bé el senyor Serra Sanz, doncs posant pau entre aquests dos jugadors, intentant calmar els ànims.
2: Sí, aquí encerta l'àrbitre intentant posar calma, jo crec que ho ha aconseguit, i el que deies del 2-0 al Júpiter, com a mínim a les xarxes socials del Castelldefels continuen anunciant que és un 0-1, el que estan...
1: A més, que ho han comentat des d'aquí, des de la llotja, l'Ivan Fernández, que també estan fent el seguiment, doncs vés a saber, potser ha sigut gol però l'han anul·lat, no sabem. Sí que em comenta el José Malagón que hi ha hagut gol del Manlleu, aquest no insereix tant en els interessos de la Unió Esportiva Rubí, sobretot si guanya en el dia d'avui. Ara sí que es fan efectius els canvis, també hi haurà les files de la Unió Esportiva Rubí. Veig que surten Moussa i Jan per part del Sabadell.
2: Sí, entraran els que estaven preparats abans, Marcos Muñoz i Àlex de Huert. Per part del Rubí entrarà Aymar, substituint a Carles Puig, ho ha creat, a Pau Albelda, però no sé si ha sigut...

0: substituït, i aquest tercer amb el minut ja 25 de la segona meitat, Pau Herranz, que abandona el terreny de joc, entra Aymar a les files de la Unió Esportiva Rubí en aquest partit, el qual de moment amb el 2-0 va bé, perquè fins i tot una errada que puguis cometre, doncs no et suposaria perdre dos punts que són claus en aquesta jornada de competició. Ara rep doncs una empenta, l'àrbitre que no l'ha vist, per tant és banda favorable al Centre d'Esport Sabadell, amb Sebas Mendoza, que s'ha d'aixecar, li diu el senyor Bermúdez, un dels auxiliars de l'àrbitre, Serra Sanz, amb pilota que té a les seves mans el jugador Adrián, que enviarà dins de l'àrea, com fa Pau Albelda, com si fos un córner, però de banda, cap a dins de l'àrea, que anirà aquesta pilota del conjunt tarlequinat, cap al primer pal, salta i la toca Tenorio, queda dins de l'àrea, atenció a la pilota pel rebot d'Usama, i havia hi ha 30.000 persones dins de l'àrea petita i la pilota s'ha estavellat en una de les 35.000 persones que hi havia dins de l'àrea, i al final l'àrbitre ha assenyalat fora de joc, Roger. Té la mà alçada.
1: Sí, però no sé si ha sigut ben bé fora de joc o alguna jugada perillosa que hagi vist i que comporti també un tir lliure indirecte en aquest cas.
0: Doncs la pilota és per a la Unió Esportiva Rubí, en qualsevol cas, per tant, continua aquest partit pel bon camí als 27 de la segona. 2-0 guanya la Unió Esportiva Rubí al Centre d'Esport Sabadell, al filial de l'equip de primera ref, però en Lliga Elit i amb 3 punts que de moment fiquen en el play-off per l'ascens a tercera ref, el conjunt que entrena el Blai Martí en aquesta temporada 25-26. La qual tota l'han pogut seguir en directe en aquesta casa a l'emissora municipal Ràdio Rubí 99.7 de l'FM, 3w.radiorubí.cat. Ara hi ha falta i l'àrbitre que amonesta a Usama per la lluita amb Tenorio per la pilota, i un cop que sembla li ha donat amb el braç el central del Rubí, el davanter arlequinat, Roger.
1: Sí, Tenorio que està ara mateix estirat a terra. No crec jo que hagin d'entrar les assistències, la veritat. És la típica que s'utilitza per intentar rascar uns segons el cronòmetre. L'àrbitre jo crec que és el que li està dient ara mateix a Tenorio, que no s'aixeca, per això.
0: Doncs no s'aixeca. Bé, també aprofitarà ara ja el Rubí per guanyar temps al cronòmetre. 17 i afegit, el partit que va camí cap al seu fi, a la seva fi. Per tant, la situació és molt bona per a l'equip de la nostra ciutat i ho està intentant aprofitar de totes les maneres possibles. Ha marcat un segon el Manlleu davant del Baix, la qual cosa la costa la permanència al conjunt d'Osona. La Unió Esportiva Rubí, que d'aquest partit, doncs, si guanya, no n'ha de fer res, més enllà del fet que si el Júpiter sap que el Manlleu va guanyant, potser anirà perdent força conforme passin els minuts al terreny de joc del Castelldefels, i això podria provocar la reacció del conjunt dels canyars de cara doncs a acostar-se i fins i tot, per què no, puntuar o guanyar aquest partit, al qual el Rubí necessita que no hi hagi victòria del conjunt local. No pot guanyar el Castelldefels perquè entri a la condició, perquè entri la Unió Esportiva Rubí. La primera era que el Rubí guanyés, a partir d'aquí a mirar la resta, i la segona, tot i que és la més clau de totes, era la no victòria del Castelldefels. De moment, tot s'està complint en aquesta jornada de competició. Ara qui mirava de progressar era Jordi Massip. Es queda la pilota darrere al Sabadell. Arribem a gairebé la mitja hora d'aquesta segona meitat. Vinga, anem a fer una nova pausa en aquest tram final de Lliga Elit, que promet molt i molt i molt i molt i molt, i nosaltres estarem com sempre, sempre, sempre, sempre. Gairebé 30, segona meitat, Rubí 2, Centre d'Esport Sabadell B 0.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
7: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit.

per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Doncs vinga, que tornem. Ara hi ha hagut una falta sobre de Verb, que l'àrbitre l'ha vist. Bé, no l'ha vist l'àrbitre, sinó que qui ho ha vist ha estat el senyor Bermúdez i li ha dit a l'àrbitre que era falta de Tenorio i targeta groga per al central del Rubí, empenyent per darrere el jugador del Centre Esport Sabadell. Doncs d'aquestes n'han fet 30.000 els dos equips. Està ben feta, està ben assenyalada i està ben mostrada la targeta. Res a dir al respecte, però és que fa una estoneta, ho hem d'explicar, ara demanarem, Roger, hi ha hagut una mena de cosa semblant que ha fet trastabillar Eric Castillo, el qual no ha pogut rematar en una ocasió de gol claríssima per a la Unió Esportiva Rubí. Abans de que ens ho expliqui el Roger, anem amb aquesta falta perquè és perillosa per al Centre Esport Sabadell, està en zona de tres quarts. Mario Torres serà qui l'enviï cap a l'interior de l'àrea o fins i tot el llançament directe cap a la porteria de Rafa Leva. Mario Torres, Rafa Leva, no hi ha ningú a la tanca, la defensa del Rubí fora de l'àrea per no donar temps als jugadors del Sabadell. Allà va Mario Torres, el xut i posa la mà Rafa Leva, tot i que no l'ha tocada aquesta esfèrica perquè se n'ha anat fregant el travesser de la porteria de la Unió Esportiva Rubí. Es queda al terra estirat el porter rubinenc, Roger, un clàssic de clàssics.
2: Sí, Rafa Leva estirat a terra. El que comentàvem abans de l'ocasió d'Eric Castillo, molt clara, s'havia quedat sol davant del porter, ha arribat un jugador del Sabadell i l'ha tocat lo just i necessari per molestar-lo, lo suficient perquè no pugui acabar la jugada d'aquesta acció, d'aquesta última falta. La gran diferència jo crec que és que la pilota no estava en joc, estava a l'altra punta del camp, de cop l'àrbitre ha pitat i ens hem adonat que hi havia un jugador del Sabadell a terra.
1: Doncs pilota per a la Unió Esportiva Rubí, enviament en llarg de Rafa Leva, la toca Aymar, intentarà arribar-hi a la mateixa, Sebas Mendoza en lluita amb Brui per aquesta esfèrica, acaba tocant el lateral, ara Arlequinat i és pilota per a la Unió Esportiva Rubí. Quina gran ocasió que han tingut, Roger, quina gran ocasió que pràcticament es podria dir que se l'ha fabricat el mateix Eric Castillo.
2: Sí, amb un cop de cap ha prolongat, diguéssim, la pilota i ha guanyat per velocitat els centrals del Sabadell, que no han pogut arribar fins que no ha sigut dins de l'àrea ja quan Eric Castillo s'estava preparant per xutar, que l'han fet aquesta petita molèstia que ha causat que Eric Castillo no pogués acabar la jugada amb comoditat.
1: Controla Aymar aquesta esfèrica, però no ho ha fet en condicions òptimes, ha quedat doncs així com trastabillat i ha acabat perdent la pilota, la recupera el Sabadell B, que juga en curtet des de darrere, mirant de sortir amb Mamadou controlant i obrint a l'esquerra en aquella zona en la qual progressa ara. Crec que és Marcos, Marcos que toca, però no pot caure a marxar d'Adri Record i queda la pilota perquè la torni a jugar al mig del camp Mamadou, organitzant per part del conjunt de Sabadell, amb pilota ara bona per Bru, que per sort per al Rubí no ha controlat bé. Ah, diguem-ne que ha calculat malament un Bru que de moment no el veig massa afortunat per sort per als interessos de la Unió Esportiva Rubí, perquè això li està ajudant. Per exemple, ara aquí hi havia una opció ofensiva per la dreta de l'atac de l'equip que avui es troba al municipal de Can Rosés visitant a la Unió Esportiva Rubí, un dels homes que abandonarà el terreny de joc, que és Sebas Mendoza. Hi ha canvis, Roger, per part de la Unió Esportiva Rubí, amb també Tenorio.
2: Sí, com bé dius, surten Tenorio i Sebas Mendoza, entraran al camp tant Cornella com Sete.
1: Cornella i Sete, que entren al terreny de joc, dos homes que és peça per peça. En el cas de Tenorio, la targeta pesa molt, en aquesta recta final amb Cornella que surt al terreny de joc, Sebas Mendoza, el físic, amb Sete, que ara mirarà de portar la seva velocitat a la Unió Esportiva Rubí.
2: Sobretot Tenorio, jo crec, que ha estat molt, diguem que s'ha mostrat molt Tenorio davant l'àrbitre durant tot el partit, i jo crec que és positiu ara que el canviï, perquè ja li té la fitxa gravada, l'àrbitre, diguéssim, i a la mínima acció jo crec que hagués comportat la segona targeta, precisament per això, perquè porta tota la primera meitat i tota la segona mostrant-se molt davant de l'àrbitre.
1: És com un adjectiu, no? L'has deixat així, Roger, no? S'ha mostrat molt Tenorio, com si fos un adjectiu qualificatiu.
2: Sí, això es comenta molt a les classes d'àrbitre, que si un jugador es mostra molt i ja el coneixes i ja saps de quin pal anirà, doncs sempre és millor tenir-lo controlat, i jo crec que aquí l'àrbitre, doncs, una mica alleujat al veure que Tenorio, que porta tot el partit menjant-li l'orella, ara se'n va cap a la banqueta.
1: Clar, ara l'àrbitre, Serra Sanz, ha assenyalat una falta, jo crec que ben assenyalada, de Pau Albelda, perquè ha impedit la progressió bona de Mamadou en la jugada. Però és que ha estat la mateixa falta que li han comès a Eric Castillo a l'àrea de la Unió Esportiva Rubí. Aquesta sí que l'assenyala, l'altra no. Aquesta diferència de criteri, la que moltes vegades ens tornen bojos els àrbitres. Enviarà Mario Torres a l'interior de l'àrea. Salten els jugadors tant del Rubí com del Sabadell, ningú toca aquesta esfèrica, per línia de fons, 5 metres, per a la Unió Esportiva Rubí, que comença a mirar el cronòmetre de manera clara, que corre al seu favor, 37 de la segona, 2-0 en el marcador en directe, ho expliquem a Ràdio Rubí al 99.7 de l'FM, 3w.radiorubí.cat, clicant-la en directe, que també ens poden seguir en aquesta jornada com en d'altres. Atenció, Eric Castillo, la pilota a la frontal, pot fer el xut de Castillo, se'n va a la dreta de la porteria d'Àlex, era massa complicat que aquesta pilota arribés a bon port, però ho ha intentat el davanter de la Unió Esportiva Rubí, que guanya temps al cronòmetre encara per a la Unió Esportiva Rubí, molt pendents, Roger, molt del que pugui passar a Castelldefels, ara que comença a agafar el camí de la victòria a la Unió Esportiva Rubí, tenint en compte que el temps comença també a córrer al seu favor.
2: Sí, de moment encara continuen. 0-1 guanya el Júpiter al minut 80, ara que ens acaba d'arribar una notificació d'una nova ocasió del Júpiter, es podria haver posat 0-2, però de moment encara estem en el 0-1 que ha marcat el Júpiter als vols del minut 50 de partit.
1: Encara que empatés el Castelldefels, el resultat li valdria a la Unió Esportiva Rubí. Per tant, si s'arriba a aquesta recta final d'aquesta manera, pot sortir beneficiada la Unió Esportiva Rubí, perquè encara que hi hagués un gol a última hora del rival del Baix Llobregat, doncs la situació seria bona per al Rubí. Pilota per Eric Castillo, que la té com a davanter, però el que fa és guanyar temps al cronòmetre amb una pilota de la qual se'n va. Atenció, perquè arribarà a línia de fons per poder fer la centrada. Allà va el xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Señor Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Eric Castillo.
0: Els gols del Rubí a peu de camp.
1: Agafant una pilota al mig del camp, sol com un mussol, mirant de guardar la pilota per guanyar temps al cronòmetre, però defensa, si no m'equivoco, d'Adrián, per arribar a gairebé línia de fons, mirar possible centrada, però no veure-la, i optar per un llançament amb l'exterior i amb l'efecte superar a Àlex i posar la carta de presentació. Senyores i senyors, la llicència per somiar la teníem. Ara ja tenim les llicències per la promoció d'ascens. Mirem cap a Castelldefels. 39, segon temps. Municipal de Can Rosés, Ràdio Rubí, explicant que el Rubí guanya, gol d'Eric Castillo. 3-0 al Sabadell B.

0: Rugbi, la informació esportiva local.
1: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Doncs 40 de la segona, hi haurà canvis. Rogers, a les files del Rubí, un dels que surt és l'autor del gol, Eric Castillo.
2: Sí, doble canvi. Un dels que surt, com bé dius, és Eric Castillo. L'altre que abandona el terreny de joc és Pau Albelda per deixar entrada a Muñi i Jan Lázaro.
1: Doncs Muñi i Jan Lázaro, aquest jugador juvenil a les files de la Unió Esportiva Rubí, que surt al terreny de joc també Muñi, no tan juvenil, perquè avui li han fet aquest reconeixement als 100 partits ja, defensant la samarreta de la Unió Esportiva Rubí. 4 minuts i ha afegit Roger, 4 minuts i ha començat. Mira, vaja, és que gairebé ara seria moment d'anar cap a Castelldefels amb el 3-0 en el marcador, eh?
2: Sí, des d'aquí, des de la banqueta també. Tothom amb el mòbil, tothom pendent del que passi al Baix Llobregat. De moment pinta bé. Pel Rubí veurem com acaba.
1: Doncs de moment els 3 punts que havia d'aconseguir el Rubí, vaja, llevat d'un terrabastà i atenció a l'errada. Gairebé se n'aprofita Muñi. Ha tingut una errada en sortida de pilota al Sabadell B. Acaba però refusant la Unió Esportiva Rubí i Àlex Ruiz. Dèiem que el Rubí, vaja, llevat d'un terrabastà que seria d'aquells sonats històrics. Avui sumarà els 3 punts davant del Sabadell B. És a dir, que se n'anirà al total de 42 als quals podia aspirar en aquesta jornada de competició pendent del que pogués passar en el partit a Castelldefels. Els Canyars, de moment, s'està complint amb l'altra part perquè el Rubí acabi en la 6ª posició de la classificació. Roger, no hi ha cap altre canvi, notificació de moment, oi?
2: Hi ha notificacions, però són totes d'ocasions, canvis, targetes. El Castelldefels, des d'aquí agraïm aquest seguiment que fa a través del seu Twitter, de les xarxes socials, perquè ens està ajudant a saber què és el que està passant. Minut 86, de moment, allà continua el 0-1.
1: Un excel·lent professional de Frutos, amb aquest seguiment que fa de tota la informació d'aquesta Unió Esportiva Castelldefels. Juga la Unió Esportiva, però de Rubí és Jordi Masip, apertura a la dreta, Aymar, zona de 3/4, mira de retenir la pilota, el Rubí és el que ha de fer, 3-0 en el marcador, guanyar temps al cronòmetre, que vagi passant i navegui cap a la victòria en aquesta jornada, la qual seria la tercera. Crec que és la primera vegada en tota la temporada que el Rubí guanyarà 3 partits consecutius en l'actual campanya 25-26, si s'acaba confirmant el que porta camí, sobretot amb la clau de la victòria, la primera del 2026 a domicili. Doncs pilota ara per al porter Àlex, per part del Centre d'Esport Sabadell, jugarà des de darrere 5 metres. El Rubí que guanya en el cronòmetre ja també aquest partit. Àlex Ruiz que recull una pilota dins de l'àrea per acabar refusant llarga, per evitar problemes en aquesta zona defensiva. Un partit que comença a navegar. Serà important, Roger, conèixer el temps que hi haurà d'afegit. De moment no ho sabem, oi?
2: No, de moment encara no. Està tothom pendent del que passi als Canyars, però el partit aquí encara s'està jugant. Si bé és cert que la victòria sembla ja gairebé assegurada, a la banqueta s'està més pendent de l'altra banda que no pas d'aquí.
1: Sense cap mena de dubte, ara ja cal mirar-ho d'aquesta manera, tot i que, atenció, Muñi, si pot arribar, no, perquè li posa el peu, posa per salvar el seu equip Mamadou, perquè se n'anava Muñi sol, recordant una miqueta la Diana de la setmana passada, la Verneda, que va ser clau perquè aquesta Unió Esportiva Rubí avui ara mateix tingui el passaport perquè jugui la promoció d'ascens amb permís del Castelldefels, que és l'únic que ara mateix podria treure d'aquesta situació el conjunt blanc i vermell. Juga el gran capità Aitor Torres, ha perdut però la pilota i ho intenta el Centre Esport Sabadell, bé, però se la queda Muñi. Apertura per Aymar, zona de 3/4, li doble Adri Record, continua Aymar a la frontal, deixa per Adri Record, interior de l'àrea, s'estira al terra i és córner. Després que toqués la pilota, diu l'àrbitre, de verd. Per tant, pilota per a la Unió Esportiva Rubí, des de línia de fons que enviarà el conjunt de la nostra ciutat. Calma, xitxa, no, Roger, aquí, sense presses ara.
2: Sí, va amb la calma, diguéssim, el Rubí ara en aquests últims minuts. Tampoc li caldria, perquè la distància al marcador ja és prou contundent com per no haver de perdre temps. Coneixem ja el minut. Els 4 minuts
1: d'afegit. Allà el córner, pelota per Cornella, se la queda el porter Àlex. Hi ha temps afegit ja, Roger? Ara s'acosta cap a tu, Puigbó. Sembla que són 4, temps afegit. Estem just en el 90, per tant, mira, 4 al 49, que ens n'anirem en la segona meitat, 94 de partit. 3-0 guanya la Unió Esportiva Rubí al Centre d'Esport Sabadell. Ben directe ho estem explicant a Ràdio Rubí al 99.7. de l'FM a 3w.radiorubi.cat. Ara Muñi veurà targeta perquè ha desplaçat la pilota després que l'àrbitre hagués assenyalat una falta clara sobre Bru. Es queda la pilota al Sabadell, ben zona de tres quarts l'atac. Una Unió Esportiva Rubí que atenció amb les targetes perquè ara haurà de probablement jugar aquesta promoció d'ascens cap a la tercera ref. Mare de Déu, quin s'ho havia de dir quan el Rubí va tocar fons amb la zona vermella, zona de descens. Només va estar una jornada, però s'ha pogut recuperar i com ho ha fet. Pot acabar la sisena plaça en funció ja del que passi a Castelldefels, perquè aquí molt probablement que ja sumarà els 3 punts. Allà va la centrada, va cap al punt de penal, toquen de cap, rematada fora. Tot i que hi havia fora de joc de qui ha fet la rematada, si no m'equivoco, de Verd, és pilota per a la Unió Esportiva Rubí, que va camí de la victòria, va camí de ja només mirar cap a Castelldefels. Notificacions, Roger?
2: Una notificació, 8 minuts d'afegit als Canyars.
1: 8 minuts d'afegit, és a dir, s'estirarà una estoneta aquest partit al terreny de joc del conjunt de Castelldefels, amb el 0-1 en el marcador. Continua, però, un resultat que és favorable al Rubí per doble sentit, perquè el Castelldefels està obligat a fer dues dianes, no només una, que no li serviria de res. El Júpiter, que mira de somiar amb la permanència. Ara va la càrrega Muñi, atenció Muñi, perquè va dins de l'àrea. Continua Muñi lluitant, Muñi per la pilota. Li han pres bé en aquesta ocasió. Eloi, línia de fons, recupera el Sabadell ben. Un partit al qual podem anar resumint, Roger. Partit sense un control clar de ningú. Ha estat una mica boig, però en aquesta intensitat que s'ha viscut, el Rubí ha estat, jo crec que, just mereixedor de la victòria, no?
2: Sí, molt més còmode, jo crec, que el Rubí que no el Sabadell sobre el terreny de joc. I jo crec que el termòmetre d'això és la feina que ha tingut avui Rafa Leva, que ha sigut gairebé nul. Ha estat molt, molt còmode, tant el porter com la línia defensiva del Rubí, i les poques ocasions que s'han pogut arribar a tenir les han solucionat molt bé. No ho ha pogut fer així el Sabadell, que també les poquetes ocasions que ha tingut també el Rubí sí que ha aconseguit materialitzar-les en gols.
1: Doncs aquest partit que ara ja està navegant cap a la seva fi, esperem, perquè hi ha molta tensió entre els jugadors, que ja aquí es doni per tancat. Minut 4 d'afegit que n'hi ha, estem als 3, així que ens restarà un. Mira, acaba d'arribar per aquí el Toni Bravo Rodríguez, el nostre company, que en breu es posarà també per feina amb la penya blaugrana Ramon Llorenç per viure aquests últims intensos minuts de la Unió Esportiva Rubí davant del conjunt arlequinat al Centre d'Esport Sabadell. 3-0 en el marcador, guanya l'equip de la nostra ciutat. 45 segons i això que haurà arribat a la seva fi. Només mirant, Roger, només mirant ja cap als Canyars, cap a la platja. Bé, no està a la platja, però gairebé podríem dir així, de Castelldefels.
2: Sí, tothom a la banqueta ja preguntant quan queda, com van, tothom amb el mòbil pendent. Ja el que queda d'aquest partit és bàsicament, pràcticament i totalment inútil. El partit està ja acabat. Tots els jugadors, tots els que estan a banquetes esperant pràcticament que xiuli l'àrbitre al final, i pendents també del que passi a Castelldefels, que de moment continua beneficiant el Rubí, que entraria a play-off.
1: Doncs pilota per al Sabadell. Hi ha hagut una cosa estranya, perquè ha marxat, crec que era de Verd de tothom, però al final l'àrbitre ha assenyalat la falta, suposo perquè Bru estava en fora de joc, perquè s'havia plantat sol davant de Rafa Leva. Pilota per al Sabadell, serà l'última d'aquest partit. 4 d'afegit, 49 de la segona, 13 segons, enviarà dins de l'àrea l'home que ha tret totes les faltes del conjunt d'arlequinat, Mario Torres, allà va el xut, posa els punys Rafa Leva, que fa la seva aportació al 3-0 amb aquesta pilota aturada. Ara centrada, xut, i punt, punt, punt, punt, punt, punt i final. Senyores i senyors, la Unió Esportiva Rubí ha guanyat el Centre d'Esport Sabadell B, el filial, 3-0. Ara només que ens resta mirar cap als Canyars, només que ens resta anar cap al Baix Llobregat, només que ens resta, Roger, que des del teu punt de vista i amb aquest Twitter puguis seguir aquest final de partit del Castelldefels, el qual, si no acaba doblegant el Júpiter, si no li dona la volta al 0-1 quan ja n'ha entrat en afegit, farà que la Unió Esportiva Rubí allargui la temporada mínim dues setmanes més, si no són quatre, la promoció d'ascens a la tercera ref. Roger, com estan les coses?
2: Aquí estem refrescant el Twitter, i és que l'últim que tenim és que fa 4 minuts s'ha publicat que s'han publicat que s'afegeixen 8 minuts, per tant calculo que quedaran uns 3 minuts, 4 minuts com a molt per poder certificar el final de partit també a Castelldefels, i els jugadors del Rubí, que de moment estan amb una calma damunt del terreny de joc esperant aquest final del partit.
1: Doncs sí. A veure. Ah, ho està explicant ara aquí el Manel Pifarrer, que de moment amb el 0-1, fins i tot amb un gol del Castelldefels, la Unió Esportiva Rubí acabaria a la sisena plaça de la taula classificatòria. Mentre arriba aquesta confirmació, Roger, et convido a que entris ja al terreny de joc per estar al costat dels jugadors de la Unió Esportiva Rubí per seguir aquesta recta final. Mare de Déu, que maco! Com ens recorden aquells moments del futbol a nivell professional, en mundials, en lligues, tothom seguint els partits dels seus rivals per saber què passava en funció del resultat que tu havies fet. Ara mateix la Unió Esportiva Rubí, que es troba dins del terreny de joc, doncs mirant de saber què passarà en aquesta jornada de competició amb aquesta samarreta de la qual avui ens alegrem i agraïm molt que ens l'hagin regalat aquests jugadors que es troben al terreny de joc del municipal de Can Roser, seguint aquesta recta final del Castelldefels, perquè ells han fet la seva feina. 3-0 ha guanyat la Unió Esportiva Rubí al Sabadell B en un partit en el qual han estat sense cap mena de dubte superior, seguint tothom dins del terreny de joc, els jugadors, l'estaf tècnic, l'Eric Sales, el company de comunicació de la Unió Esportiva Rubí, amb algun membre de la directiva, fins i tot amb algun pare dins del terreny de joc per seguir aquesta situació que pot acabar amb la promoció d'ascens, amb un Blai Martí que el veiem allupint amb els nervis de saber que poden assolir un èxit, fins i tot que es podria haver pensat durant bona part de la temporada, inesperat, perquè la situació no era la més idònia. La qüestió és que de moment no arriba la confirmació, però estem molt pendents. Roger, on hi ets? Que no et veig.
2: Fa 6 minuts s'ha publicat els 8 afegits, no s'ha publicat encara res més, quedarà poc més d'un minut, calculo.
1: Doncs a veure, però no, aixeca el braç, que no et veig, estic intentant trobar-te. Ah, Vital, clar, si és que estava just davant meu. És allò de lo típic de si és un lobo me come, no? No es diu alguna cosa així, si el teníem aquí. Roger, perfecte, doncs mira, aprofita ja que hi som i mentre arriba o no aquesta confirmació, a veure si pots parlar amb alguns jugadors de la Unió Esportiva Rubí, a veure que estan tots allà esperant. Es confirma tothom que comença la celebració. Roger, posa el micro aquí al mig. Tothom a cantar, el Rubí és equip de promoció de set. Què estaven dient, Roger? No s'acabava d'entendre massa bé.
2: Que sí. Joder, que vamos a ascender, diuen els
1: jugadors. Doncs aquesta era la part... Vaja, no és massa reproduïble radiofònicament parlant. En qualsevol cas, alegria absoluta. Anem a buscar, Roger, protagonistes al teu costat. Estan allà tots els jugadors de la Unió Esportiva Rubí, a veure amb qui pot parlar el nostre company, si s'acosta a qualsevol dels jugadors i li demana a veure com d'alegria és al teu costat. Mira, el Jordi Masip, que el tens al teu costat. Endavant, Roger.
2: Jordi Masip.
1: Endavant, Roger. Tira-li.
2: Tenim el Jordi Masip aquí. Primeres sensacions després d'aquest final estrepitós.
3: Bueno, molt content, la veritat, perquè qui ens anava a dir que avui estàvem celebrant a entrar a promoció d'ascens a tercera divisió. Amb la temporada que hem viscut, en la segona volta força dolenta, però bueno, al final hem fet un molt bon sprint i avui crec que hem fet una molt bona primera part i la segona més de contenció i, bueno, molt contents.
2: Deixem anar a celebrar amb l'equip aquesta entrada a playoff. Felicitats.
3: Moltes gràcies.
1: Doncs vinga, home, mira qui hi ha per aquí, el Miquel Segalés, el nostre excompany. Perdona, Mariano, estic en directe ara mateix, estic en directe. Doncs mira, hi ha aquí el Toni, Miquel, el company que va estar amb nosaltres de col·laborador, el Miquel Segalés, que fins i tot també ha vingut avui perquè fa moltes tasques de cobriment d'informació del Centre d'Esports Sabadell. Bé, Roger, anem cap allà, anem a buscar més protagonistes de la Unió Esportiva. Rubí, tens allà a prop, veig a l'Àlex Ruiz ara abraçant-se amb el director esportiu, amb l'Ivan Fernández. Alegria absoluta per part de la Unió Esportiva Rubí i el jugador celebrant. Ho anem a conèixer. Què pensa el bo de l'Àlex Ruiz?
2: Sí, ja el tenim aquí, l'Àlex Ruiz, també. Primeres sensacions després d'entrar a playoff.
3: Bueno, molt content. La veritat que ha sigut un any molt difícil. Hem passat per moments molt complicats, però l'equip ha sigut treballant, ha confiat i tenim el que mereixem.
4: Quina revitalització de l'equip en aquesta segona volta, eh?
3: No, molt bé. Rafa, cabron. Rafa, bé. Dilo. No, perquè Rafa vol dir que té un nou premio a la seva carrera. I sempre està fartant d'això. Estem molt contents. La veritat que és un grup humà espectacular. Hem sofrit moltíssim, però ja s'ha vist al camp, no? Som una pinya i anem a fer història.
4: Doncs a celebrar amb l'equip i a preparar els play-offs de final de temporada. Enhorabona.
1: Anem, Roger, si pots. Anem a buscar el Rafa Leva, que ve cap aquí. Si et dones la volta, ve cap a, com si vingués cap aquí, cap a la... Per veure què estava dient l'Àlex Ruiz, que volia explicar el Rafa Leva, de històries de promoció, si no m'equivoco. El Rafa Leva, que el tens a prop, si et pots acostar ràpidament, Roger, amb el porter de la Unió Esportiva Rubí, un Rafa Leva que, si no m'equivoco, va a buscar els seus familiars per tal, doncs, de gaudir de l'alegria del que han aconseguit en el dia d'avui, el veterà porter de la Unió Esportiva Rubí, que, doncs, està ara saludant, i interpreto que a la seva mare, al seu pare, també a la seva parella, i el Rafa Leva, ja t'hi pots acostar ja per veure que ens expliqui això que deia l'Àlex Ruiz, perquè no he acabat d'entendre molt bé què volia dir, perquè hi havia molt de soroll per allà. Vinga, endavant.
4: Què deies abans amb l'Àlex Ruiz, als play-offs?
5: Ah, no, estábamos haciendo una broma con Alex, porque hace poco salía en redes sociales un jugador que celebraba el octavo play-off, y yo le digo a Alex, este sábado vamos a celebrar mi noveno. Ja està, sí, per això no he fet la broma.
4: Però esperem que vagi el millor possible en aquests play-offs i ara, doncs, afrontar-los.
5: Sí, yo creo que de la forma que hemos llegado y todo, lo que tenemos que hacer es disfrutarlo, pasarlo bien, y estoy seguro que vamos a competir muchísimo.
4: Que vaya muy bien, y a celebrar con el equipo. Sí, muchas gracias.
1: Gràcies al Rafa Leva, gràcies Roger, excel·lent feina. Ara ja esperem que hi vagis cap a la zona de vestidors per poder comptar amb les paraules dels entrenadors, el de la Unió Esportiva Rubí, evidentment, Blai i Martí, segur, content, a veure si avui el Marc Cabestany, que estaran anímicament tocats, doncs també vol parlar per aquesta casa, per Ràdio Rubí, a l'emissora municipal, al 99.7 de l'FM. Hem explicat una altra història ben maca, a vegades ens toca tocar de dolentes, a explicar coses que no van tan bé. El món de l'esport té això, la part bona, la part dolenta. La Unió Esportiva Rubí ha viscut moltes dolentes, però també moltes de ben mones. Avui és un altre dia de festa i d'això que, evidentment, tots ens n'alegrem. En aquesta, l'emissora municipal, a Ràdio Rubí, ara el que fem és una pausa, mentre el nostre company va cap a la zona de vestidors per poder comptar amb les paraules dels protagonistes d'aquest partit que ha guanyat 3-0 la Unió Esportiva Rubí, però no només ha guanyat aquí, sinó que també ho ha fet els Canyars amb l'ajuda del Júpiter i la seva victòria amb aquesta, doncs, consecució de la sisena plaça, play-off d'ascens a la tercera ref. Qui ho havia de dir? Doncs ja ho podem dir, la Unió Esportiva Rubí continua activa, perquè hi ha com a mínim dos partits més, si no, quatre. Ara mirarem a veure si pot el nostre company, el José Malagón, si es pot actualitzar una miqueta els resultats. Per cert, que també ens han anotat que hi va haver-hi també una ratxa de tres victòries, Sant Feliu, Enc, Horta i Manlleu. Tres victòries seguides de la Unió Esportiva Rubí, per tant, segona ocasió en l'actual temporada, la qual el conjunt de la nostra ciutat ha repetit tres victòries, aquestes tres, per tancar la temporada i agafar l'accés a la promoció d'ascens a la tercera ref. Una actualització de resultats que serà, doncs, important també per saber el rival de la Unió Esportiva Rubí. Anem a mirar ara mateix nosaltres també la pàgina web de la Federació Catalana de Futbol. L'actualitzem una mica perquè, doncs, aquests resultats són claus, són resultats als quals, doncs, la Unió Esportiva Rubí, doncs, tindrà un o altre rival. Per exemple, estem parlant que la Pobla de Mafumet, si es confirmen els resultats al 100%, amb 52 punts és qui ocupa la tercera posició de la classificació. Per tant, seria, serà el rival de la Unió Esportiva Rubí en la cita que hauran de disputar durant les dues pròximes setmanes. Poble de Mafumet, com a tercer, serà el rival de la Unió Esportiva Rubí, sisè, amb el factor camp favorable a l'equip de Tarragona. El primer es disputarà aquí al municipal de Can Rosés. L'altra eliminatòria la disputaran amb el factor camp favorable al Prat i el Sant Mauro, és a dir, primer a Santa Margarida de Montbui, que es disputarà el partit, el segon, el de tornada ja al municipal del Sagnier, al Prat del Llobregat, en aquesta promoció de la qual, entre aquests quatre equips, n'acabarà un finalitzant amb l'ascens a la tercera ref. El que sí que no té opció la Unió Esportiva Rubí és a disputar la Copa del Rei de la pròxima temporada. Per què? Doncs perquè la Pobla de Mafumet, en ser filial del Nàstic, no entra en aquesta Copa del Rei, quedava per tres equips, però precisament aquests tres equips tenen l'opció: el Prat, el Sant Mauro i el Rubí. Clar, només puja un. O puja la Pobla, o pot pujar el Prat, o pot pujar el Sant Mauro, o pot pujar el Rubí. Si puja, per exemple, el Prat, el Sant Mauro quedaria per sobre del Rubí, entraria en Copa del Rei. Si puja Sant Mauro, doncs el Prat. Si puja la Pobla de Mafumet, es quedaria el Prat amb aquesta, doncs, plaça de Copa del Rei. La Unió Esportiva Rubí, per desgràcia, no opta a aquesta competició que, clar, porta tants bons records que tothom, doncs, en certa manera també somia una mica al llarg de cadascuna de les temporades. Doncs anem a provar, també demanaria, i això ho faré per línia oberta en comptes de per línia interna, si cabria la possibilitat de canviar el telèfon, de tirar del privat del nostre company, el Roger Alió, per poder escoltar les entrevistes en unes condicions més òptimes, perquè la veritat és que, doncs, aquest telèfon, el d'aquesta casa, té un petit problema de so, que ja suposo que l'hauran notat en les entrevistes i en les connexions després de tot el que, de tot el que havia passat. Doncs anem a veure si podem mirar. No sé si està per allà Roger, que està a prop del Marc Cabestany, perquè no sé si és ell o si és un altre. La qüestió és que esperem una miqueta, a veure si podem fer aquest canvi de telèfon perquè soni molt millor i així poder comptar les paraules tant del Blai com del... Vale. Roger, estàs al costat del Marc Cabestany. Vols posar el micro aquí?
6: Sí, ha començat ja les preguntes des de la premsa del Sol.
7: Aviat que tard, doncs tornar mínim a la tercera divisió.
8: Faig l'última i encara queda molt temps, i ara tot just, ara fa uns minuts i encara molt calent, i si vols ja en parlarem quan passi una mica més de la setmana o la setmana que ve. Evidentment, he de preguntar pel futur del Marc, en aquest cas concret, de si n'heu parlat, si en saps alguna cosa, si has pres alguna decisió, si és que n'heu parlat. Bé, em faig totes les preguntes en una de sola.
7: No, jo crec que ara és moment de digerir el que ha passat avui. I la setmana vinent, o quan es consideres de direcció esportiva, doncs parlar, treure, analitzar i prendre una decisió que sigui bona pel club.
8: I per tu?
7: Per mi, jo crec que això del filial és un projecte que hem d'anar posant els dos maons mica en mica, no? I jo estic molt bé al club, estic encantadíssim. Al Sabadell sí que som ambiciosos tots i volem sempre més, i perdre avui aquí, si et deixo una mica com, sí, hem salvat categoria, però volem més, volem jugadors que tinguin més arribada a primer equip, volem jugadors amb fam, volem aspirar a pujar a tercera divisió, perquè el futbol de Sabadell està, crec jo, mínim a tercera divisió. I ho hem d'aconseguir tot plegat, però hem de fer les coses bé, des d'un inici, intentar això, ser més regulars i fiables, estar a gust, treballar-ho moltíssim i intentar aconseguir-ho la temporada.
8: Queda pendent la conversa, doncs, Marc.
7: Molt bé.
8: Gràcies, bona tarda.
9: Ràpidament per Ràdio Rubí, que no hem pogut arribar abans. Com has vist el partit així, en línies generals, poc còmode, no?
7: Sí, nosaltres no hem estat bé des del primer moment. Jo crec que, no sé, ha sigut un tema d'energia. No sé si, evidentment, costa jugar aquí, perquè rellisca molt, ho sabíem, ho havíem parlat. Ens hem intentat adaptar també l'escalfament, però avui no hem estat competitius, i el Rubí potser li ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no forçats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot ha aconseguit el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
9: S'ha demostrat a la primera meitat 5 canvis a la mitja part. No és habitual en categoria.
7: No, tampoc és habitual arribar a l'últim partit i mostrar la imatge que hem mostrat. Aleshores havíem de moure una miqueta l'arbre, no? per per remoure el partit o alterar el partit d'alguna manera des dels canvis, des de canvi de sistema, al final la segona part de tres una mica més arriscats, a veure si fem aquest primer gol, alguna jugada ens entrava en el partit, a vegades és qüestió d'aquesta energia, però hem estat desencertats amb la presa de decisions, fins i tot a nivell de col·locació, quan normalment som un equip que això ho fem força bé, ha costat tenir continuïtat amb el joc i hem generat molt poques ocasions de gol, la veritat.
9: Les paraules de Marc Cabestany, a qui li agraïm assistir a Ràdio Rubí.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs hem d'agrair, perquè el Marc Cabestany, en la situació, evidentment, no és un dia que li agradi massa parlar a molts entrenadors, però el Marc Cabestany, l'Atlètic Sant Just amb anterioritat, la veritat és que en aquest sentit és un d'aquells a destacar, perquè doncs, ha atès amb comoditat, primer als companys de Ràdio Sabadell amb el Sergi Garcés, i ara doncs, també atenent el bo del Roger Alió, al qual el veiem com camina cap als vestidors d'un equip que ara mateix estarà molt i molt content, el vestidor de la Unió Esportiva Rubí, que està de celebració sense cap mena de dubtes amb aquesta victòria i el que ha passat als Canyars i optant a l'ascens en aquesta promoció de tercera ref, un Roger Alió que ara s'acosta cap a aquests vestidors per saber doncs, l'opinió de tot plegat d'un Blai Martí que estarà eufòric. Un Blai Martí que per dins, més enllà de l'eufòria del que és la celebració i aquestes coses, vinga, acaba i el que vulguis, i festa i ballar, per dins també porta una estima especial, porta allò que doncs, ja en parlàvem fa un parell de setmanetes aquí, molt importants, com és aquest amor pel futbol i que ara li ha de sortir, sense cap mena de dubtes. Doncs vinga, Roger, que ja estàs al costat de l'home que també està molt feliç avui al municipal de Can Rosés, entrenador de la Unió Esportiva Rubí.
9: Sí, ja se'l veu que té la camisa mullada. Què ha passat als vestidors?
10: Oh, poca cosa, m'ha mullat el Castillo. Hi ha molta alegria i ho han expressat així, està molt bé.
9: Com està l'equip? Alegre, després de deixar anar tots aquests nervis d'aquestes últimes jornades?
10: Cansats, estem cansats, de veritat. Arribem molt justets, però amb moltíssima il·lusió. Quan recordo el primer dia, el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Pressi em van dir és una missió difícil, però ens hem de salvar. Vaig dir, tranquils, que farem play-off, i aquí estem, farem play-off.
9: Ara, centrant-nos una mica més en el partit, molt més còmodes que el Sabadell, i així ho han demostrat, 5 canvis han fet a la mitja meitat.
10: Sí, suposo que no us ha agradat la primera part, jo crec que hem estat molt bé, hem entrat bé en el partit, teníem la mentalitat clara que volíem sortir a guanyar, fer la nostra feina, no sabíem què passaria fora, però com a mínim els ho he dit, no? Les històries tenen un final, crec que hem d'arrodonir el nostre final, si és avui, de la millor manera possible, i fer els deures, que no passi que a última hora passés alguna cosa, no?, que s'ha donat, i que després nosaltres no haguéssim fet la feina, no ens ho podíem permetre, i menys aquí a casa, i amb la gent que ha vingut. Hem sortit bé, hem fet una molt bona primera part, jo crec que ells els ha costat molt defensivament, i a la segona part sí que amb els canvis potser hi ha hagut uns minuts que hem tingut més dificultats, que hem tingut poca posició en pilota, però sabíem que les contres podien ser perillosos i hem marcat a tercer.
9: Després d'una primera volta que havia sigut positiva, hi ha hagut un tram on els resultats eren negatius. Quina creus que ha sigut la clau que ha revitalitzat l'equip per aquest final de temporada?
10: És difícil de dir. Jo crec que al final ha estat tot l'any treballant amb aquesta gent, que sé que hi ha hagut canvis que crec que potser sí que han desllorigat coses, però era un equip que necessitava potser confiança, poder tenir una mica més de pilota, ser una mica més valents. Jo crec que ens dona una lliçó molt gran de cara al futur, que és que tenim una generació molt identificada amb el club, que treballa molt perquè les coses aquí surtin bé, que és una generació que són amics, que és una generació que tenen talent, que és una generació que tenen ganes de treballar, i quan la pilota cremi, quan les coses estiguin no tan bé, potser hem de tenir clar que amb aquesta gent hem d'anar morts.
9: Ara, per acabar, amb tot el play-off acaba la temporada regular, però ara ve lo maco.
10: Sí, bé, és la primera vegada que arribem a un final de Lliga amb opcions d'entrar, hem pogut entrar, i anirem a gaudir. La broma, però hi ha una part en mi que és veritat, que és que jo ja m'ho prenc de vacances, en el sentit de hem treballat el partit de Sabadell igual que la resta, prepararem el playoff igual que la resta, però per això nosaltres és un premi. Fa 10 dies estàvem d'aigua al coll i ara estem molt somrients i volem jugar un mes més a futbol, que al final jugar a futbol ens fa feliços.
9: Gràcies, Blai.
10: Gràcies a vosaltres.
6: Li donem l'enhorabona al Blai Martí i també les gràcies per atendre, com sempre, a Ràdio Rubí.
1: I també a tu, Roger. Per cert, revisem ràpidament com ha quedat tot plegat. Ascens, Sant Joan Atlético de Montcada i Martinenc, Pobla d'en Mafumet, tercera plaça, Prat, quarta, cinquena, Sant Mauro, Unió Esportiva Rubiela, sisena, aquests quatre equips jugaran aquesta promoció d'ascens de la que parlàvem, setena per Castelldefels, Manlleu, vuitena, Sabadell B, que es queda en la novena plaça, i amb 38 punts l'Atlètic Sant Just, que si hagués aquest canvi ja no incidiria en la promoció d'ascens, perquè encara que sumés 3 punts no agafaria el Rubí Baix. 38 punts també pels 37 de l'Horta, qui sortiria perdent és el Manlleu, que baixaria 35 punts i potser perdria la categoria en benefici del Ciutat Cooperativa. Primer equip que perd la categoria. Horta es manté igual que el Baix. Descens, Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc, tot per acabar de confirmar amb els resultats al 100%, però aquesta és la classificació, com queda després d'aquesta jornada de competició. Roger, moltíssimes gràcies per tot, excel·lent feina.
7: Gràcies.
1: Ens acomiadem del Roger Alió en aquest programa d'avui d'emocions fortes. Programa dels macos, en el qual la Unió Esportiva Rubí, aquesta samarreta que en el dia d'avui m'han regalat, doncs que se'n va a la promoció d'ascens a la tercera ref. Ha estat un plaer, com sempre, estar en aquesta casa, comptar amb la feina del José Malagón, que des dels estudis centrals, el nostre tècnic de so, i que ha fet de tot una mica, no només tècnic de so. També agrair al Roger Alió tota la feina feta, a l'Esport Rubinenc i a la Unió Esportiva Rubí. Rebin també una salutació d'un servidor, Sisco Lara García, i el Toni Bravo Rodríguez, que ha estat per aquí, però ja està seguint el futbol allà baix. Un plaer, que vagi bé. Informació a web, programes, com sempre, l'esport, l'emoció en aquesta casa, Ràdio Rubí.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
2: sobre... Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
4: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
5: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre de 10 a 11 del matí.
6: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
5: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
7: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
0: Informatiu migdia.
8: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
9: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
10: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
11: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris al centre davant del supermercat Condis just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
12: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas, experimenta.
13: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
14: Vinga, Sofi, cap problema.
15: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
16: Ties, que fort. Us heu assabentat que la meva profe de la uni...
17: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
16: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
14: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Que tot això, Mila, quan és això?
17: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí. Per fer el vermut amb les Hildes.
18: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
5: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.
1: Yo no quería

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Centenars de persones, 6.000 segons l'organització i 1.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar pel centre de Barcelona a favor de Palestina. La mobilització ha començat passades les 6 de la tarda a Plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea, poc més d'una hora després. Escoltem a la portaveu de la coalició Prou Complicitat amb Israel, Alice Samson.
2: Durant tota la mobilització que hem dut a terme durant els passats mesos, hem aconseguit posar fi en algunes complicitats. L'exemple més clar és que avui Ràdio Televisió Espanyola no participa al concurs d'Eurovisió a nivell europeu.
1: La manifestació ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. L'organització i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. I en política catalana, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament també el sindicat de mestres, USTEC, ha reclamat als dos partits que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I tot i aquestes reclames, l'acord de pressupostos entre Esquerra, Comuns i el PSC encara no està tancat del tot. Precisament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions avancen positivament amb Esquerra. Paneque ha destacat que la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actualitat centralitat de Rodalies, podria desencallar aquestes negociacions. I anem en plana local, ja que després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Avui s'ha fet l'acte inaugural amb recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi. Ens informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
3: Una cinquantena de persones han omplert avui dissabte el campanar de l'església de Sant Feliu de Codines en la inauguració de la seva recuperació i obertura al públic. L'espai, que feia anys que estava en desús, es podrà començar a visitar després d'una actuació impulsada pel Museu del Rellotge, amb l'objectiu de recuperar aquest element patrimonial del municipi. A més, la intervenció també ha servit per posar en valor el vincle arquitectònic del campanar amb l'univers de Gaudí, ja que l'obra va ser projectada per Puig Boada, deixeble directe de l'arquitecte modernista. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, ha destacat la importància de recuperar aquest espai històric.
4: Aquí hem fet això perquè la gent, ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol pujar més amunt amb aquesta tele, doncs és com si pugés perquè les explicacions hi són.
3: A l'acte també hi han assistit l'arquitecte tècnic i el cap d'obra de la Sagrada Família, que han contextualitzat tècnicament el projecte i han remarcat especialment la influència gaudiniana de l'escala helicoidal del campanar.
1: I des de les 7 juguen la final de la Copa de la Reina, el Barça i l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars. Avui, ben pendents de la final de la Copa de la Reina de futbol.
1: Sí, el Barça juga a partir de les 9 del vespre a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. La final, les de Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera Copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Matalasseres. Després de la Lliga Femenina i la Supercopa, aquest podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
0: I una altra Copa de la Reina d'hoquei patins, on el Vila-sana intentarà defensar el títol.
1: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final probablement contra el Gijón, que està guanyant en aquests moments davant del Benvibre per un contundent 4-0. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
0: I a la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo s'han disputat o s'estan disputant les tornades dels quarts de final.
1: I ja tenim el Sant Andreu classificat per la final, la 4, que jugarà el 10 i 12 de juny a Malta, on intentarà revalidar el títol. Ha superat el Buliagmeni. El Sabadell necessitava remuntada davant l'Olympiacos. No ha estat possible i queda fora de la final a 4. Ara a les 8 disputa el seu partit. El Mataró juga contra el 6 a Roma. Havia guanyat a l'anada per 13-9.
0: I pel que fa al futbol, jornada unificada a la Primera Federació Masculina.
1: Europa i Sabadell lluiten per ser el play-off descent, fins i tot el Sabadell per mirar de situar-se primer i aconseguir l'ascens a la segona, i el Nàstic se la juga i podria fins i tot perdre avui la categoria. A les 9, Nàstic Europa i Sabadell Antequera.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan disputant ara mateix, o repassar també 11s en alguns partits importants que tindrem en el decurs d'aquest programa avui dissabte 16 de maig de 2026. Per exemple, com dèiem, aquesta gran final de la Copa de la Reina a Gran Canària, Barça Atlètic de Madrid a partir de les 9 i ja amb 11 del conjunt blaugrana.
1: Sí, aquest serà l'11 de Pere Romeu, Catacoll a la porteria, Mapi León, Salma Parayuelo, Pina, Alexia, Patri, Payor, Vicky, Ona Batlle, Aixa i Brooks.
0: Doncs aquest serà l'11 del Barça per aquesta gran final davant de l'Atlètic de Madrid de la Copa de la Reina a partir de les 9, i autèntica final també a les 9 a la Primera Federació Masculina per a dos dels equips catalans, de fet per als tres, però en un dels duels s'enfronten. Quin partit! Nàstic i Europa. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
2: Bona tarda. S'acaben d'obrir les portes del nou estadi Costa Daurada per viure aquesta 37a jornada, penúltima de Lliga, amb aquest derbi català aquí a la ciutat de Tarragona. El Nàstic es juga la vida. Si no guanya, pot convertir-se avui mateix en equip de segona federació, situació que contrasta amb els interessos d'una Europa que busca jugar al play-off d'ascens. Ja sabem, l'11 del Nàstic de Tarragona l'ha escollit per Pablo Alfaro, encara no ha ensenyat les seves cartes. Adai Benítez, per part del Nàstic de Tarragona, formarà amb Dani Rebollo sota pals la defensa de 4, que situa Sergio Camus a lateral dret i Ander Zoilo a lateral esquerra, amb Enrique Pujol i Mangel Aleix a la defensa, el capità Òscar Sanz i Marc Montalvo mig al camp, per davant la línia de 3 mitja puntes formada per Kylian Abdallah. El francès torna a l'11 inicial, l'acompanyen Jaume Jardí i Àlex Jiménez, Marcos Baselga, la referència ofensiva per aquest partit que ha de començar a partir de les 9 del vespre, amb arbitratge d'un segovià que mai ha xiulat a cap dels dos equips, Néstor Olgueras, i amb 600 entrades que s'han cedit als aficionats del Club Esportiu Europa. Ja veurem quina és la resposta de l'afició del Nàstic de Tarragona per viure, com dèieu, aquesta gran final del penúltim partit de Lliga a la Primera Federació.
0: Aquest serà l'11 de la Nàstic. De moment, Adai Benítez, que encara no ha fet públic a l'11 de l'Europa en aquest partidàs. A les 9 també recordem Sabadell Antequera en aquesta Primera Federació Masculina, on el Sabadell podria recuperar lideratge tenint en compte que l'Eldense líder, que té un punt més, i l'Atlético Madrileño, que té un punt menys i és tercer, s'enfronten entre ells. Per tant, tot el que no sigui una victòria de l'Eldense combinada amb una victòria arlequinada en el comiat a la nova Creu Alta, que per cert estarà absolutament plena, podria implicar que el Sabadell recuperi el líder lideratge i depengui de si mateix en l'última jornada. Moltes emocions les que viurem a la Primera Federació Masculina i també les que estem vivint en hoquei patins a l'hoquei Lliga Masculina. Quarts de final, primer partit al millor de 3 i ara a aquesta hora tenim un partit en joc.
1: El duel entre el Calafell i el Reus i de moment sorpresa perquè el Reus està dominant per 0-3. Queden 6 minuts perquè finalitzi la primera part i aquest marcador encarrila doncs una possible victòria del Reus. Encara queda molet tota la segona part, però d'acabar així saltaria la sorpresa perquè recordem el segon partit seria a Reus i és el millor de 3 a aquesta eliminatòria dels quarts de final.
0: Déu-n'hi-do, contundent l'inici del Reus a la pista del Calafell. A la Champions femenina, quarts de final tornada. Ja tenim el Sant Andreu a la final a 4, defensarà el títol. Després, ara ho comentarem amb més detall, d'un partit molt emocionat a la piscina del Buliac Meni. El Sabadell n'ha quedat fora i a aquesta hora busquem que el Mataró sigui el segon equip català en aquesta final a 4. Juga Roma, Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Doncs de moment sembla a hores d'ara que hi haurà un segon equip català aquesta final a 4 de la Champions League que s'ha disputat el proper mes de juny a Malta, i és que pocs minuts, de fet, 50 segons per acabar el primer quart, l'assolim centre, atenció, Mataró està guanyant per 0-2. El primer gol l'ha marcat Clara Espart i el segon ha estat marcat també per Caral Bertran. Suposa aquest 0-2, amb la qual cosa, si tenim en compte el resultat del partit d'anada jugat a Mataró, en aquest moment l'equip de Dani Ballat tindria 6 gols de marge al seu favor en aquesta eliminatòria. Per tant, doncs, a punt d'acabar el primer quart, 6 Roma 0, assolint centre, natació Mataró 2.
0: Doncs van bé les coses pel Mataró. A veure si aconseguim que el conjunt mataroní també es classifiqui per aquesta final a 4 de la Champions femenina, on, com dèiem, tindrem el Sant Andreu, que defensa el títol. Finalment, el Sabadell no ha pogut passar. I a l'Eurocup femenina, semifinals tornada. Ja tenim un equip català al Catalunya a la final. S'ha classificat aquesta tarda i ara ho busca el Barceloneta.
1: I, de moment, les coses semblava que anaven una mica bé, perquè recordem, a l'anada 12-12. Per tant, empat en piscina contrària. El Barceloneta necessitarà aquesta victòria. Estava dominant, però acaba just d'empatar a la Trieste. Ara mateix 3-3 al marcador. El partit es troba al primer quart.
0: Doncs així estan les coses. I en bàsquet estarem ben pendents en el decurs d'aquest programa de 3 partits que encara no comencen. A la Lliga CB, a la 32a jornada, al Manresa ja salvat, rep el Saragossa. A la tercera FEB, eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic, a partir d'un quart de nou entre Vic i Mollet. Ens n'informarà des de Ràdio Vic en Pep Portet. I a la fase d'ascens, a Lliga Femenina Challenge, segona eliminatòria, partit d'anada a 2:15 entre el Lleó i el GEC.

0: Vinga, són les 8 i gairebé 12 minuts del vespre. Com cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, som els de l'Enjoc, amb el bo i millor de l'esport català. Ens encanta quan arriba aquesta època de l'any, perquè hi ha moltíssimes coses en joc, moltíssims títols, ascensos, descensos, tota l'emoció de l'esport català doncs a través de la teva ràdio local. Avui comencem amb hoquei patins i amb la Copa de la Reina, aquestes semifinals que jugaven avui al Vila-sana, que avui s'ha tret una mica, podríem dir, aquella espineta de partits recents o els últims anys davant del Fraga.
1: Sí, perquè el Fraga, recordem, havia estat la gran bèstia negra del Vila-sana aquesta temporada, de 6 derrotes del Vila-sana en totes les competicions, doncs el Fraga l'havia guanyat en 4 d'aquests partits, és a dir, de 4 de les derrotes eren davant del Fraga, i l'última precisament divendres passat a la semifinal de la Champions, de la final 4. Avui el Vila-sana s'ha acabat emportant la victòria, per tant, acaba accedint a la final després de guanyar 0-2 amb gols de Luchi Agudo i també de Jimé Gómez. El Vila-sana es planta a la final després de superar el Fraga. Repassem com havia anat els partits previs. Als quarts de final, el Benvibre havia superat el Vigues 4-2 i el Telecable 4-0 davant del Palau. Aquests eren els partits d'ahir, deixaven els dos catalans fora. Els partits de dijous, el Fraga havia guanyat 2-1 al Cerdanyola i el Vila-sana 2-1 al Manlleu en l'últim, amb l'única partit de quarts amb doble presència d'equips catalans. El Vila-sana ja és a la final, espera rival, que probablement serà el Gijón, perquè està guanyant amb contundència davant del Benvibre per 5-0.
0: Doncs s'haurà d'enfrontar segurament, pràcticament segur, demà a partir de la 1 de la tarda, de la 1 de migdia de la tarda, a l'equip anfitrió, a Gijón, però el Vila-sana avui s'ha desfet de tot un Fraga per 0-2, una victòria que ha deixat molta satisfacció al vestidor del Vila-sana. Així ens ho deia ara fa una estoneta una de les seves jugadores claus, que ara fa uns dies també anunciava la seva retirada, Maria Porta.
2: Bé, l'accés a la final ha estat dur, sabíem que seria un partit difícil, ens costaria moltíssim, però bueno, amb moltíssima il·lusió, treball i sacrifici hem arribat, hem pogut superar-les i ja pensant en demà, que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara.

0: que trio comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Vinga, 8 i 14 minuts, continuem a l'enjoc. Hem obert el programa amb la Copa de la Reina d'Hockey Patins, però estàvem molt pendents també de les competicions europees de waterpolo, competicions europees femenines, on tenim ja una mica de tot. Comencem per la Champions, quarts de final tornada. Ja tenim un equip català de final a 4, un altre d'eliminat i un altre que ho prova. Anem cap a l'equip que està jugant ara mateix, al Mataró, a la piscina de la Roma. De moment anaven bé les coses. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Sí, dic que l'equip italià ha marcat un gol a 13 segons del final del primer període, gol de Maxine Schaap, amb qual cosa el marcador ara reflecteix un resultat de 1-2 a favor de la Solim Centre Natació Mataró. Ha començat ja el segon període amb una exclusió de la jugadora italiana Sara Carossi. Dic que hi ha hagut dos llançaments de penal que no s'han transformat, eh? Un per cada equip, un penal comès per Hauschild, que Hearn, l'australiana Hearn, no ha transformat, i un penal de Chiappini, la jugadora del CIS Roma, que la nord-americana Jules Rumer, jugadora de la Solim, no ha pogut transformar. Per tant, doncs, ja en el segon període d'aquest partit, CIS Roma, una Solim, Centre Natació Mataró 2.
3: Doncs de moment a victòria de la Mataró, que ja havia guanyat de 4 gols al partit d'anada, de moment marge de 5 gols per a les mataronines. Abans, aquesta tarda, ja havien jugat Sant Andreu i Sabadell.
5: Sí, el Sant Andreu ha acabat aconseguint classificar-se per la final a 4, on intentarà doncs, defensar el títol de la Lliga de Campions, aconseguir la temporada passada. Ho tenia complicat perquè venia amb un empat a 11 del partit d'anada i, a més, jugava a la piscina del Buglianmeni en grec, però ha guanyat d'un únic gol de diferència, 14-15, i, per tant, es planta doncs, aquesta final a 4, que serà el 10 de juny, les semifinals a Malta, i el 12 de juny, la final. El Sabadell ja venia amb una mala renda, havia perdut de 5 gols de diferència al partit d'anada, 12-17, li tocava remuntar la piscina ni més ni menys que de l'Olympiacos i no ha estat possible, ha acabat perdent per 10-8 i per tant el Sabadell que no podrà ser doncs, en aquesta final a 4-1. Ja tenim 3 equips classificats, el Sant Andreu, com dèiem, l'Olympiacos i el Telecom Hongarès.
3: Doncs el Sant Andreu continuarà defensant el títol d'una manera èpica, perquè ha començat perdent el partit amb desavantatges, en aquest cas de 2-3 gols, ha acabat aixecant-ho, ha forçat els penals, i els penals, una gran Martina Tarré, doncs ha estat clau en aquesta victòria que ens comentava aquesta tarda, ben cofoi, ben content, el seu entrenador, Javi Aznar.
6: Una victòria treballadíssima, molt patida, crec que hem fet un partit en què s'ha complicat molt d'inici, amb moltes faltes en contra, amb un arbitratge que ens ha castigat molt, però que hem aguantat, hem resistit com hem pogut i hem arribat al tram final, que se'ns ha complicat també molt, amb dos gols en contra i un penal en contra, i a partir d'aquí hem fallat el penal i l'equip ha tirat de coratge i hem pogut arribar als penals amb l'empat a 11. I després, doncs, bueno, es notava que això ens ho emportaríem perquè l'equip estava que s'ho creia molt i crec que la tanda de penals, doncs, la Martina extraordinària, com sempre, i l'equip també extraordinari perquè no ha baixat els braços i ho han tret.
3: Doncs ho han tret, així ens ho deia Javi Aznar aquesta tarda, el Sant Andreu, que continuarà defensant aquest títol de Champions. No ho podrà fer el Sabadell, que ha caigut davant l'Olympiacos. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
7: Com era d'esperar, l'Astralpul Natació Sabadell s'ha acomiadat de la Champions femenina de waterpolo d'enguany. A més, ho ha fet amb derrota novament davant l'Olympiacos per 10-8 al Pireu. L'equip de David Palma arrossegava els 5 gols de desavantatge del partit d'anada a Canllong i la veritat és que no ha estat ni a prop de fer un ensurt a les gregues. Un partit que ha començat amb igualtat en el marcador, però aleshores les locals han encadenat un parcial de 5-0 que ha fet que es disparessin en el marcador amb el 6-1. En algun moment en concret, l'Astralpul ha pogut arribar a maquillar les diferències, ha pogut situar-se a només un gol en el marcador, però finalment el triomf ha estat de les gregues per aquest 10-8 que esmentàvem, a més en una eliminatòria en què el club no ha pogut comptar en aquest partit de tornada amb les lesionades Natasha Rybanska ni tampoc Judith Forca. Per tant, es queda sense bitllet l'Astralpool per la Final Four de Malta en aquesta edició de la Champions, molt marcada per les baixes que ha patit el tècnic David Palma, i l'últim objectiu de la temporada serà la divisió d'honor, el play-off, que arrencarà amb el factor piscina en contra més a la semifinal davant el Mataró.
3: 8 i 19 i més waterpolo europeu, Eurocup femenina, semifinals tornada. Ara mateix tenim en joc el Barceloneta.
5: Sí, tenim en joc el Barceloneta. S'està enfrontant al Trieste en aquesta tornada. A l'anada havien empatat a 12 i ara mateix un únic gol diferencia aquest partit. De moment està guanyant la Barceloneta per 4-5 davant del Trieste a la piscina del conjunt italià. Per tant, aquest gol ara mateix doncs donaria la classificació per la final al Barceloneta i hauria una final catalana.
3: Sí, perquè abans el Catalunya ha aconseguit una proesa, eh?
5: Sí, el Catalunya ha acabat emportant-se la victòria per un contundent 4-11 a la piscina d'Almana de Budapest. Recordem que el partit d'anada havia acabat molt ajustat amb un 13-13 i a la Catalunya doncs li tocava a reaccionar en una piscina llunyana, en aquesta de Budapest, doncs ha acabat guanyant amb contundència. 4-11 és la primera final europea de la història del Catalunya.
3: Doncs vinga, anem cap a Hongria a felicitar el seu tècnic, el Javi Melmonte. Javi, com estàs? Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Pues, molt content. Hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final, sobre hem fet un partidarro, així que contentíssims tots.
3: Clar, no hem pogut seguir en directe, però clar, 4-11, ens hem quedat doncs, gratament sorpresos. Quin tros de partit heu fet per aconseguir un resultat com aquest, no?
0: Sí, la veritat és que teníem molt clar que havíem de millorar el nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat que sigui gairebé la perfecció.
3: Sí, precisament et llegia aquesta setmana, no?, l'Independent de Gràcia, que deies precisament això, que la clau havia de ser millorar defensivament. I, clar, 4 gols encaixats en un partit com aquest demostren que heu fet la feina que volíeu, no?
0: Sí, sens dubte. La veritat és que tot l'equip a nivell defensiu ha estat molt actiu, molt encert, també, i després, pues, la nostra portera, Laura Arts, pues, ha fet un partit tremendo que ha deixat la portaria 4 gols.
3: Què significa pel Catalunya aquesta primera final europea de la història?
0: Sí, a nivell femení sí, a nivell masculí ja van jugar unes quantes finals en la dècada dels 90, però sí, molt... Pues, la veritat és que estem tots molt contents, la veritat. Al final és una fita històrica, és una final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina. I supercontents, la veritat, veníem, teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat, ja no pel resultat, sinó amb el joc, pues, la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i forces de seguir.
3: Ja, suposo que és un reforç moral brutal i en certa manera, també, una esperança de cara al futur del Cata, no? Dir, hòstia, aquí tenim equip que potser ens pot donar moltes alegries.
0: Sí, ojalà seguim molts anys junts, tots plegats.
3: Molt bé, escolta, amb aquesta final, si pot ser que sigui amb el Barceloneta, no? Millor una final catalana.
0: Bueno, al final, les finals no has d'escollir rival, però sí que és veritat que si és el Barceloneta, doncs... El desplaçament serà bastant més proper.
3: Molt bé, doncs escolta'm, Javi, moltíssimes felicitats per aquesta final i re, a gaudir aquesta final, llegia per aquí, 27 de maig i 3 de juny, la anada i tornada.
0: Correcte, sí, entre setmana, en dimecres.
3: Doncs ho seguirem de ben a prop. Javi Belmonte, moltíssimes felicitats, a gaudir-ho.
0: Moltes gràcies.
3: Avui 23 minuts, alegries les que ens ha donat el waterpolo pel Sant Andreu, pel Catalunya, veurem si pel Barceloneta, que està jugant ara mateix, i també pel Mataró. En futbol volem una altra alegria, la Copa de la Reina, que el Barça disputa la gran final a Gran Canària poc més de mitjoreta.
5: Sí, començarà a partir de les 9 del vespre aquesta final davant l'Atlètic de Madrid. El Barça, com deies, juga a Gran Canària, vol aconseguir la tercera Copa de la Reina consecutiva, la dotzena de la seva història, i a més sumar un nou nou títol en aquesta temporada, ja fent el triplet, perquè té la Lliga Femenina, la Supercopa, i doncs ara hi vol unir-hi aquesta Copa de la Reina. I recordem que el proper dissabte doncs, té la final de la Champions a Oslo davant de l'Olympique de Lió.
3: Doncs una final que començarà a partir de les 9 i que analitza d'aquesta manera el tècnic blaugrana, Pere Romeu.
2: Si algú crec que hem fet bé i hem gestionat de la millor forma possible aquesta temporada és que jugui, seguim tenint una identitat, però un cop tenim baixes, que ja n'hem tingut en dies importants, en partits i en escenaris molt grans, hem ajustat petites coses en funció de la jugadora que jugava i crec que hem seguit tenint una identitat molt marcada i una idea molt clara de joc, així que demà, per molt que tinguem la baixa de la Laia i per molt que tinguem la baixa de la Caro, estic convençut que seguirem tenint un Barça super, super reconeixible. Si tu penses el que has fet anteriorment, surts al camp creient-te una superioritat que no t'has de creure, perquè per jugar bé, per fer el futbol que nosaltres fem, necessitem humilitat i necessitem confiança per fer les coses. Llavors, nosaltres demà sortarem com si no haguéssim guanyat anteriorment cap Copa de la Reina i aquest és l'objectiu, i jo com a entrenador intento inculcar dia a dia que el treball en equip ens aproxima a la victòria.
3: Doncs a veure si arriba aquesta victòria, la 12a Copa de la Reina del Barça i la 3a de consecutiva. A la prèvia del partit també hem escoltat una de les jugadores més importants del vestidor blaugrana, la Marta Torrejón.
8: Com ja he dit, no? És una final, és partit únic, tu jugues tot en aquests primers 90 minuts i tant elles volen, sortiran a tope, ho donaran tot, ja la Lliga està solucionada, la Supercopa ja ha passat, tenen una molt bona oportunitat per guanyar un titular aquesta temporada i nosaltres al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres, serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
3: Doncs a veure què és el que aconsegueix fer el Barça davant l'Atlètic de Madrid a partir de les 9. Recordem que Hansen i Alexandri són en baixa per lesió i l'11 de Pere Romeu, el recordem?
5: Doncs sí, Cata Coll a la porteria, Mapi León, Salma Parelluelo, Clàudia Pina, Alexia, Patri, Payor, Vicky, Ona Valla, Aixa i Brooks.
3: Doncs aquest serà l'11 del Futbol Club Barcelona a partir de les 9 a Gran Canària davant l'Atlètic de Madrid en aquesta gran final de la Copa de la Reina. Per cert que avui, o a les últimes hores, hem sabut que dissabte vinent també hi haurà pantalla gegant a Plaça de les Glòries per la final de Champions, la gran final de Champions en 7 dies. El Barça que juga 2 títols el pròxim dissabte a Oslo davant l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez. Vinga, ens aturem 3 minutets i parlem de més futbol. Hem de parlar de primera divisió, del playoff d'ascens a primera federació, de la primera federació, del playoff d'ascens també en aquesta categoria. Moltes coses aquí a l'Anjou.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
2: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del volum 114 al Japó. El còmic d'Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria a la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT, i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió amb actors reals, amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat. I milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. És moment de parlar de la primera divisió de futbol, que demà viurà una apassionant jornada, la penúltima, amb moltes coses en joc per Girona i per Espanyol. Aquests són els partits de demà.
2: Sí, perquè els dos estan a la part baixa de la classificació, amb 3 punts respecte al descens a l'Espanyol, amb un respecte al descens al Girona, i no li toca un desplaçament fàcil al Girona, perquè a les 7 de la tarda visita l'Atlètic de Madrid, ni més ni menys. L'Espanyol, a les 7 de la tarda, a la mateixa hora, visita el camp d'Osasuna, i el Barça, més tard, a un quart de 10 del vespre, rebrà la visita del Betis.
1: Doncs a Girona i Espanyol que se la juguen, que demà, depèn de la combinació de resultats, podrien ser equips ja salvats, o si la cosa es torça, doncs haurien de jugar-se-la a l'última jornada. Però la millor notícia és que tots dos depenen de si mateixos. El Girona, com ens deia l'Anna, això sí, amb una visita complicadíssima al camp de l'Atlètic de Madrid, un camp on voldran acomiadar a Griezmann, que demà juga el seu últim partit doncs, amb l'Atlètic de Madrid a casa seva. I un Girona amb un punt per sobre de la zona de descens que marquen Mallorca i Llevant. Ara mateix són els dos equips que acompanyaria l'Oviedo de camí a segona divisió. Mitchell, el tècnic del Girona, en la roda de premsa prèvia al partit que ha fet avui, és ben conscient que aquest partit s'ha de guanyar sí o sí.
3: No, és una final. És un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història. I necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar. L'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més. Per mi, molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessitem els 3 punts. I és un partit, una final, que hem de fer les coses de la millor manera. Sabem que de la nostra necessitat i que també és veritat que està en nostra mà.
1: Doncs el Girona que depèn de si mateix, com també l'Espanyol, després d'aquesta esperadíssima victòria entre setmana davant l'Atlètic Club, la primera en 19 partits, que va provocar les llàgrimes de Manolo González, i que deixa l'Espanyol 3 punts per sobre del descens que, com dèiem, marquen Mallorca i Llevant, que precisament demà s'enfronten al camp de Llevant, a València. Per tant, un partit on mínim dels dos equips puntuarà. Un Espanyol que juga al camp de l'Osasuna, que està empatat a punts, amb 42 punts tots dos. S'ha comentat a les últimes hores que els podria interessar un empat, com acostuma a passar en aquestes situacions, però Manolo González ho té clar. Ell només pensa en la victòria.
4: Bueno, que el futbol tiene estas cosas siempre, que al final en futbol las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida en el camino también para buscar historias. Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Y igual que el partido de la semana pasada o del miércoles es historia, ahora lo que importa es este, no hay futuro. El partido de futuro es el de mañana, que es el 2-1. No hay más, si sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos. La competición no te permite relajación, es lo que hay, esta competición es lo que es. Y bueno, permite que el día siguiente recuperes bien. Ayer ya toca otra vez preparar el partido y hoy volver a prepararlo al máximo. Hay que llegar mañana con las pilas cargadas. El equipo moralmente llega bien porque la victoria te refuerza a nivel anímico sobre todo, pero sí que es verdad que nos refuerza a nivel anímico, a nivel de confianza cero, a nivel de confianza. Vamos a muerte para no dar ni un balón por perdido ni descuidar ningún detalle mañana.
1: I demà, però en aquest cas a un quart de 10, perquè ja no juguen a Real Barça, rep el Betis, últim partit de la temporada a casa, possibilitat pel Barça per fer el ple de victòries a casa com a local aquesta temporada. Si demà guanya, haurà guanyat tots els partits com a local a la Lliga aquesta temporada. Aquest seria un fet doncs, històric, que destacava Hansi Flick a la roda de premsa avui prèvia, però, òbviament, amb un nom propi, com és el de Robert Lewandowski, que avui ha anunciat que marxa. Hansi Flick, evidentment, se n'han recordat i molt del davanter polonès.
5: I worked with Robert now 4 years.
6: He treballat amb en Robert 4 anys i hem guanyat 9 títols junts. Tots els títols que he guanyat han estat amb ell. Per mi és un privilegi haver treballat amb ell, perquè és un professional. Cada dia fa tot el que ha de fer perquè el seu cos estigui al màxim nivell. És un model de comportament perfecte pels jugadors joves i és per això que encara està jugant a aquest nivell. Ara vol fer un canvi i es vol mudar. Això és bo per ell i potser també per al club, perquè així podem reestructurar una mica l'equip.
5: We can restructure a little bit the team, but at the end...
6: Valoro molt haver treballat amb ell, perquè és un ésser humà fantàstic i també un gran futbolista.
5: Also a great, great player.
1: Vuit i gairebé 36 minuts. Parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà, l'Ona Sant Adrià juga el partit d'anada de la gran final.
2: Sí, l'anada ja, doncs, d'aquesta eliminatòria d'ascens a Primera Federació s'enfronta a la Reial Societat B a partir de 1:45 del migdia.
1: Doncs Ona Sant Adrià, que busca ser el segon equip en aquesta categoria la pròxima temporada, al costat del Barça B, perquè recordem que aquesta campanya, tant la M com l'Europa, han baixat, i per tant només el Barça B ara mateix tenim a Primera Federació Femenina. Ona Sant Adrià, que és el filial del Badalona Women, des del primer equip, una de les jugadores, Sonia Majarín, desitja aquest ascens.
7: Están subiendo escalones cada año y obviamente que sería brutal que consiguieran pues un ascenso también. Muchas entrarán con nosotros al final y obviamente que
8: lo ves, ¿no?
7: Se nota y pues hay jugadoras como Nerea Carmona que has dicho que, o sea, han competido contra un Barça en las semifinales,
8: ¿no?
7: Y es una puntuación de un 9, o sea, es brutal.
1: I a les 8 i 37 minuts ens posem a parlar també de la Primera Federació Masculina. Grup segon, penúltima jornada, jornada unificada a partir de les 9, a partir de 24 minuts, com aquell que diu, i amb moltes coses en joc amb aquests partits per als catalans.
2: Sí, perquè tenim Europa i Sabadell mirant amunt, intentant doncs situar-se en zona de play-off d'ascens, fins i tot el Sabadell en l'ascens directe a segona, el Nàstic a la part baixa de la classificació, intentant evitar el descens, però avui podria certificar-lo ja matemàticament. Penúltima jornada unificada, com deies, a les 9 del vespre, i a més tenim un duel català, perquè s'enfrontaran Nàstic i Europa, un mirant avall, l'altre mirant amunt. El Sabadell rebrà l'Antequera, també, com dèiem, tots dos partits a les 9 del vespre.
1: Doncs un Sabadell que ha de guanyar sí o sí a l'Antequera, però que de retruc mirarà el partit entre el Lense i l'Atlético Madrileño. Per què? El Lense és líder, 66 punts. Sabadell segon, 65. Tercer Atlético Madrileño, 64. És a dir, que si el Sabadell guanya el seu partit amb la nova Creu Alta absolutament plena, de gom a gom, no queda pràcticament ni una entrada, si guanya

0: totes les coses que ens han anat passant durant la temporada ens fan arribar preparats a aquest moment. Llavors, el grup, ja ho he dit, no sabem tot el que portem darrere, sabem la magnitud de la història que estem escrivint, però no ens volem aturar aquí. Volem més, i ara mateix l'únic que pensem, ja hem entrenat avui, hem entrenat collonudament bé, doncs descansar i demà doncs, arribar preparats per fer un grandíssim partit.
1: Doncs a veure si el Sabadell guanya el seu partit i no guanya l'Eldense davant l'Atlético Madrileño i recupera el lideratge al conjunt arlequinat. I a les 9, el nou estadi Costa Daurada, mare meva, quin drama aquest Nàstic a Europa. El Nàstic que necessita guanyar sí o sí per sortir del descens, l'Europa que necessita guanyar sí o sí per mantenir plaça de play-off. De fet, els escapulats podrien ser-ho avui si guanyen, i Cartagena i Algeciras no guanyen els seus respectius partits. És una carambola complicada, però podria donar-se. Una Europa que, per cert, ja tenim l'11, que no sabíem en l'anterior connexió. Doncs jugaran Flere, Guillem, Escorula, Campeny, Esgro, Jordi Cano, Meixac, Adnane, Vaca, Escarabaca i Jai. De la seva banda, la Nàstic, com dèiem, que ha de guanyar, perquè ara mateix està en zona de descens. Jugarà amb Rebollo, Camus, Zoilo, Mangel, Abdalà, Montalvo, Jaume Jardí, Alex Jiménez, Òscar Sanz, Pujol i Baselga en l'11 inicial, i amb aquesta intenció per part del seu tècnic, Pablo Alfaro.
2: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio, y tengan premio, y el premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos, es nuestra única obsesión.
1: I del costat de l'equip de la Vila de Gràcia, doncs moltíssima il·lusió per intentar mantenir aquestes opcions de play-off. Ara mateix cinquè al conjunt gracienc i, per tant, en aquesta zona de privilegi, amb un punt de marge només sobre el Cartagena i dos sobre l'Algeciras. Adai Benítez, tècnic de l'Europa.
3: Un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar, i només la situació, i que és veritat que pels jugadors és un moment que pues, no han viscut, perquè aquests jugadors pues, fa 3 anys estaven a tercera o dos, i jo inclús com a entrenador, i pues, és un moment il·lusionant, però amb tota la força del món, amb tota la dedicació i treball que se li ha de dedicar a un equip que, però bueno, pues que estigui en la situació que sigui, o sigui com sigui, els nostres jugadors no estan acostumats a aquest estadi, a aquest entorn. Llavors, aquest ha sigut el primer any i ens toca viure aquest moment, en aquest moment, i afrontarem la situació de la millor manera possible.
1: 8:41, i qui vol, o qui estava buscant pujar a Primera Federació Masculina, jugava avui la tornada de les semifinals del play-off de Sense, era el Reus, però se li ha escapat el somni.
4: Havia empatat a 0 a Reus, tenia la tornada al camp de l'Ourense, ha començat dominant l'Ourense, ha pogut empatar Frank Càrbia, però ha acabat guanyant l'Ourense 2-1. Recordem que al Reus li valia acabar guanyant la pròrroga, si hi havia pròrroga, però si haguessin anat a penals, tampoc li valia, per millor classificació de l'Ourense. Per tant, havia de guanyar sí o sí el partit perquè no podia arribar a la tanda de penals, però ni així no ha estat possible i ha acabat perdent per aquest 2-1 i, per tant, doncs, queda eliminat.
1: És una autèntica llàstima, molt condicionat el partit per aquest gol inicial de Rufo al minut 8, doncs, que li ha donat l'1-0 a l'Ourense. Al 31, Frank Càrbia donava esperances amb un gol, amb una molt bona recuperació a la frontal de l'àrea gran del conjunt gallec, empatant el partit, però quan a la segona meitat el Reus dominava, buscava el segon gol per intentar capgirar l'eliminatòria. Una contra ha servit perquè Justino, al minut 72, fes el 2-1 de l'Ourense. Ja no ha pogut aconseguir forçar la pròrroga al Reus i, per tant, doncs s'acaba el somni d'un Reus que, això sí, recordem-ho, havia pujat aquest any a segona federació, per tant, ha fet una gesta, podem dir, doncs arribant fins a aquestes semifinals i fent creure a aquesta afició del Reus Redis, un equip de nova creació ara fa uns anys que ha anat pujant i pujant i pujant a mesura que han anat passant les temporades, i avui ha estat a punt d'aconseguir aquesta gesta de ficar-se a la gran final d'aquest play-off d'ascens a Primera Federació Masculina. Però en qualsevol cas, molt bon paper per part del conjunt roig i negre en aquest play-off i

0: Per tant, cal felicitar el conjunt roig i negre per aquesta gesta, un conjunt roig i negre al Reus Redis que comanda el Marc Carrasco, que em diu ara ja l'Albert García, que el tenim en directe a 8:43. Marc, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hem tingut tardes millors.
0: Sí. Pel resultat, pel joc, primer de tot, sensacions que et queden després d'aquest partit on finalment aquest 2-1 us deixa fora.
1: No, sobretot dolguts, perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i el haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran, i això ens deix dolguts perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos. I orgullosos del que hem fet. Crec que els punts, el Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport. I res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra essència.
0: Un partit on segurament molt marcat per aquest gol tan aviat de l'Ourense, que us ha anat fer a remolc, però amb el gol de Fran Carbi, a mica en mica, us heu anat recuperant, i a la segona part, quan semblava que teníeu el domini, aquesta contra, no?, ha acabat matant l'eliminatòria.
1: Sí, crec que els primers 10-15 minuts la veritat que l'equip li ha costat entrar al partit. Una cop ens hem estabilitzat, ens hem tranquil·litzat, hem començat a ser nosaltres, hem començat a pressionar bé, hem començat a tenir una mica la pilota. Crec que fruit de tota aquesta tranquil·litat i pausa ha arribat el gol de Fran, i sí que després del gol de Fran, i jo crec que tota la segona part fins al 2-1, crec que el Reus ha estat dominador, ha generat, ha trepitjat àrea. Una llàstima el gol amb la transició, però això també forma part del futbol. No hem estat capaços de dominar aquestes dues accions. I res, i ens tornem dolguts i tristos cap a casa, però amb l'orgull d'haver estat valents i d'haver competit molt bé. I crec que d'haver fet mèrits els punts per guanyar aquesta eliminatòria.
0: Acabo, Marc. Potser el gran triomf d'aquest Reus Redis, no ja d'aquest any, sinó dels últims anys, de la feina que porteu fent els últims anys amb els diferents ascensos, és haver recuperat la il·lusió a Reus pel futbol, perquè l'afició estava enganxadíssima.
1: Sí, sens dubte. Crec que el gran objectiu d'aquest equip, un cop vam començar, no només era esportiu, que ha estat increïble el creixement, sinó també la part social. Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada, del Girona, crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori. I res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent de Reus, dolgut perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala, però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu, i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullosos.
0: Moltíssimes felicitats, Marc. Independentment de que avui el resultat no hagi acompanyat, perquè la feina que esteu fent és brutal i això ho sabeu perfectament, i l'any vinent de ben segur que tornareu a donar guerra. Moltíssimes felicitats, de debò.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I 47, vinga, i un altre, en aquest cas les competicions que ens ocupava avui dissabte era la Lliga Elite. Última jornada de moltíssimes emocions, per dalt, per baix. Ja tenim equips que han aconseguit l'ascens, els que jugaran al play-off, els que baixen. Aquests són els marcadors d'una última jornada apassionant.
2: Sí, perquè encara hi havia moltíssimes coses en joc. De fet, 3 places d'ascens, perquè només hi havia el Sant Feliuenc descendit matemàticament. Els altres 3 equips, doncs, han acabat baixant avui després dels resultats. També ens faltava una plaça de promoció promoció en descens. L'ha acabat aconseguint el Rubí. Anem a repassar com ha anat aquesta última jornada a la Lliga Elite. Empat a 0 entre l'Atlètic Sant Just i el Martinenc. Victòria del Rubí 3-0 davant del Sabadell B. Victòria del Júpiter 0-1 a Castelldefels. El Sant Juan Atlètic a Montcada ha guanyat 2-0 al Prat. L'Horta s'ha imposat 3-2 al Vilafranca. El Manlleu ha guanyat 2-1 al Valls. La Pobla de Mafumet ha superat el Ciutat Cooperativa per la mínima, 1-0, i també per la mínima ha guanyat el Sant Feliuenc, ja descendit per 1-0 davant el Sant Mauro.
0: Doncs ja tenim a Sant Joan Montcada campió després de la victòria davant del Prat i que el Martinenc no hagi passat de l'empat al camp de l'Atlètic Sant Just. Una victòria al Sant Joan Montcada en aquest partit davant del Prat que farà play-off al Prat Ràdio. Ivan Conde.
3: El San Juan Atlético de Montcada ha vençut per 2-0 al Prat i assoleix l'ascens a tercera federació. A més, ho fa com a campió de Lliga Elite després dels resultats de la resta de la jornada. Partit viscut amb molta il·lusió i un ambient de gala que en Sant Joan i amb nervis segurament doncs, més propis de la situació excepcional que no pas del guió de partit. Als 20 minuts, Òscar Muñoz ha avançat el conjunt de Dani Sánchez amb una gran testarrada que ha buscat directament l'escaire de la porteria defensada per Guiseris. Fins a dos pals, algunes bones intervencions del porter del Prat han evitat el que seria el segon i pràcticament definitiu gol d'Òscar Muñoz al minut 80. Si el primer ha sigut una testarrada de vella factura, aquesta ha sigut una rematada de tisora que ha posat la cirereta al pastís a un gran partit del San Juan Atlético de Montcada i a una temporada que val el premi de l'ascens a tercera federació. Com dèiem, home destacat i heroi del partit, Óscar Muñoz, que als 39 anys viu un nou ascens de categoria.
4: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues podía meter segundo y liquidarlo. La chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una también. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, hoy era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver qué pasa el año que viene.
3: Ascens històric per al conjunt de Can Sant Joan i cinquena derrota consecutiva per a un Prat decaigut i amb molts problemes d'efectius que haurà de fer un reset el més aviat possible. Finalment ha estat quart classificat gràcies a l'empat del Sant Mauro i la derrota del Castelldefels i s'enfrontarà precisament al Sant Mauro en la primera eliminatòria del play-off anada a Santa Margarida de Montbui, tornada al Municipal Sagnier.
0: I el Martinenc també aconsegueix l'ascens. El segon de consecutiu torna a tercera 7 anys després. Després d'empatar 0, al camp de l'Atlètic Sant Just li valia un punt. I ho ha aconseguit l'equip de Toni Carrillo, que estava ben content doncs en aquestes declaracions als companys de BTV només acaba el partit.
5: La temporada, la veritat és que brillant de l'equip, de menys a més, i la veritat és que hem acabat de la millor manera. Sabíem que veníem un camp on el rival doncs, té molt com un tracte la pilota d'un costat d'un altre, és un equip que a casa fa coses interessants, i bueno, hem intentat doncs, jugar junts, buscant alguna contra, i al final doncs, bueno, crec que pràcticament no ens han fet caire d'ocasions, i l'equip doncs, ha sigut solvent defensivament, i al final era el que necessitàvem per pujar.
6: Sí, per tots, sobretot pel club.
5: Al final aquí estem... el club està per sobre de tot, i la veritat és que el Martinenc jo crec que és una entitat que mereix estar a categoria nacional. Vam vindre aquí amb la il·lusió en 3 anys de poder col·locar l'equip, 3 o 4 anys de projecte, doncs, col·locar l'equip a categoria nacional, ho hem assolit i ara doncs, el que hem de fer és gaudir-ho i després ja prepararem la reentrada a la categoria nacional.
0: Doncs felicitats a Sant Joan Montcada i a Martinenc per l'ascens. La Pobla de Mafumet s'haurà de currar al play-off. Optava a pujar directament, però la victòria davant de la Ciutat Cooperativa ha estat insuficient i haurà de jugar al play-off i, en canvi, el seu rival que descén. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
7: La Pobla de Mafumet fa els deures per 1-0 i es queda sense el premi de l'ascens directe i envia la Ciutat Cooperativa a Primera Catalana. Un gol de David Cabezas a les acaballes de la primera meitat ha estat suficient per la victòria pobletana. Una primera part amb joc molt trencat per totes dues bandes, però la Cope tindria una opció claríssima al minut 7 de la primera meitat en un 1-1 que trauria Nahuel Providencial amb el peu. A partir d'aquí, la Pobla mantindria el control del partit i arribaria al premi del gol després d'una gran acció de Carol que se la donava a Cabezas per superar el porter de la Cope i ficar l'1-0 a l'Electrònic. La Pobla tindria dos mans a mans a la segona meitat de Pau Raya i Agus, que perdonaria el 2-0, i la Cope, mitjançant Ixam, tindria opcions clares per posar l'empat a través de la pilota aturada. Patiria la Pobla als minuts finals l'embestida de la Cope, però acabaria guanyant el partit malgrat que les victòries de Sant Juan Atlético Moncada i l'empat del Martinenc no han donat el premi de l'ascens directe. La Pobla de Mafumet, que és equip de play-off, i haurà de superar l'eliminatòria davant el Rubí.
0: I qui també és, precisament, equip de play-off és el Rubí, que deixa sense premi el Castelldefels, amb la victòria del Rubí i la derrota del Castelldefels. Ràdio Rubí, Siscolara.
8: Alegria desfermada al municipal de Can Rosés després que els dos condicionants que s'havien de donar hagin portat a la Unió Esportiva Rubí a la sisena posició de la Lliga Elite i, per tant, a disputar la promoció d'ascens a tercera ref. Tot després que els 90 minuts guanyessin 3-0 el Sabadell EB en un partit dominat per part del conjunt rubinenc i a esperar durant una estoneta dins del terreny de joc aficionats i jugadors per conèixer el que ha estat al final la derrota del Castelldefels davant del Júpiter i d'aquesta manera complir amb una de les promeses que va fer el Blai Martí quan va arribar com a primer entrenador a la Unió Esportiva Rubí.
9: Recordo el primer dia, el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Presti em van dir és una missió difícil però ens hem de salvar, vaig dir tranquil que farem playoff i aquí estem, farem playoff.
8: Han de pensar ja en aquesta, doncs, eliminatòria primera davant de la Pobla de Mafumet, sobretot pensant en jugar partits com ara el que s'ha disputat davant del Sabadell IB. Tot i que igualat, en els moments d'intensitat i els detallets s'han anat cap al costat de la Unió Esportiva Rubí amb una victòria contundent i que reconeixia el Marc Cabestany, entrenador del filial del conjunt arlequinat, havia estat justa.
9: Sí, el Rubí potser li ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot aconseguir el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
8: Si sent a plaça i es permeten a la Unió Esportiva Rubí continuar somiant en una temporada una mica boja, però que acaba bé.
0: Doncs acaba bé, i també pel Manlleu i pel Valls, que continuaran a Lliga Elite. Ràdio Manlleu, Marc Lladom.
10: Bé, doncs l'AEC Manlleu ha guanyat l'últim partit de Lliga Elite de temporada per 2-1 davant el Valls. Estem amb el capità Joel Puntí, que a més avui ha jugat els últims minuts vestint aquesta samarreta, retirant-te. No sé com has vist la victòria, ha tocat gairebé patir fins al final, tot i el 2-0 que havíeu posat al marcador.
11: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés.
10: No heu tremolat, ni des d'inici de partit. Avui era un partit sèrio a casa, que sabíeu que depeníeu de vosaltres mateixos i heu anat a per la victòria.
11: Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elite, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia.
10: I com has fet, et farà sentir bé, entenc, deixar l'equip en aquesta situació, no? Ara que et retires.
11: Sí, no, hauria tingut malsons tot l'estiu, si no. O sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
10: Doncs res, Joel Puntí, moltes gràcies i que vagi molt bé.
11: A vosaltres.
0: Doncs content, recordem, Sant Joan Moncada campió, Martinenc que també puja a tercera 7 anys després, el playoff el jugaran d'una banda Pobla Mafumet, Rubí i Prat Sant Mauro, l'Horta que s'ha salvat amb un gol al minut 92 i baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Ens aturarem un momentet, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 acabem de repassar tota l'actualitat del futbol, també el futbol sala, l'handbol, el bàsquet, molts esports com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, aquí en el joc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial. Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
3: Bueno, ya está.
4: ¿Es que ya está?
3: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
4: ¿Cómo que una pizzería, por favor?
3: Pizzería temática de cine.
2: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
5: ¿Sabes qué película es esta?
6: Jurassic Park.
7: Mira los comentarios.
8: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
9: La pizza está brutal. 5 estrellas.
10: ¡Guay!
9: Propina de $1.15.
2: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
11: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
12: No puedo estar aquí.
13: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
2: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
14: Joves amb ofici.
15: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
14: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
15: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la nova ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, bona nit. Són les 9. Us parla Adrià Jurado. La cultura torna a conquerir la nit de Catalunya amb una nova edició de la Nit dels Museus. Des de les 7 de la tarda d'avui fins al dilluns, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, s'espera superar els 115.000 visitants de l'any passat a l'àrea metropolitana de Barcelona, però n'han de passar per molts d'aquests museus també del nostre país. En uns dies on, a més, els centres farciran amb música, espectacles, visites guiades, tallers i activitats familiars. Escoltem amb Montse Torres, coordinadora dels museus municipals, que precisament busquen també arribar al públic no habitual.
2: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. Hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
1: La Nit dels Museus s'ha consolidat com una de les grans cites culturals de l'any i és una iniciativa que també es fa a la resta d'Europa. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dedicat la seva darrera intervenció al viatge a Califòrnia reivindicant l'humanisme, el multilateralisme i els igualitarismes. I ho fa des d'un dels feus polítics de més oposició a la del president dels Estats Units, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa al govern californià. Escoltem a Salvador Illa, qui també ha defensat el talent català.
3: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, a liderar amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de tenir cap actitud arrogant, però tampoc hem d'estar arrogants ni tancats a casa. Sortir al món amb ambició, insisteixo, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
1: I parlem en política, però tornant a casa nostra, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament el sindicat de mestres USTEC també ha reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I parlem ara de successos, ja que la conductora d'un turisme ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Hi ha en cultura unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I precisament el premi, també repassant a Barcelona, el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona 2026, que és per Amazomania. I ara mateix en esports ha començat la Copa de la Reina de Futbol, que el Barça i l'Atlètic de Madrid estan jugant. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Què tal? Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts estarem ben pendents de l'inici de la gran final de la Copa de la Reina de Futbol que juguen el Barça i l'Atlètic de Madrid. També de l'apassionant penúltima jornada a la primera federació masculina amb Sabadell, Europa i Nàstic jugant-se els seus respectius objectius. I també de tot el bàsquet, el waterpolo, l'handbol, el futbol sala, molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Marc, el control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: La final de la Copa de la Reina de Futbol en joc.
1: Ja roda la bola en aquesta final, on el Barça juga a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Les de Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera Copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Matalasseres. Després de la Lliga Femenina i la Supercopa, que podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
0: D'altra banda, el Vilassana intentarà defensar el títol a la Copa de la Reina d'Hoquei Patins.
1: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Gijón, l'anfitrió, que ha superat per golejada el Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
0: D'altra banda, la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo s'estan disputant les tornades de quarts.
1: Tenim ja el Sant Andreu classificat per la final a 4, que jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta, on intentarà revalidar el títol. Ha superat el Buliakmeni. El Sabadell necessitava remuntada davant l'Olympiacos. No ha estat possible i queda fora d'aquesta final a 4. I el Mataró juga ara mateix davant del Cirroma. L'Anada havia guanyat a 13-9 i ara mateix està guanyant 9-12. Per tant, ara mateix tindríem també, doncs, el Mataró classificat per aquesta final a 4. Queda 1 minut i 44 segons perquè finalitzi aquest partit.
0: I jornada unificada a la primera federació masculina de futbol.
1: Ja estan en joc els partits. Aquesta jornada unificada a les 9, Nàstic Europa i Sabadell Antequera. Són els enfrontaments en què hi ha participació catalana. Europa i Sabadell lluitant per ser el play-off d'ascens, fins i tot el Sabadell per mirar de situar-se primer i aconseguir l'ascens a segona, i el Nàstic se la juga i fins i tot podria perdre avui la categoria.
0: Avui sí, es marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora de la nit. Comencem per la Copa de la Reina final a Gran Canària. Com ha començat aquest Barça Atlètic de Madrid?
1: Doncs de moment ja fa 4 minuts que s'està disputant aquesta final. El Barça ja ha tingut algunes oportunitats de cara a porteria, però de moment no es mou el marcador, aquest 0-0 entre Barça i Atlètic de Madrid.
0: I també ha començat a les 9 la jornada unificada de la primera federació masculina, la penúltima, i amb aquest duel català d'extrems entre Nàstic i Europa. Tarragona Ràdio, Tero Ortega, bona nit.
2: Puntualment ha començat aquest partit a les 9 del vespre, de moment amb una batalla de pancartes amb fins que la porta s'apari a gol de muntanya dels aficionats del Nàstic de Tarragona, la preferent alta, on se situen els 600 seguidors escapolats, una pancarta on es pot llegir una vila que resisteix. Ha començat, com dèiem, el partit amb l'11 del Nàstic, format per Dani Rebollo, per Sergio Camus, Enric Pujol, Òscar Santi, Zoilo en defensa, amb Ángel y Montalvo al mig del camp, per davant la línia de 3 mitja puntes, que són Kylian Abdala, Jaume Jardí, Àlex Jiménez i Marcos Baselga. És la referència ofensiva per part del Club Esportiu Europa. Situa a Juan Flores sota pals amb una defensa amb tres centrals, amb Esgró, Campeny i Roger Escoruela. Cauen per bandes Caravaca i també Alejandro Jai. Al mig del camp, Nane Meixac, actua de mitja punta Òscar Vacas i és Jordi Cano el pitxitxi al més avançat. Minut 7 de la primera part, no s'ha mogut el marcador, ambient de gala per viure aquesta final d'interessos contraposats entre el Nàstic i l'Europa.
0: I compte, perquè hi ha novetats importants. Marca el Betis davant del Tarazona, dos rivals directes del Nàstic. El Betis ara mateix empataria punts amb el Nàstic i el Tarazona quedaria de moment a només un punt. Per tant, si el Nàstic guanyés, sortiria del descens. I a la zona alta de cara a l'Europa, marca l'Ibiza davant del Cartagena, per tant, un rival directe del Cartagena que està perdent el seu partit. L'altre, el Algeciras, està empatant. I a tot això, el Sabadell també jugant per intentar buscar el lideratge.
1: Sí, de moment 0-0 en aquest partit entre el Sabadell i l'Antequera. És el que deies, ja hi ha alguns partits en moviment. També, per exemple, el duel entre l'Alcorcón i el Marbella. El Marbella, un dels equips de la part baixa de la classificació, està perdent. S'ha avançat l'Alcorcón. Per tant, ja molts partits on hi ha hagut gol, però de moment els dos partits on hi ha presència catalana, aquest Nàstic Europa, com ens deia la Tere Ortega, i també el Sabadell Sabadell, entenc que era 0-0 els dos enfrontaments.
0: I també 0-0 en l'Eldense Atlético Madrileño, que importa també de retruc al Sabadell, per tant, a la zona alta, tot igual. En hoquei patins, hoquei lliga masculina, primer partit de quarta final, al millor de 3, què està passant a Calafell?
1: Doncs està caient una bona golejada perquè el Reus està guanyant, i encara queden 9 minuts de partit, eh? Està guanyant per 1-7 davant del Calafell en aquest primer partit, al millor de 3, és aquesta eliminatòria dels quarts de final. El segon partit serà a Reus, i el Reus, doncs, aquest partit sembla que el té força encarrilat amb aquesta victòria ara momentània de 1-7, i tindria, doncs, el primer match ball a casa seva el proper cap de setmana.
0: I amb Waterpolo Champions femenina, quarts de final, tornada, busquem el segon equip català a la final a 4. Què fa el Mataró a Roma? Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Doncs ja el tenim, eh? El segon equip català que jugarà el proper mes de juny la final a 4 de la Lliga de Campiones amb el resultat final 6-10 assolint Centre Natació Mataró 12. Recordem que en l'anterior connexió us dèiem que la primera part, el primer període, havia acabat amb un 1-2 favorable a les mataronines. Han mantingut aquest gol d'avantatge en el segon període, 3-4, i en el tercer és quan el partit s'ha mogut força, perquè l'equip italià ha arribat a empatar a 5, gràcies, entre altres coses, a 2 gols de l'australiana Sienna Hearn, però a partir d'aquí això ha desfermat la fúria golejadora del Mataró. I és que ha marcat un parcial de 0-6 que ha arribat a col·locar el 6-11 en el marcador. I al quart període ja podríem dir que el Mataró ja ha baixat la guàrdia perquè ja tenia pràcticament la classificació a la butxaca, i això ho ha aprofitat el conjunt italià amb un parcial de 4-1 i maquillar d'alguna manera aquest resultat final que dèiem abans. 6-10, assolint Centre Natació Mataró 12. Per tant, ja tenim les dues semifinals d'aquesta Lliga de Campiones, perquè el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès, mentre que l'assolint Centre Natació Mataró s'enfrontarà a aquest Olympiacos que avui ha eliminat el Club Natació Sabadell.
0: Doncs hi hauria l'opció de final catalana, i això ens encanta. Gràcies, Jordi, bona nit.
3: A veure.
0: I a l'Eurocup femenina, tornada a semifinals, què fa el Barceloneta?
1: Doncs no pot estar més ajustada la cosa, queden 28 segons i l'Atlètic Barceloneta guanya d'un únic gol, 13-14, l'anada. Va acabar amb empat a 12, per tant, ara mateix aquest únic gol de diferència li donaria l'accés a la final a l'Atlètic Barceloneta. Queden 28 segons de partit. Acaba d'acabar aquest partit, per tant, l'Atlètic Barceloneta, que serà la final davant del Catalunya, final catalana, i això, doncs, ja ens assegura un títol per un equip català en aquesta Eurocup.
0: Doncs boníssimes notícies des d'aquesta Eurocup femenina de waterpolo, amb una final catalana entre el Catalunya i el Barceloneta. I pel que fa al bàsquet, Lliga ACB, 32a jornada, ha d'haver començat el partit a Manresa.
1: Sí, ja ha començat, i de moment li van bé les coses. El Baxi està guanyant de 4 punts de diferència, 11-7, davant del Casa de Montsaragossa.
0: I a la tercera FEP, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, Vic i Mollet, que juguen una plaça per ser-hi. Ràdio Vic, Pep Portet, bona nit.
4: Bona nit, Ignasi, des d'aquest pavelló del Castell d'Enfanes, que fa un goig espectacular. El pavelló ple per veure aquest partit, emocionant partit, que de moment, i quan el tenim al descans, domina el conjunt ballesà, el DM Grup Mollet, per 37-41. Un Mollet que ha sortit millor, s'ha posat 0-6 d'arrencada. El conjunt biguetà, però, que ho ha capgirat posant-se per davant, però han sigut molt pocs els minuts que han anat per davant els de Joan Hereta. El Mollet que ha tornat a dominar per marxar 17-21 al final dels primers 10 minuts, i a la represa 19-25 dels 3 primers minuts de joc, Joan Hereta, que ho ha parat, el conjunt biguetà, que ha reaccionat i que ha acabat el quart del període per arribar al descans amb aquest 37-41, aquest menys 4, tot molt obert aquí al pavelló del Castell d'Enfanes, dos equips que busquen la plaça per ser a la fase estatal d'aquí a dues setmanes, en veu encara, per continuar. Tenim ara el partit al descans, queda poc més de 4 minuts perquè comenci el tercer període. Com diem, de moment, avantatge del Mollet, però tot obert aquí.
0: I hi ha novetats a Tarragona en aquest duel català entre el Nàstic i l'Europa. Tere Ortega.
5: S'ha avançat en el marcador el Nàstic amb gol de l'aragonès Marcos Baselga, que suma el seu cinquè gol. Pilota filtradeta de Jaume Jardí davant dels dubtes del defensa
2: del Club Esportiu Europa és gros i arriba la pilota Marcos Baselga, que xuta i fa pujar el primer gol del Nàstic al marcador. Ara, minut 13 de la primera part, està guanyant el Nàstic de Tarragona, està perdent el Tarazona, per tant, l'equip tarragoní sortiria del descens. Nàstic 1, marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 0.
0: Doncs greu errada, d'Esgró, en aquesta passada boníssima a la frontal de l'àrea. Esgró que deixa passar la pilota pensant-se que arribarà Flere i no veu que Baselga el té a l'esquena i marca pràcticament a plaer. S'avança la Nàstic, que ara mateix amb aquest gol, doncs combinat, com dèiem, amb la derrota del Tarazona, sortiria del descens. El conjunt tarragoní estaria un punt per sobre del descens i, per tant, ara mateix dependria de si mateix per continuar a la primera federació a la pròxima temporada. L'Europa, de moment, no varia res la cosa perquè continuaria cinquè amb 57 punts, amb un punt més que el Cartagena, que està perdent ja 2-0 a Eivissa. I, això sí, si l'Algeciras marqués un gol en el seu partit, trauria l'Europa de la play-off. Per tant, poden passar moltes coses. Recordem que el Sabadell continua empatant a 0 i que l'Eldense Atlético Madrileño, l'altre partit que interessa als arlequinats, també van 0-0. I, per últim, en bàsquet, Anna, fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria. Què fa el GEC a Lleó?
1: De moment va a remolc que el GEC aquest partit està dominant amb contundència el Lleó. Està retallant en distàncies el GEC, però encara són notables, de 9 punts, 40-31 està perdent ara mateix el GEC, quan el partit ja es troba al segon quart. Sí.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Vinga, un quart de 10 de la nit. Som els de l'Enjoc. Continuem doncs, repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Mare meva, quin dissabte, amb tants fronts oberts, mirant a 14 partits a la vegada, però ens encanta, les emocions de l'esport. Amb futbol, ens quedava per repassar encara el playoff d'ascens a segona federació masculina demà diumenge, i amb dos partits que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, es juguen els partits d'anada de la primera eliminatòria.
4: Sí, la primera de tres rondes, recordem que han de superar aquests equips, primer aquesta semifinal, després la final catalana, i després ja doncs unir-se amb la resta d'equips de tercera federació de la resta de l'estat espanyol. De moment, aquest primer tràmit, l'anada, l'Hospitalet rebrà la visita del Badalona a 2:15 del migdia i a les 6 de la tarda Vilanova-Cornellà.
3: Doncs aquest Hospitalet Badalona el podrem seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Ha fet els dos partits, en aquest cas a partir de 2:15, i això diuen els tècnics. Abans de començar el partit, Sergio Juste, el tècnic ribarenc, Miquel Azparren, l'escapulat.
5: Molt bé, també, amb ganes de llegar que sigui diumenge i començar aquest playoff que tant esperàvem, i res, amb ganes de tornar aquí a veure el camp ple i disfrutar d'aquest partit. Bueno, el que sabem tots, no? És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor, i això penso que està clar. Llavors, amb això, pues, penso que serem molt més forts.
6: Ya en el playoff, aquí cada partido es diferente, pero todos son complicadísimos. Todo el mundo, por muchos méritos durante todo el año, estamos en el playoff, y a partir de aquí, pues bueno, los detalles del hospi tenemos que controlarlos, pero sobre todo que ellos estén muy pendientes de nosotros.
3: Doncs a 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest Hospitalet Badalona, i a les 6 també podrem veure l'altra semifinal, l'altre partit de primera eliminatòria anada, semifinal catalana en aquest cas, perquè són dues rondes catalanes i després una tercera estatal. A les 6 jugaran Vilanova i Cornellà, un Cornellà que entrena Ignasi Sanabra.
7: Creo que hay que empatizar mucho con el futbolista, creo que es un día de muchos nervios, es un día que mostrar una buena versión siempre es complicado, pero sí que ser serio, ser constante, jugar muy concentrado es imprescindible en un playoff, no cometer errores. Creo que eso es fundamental, y hemos de ser conscientes que es una eliminatoria y que no es un partido único. Si ellos piensan que tienen más ilusión que nosotros, se equivocan. Si ellos piensan que para ellos es un sueño y que para nosotros es una obligación, se equivocan. Es un partido de playoff, llegamos con las mismas... con la misma ilusión, con las mismas ganas de hacerlo bien, y a eso vamos.
3: I a les 9 i 19 minuts ens hem de posar a parlar també de bàsquet. Lliga CB, 32a jornada. Tenim jugant al Manresa, i abans ho ha fet el Girona.
4: Doncs el Girona ha perdut a la pista del Breogán 95-76, i el Baxi Manresa està veient com li retalla terreny al Casa de Montsaragossa. Ara és un únic punt de diferència, 17-16, favorable al conjunt manresà.
3: Doncs així estan les coses a l'ACB, un Girona que ha caigut de la pista del Breogán, un Girona que busca estar entre els 10 primers perquè tindria opció d'obtenir plaça europea, però precisament el Breogán amb aquesta victòria li ha rebassat aquesta posició. Per tant, ara el bàsquet Girona 12 amb 13 victòries i 19 derrotes. Després del partit, escoltàvem el tècnic gironí Moncho Fernández.
8: Y yo creo que entramos muy bien al partido, con muy buen trabajo en el aspecto defensivo. Y creo que el desacierto nos ha pasado una factura psicológica enorme, porque empezamos atacando muy bien, la verdad, haciendo buenos tiros, buenos lanzamientos, acciones cómodas, y no éramos capaces de meter. Sin embargo, la defensa nos permitía seguir ahí, ¿no? Me parece que es 14-9 o 16-9 del primer cuarto lo muestra. Pero creo que ese desacierto nos, como decía, creo que aparte de los méritos defensivos del Breogán, que ha habido muchos, nos ha pasado factura en ese aspecto y el segundo cuarto, sobre todo los últimos minutos, bueno, pues encajamos varias acciones, yo creo que de mucho mérito del equipo local y nos llevó a una distancia importante. La segunda parte creo que lo hemos intentado, hemos remado, hemos peleado, pero la verdad que la distancia era importante y no fuimos capaces de volver.
3: I demà diumenge, tres partits més en presència catalana en aquesta Lliga CB.
4: A les 12 del migdia, Jaiopos Gran Canària. A dos quarts d'una, la Penya visita ni més ni menys que la pista del Reial a Madrid i a les 8 del vespre, Tenerife-Barça.
3: Doncs a la Lleida, que necessita la victòria urgentment per no complicar-se més la vida. Està encara dues victòries per sobre de l'Andorra, que és l'equip que marca el descens. Queden tres partits. Amb una victòria pràcticament ja asseguraria la salvació. I demà jugar contra el Gran Canària, que està just per sota la classificació. Gerard, encuentra tècnic lleidatà.
0: Sí, està clar que no és la final, no, perquè encara quedaria alguna oportunitat més, però està clar que el fet d'aconseguir una victòria pues, ens deixaria tots pues, molt més tranquils, no? I seria pues, també pues, ja et dic, la sensació d'haver complert, no? L'objectiu, però bueno, sabem de la dificultat del partit, sabem com ve el rival ara mateix, que és un rival fort. Està clar que és un partit molt, molt important, perquè ja només n'hi queden tres.
3: Doncs això pel que fa al Lleida, la Penya, que juga a la pista de líder del Reial a Madrid, un partit força complicat, tal i com analitza el jugador Lude Hagenson.
9: Creo que hicimos un muy buen partido, después de muchos días sin jugar. Lo hicimos muy bien. Ahora viene un partido muy difícil fuera de casa, que creo que fuera de casa tenemos que mejorar ahora y sobre todo para el playoff tenemos que ganar partidos difíciles fuera de casa. Sí, bueno, es semana de Final Four para ellos. Seguro que van a querer hacer un buen partido para llegar con buenas sensaciones para el Final Four. Así que yo y el equipo esperamos el mejor Madrid. Sí, ahora viene lo mejor. Hemos tenido tiempo para entrenar mucho estos días y también descansar. Creo que nos ha ido bien para ahora no tener ninguna excusa para estar frescos y hacer esos partidos muy bien.
3: Gols importants a la primera federació masculina. Marca l'Atlético madrileño al camp de l'Eldense. Ara mateix seria líder. Avança el Sabadell i l'Eldense. Ara mateix el filial Matalassé se situa un punt per sobre dels dos equips. I el gol important també de cara als interessos de l'Europa marca l'Hércules al camp de l'Algeciras. Per tant, tant Europa com Cartagena com Algeciras estan perdent els tres equips que lluiten per la cinquena plaça del play-off. I a baix tot continua igual, amb el Nàstic guanyant, el Tarazona perdent i, per tant, el Nàstic sortint del descens. Vinga, més bascat, el Barça que juga demà a la pista del Tenerife a les 8. Això diu abans del partit el jugador blaugrana Willy Hernán Gómez.
10: Con muchas ganas de poder ir a Tenerife, de poder jugar un buen partido. Sabemos que es un rival muy difícil, que vienen jugando una temporada muy buena. Y sobre todo tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Y acabar la semana lo mejor posible. Sí, está claro que se está demostrando que la Liga CB es una liga complicadísima, la más difícil de Europa. Se ve tanto al final de la tabla como al principio que estamos luchando por los puestos más altos. Nosotros pues vamos a intentar acabar lo mejor posible para terminar la posición más arriba posible y sobre todo pues aprovechando, ¿no?, las semanas largas de entrenamientos, de mejora del equipo, intentar sumar cosas y poder competir cada partido y llegar a lo mejor al final de la temporada.
3: Vinga, i més bàsquet a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Anada de la segona eliminatòria, Anna, que està fent el GEC en el partit de Lleó.
4: Doncs amplien les diferències. Encara més punts, 11 de diferència entre el Lleó i el GEC. Està perdent 42-31. El partit ja es troba al temps de descans.
3: I s'avança el Barça a la final de la Copa de la Reina. Clàudia Pina ha marcat.
4: Doncs ha marcat Clàudia Pina. Ja feia estona que el Barça estava intentant aconseguir el gol. De fet, bona part d'aquests primers minuts de la final estan sent a l'àrea de l'Atlètic de Madrid, on el Barça, ja ho diem, és un atac constant a la porteria matalassera. Ha aconseguit aquesta diana Clàudia Pina. Per tant, el Barça que s'avança amb aquest gol amb l'1-0.
3: Sí, bona rematada amb cama dreta, creuada, no ha pogut fer res la portera de l'Atlètic de Madrid, minut 22. I, per tant, s'avança el conjunt blaugrana en aquesta gran final. Vinga, i passem ràpidament per l'eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic de tercera FEB entre Vic i Mollet. Com està el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
11: Doncs queden 5 minuts i 11 segons perquè acabi aquest tercer període. 45-46 ara, després d'un triple del biguetà Marc Cruz per empatar-lo. Partit, com dèiem, molt obert, emocionantíssim, i que s'haurà de picar molta pedra a tots dos equips. Molt poc en cert des de la línia exterior. Aquest triple de Marc Cruz, que just és el quart de 14 intents, 3-11 porta el Mollet. Un partit igualadíssim també a nivell de rebots, 22-21 dominen els ballesans. I ara tenen possessió després d'una falta, després d'haver desaprofitat els biguetans, una claríssima ocasió, una jugada en què marxava sol el mateix Cruz, ha volgut fer una esmaixada, ha quedat curt, i la pilota que no ha entrat i li ha posat per davant els biguetans després de molts minuts. Ara sentiu ja la cridòria que hi ha al febrer del Castell d'Emplanes, 46-46, 46-48 ara, després d'una cistella de vinya longa pel Mollet.
3: Doncs està emocionant, com no podia ser d'una altra manera, aquest partit. Vinga, ens aturarem 3 minutets i afrontarem la darrera mitja hora de l'enjoc. Moltes emocions, com veieu, en aquesta nit de dissabte. I encara us hem d'explicar moltes més. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de màrqueting olfactiu. Mira, t'explico una cosa. El cos humà funciona amb els cinc sentits d'aquesta manera. Podem recordar l'1% del que toquem, el 2% del que escoltem, el 5% del que veiem, el 15% del que mengem i un 35% del que olorem. Ho sabies? Doncs això fa que les olors són molt importants per nosaltres. A mi, com a creativa, m'encanta el màrqueting i sempre em fixo com fan les campanyes de publicitat. I com retenim tant les olors, doncs aquest és un dels motius perquè moltes campanyes es dissenyen amb accions olfactives. Per exemple, a Corea, la franquícia de cafeteries Dunkin' Donuts volien potenciar el consum de cafè i dònuts en els seus locals. Van crear una màquina per posar en els autobusos i aquestes màquines tenien un difusor que desprenia l'olor a cafè i a dònut. Cada vegada que sortia l'anunci per la ràdio, la gent que hi havia a l'autobús sentia aquest olor. Per tant, relacionaves el que escoltaves amb el que estaves olorant i amb això van aconseguir arribar als objectius que s'havien marcat. Per tant, és una bona cosa. Tot el tema de l'olfacte l'hem de tenir en compte. Què ens passa quan passem per davant d'una pizzeria a les 9 del vespre i ens ve l'olor pizza? Doncs això, que despertem a la fiera. I què me'n dius de l'olor cotxe nou? Doncs també tenim el perfum que pots comprar i tenir sempre l'olor de cotxe nou. I saps d'on ve? Els pioners van ser la marca de cotxes Cadillac. Aquests cotxes tenen un olor molt particular que va crear aquesta tendència. I ja parlant d'olors, mira, t'explico que Disney l'olor que més destaca en tot el parc és l'olor a crispetes. No és una casualitat, és una estratègia perquè els visitants consumeixin més crispetes i begudes. Així és que si vas a Disney, tingui en compte, amb l'olfacte, la creativitat també es desperta. Agafa aire, deixa-la anar i somriu.
0: La xarxa de comunicació local.
2: En joc. El programa de l'esport català. Futbol. Bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
4: Dos quarts de deu de la nit. Continuem a l'enjoc, darrera mitja hora del partit. 28 minuts de partit a la final de la Copa de la Reina. Continua guanyant el Barça 1-0 amb el gol de Claudia Pina. I a la primera federació continua guanyant el Nàstic 1-0. Ha estat a punt de fer el segon a la sortida d'una corna. Abans l'Europa ha estat a punt d'empatar un altre cop amb un gol olímpic de corna. La setmana passada ja en va fer dos. I de la seva banda, el Sabadell continua empatant a 0. I l'Atlético Madrileño està guanyant a Elda. Per tant, ara mateix el Sabadell seria tercer. El Nàstic fora de descens. I l'Europa de moment manté plaça perquè els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, també estan perdent els seus partits. Vinga, i en bàsquet estàvem parlant de la tercera FEB, de les eliminatòries prèvies a la fase final a partit únic. Vic i Mollet, que estaven en un partit molt igualat, però abans hem pogut seguir-ho a les televisions locals també i a la plataforma La Xarxa Més. Mollerussa i Navàs han jugat aquesta tarda.
5: Han jugat aquesta tarda. Recordem que el Mollerussa havia perdut la fase de campions i quedava repescat en aquesta següent ronda d'11A que va guanyant el Navàs per 82-67. És una ronda a partit únic, per tant, doncs passa a la final on espera el rival que sortirà del partit que s'està disputant entre el Vic i el Mollet.
4: Doncs així estan les coses. Anem a veure doncs, com ha anat aquest partit entre Mollerussa i Navàs. Jordi Cochran.
6: Victòria del Mollerussa per 82-67 davant del Navàs, una victòria que suposa la classificació del conjunt del Pla d'Urgell per la fase final del play-off d'ascens a la segona FEB. Una victòria de l'equip lleidatà que ha començat un partit molt igualat en què fins i tot el Navàs s'ha posat per davant en el marcador, però després el Mollerussa que ha aconseguit revertir el resultat i tenir una diferència al voltant de 10 punts que han anat mantenint durant tot el partit, que finalment han aconseguit aquesta victòria per 82-67. Martí Duc, jugador del Mollerussa, per valorar aquesta victòria. Un partit, sens dubte, Martí, que heu competit de principi a fi i que heu aconseguit guanyar. Com ho valores?
7: És un premi enorme, que el que busquem, el que portem buscant tota la temporada, des del principi, des del primer dia que vam començar a treballar. I és veritat que és la primera, el primer any del, del club a la categoria. Però clar, quan veiem que estem en bones posicions ho volem allargar i bueno, ara volíem arribar aquí al, amb opcions, opcions reals al final. Sí que preferíem guanyar la setmana passada, no? Però sabíem que també teníem aquesta segona bala a la recàmera i l'havíem d'aprofitar, per tant, molt contents.
6: Un partit que podria ser el rebot a favor vostre, una de les claus?
7: Doncs sí, en contra del que... O sigui, per contra del que semblava que podia passar, no? Amb els seus pivots tan atlètics i nosaltres amb la baixa sensible de dos jugadors que ens ajuden un munt, tant el Connor com l'Enguba, hem sigut capaços de controlar molt bé el rebot, sobretot el defensiu, i no hem permès segones oportunitats, inclús no hem agafat bastant defensius. Per tant, sí, sens dubte el rebot ha sigut una clau que ens ha donat mig partit segur.
6: I també en el dia d'avui el poliesportiu aquí a Mollerussa ple de gom a gom d'aficionats, un fortí el que heu fet durant tota la temporada i avui un dia més.
7: Les cites importants no fallen mai. Sí que és veritat que durant l'any potser no hi ha hagut tanta gent, però sempre hi ha hagut gent, sempre ens han animat i ens han recolzat i nosaltres així ho hem sentit. Però és veritat que, clar, si ho compares amb aquestes dues últimes cites a casa, la gent és el que és el factor diferencial que al final ens ha donat aquest plus.
6: I ara, per això, classificats per la fase final, quin és l'objectiu que us marqueu?
7: Home, ja que hem arribat aquí, intentarem pujar, no? Ja que hi som. Sí que és veritat que és complicat, perquè jugarem contra tres equips més que seran d'un gran nivell. I bueno, hem d'anar, jo et diria sense por, ja no tenim res a perdre, és anar a disfrutar del nostre bàsquet, fer el nostre bàsquet, jugar amb els que siguem molts o siguem pocs, i a donar-ho tot, i segur que si seguim fent en aquesta línia, que és la que hem fet tot l'any, doncs acabarà arribant la victòria.
6: Aquesta victòria del Mollerussa que suposa la seva participació en la fase final del play-off d'ascens a la segona FEB, que serà del 28 al 31 d'aquest mes, encara amb una seu per definir.
4: 9:34 minuts, novetats importants a la Copa de la Reina. Marca el Barça.
5: Sí, ha marcat el Barça el segon gol. Esme Brooks ha fet el 2-0 davant l'Atlètic de Madrid, però ara mateix tenim revisió del VAR. L'àrbitre està revisant aquesta jugada. Veurem què acaba opinant de tot plegat, perquè ja fa una estoneta que està revisant aquesta acció des de diferents punts de vista. Veurem si acaba pujant el marcador o no. Ara sembla que s'apropa l'altra companya, la Linier, però veurem què acaba passant. De moment aquest 2-0 ha fet el segon Esme Brooks.
4: Doncs de seguida resolem la incògnita, però primera federació masculina, novetats importants. Primera, el Betis fa el segon davant del Tarazona, perd el Tarazona, però hi ha novetats a Tarragona, Tere Ortega.
8: Hi ha un resultat que no li val al Nàstic per sortir del descens, i és que ha marcat Jordi Can, això vol dir que ha marcat el Club Esportiu Europa, ho ha fet al minut 30 d'aquesta primera part. El Nàstic s'havia avançat a l'11 a través de Marcos Baselga, però al 30 ha arribat el gol de l'equip del barri de Gràcia, Jordi Cano, qui no, el seu 20è gol, i de moment empat a 1 al marcador. Corre el minut 35 de la primera part, Nàstic 1, ha marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 1, gol al 30 de Jordi Cano.
4: Doncs empaten a 1, això refermaria una miqueta més la cinquena posició de l'Europa, perquè estan perdent els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, i com dèiem, ara el Nàstic tornaria a caure al descens, malgrat que el Tarazona està perdent. Com s'ha resolt al final el tema del gol de la Copa de la Reina?
5: Doncs ha acabat pujant al marcador el gol d'Esme Brooks, feia estoneta que estaven revisant, però finalment doncs sí puja, i per tant el Barça domina per 2-0.
4: Mare meva, com està el vespre en aquest dissabte 9:36.
2: En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, són les 9:36. Anem a parlar també de futbol sala. A la primera masculina, 30a jornada, la última, amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
5: Doncs tenim un empat a 4 entre Indústria, Santa Coloma i Jaén, i això fa que l'Indústria hagi quedat fora del play-off. A 2 punts del Valdepeñas i a 3 de Jaén i Manzanares. Queda fora i, a més, avui es tancava un cicle, final d'un cicle, perquè Vicenç García deixa de ser el president de l'entitat, a més, Xavi Closas deixa de ser l'entrenador, i molta part de la plantilla, bona part de la plantilla, doncs també acabava aquí el seu cicle com a jugador de l'Indústries. Per tant, tanca d'aquesta manera, amb aquest 4-4 i fora del playoff, el cicle per l'Indústries.
4: I a la Barça, que empatada a la pista d'Oparrulo, acaba primer i jugarà el play-off contra el Valdepeñas. Es quarta final, primer partit, 29 de maig, al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana, analitzava així tot plegat.
9: La Liga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente. Hacía años que el Barça no ganaba la Liga regular. Creo que hemos hecho una Liga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy, por circunstancias, hemos venido con cinco jugadores del filial, más Luca Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido, por lo menos con goles, y que no fuera soso y aburrido.
4: Doncs això.

0: Jornada, el Penya Esplugues, que s'apropa una miqueta més a la possible salvació, i Mamut Les Corts, que no l'acaba de tancar.
1: Sí, perquè en aquestes últimes jornades el Penya Esplugues va sumant, i avui 3 punts més, en 2 a 1 davant de l'Alcantarilla, i ja està 3 del Ceuta, que és qui marca doncs, la permanència. I en canvi, el Mamut Les Corts, doncs, en les últimes jornades no li estan anant massa bé les coses, i encara no té matemàticament assegurada la seva continuïtat a primera femenina. Ha perdut davant l'Ourense per 1-3.
0: Doncs el Penya Esplugues a només 3 punters de la salvació, mica en mica va retallant aquest desavantatge que tenia, i això fa estar molt contenta la seva capitana, Pilar Ribas.
2: Molt contenta per la victòria, crec que al final nosaltres sabíem que per seguir tenint opcions avui havíem de guanyar, i més sobretot doncs, després de que Ceuta empatés. Crec que ens ha costat una mica potser entrar al partit. Una vegada ja hem començat i estàvem ja una mica més ficades, hem tingut bastantes oportunitats. Crec que la primera part hem sabut sobreposar-nos, doncs, aquelles també han tingut les seves, però que hem sabut patir. I la segona sí que crec que ens ha costat bastant, però bueno, sabíem que al final els 4 partits que ens quedaven des de que vam marcar-nos nosaltres, sabíem que serien molt durs, sabíem que ens tocaria patir, i la veritat que ho estem fent així. Intentem gaudir d'aquest procés tot el que podem, intentem estar juntes.
0: I més novetats a Primera Federació Masculina. Gol del Múrcia al camp del Torremolinos. Són dos rivals directes del Nàstic. Això faria que, com a mínim, el Nàstic escurcés diferències respecte a Tarazona a un punt i Torremolinos a 2. El Múrcia sí que s'escapa. I marca el Cartagena a Eivissa. 1-2 continua, o 2-1 continua perdent el Cartagena, rival directe de l'Europa, que amb l'empat davant del Nàstic de moment manté la cinquena plaça. Déu-n'hi-do. El Sabadell continua 0-0 i l'Atlético Madrileño guanyant a Elda. Per tant, ara mateix el Sabadell cau a la tercera posició. Vinga, 9:41 minuts, començàvem el programa. Un dels primers arguments informatius era la competició europea femenina de waterpolo, i ara és moment de passar a parlar de les masculines, i en aquest cas domèstiques. A la divisió d'honor masculina, semifinals, segons partits, el millor de 3, ja tenim un finalista, i l'altra eliminatòria de semifinals que encara estarà pendent de resoldre's.
1: Sí, el finalista és l'Atlètic Barceloneta per la via ràpida. 2 victòries en 2 partits, avui ha tornat a superar el Terrassa 11-17, i per tant, doncs, ja és a la final d'aquest play-off pel títol. Espera rival, perquè en l'altra semifinal s'enfrontaven Barcelona i Sabadell. El primer partit va guanyar el Barcelona i avui ha guanyat el Sabadell per 4-7, i per tant l'eliminatòria està empatada i tot es decidirà al tercer partit.
0: I el play-off per la plaça europea es jugava en la tornada de les semifinals.
1: Tornada de semifinals. Ja havia guanyat l'anada per 11-20 al Mataró i avui ha tornat a guanyar davant del Rubí per 19-9. Per tant, el Mataró passa a la final. L'altra eliminatòria entre Sant Andreu i Echeide l'ha superat el Sant Andreu. Ha guanyat 15-12 davant l'Echeide. L'Echeide a l'anada havien quedat 14-13 d'un únic gol de diferència, però havia perdut el Sant Andreu. Per tant, ha pogut capgirar aquesta eliminatòria a la seva piscina. Per tant, aquesta final serà entre Mataró i Sant Andreu.
0: Doncs el Mataró, que ha fet valer la lògica i ha tornat a guanyar de golejada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: El Solar Tradex Centre Natació Mataró s'ha classificat per disputar la Conference Cup de la temporada que ve després de derrotar el Club Natació Rubí per 19-9 en el partit de tornada de les semifinals del play-off per Europa. Els de Víctor González ja havien superat el quadre vallesà per un clar 11-20 a l'anada, un avantatge de 9 gols que convertia el maig d'aquest dissabte en poc menys d'un tràmit. L'equip de Víctor González ha saltat a la piscina amb aquesta mena d'assegurança de vida, però sense la voluntat de relaxar-se excessivament. I és que a la temporada dels mataronins encara li queda l'eliminatòria per decidir el cinquè lloc final. El primer quart s'ha saldat amb un clar 3-0 per als locals amb gols d'Adrián Magriñà, Lluc Bertran i Hugo Castro. Més igualat i també més entretingut ha estat el segon període. El Club Natació Rubí s'ha posat les piles i s'ha mostrat molt més efectiu de cara a porteria. El parcial de 5-6 n'ha estat una prova prou clara. El descans hi arribava amb un 8-6 favorable al Mataró. L'eliminatòria estava prou decidida, però el partit havia guanyat molts enters. A la represa, la resistència del Club Natació Rubí ha començat a flaquejar. La fluidesa del segon quart s'ha esvaït i el Solar Trades ha anat augmentant progressivament el seu avantatge en el marcador fins al 13-8. En l'últim període, els vallesans han abaixat els braços definitivament. Parcial de 6-1 en els últims 8 minuts per arrodonir el definitiu 19-9.

0: A destacar, els 5 gols d'un endolladíssim Adrián Magriña. El Sol Artrades, centre d'atenció Mataró, s'enfrontarà al Club Natació Sant Andreu a la final d'aquest play-off pel cinquè lloc, després que els barcelonins hagin superat l'Etxell de Tenerife a l'altra semifinal.
1: I, mare meva, quina ocasió ha tingut ara Jordi Cano davant del porter. Que bé, Rebollo, com ha aturat, tot i que em sembla que al final l'àrbitre havia assenyalat fora de joc. Atenció, perquè hi ha el segon gol del Murcia a Torremolinos, per tant, un rival del Nàstic està perdent, i l'Eldense acaba d'empatar davant de l'Atlético Madrileño. Això vol dir que l'equip alacantí tornaria a ser primer, el Sabadell segon, a un puntet. Amb un gol del Sabadell ara mateix se situaria líder, novament, de la categoria. Mare meva, com està tot plegat en aquesta primera federació masculina. Vinga, són 3:15. Hem de parlar també d'hoquei patins. Començàvem parlant de la Copa de la Reina, però hi ha competicions masculines també. En aquest cas, hoquei lliga masculina. Primers partits, el millor de 3 dels quarts de final, i ja tenim alguns resultats.
2: Sí, ja tenim alguns resultats definitius, perquè ja han jugat 3 de les 4 eliminatòries del quarts de final. El Barça ha guanyat el Noia 2-1, el Liceo ha superat el Pons Lleida 3-2, i el Reus ha guanyat el Calafell per 1-8. Recordem que això és el millor de 3 partits, ja semifinals i final, el millor de 5, però de moment aquesta eliminatòria, doncs el millor de 3, per tant agafen avantatge Barça, Liceo i Reus, que a més el Reus doncs disputarà el segon partit com a local i està capaç de guanyar a la pista del Calafell demà a les 6 de la tarda, Igualada-Voltregà.
1: Doncs déu-n'hi-do com estan les eliminatòries. El Barça li ha costat més del compte davant del Noia, que ha plantat cara a Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
3: Bona tarda. El Noia Freixenet ha estat molt a prop de donar un ensurt de mort al Barça aquesta tarda en el primer assalt de la ronda de quarts de final dels play-offs pel títol de l'Hockey Lliga. Els adorinencs han completat un gran pla de partit ofegant l'atac del conjunt blaugrana durant molts minuts i donant molt poques concessions que l'han permès mantenir-se dret en el partit fins al darrer segon. En la primera meitat, el Barça, que no podia comptar amb Sergi Llorca, baixa per lesió, no ha aconseguit superar un Noia molt ordenat i amb un gran compromís defensiu. El duel, que marxaria al descans amb empat sense gols, ha començat a desequilibrar-se per detalls a l'inici de la represa, amb una jugada de mala sort, visitant que Cervera aprofitava per avançar a l'equip de Ricard Ares. Poc després, Alabart exhibia la seva qualitat des de la falta directa per ampliar la diferència a 2 gols. El Noia, en diverses aparicions, ha pogut entrar en la lluita pel triomf, malgrat que el gol que deixaria el 2-1 final no arribava fins a 2 minuts de l'acabament, gràcies a l'encert del capità Aleix Esteller. D'aquí una setmana, a l'Ateneu, segon partit de la sèrie, amb un Noia que intentarà allargar l'eliminatòria. Carlos Cortijo, entrenador del conjunt sadorinenc, mostrava la seva satisfacció per l'actitud i la imatge del seu equip al Palau Blaugrana.
4: Sí, bueno, ya sabes, jugamos contra todo un Barça que viene a hacer una Champions muy importante. Con jugadores bueno, de mucha calidad. Y bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, y hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado, yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado, creo que hemos tenido opciones. Recuerdo un de Xavi Costa, recuerdo un 3-2 así también, claro que podíamos haber ejecutado, no ha podido ser. Y luego al final, bueno, pues nos hemos metido en el partido con el gol quedando poquito y con el power, pues hemos tenido opciones también claras de haber podido empatar el partido y no a la prórroga. No ha podido ser, pero bueno, estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Han hecho un esfuerzo brutal. Jugar en esta pista contra este equipo no es nada fácil. Y ya necesitábamos, a pesar del resultado malo, necesitábamos una alegría, sobre todo de confianza individual y confianza de equipo. Y bueno, y se han demostrado, nos hemos demostrado que podemos competir con los mejores.
1: Doncs això deien des de Sant Sadurní, de la banda de la Barça, el tècnic Ricard Ares, doncs, que feia referència a l'estil de joc del seu rival.
5: Sí, molt content per la victòria, 1-0. El play-off va de guanyar i de continuar en la competició, i és el que hem fet. És cert que ja sabíem que el Noia ha vingut a fer aquest partit d'arribar als passius des del minut 1, I bé, pues, el hockey actual, les normes actuals donen per jugar d'aquesta forma i no és fàcil, has de ser efectiu per desbloquejar els marcadors. Ens ha costat una mica, però al final supercontent per la victòria i per l'1-0 en l'eliminatòria.
6: El primer partit de play-off sabíem que volíem aquest punt, cada partit ara és una final. La veritat és que l'equip ha estat molt sòlid, un resultat 2-1, però penso que l'equip ha estat bé, ha estat sòlid, tot i que volem més i seguir aquesta línia.
1: Vinga, a 9:49 minuts, més hoquei patins, perquè avui es resolia l'hoquei Lliga Plata, tant el grup nord com el grup sud. El grup nord, així estan les coses.
2: Sí, amb aquests resultats d'aquests partits, ja un partit jugat dimecres a Sant Cugat a 6, a Reus a 5. El duel entre el GEC i el Tordera ha acabat 5-2, ja jugat avui, com la resta de partits. Companyia de Maria 3, el Picat 5, l'Alpicat acaba perdent la categoria. El duel entre el Lloret i el Mataró ha acabat 4-7, Dominicos Vic 4-2 favorable al Dominicos i el Jolasset a Manlleu 3-5. Això, amb aquests resultats, donava l'ascens directe a l'hoquei Lliga Masculina al Manlleu i la segona posició pel Lloret en promoció d'ascens, intentant doncs, lluitar en aquesta promoció d'ascens per pujar de categoria. Però el Lloret ha protestat l'acte per alineació indeguda del Mataró i té 2 dies hàbils, és a dir, dilluns i dimarts encara de temps doncs, per acabar presentant recurs. D'acabar presentant recurs i que tirés endavant, doncs el Lloret podria sumar els 3 punts i veuria com acaba aconseguint l'ascens directe doncs, a l'hoquei Lliga Masculina i el Manlleu seria qui hauria de jugar la promoció d'ascens amb el segon classificat del grup sud.
1: Així estan les coses pel que fa a l'hoquei Lliga Plata. Són les 9:51. Vinga, anem a parlar breument també d'un període d'esports més.

0: Doncs això, el grup nord, d'hoquei Lliga de Plata, que jo volia córrer massa. Hem de parlar també del grup sud, que també va acabar avui.
1: Sí, acabava avui. L'Igualada B ja era líder i havent aconseguit doncs, la primera posició, l'Alcorcón acaba perdent la categoria i aquests són els resultats. Girona 5, Alcobendas 6, Alcoi 7, Barça Atlètic 4, Palafrugell 0, Vendrell 5, Alcorcón 5, Vilafranca 8, Espanyol 4, Igualada B 6, Congrés 5, Olot 2. Recordem que l'Espanyol, doncs un recurs que havia presentat, li han acabat traient 3 punts. Per tant, això abans de l'inici de la jornada ja donava el Vilafranca la segona posició i, per tant, serà el Vilafranca qui jugui la promoció d'ascens. L'Igualada B ocupa la primera posició. Evidentment, no pot ascendir a l'hoquei Lliga masculina perquè ja hi ha el primer equip. Veurem què fa l'Igualada B amb aquesta plaça, que és seva, i doncs veurem què n'acaba fent.
0: Molt bé, i breument hem de repassar també en handbol. Avui acabava la Lliga pel Lleida, la divisió d'honor or femenina. I en aquest cas a l'hoquei Herba, a la divisió d'honor masculina. Demà diumenge tindrem els partits de la 21a jornada, tant a la divisió d'honor masculina com a la femenina.
1: Doncs amb aquests partits, a les 12, Atlètic Terrassa-Polo, a 3:15, Igara-Campo, a 3:15, també Taburiente-Terrassa, a la 1, Júnior-Barça. Això pel que fa la divisió d'honor masculina.
0: Doncs vinga, 9:52, ronda final. Vinga, anem a repassar marcadors ara mateix, a aquesta hora de la nit. Futbol, Copa de la Reina, descans pel Barça.
1: El Barça està guanyant per 3-0, ja força encarrilada aquesta final davant de l'Atlètic de Madrid. Veurem si suma el títol, seria el tercer de la temporada, la tercera Copa de la Reina consecutiva i la dotzena de la seva història.
0: A la primera federació masculina, descans a Tarragona, Ter Ortega.
2: Ha acabat la primera part, completat els primers 45 minuts, una primera part trepidant amb gol del Nàstic i gol del Club Esportiu Europa, acabat amb el resultat d'empat a 1, s'avançaven els granes a través d'un gol de Marcos Baselga, al minut 11 de la primera, empatava l'Europa al 30 a través de Jordi Cano, al Nàstic que no li val de moment aquest empat, els jugadors al vestidor, temps de descans aquí al nou estadi Costa Daurada.
0: Perfecte, demà ens expliques com ha acabat el partit i escoltem protagonistes. Gràcies, Tere, bona nit.
2: Bona nit, fins ara.
0: I el Sabadell, què està fent?
1: Doncs ja està el temps de descans del Sabadell davant l'Antequera. De moment no hi ha gols, 0-0 al marcador.
0: De moment el Sabadell seria segon, perquè el Dense i l'Atlético Madrileño estan empatats. Estaria segon a un punt de l'Eldense. Si marca el Sabadell, de moment se situaria líder. I l'empat del Nàstic i l'Europa deixa l'Europa cinquè, per tant manté de moment plaça de play-off i, de fet, augmentaria una miqueta més l'avantatge respecte al Cartagena, que està perdent 2-1 a Eivissa, i respecte a l'Algeciras, que està perdent 0-1 amb l'Hèrcules. I a la zona baixa el Nàstic continua en descens, malgrat aquest empat i malgrat que estiguin perdent Tarazona i Torremolinos, rivals directes. D'altra banda, ja us ho diré, en bàsquet, Lliga ACB, el Manresa, què està fent?
1: Està guanyant 46-39 davant Casademont Saragossa.
0: I a la tercera FEB, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, estava molt emocionant aquest Vic Mollet, Ràdio Vic, Pep Portet.
3: Doncs segueix així, perquè tot aquest tercer període, aquest darrer període, està igualadíssim. El resultat estava empatat fa uns segons a 67, en aquest moment 68-70, s'ha posat per davant el conjunt del Mollet quan queden 2 minuts i 43 segons perquè s'acabi el partit. Com diem, molts nervis, i de fet els nervis estan protagonitzant aquestes últimes accions, moltes errades. 3 tirs lliures pràcticament consecutius, una tècnica i 2 tirs lliures acaben de fallar els biguetans en la darrera acció, en un moment en què tenien la possibilitat de marxar de 6 punts, i com diem, tot obert aquí al pavelló del Castell d'en Planes, 2 a sobre ara el conjunt del Mollet, 2:40 perquè acabi aquest partit.
0: Perfecte, doncs demà ens expliques a la crònica com acaba el partit. Gràcies, Pep, bona nit. I més bàsquet, fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria. Què fa el GEC, Lleó?
1: Doncs està perdent de 21 punts, a 70-49. El partit ja es troba en el darrer quart.
0: Déu-n'hi-do com estan les coses en un dissabte on el Vilassana s'ha classificat per la final de la Copa de la Reina. Jugarà demà a la 1 contra el Telecable a Gijón. Això ens deia la jugadora Maria Porta.
4: Bé, l'accés a la final ha estat dur. Sabíem que seria un partit difícil. Ens costaria moltíssim, però bueno, amb moltíssima il·lusió, treball i sacrifici hem arribat, hem pogut superar-les i ja pensant en demà, que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara.
0: Doncs demà us expliquem com va la final de Vila-sana i moltíssimes coses més. Ana Freixa, gràcies. Bona nit, déu-n'hi-do.
1: Bona nit, Ignasi, déu-n'hi-do aquest tram final de temporada.
0: A recuperar-se. Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García a la producció, Roger Marc al control de so. És que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà!

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí, disposades, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, què tal?
1: Doncs molt bé, avui estic molt contenta.
2: Sí?
1: Sí.
2: Per què?
1: Perquè farem creativitat amb el meu número preferit.
2: Doncs també és el meu.
1: També és el teu? Amb el número?
2: 3.
1: El 3.
2: El 3.
1: Home, sí.
2: Però saps per què?
1: Per què?
2: Bé, a veure, la cosa, al principi de tot això, és perquè vaig estar fent un repàs de tots els temes que hem parlat.
1: Sí.
2: Durant tot aquest temps, que encara no diré com de temps, i vaig dir, no hem parlat mai d'un número.
1: Ah, home.
2: No, hem fet 100 i escaig programes i no hem parlat de cap número.
1: Doncs havia de ser algun cop el primer dia, no?
2: I el primer dia en parlarem més, però avui parlarem del 3. I per què? Perquè fem 3 anys que vam estrenar l'entrenant la creativitat.
1: Home, estem d'aniversari.
2: Sí, sí, sí, o sigui que fa 3 anys. Fa 3 anys que vas confiar en mi i em vas dir, vinga, fem-ho. I jo dic que això ho hem de celebrar.
1: Home, doncs clar, i tant.
2: I agrair, no? I també està agrair a la gent que ens escolta. Fa 3 anys.
1: Fem 3 anyets,
2: sí,
1: Roser, 3 anyets.
2: I la gent que fa possible, a Ràdio L'Escala i a la xarxa, i a tothom que fa possible que això es faci.
1: I a tots els que ens escolteu també arreu de Catalunya,
2: clar,
1: perquè
2: si
1: ens fa molta il·lusió.
2: Ho fem per la gent que ens escolta, no? 2, 3.
1: Doncs vinga, ara estem d'aniversari.
2: 1, 2, 3, caramba! Doncs sí, sí, per tant, fa 3 anys que estem entrenant la nostra creativitat i segurament ja tenim una ment molt més àgil.
1: Home, jo crec que sí, eh?
2: Home, que fa 3 anys enrere i tant hem millorat la nostra qualitat de vida. Ja sabem moltes coses, no? I ja estàs, que algú havia de dir, Cristina.
1: Home, i tant, ho celebrem.
2: Sí, que ho celebrem, que
1: doncs,
2: ho celebrem.
1: Vinga.
2: I ho celebrarem dient-te guapa.
1: Guapa?
2: Però no guapa un cop, ni dos. Guapa 3 cops, Cristina.
1: Oh!

0: Ara, mira, se m'han pujat a mi els colors com parlàvem la setmana passada, Roser.
1: Sí, home, és que tres guapes,
0: home,
1: eh?
0: Feia temps que no m'ho deien, eh? Tres guapes seguides,
1: ah,
0: home.
1: Doncs mira, t'ho torno a repetir, eh?
0: Doncs el número 3, que ja sabem que és el nostre número preferit.
1: Ja estem ambientades, ja tenim la guapura pujada. Doncs bé, el número 3 s'associa amb l'equilibri, la sort i la perfecció.
0: Oh, mira, doncs hem triat un bon número preferit, no?
1: És probablement un dels números més repetits a la història.
0: Sí?
1: I ara te vaig explicant. Si ens fixem en la natura, en la religió, en la literatura o en la vida quotidiana, el 3 apareix constantment. I no és casualitat. El 3 és el primer nombre que crea una estructura completa. T'explico. Perquè mira...
0: És el número màgic.
1: Amb dos punts tenim una línia. Però, si tenim tres punts, ja podem tenir un triangle. Clar, i és la figura estable. O sigui que en matemàtiques el triangle és la figura més simple que no es pot formar sense canviar la longitud...
0: La longitud
1: dels seus costats.
0: Molt bé.
1: O sigui que per això els enginyers utilitzen estructures triangulars amb ponts, torres i edificis perquè és la forma...
0: Estable.
1: El 3, doncs, no és només simbòlic, és pràctic.
0: Pràctic, mira, en matemàtiques, i jo he dit el número màgic, perquè per mi és un número màgic.
1: No, però espera, de la màgia en parlarem més endavant.
0: Ah, val.
1: No, ara anem a parlar del 3 com altres coses, a veure.
0: Com què?
1: Coses que ens envolten i que és molt, està molt a la nostra mà, però potser no ens hem donat compte de tant. Per exemple, personatges. Els 3 porquets.
0: Oh!
1: Les 3 bessones.
0: Ai, sí, m'encantaven.
1: Els 3 mosqueters. Les Àngeles de Charlie també eren 3.
0: També eren 3.
1: Els 3 Reis Max.
0: Ai, sí.
1: Les 3 Supernenes.
0: També.
1: Alguna més?
0: Ai, no ho sé.
1: Les 3 Maries.
0: Sí.
1: La caca, la merda, la porqueria.
0: Les Tresines també eren 3.
1: És veritat, les Tresines
0: m'encantaven
1: també.
0: M'encantaven les Tresines.
1: Clar, el Tresillo, per ser al sofà, també, no? Veus? Doncs clar, del 3 apareix per tot arreu. I a la ciència també apareix. Perquè mira, la matèria, per exemple, pot existir en 3 estats. Sòlid, líquid i gas. El temps es divideix en passat, present i futur.
0: Sí.
1: En la música, la majoria de cançons populars també estructuren en 3 parts: introducció, desenvolupament i final. Ui, avui estic que se me traba la llengua.
0: La literatura també, no?
1: També, però espera. En el món de l'humor també, la regla del 3. Perquè molts acudits funcionen, que es repeteix 2 vegades la primera part i la tercera és la que sorprèn. Amb la gastronomia també hi ha combinació clàssica d'oli, pa i vi. I la història humana s'escriu en 3 etapes: naixement, vida i mort. O sigui que ja veus que al final el 3 ens ajuda a ordenar el món.
0: I si ajuntem 2 tresos tenim l'infinit.
1: Ai, sí.
0: Ara m'he ficat aquí. Jo.
1: Ai, sí, que maco.
0: O un buit.
1: Sí, sí, bueno, un infinit buit, no? Mira, abans d'anar al que deies, a la religió cristiana el 3 també és una part central, Pare, Fill i Esperit Sant. I també aquesta idea de triada també existeix en altres cultures. A la Índia, a l'hinduisme, també hi ha 3 divinitats, que també representen la creació, la preservació i la destrucció. O sigui que al final, amb cultures tan diferents, sempre hi ha com... aquell punt en comú...
0: El 3. Ai, el 3.
1: Ai, el 3. Ai, sí, sí, sí. Doncs mira, i què més t'ha dit del 3? Doncs que hi ha estudis que expliquen que el 3 és el que crea el ritme i l'expectació. Perquè el primer intent falla. El segon sol fallar també. Però el tercer és el que resol la història.
0: A la tercera va la vençuda.
1: Aquí mateix. Doncs sí, sí, i és una narrativa molt antiga i com que funciona, saps allò que diuen, que quan una cosa va bé no la toquis? Doncs això és el 3, no? I ara sí que ens anem al número màgic.
0: Ah!
1: Sí, perquè el 3 és un número màgic. Si t'apareix ara un geni amb la làmpara...
0: Que 3 desitjos!
1: Clar, no te'n diu ni un, ni dos, ni 4.
0: No, 3.
1: Te'n diuen 3. Ja saps quins vols?
0: No, ara el meu cervell està pensant... Genio, deseo que seas libre!
1: Tu,
0: em va marcar molt aquesta pel·lícula.
1: Tu potser no saps quins desitjos vols, però la gent que ens cantarà ara sí que ho saben, els 3 desitjos.
0: Ah,
1: sí?
0: A veure, escoltem-los, doncs potser m'inspiren.

0: Que maca la cançó.
1: Doncs mira, els hi han concedit tres desitjos i els han demanat.
0: Molt bé, ben fet que fan.
1: Veus? Clar. Va, seguim. Cristina, el cervell humà està preparat per recordar tot el que va en format de tres.
0: En sèrio?
1: Sí. I per què? I això saps qui ho fa servir molt?
0: Qui?
1: Els experts en comunicació.
0: Ai, home, ara sí. Quedaré malament aquí. No sé de què m'estàs parlant,
1: no,
0: explica'ns-ho.
1: Bueno, en màrqueting, a mi el tema màrqueting, el tema aparadors, el tema venda, tot això.

0: No, tampoc. Per tant, oferir tres opcions en màrqueting és perfecte.
1: O sigui, d'un mateix producte, per exemple.
0: Per exemple, amb tres variants. Si tu tens ara, vols oferir un producte, no? Mm-hmm. Per exemple, tu ara vols oferir l'obra de teatre.
1: Sí. La darrera conversa de la senyoreta Llorac.
0: Això mateix. Doncs vinga, tu aquí has de tenir com tres propostes. Una proposta que sigui més econòmica, que potser pot ser doncs, un dia només una xerrada de l'obra on la gent hi pugui participar, que sigui com un debat. Mm-hmm. Després pots tenir un producte del mig, que aquest és el que s'acaba venent més, i aquí és on ja has de posar-hi tota la intenció, que aquí pot ser l'obra... I potser pots afegir-hi doncs, que la gent que vingui a l'obra es pot emportar un enllaç perquè connecti a la teva web i tingui un plus de regal. I aquí ja hi puges el preu una mica.
1: Ah?
0: Sí. I llavors el pack, el de luxe. Que aquí els fas subscriptors al teu club o el que vulguis i els hi fas pagar molt més. T'estic fent el negoci?
1: Sí. Sí.
0: Doncs te diré que has improvisat perquè no ho havia pensat. Doncs bé, el tema és que tu tens tres propostes, uh-huh. No? Doncs, quan hi ha el pacte 3, normalment, i està estudiat científicament, o sigui, és així, es ven el del mig. Mm-hmm. Per tant, el del mig és el que t'has de treballar millor.
1: Que és el que veurien car si no hi hagués el tercer.
0: Això.
1: No?
0: Exacte.
1: El primer és pobre, l'altre sí. És massa. Per tant, amb el recomanat, amb el del mig,
0: anem perfecte. I aquest és el que t'has de treballar bé i és el que has de cobrar el que tu realment vols cobrar.
1: Mm-hmm.
0: Sí, que ja en tens un per posar més econòmic i un per posar més car. Allà has de posar el preu que tu realment vols cobrar.
1: Ah, emprenedors, pareu orelles,
0: sembla? Sí, sí, sí, ja anirem donant més idees. Per tant, això dels tres packs també, no? I és la regla coneguda dels tres missatges, també. Què hi afegim amb aquesta campanya? Doncs també està demostrat que tres missatges, què vol dir? Tres paraules.
1: Mm.
0: O sigui, nosaltres funcionem i hi ha molts no logos, diríem, la frase de moltes marques que són tres paraules, no? És com dir...
1: Just do it, sí. Per exemple.
0: Comença, sí. comença a pensar i veuràs quantes n'hi ha que només són tres paraules, no?
1: Cueces o enriqueces.
0: Cueces o enriqueces, sí, tres. Per exemple, tu vols vendre un servei, doncs tu dius, és ràpid, fàcil i segur.
1: Mm.
0: Tres, així, pum, ja ho vens. Si n'hi poses una més, ja l'has cagat.
1: Però és ràpid, fàcil i segur, són cinc paraules.
0: Ràpid, fàcil, segur. Ah, vale. Ja està, treus-li, és igual.
1: Tres però conceptes, no?
0: Tres conceptes, sí, ja tres paraules, no? Llavors, el que necessita el nostre cervell és això, tres. Tres packs, tres paraules, tres missatges, no? Tres, el tres, és l'estructura que tenim que sabem que funciona. I els aparadors passa exactament el mateix.
1: Mm.
0: Els aparadors és la regla dels tres punts visuals. Si és, per exemple, una botiga de roba i treballem amb maniquís, doncs tres maniquís. I en forma de triangle. O sigui, un més davant
1: sí.
0: I els altres en diferent, que facin un triangle. Per tant, tenim tres punts visuals i en forma de triangle. I això a la nostra ment li tranquil·litza molt.
1: Li encanta, li dona estabilitat.
0: Li encanta i, a més, és que li crea aquesta motivació a fixar-se en allò. Per tant, hem de funcionar amb tres i amb triangles. Què et sembla?
1: Em sembla interessantíssim.
0: Jo
1: cada
0: ja
1: com m'agrada més el número 3.
0: Veus? Jo te veig que tu ja estàs pensant en això de la teva campanya. Eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I mira, i si vols fer una campanya digital, segur que n'has vist a Instagram o així, no? Que també hi ha molts anuncis que diuen, no sé, ara m'he inventat, i un equip, com perdre 10 quilos només fent aquestes 3 coses.
1: Sí.
0: Clar, dius, oh, només fent 3 coses.
1: 10 coses no puc, però 3 potser
0: clar,
1: sí.
0: I 5 és molt, també,
1: sí.
0: Però 3 és guai, no? I llavors dius, doncs mira, doncs fem servir això. Fem servir això perquè és la manera que el nostre cervell funciona. El nostre bròquil necessita 3.
1: Saps com es diu el meu joc de cartes preferit?
0: Com?
1: El 3.
0: El 3, doncs mira.
1: Un dia t'ensenyaré a jugar-hi.
0: Doncs sí. Hi ha un altre joc que ara m'ha vingut també que fa menció a algú del 3. Ara no me'n recordo.
1: No ho sé.
0: Ai, bueno, és
1: l'1 o 2, el 3 crec que encara no hi han arribat.
0: L'1 és xulo, també.
1: Sí.
0: Un dia parlarem de l'1.
1: I tant.
0: Doncs el cinema i la literatura, que això també ho has dit abans, que t'he dit, espera't. Mm-hmm. Doncs,
1: a veure.
0: Ara anem a parar. Quantes pel·lícules, quantes novel·les hi han trilogies?
1: Ai, sí.
0: Clar, és que és el que funciona. Això no és casualitat, això no és perquè sí. No, perquè hi ha de tenir un principi, un desenvolupament i un desenllaç. I és així. No hi ha més.
1: És així.
0: Triologia, pum, i ja està.
1: Tens tota la raó.
0: Clar, funcionem amb 3.
1: És que m'estàs fent pensar molt, en Roser, avui.
0: I ara, mira, el tema del brindis.
1: Sí?
0: El tema del brindis també. Hi tenim moltes diferents maneres de pensar. De brindar.
1: De brindar.
0: Però ni

0: cuina, o com fem els xupitos així, no? Que què fem? Agafem el got i diem amunt, al centre i cap a dins. Ho fem amb tres passes.
1: No, normalment és amunt, avall, al centre i cap a dins. Són quatre.
0: Pues jo en faig tres, mira, no?
1: No, però fixa-t'hi, normalment
0: amunt,
1: xoques,
0: al centre i pa dentro.
1: Xoques, apoyes a la taula i veus. Són no, tres accions.
0: En castellà es fa, es lliguen quan es diu al centro i pa dentro.
1: Arriba, abajo, al centro, pa dentro.
0: Pues el pa abajo no el dic jo.
1: Que no quiero bajar el alcohol.
0: Que no quiero bajar, no, que va pa arriba, pa centro i pa dentro.
1: Que sí, que t'ho compro, Roser, que està fantàstic.
0: Mira, aquesta podria haver colat, però jo és que, mira, no sé per què, ho veig així.
1: Potser ja tu veus... ho has fet sempre així.
0: Bueno, potser és que no pren gaire xupitos, eh?
1: El 4 ja es queda clar que no t'agrada gaire.
0: No gaire, no. No, és un número
1: és
0: així.
1: És per estar sentat, és cadira, sí, és, i tu sí. Ets massa activa pel 4.
0: És poca cosa. No té gaire personalitat el 4, eh? Bueno, que no ens... que la gent que li agradi el 4 ja hi buscarem coses que segur
1: que... No passa
0: que
1: res, eh? Segur
0: no
1: que tens els teus
0: no
1: motius.
0: Res. Tenim dites també del 3, eh? Tu ja n'has dit una al principi de tot.
1: A la tercera va la vençuda.
0: Ah, aquesta sí. Què més, què més?
1: Ha tocat el 3.
0: Ha tocat el 3?
1: Ah, no, ha tocat el 2. El 3 no sé què és, perdó.
0: Una mica més enllà. Aquest que ha tocat el 2 s'ha anat una mica més enllà i ha tocat el 3.
1: Ai, ai, ai, que avui estem desvariejant una mica, eh? Quines més, va, que segur que tu sí que
0: bueno,
1: en tens.
0: Bueno, és que ens ho estem fent venir bé, també, però la gent ens ho perdona tot plegat, eh? En un 3 i no res.
1: En un 3 i no res.
0: No?
1: No busquis tres peus al gat.
0: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Això la gent que es complica, no? Cada 2x3.
1: Ai, sí.
0: Aquest què?
1: Aquest és pesat i ve sempre.
0: Cada 2x3, eh? I aquella de on hi mengen dos i hi mengen tres? Però aquesta es fa servir per tot, eh? Com dius, a vegades que hi ha gent, no?, que dius, mira, fas una festa i n'has convidat, posem el cas a 20, no? I en venen dos més. Bueno, doncs en mengen 20, en mengen 22.
1: No passa
0: també,
1: res.
0: No? No passa res.
1: I a veure, un moment, que clar, això no ho hem dit, de tota la vida. Un, dos... Tres! I passa a l'acció.
0: Claro.
1: El tres et porta a l'acció.
0: Clar, sí, sí. I també per jugar, que et deien un, dos, tres, salvat.
1: Un, dos, tres, pica paret.
0: Clar, mira si hi ha l'un, dos, tres. Què més? Ui, hi havia un programa de televisió que es deia un, dos,
1: ai,
0: tres,
1: sí.
0: Responde a través,
1: quan
0: no?
1: Quan em veien amb aquestes ulleres grosses em deia que m'assemblava
0: a les
1: safates d'un, dos, tres.
0: A les secretàries, sí, sí. Les safates de l'un, dos, tres amb les ulleres, sí, sí. I després hi ha una dita molt xula que és com... que és veritat, tu.
1: A veure...
0: Mira, la dels convidats i el peix, al cap de 3 dies ja fa pudor. Saps allò que ve gent a casa, que ve gent a casa i se t'instal·la?
1: Sí.
0: I al cap de 3 dies ja n'hi ha prou. No? Ja
1: què
0: tens
1: fas
0: prou.
1: Aquí encara? Quin dia marxes?
0: És la mesura. I doncs és com el peix. Tu, el tercer dia ja fa pudor, allò.
1: I tant.
0: Doncs és com el peix. I després n'hi ha un altre que diu... qui fa 3, burro és. Que vol dir que també ja té tela, no? Vull dir que has caigut un cop, un altre cop i un altre cop, que la gent que va empassegant sempre amb la mateixa pedra, doncs dius, bueno, ja poder que n'aprenguis, no?
1: Sí que n'hi ha, eh? I segur que ens en deixem, eh?
0: Segur. Ah, mira, n'hi ha una
1: de
0: altra.
1: De jocs i el 3 en ratlla.
0: Ah, sí, també.
1: També hi ha el 4 en ratlla, però... I el 3 en ratlla havia jugat molt.
0: Sí, jo també. No veure 3 en un burro.
1: Sí.
0: No? Que no
1: aquesta
0: veus.
1: Soc jo sense ulleres.
0: La setmana dels 3 dijous.
1: Oh, què és això? Jo ho vull,
0: aquesta setmana. La setmana que no arriba mai. No, aquesta no arriba mai.
1: Ah, no arriba mai.
0: La dels 3 dijous no arriba mai.
1: Tu ves fent nena que arribi, no? Per arribar... no,
0: Cristina, quan ens anirem de vacances? La setmana dels 3 dijous. No, no irem mai, tu.
1: Carai, crec que em passaré tota la nit pensant en coses relacionades amb el número 3, eh?
0: Sí, a mi el del màrqueting dona-li moltes voltes perquè realment és molt i molt interessant, eh?
1: La veritat és que sí.
0: Sí. Doncs jo, si et sembla, anem al consultori.
1: Sí? Ens n'anem ja, anem a posar la maquinària en marxa, no?
0: Això.
1: Diguéssim ara, que no me sortia.

0: Doncs vinga, consultori creatiu amb la Roser Martínez. No marxem mai sense fer els deures. Roser, quins deures tenim aquesta
1: vinga,
0: setmana?
1: Vinga, he preparat... Quantes coses creus que he preparat?
0: Ui, tres!
1: Tres! Yeah. Molt bé! Premi! Mira, repetirem la cançó. Guapa, guapa, guapa.
0: Oh,
1: guapa.
0: Que bé.
1: Que aquest programa no em diguis que no t'agrada,
0: Home, i tant, jo m'ho passo.
1: Ah.
0: Jo m'ho passo, teta. Esperem que els oients també. Tu i jo ens ho passem?
1: Bé. Sí, ho gaudim molt, ho gaudim molt. Doncs vinga, va, tres reptes. Per exemple, el primer que farem és, la propera vegada que hagis de vendre una idea, suposem el cas que tenim un emprenedor, una emprenedora, una persona que ja té un negoci de tota la vida, que dius, mira, té una botiga i no sap com innovar, com fer que la gent li entri, aquestes coses, no? Doncs hem de crear una proposta amb tres ofertes.
0: Sí.
1: Preparar tres alternatives. Allò que dèiem, ABC. Posar-li tres noms o com... El bàsic, el premium i el lux, no? I a veure què passa, i a veure les reaccions de les persones.
0: Això ho podeu provar quan vulgueu aconseguir algun objectiu amb els pares, o alguna feina, o... A mi, moltes coses, pot servir, això
1: és que
0: estàs explicant.
1: És que és estratègia.
0: Ah,
1: clar, això clar. Amb els pares és veritat, no hi havia pensat, però clar...
0: Mira, pa, mateixo tres opcions aquí sobre la taula, a veure quina t'agrada més, no? Aviam quina em compres.
1: Escolta, necessito 50 euros, i no... Doncs clar, podria dir, bueno, clar, és que pitjor seria anar buscant alternatives fins que al final digui, bueno, doncs els 50 ja estava bé, no?
0: Sí.
1: No?
0: Em quedo amb el que havies dit al principi,
1: Sí, clar, i vas complicant la cosa i al final dius, doncs mira. I mira, el segon, farem com si un aparador casolà, però mai més que no sigui un aparador, però amb el tema decoració. Doncs fixa't quan arribis a casa i mira doncs, els prestatges, mira la taula, les tauletes, el que tinguis de decoració i a veure com ho tens realment posat, com estan els elements. I es tracta de fer petits moviments perquè creïs la decoració de tres en tres,
0: en
1: els objectes,
0: grups de tres.
1: I fer la forma del triangle que dèiem.
0: Triangle equilàter?
1: Com vulguis, però que sigui forma triangular, que hi hagi sempre la perspectiva triangular, una peça sempre que destaqui per davant de les altres.
0: D'acord.
1: I això ho fas doncs, amb diverses coses. I comença a observar què diuen a casa teva.
0: Ai, doncs, sí, mira, a part tinc ganes, Ja m'he ficat, porto uns dies de moda neteja.
1: Sí.
0: I mira...
1: Doncs remena i fes de tres en tres i donant-li la forma aquesta de triangle.
0: Doncs t'ho compro,
1: I aconsegueixes més equilibri, més harmonia i tot t'anirà...
0: Si algú fa construccions així a casa fantàstiques de tres en tres, que te les envien a l'Instagram.
1: Sí, tant que sí.
0: A on?
1: El Roser Martínez Creativitat. Mira, tres paraules. Roser Martínez Creativitat.
0: Sona fantàstic. És que clar, jo ara pensava un pòdium també són tres llocs.
1: Ah, molt bé.
0: I tant.
1: I les medalles. Clar, el pòdium i les medalles són tres.
0: Van de la mà, sí.
1: Clar, són tres coses. I també un altre exercici.
0: A veure.
1: Com definir-te tu o el teu projecte o qualsevol cosa que tu tinguis entre mans amb tres paraules o, diríem, amb una frase amb tres conceptes? Això també
0: mira,
1: és un exercici.
0: La meva web diu que sóc un usonenca de cor gironí afincada a l'Empordà. I crec que em defineix molt bé.
1: Doncs mira.
0: Són tres llocs.
1: Per tant, ja tens el triangle.
0: Ja tinc el meu triangle.
1: No?
0: Sí, geogràfic i d'acord, també.
1: Veus? Que bé. Molt bé.
0: Ai. Doncs ai, quanta inspiració avui.
1: Sí,
0: ja
1: tenen.
0: Podem començar a escriure
1: jo
0: coses.
1: Jo m'imagino que la gent que està ja prenent notes, que està pensant, està remenant totes les coses a casa seva, estan canviant aquella figureta, aquell llibre, doncs ho posar-ho tot de tres en tres i en forma de triangle.
0: Allà amb l'aparador canviant-ho de lloc, allò no ho havia fet bé.
1: Sí, els maniquís, que acaba el maniquí, ai. Però igual maniquí, o si és un altre tipus d'establiment, també pot ser amb tres peces, no sé, per exemple, una sabateria.
0: Sí.
1: Doncs buscar maneres de posar tres sabates amb tres columnes, per exemple. A vegades, que si hi ha 20 sabates amb un aparador, no en veus cap.
0: No, això s'ha de saber fer, s'ha de saber posar
1: bé. I si crees composicions de tres en tres, amb espais entre elles... És com que és més fàcil vendre algun model en concret. Que tu diguis, jo és que vull vendre aquesta vermella perquè fa 4 anys que la tinc al magatzem i no hi ha nassos a vendre-la.
0: A davant de tot del triangle.
1: Això.
0: Ah.
1: I vendràs aquella vermella que porta anys en allà.
0: Carai. Bé, què? Jo no sé si vosaltres heu après coses, jo n'he après moltes avui, eh, Roser, i m'han agradat molt. Per tant, si el 3 ja era el meu número preferit, ja et dic jo que es queda de per vida.
1: Ara encara més.
0: A part, haig de dir que aquí, en el municipi on fem aquest programa, que és l'Escala, va haver-hi molta sort amb un número acabat amb 3 amb un sorteig del Niño.
1: Ah, mira que bé, va tocar?
0: A mi no, però gent que m'estimo, sí, per tant, molt content.
1: Doncs ja està, doncs felicitats per la gent que li va tocar, clar que sí.
0: En tenia un altre acabat amb 3, però no era aquell.
1: Catxis. Però nosaltres som felices igual.
0: Oh, i tant, oh, i tant.
1: Sí. Fortunades. Mira, Cristina. Cristina.
0: Oh, tres síl·labes.
1: Tres síl·labes.
0: Oh, Martí-ne.
1: També.
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: Què més, què més?
1: Què més? Canta, no. Roser, tampoc.
0: Ai, oh. No, ens havia quedat millor abans, ja, eh?
1: Sí.
0: Ho deixem aquí, doncs.
1: Va, deixem-ho.
0: Aquí. Doncs,
1: adeu, adeu, adeu.
0: Adeu, adeu, adeu. Mua, mua, mua.
1: Guapos, guapos, guapos.
0: De tres en tres.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona setmana. Volíem oferir-vos un tema que és el que havíem triat, Mataró, capital espanyola de l'economia social. I així ho farem, però malgrat tot hem de comunicar-vos la dolenta notícia de que una de les persones que ha participat en tot aquest procés tan llarg o curt, però que té que veure amb les cooperatives, amb el cooperativisme, que és en Xevi Viler, ens ha deixat aquesta matinada. Per tant, que nosaltres ja ho teníem pensat, dedicar-li el programa, i així ho farem. D'acord? Doncs, com us deia, Mataró ha estat la primera vila catalana que, sense ser capital de província, podrà lluir el títol de capital espanyola de l'economia social 2026. Es va escollir la nostra ciutat per la seva tradició cooperativista, que va començar el 1864 amb la creació de la Cooperativa Obrera Mataronense i que la ciutat en l'actualitat compta amb un ecosistema dinàmic que suma més de 100 entitats cooperatives que innoven en sectors com la cultura, l'energia, els serveis o la inclusió social. La Cooperativa Obrera va ser la primera de tot l'Estat impulsada pels propis treballadors de la fàbrica. Després n'han vingut d'altres: el Forn del Vidre, el Cafè Nou, el Cafè de Mar, la Unió de Cooperadors, que per cert, l'any vinent farà 100 anys, es va crear el 1927. I segur que des del Cruïlla d'Europa ho celebrarem i molt. Mataró disposa d'un pla estratègic, exemple de col·laboració entre agents públics i privats i la societat civil, de l'objectiu de fomentar la sostenibilitat per millorar la vida de les persones. La capitalitat espanyola de l'economia social es va crear l'any 2021 per fomentar un millor coneixement d'aquest tipus d'economia. El cooperativisme promou l'organització d'empreses basades en ajuda mútua, democràcia, és a dir, un soci, un vot, i la propietat conjunta, posant les persones al centre del bé comú de tot, al centre i el bé comú per sobre del capital.

0: Molt bé, tenim doncs un estudi ple de gent, ple de companys, ple d'amics que vindran, que han estat aquí, que estan aquí, per parlar-nos del que ha estat el cooperativisme durant tots aquests anys. I, per tant, tenim a una cooperativista, la Roser Ramos. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tu dius que no diguem que ets tan jove, si ho diem, perquè ho ets, i molt. I si ens pots presentar una mica aquesta música que estem escoltant.
1: Sí. Aquesta música es diu Splash the Colors. És una obra de Miho Hazama. Ella és una compositora i també directora d'orquestra que vam tenir l'honor de tenir present a la primera producció de l'Orquestra Sònica, que és un dels projectes de la nostra cooperativa Musicop. Llavors ens semblava que era adient poder començar el programa escoltant aquesta música per explicar com des de les iniciatives del cooperativisme i l'economia social i solidària podem anar des d'allò més petit a allò més gran, diguem, i passant per sectors molt diversos.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ara ens n'anirem cap a Andorra. Bon dia, Gabriel.
2: Bon dia, Teresa. Què tal?
0: Com molt estem? Bé, molt bé. Com he dit, tenim un estudi ple de convidats. Ens pots presentar el primer? Des d'Andorra?
2: Sí, sí, sí. Deixa'm dir, per cert, que a Andorra li vindria bé tenir unes quantes cooperatives. però sí, presento el convidat. El primer és el regidor Sergi Morales, del grup municipal d'En Comú Podem, a l'Ajuntament de Mataró. Ell és responsable de les polítiques d'ocupació i també de promoció econòmica i d'economia social. I el regidor Morales ens diu que ha fet tota la seva carrera professional en cooperatives i que sap molt bé de què parla quan parla del cooperativisme.
0: S'imaginava vostè que seria algun dia el responsable polític de la capital espanyola de l'economia social?
3: Bueno, primer de tot, molt bon dia.
0: Bon dia.
3: I Teresa, gràcies per convidar-nos també. Primer de tot, també voldria tenir un record cap a Xavi Avilar, com heu fet a l'inici del programa, tot un referent del cooperativisme a la nostra ciutat i una gran pèrdua que acabem de conèixer. Dit això, responent a la pregunta, doncs la veritat és que, per començar, no m'imaginava ni ser regidor de l'Ajuntament de Mataró, doncs encara menys m'imaginava ser el responsable polític, diguéssim, davant d'aquesta designació, no?, com a capitalitat espanyola de l'economia social. Lògicament, això és un element que al final el que ens ve a dir, no?, d'alguna manera posa en valor tota la trajectòria de la nostra ciutat, la història, la vinculació de Mataró amb el cooperativisme i l'economia social, no només, com jo sempre dic, no?, a nivell de passat, sinó també a nivell de present i a nivell de futur. Però és veritat que tenim un històric molt rellevant, com comentaves a l'inici del programa, Teresa, no?, des de la primera cooperativa de l'Estat, amb l'Obrera Mataronense, passant per fort del vidre, però també amb cooperatives que tenim a nivell actual, més enllà del paper que juga la Unió, la Fundació Unió de Cooperadors, tot l'ecosistema que tenim actualment a la nostra ciutat, conformat per cooperatives i entitats de l'economia social, amb entitats també que treballen, no?, des de l'Ateneu Cooperatiu, tenim aquí a la responsable, a la Roser, la mateixa càtedra d'economia social d'aquí del Tecnocampus, que tenim aquí el seu director, que també és el comissionat, la pròpia fundació, o cooperatives que són referents al país, com són Mobilitat, per exemple, que també tenen seu a la nostra ciutat, només per citar alguns exemples. Per tant, tornant a la pregunta, doncs no hi comptava jo que poguéssim, diguéssim, tenir aquest reconeixement, però molt contents que des del Ministeri s'hagi apostat per Mataró, perquè al final és per primera vegada que una ciutat catalana té aquest reconeixement, i a més, per primera vegada també una ciutat que no és capital de província té aquest reconeixement. Per tant, jo crec que és un reconeixement tot plegat a la història de la nostra ciutat i també al present i a l'ecosistema actual que tenim a Mataró.
0: Molt bé.
2: Deixa'm que li pregunti com és que Mataró, diguéssim, té aquesta cultura cooperativista, d'empreses cooperativistes, perquè realment hi ha hagut bastantes que potser no tenen altres grans ciutats. Tu creus que ve de l'època industrial?
3: Jo crec que segurament, bueno, aquí a la taula hi ha persones que coneixen més que jo la història, com l'Eloi i l'Àngel, no? Però si per contestar la pregunta, doncs jo diria que conflueixen a la nostra ciutat a nivell històric, doncs segurament dos elements, no? Una ciutat clarament amb una presència important industrial i de treballadors també, no? Per, lògicament, no? Vinculat a aquesta indústria, al mateix temps que hi ha un grau de d'activisme, diguéssim, polític, sindical, de lluita dels treballadors, d'organització dels treballadors, i el confluir aquests dos elements, per una banda, una ciutat, que Mataró ha sigut una ciutat molt industrial, no?, i aquest activisme polític, sindical, anarcosindicalista, doncs conflueixen dos elements que al final el que fan és que a través d'aquesta organització dels treballadors, no?, a través d'adquirir, diguéssim, la propietat dels béns de producció de manera col·lectiva, no?, doncs posen en marxa per primera vegada al nostre estat aquests ideals de l'autoorganització col·lectiva dels treballadors, no?
0: Uh-huh. I ara deixa'm preguntar-li en el professor del Tecnocampus. Ell és el professor... perdó, que ara... Eloi Serrano. Gràcies per ser aquí.
4: A vosaltres.
0: Jo el que voldria saber és què vol dir economia social. L'economia no hauria de ser sempre social?
4: Bé, primer de tot, bon dia.
0: Bon dia, sí.
4: Gràcies per convidar-me i també em sumo al reconeixement d'en Xavier i a la seva figura. L'economia social té uns orígens aristotèlics. Aristòtil, sí, Aristòtil en la seva obra política per Nicòmac fa una definició que és el vocable original del concepte economia. I aquesta paraula és oikonomia. Oiko és la llar. I Aristòtil ens explica que l'oikonomia és la gestió de la llar i, per tant, vol dir que els diners són un instrument per satisfer les necessitats dels integrants de la llar. I que quan els diners són una finalitat en si mateixa, ell explica que això és crematístic, que no aporta res bo. Per tant, l'economia social el que fa és recuperar aquest sentit aristotèlic de situar les necessitats de les persones en el centre, recuperar el sentit de la comunitat i recuperar el concepte que els diners han de ser un instrument per satisfer les necessitats de les persones.
0: Uh-huh. I col·locar les persones al centre.
4: Efectivament. I el planeta, també, ara.
0: Sí. L'altre dia, fa un parell de mesos, hi havia aquí a Mataró, aquí al Tecnocampus, precisament, la ministra de Treball, Economia Social del Govern de l'Estat, la senyora Yolanda Díaz, que va venir aquí doncs, per explicar que Mataró era ciutat de l'economia social. I vam escoltar que també hi havia el professor, l'ex primer ministre italià i actual degà d'una escola de política, economia i afers globals i president de l'Institut Jacques Delors, el senyor Enrico Letta. Per tant, escoltem una mica el que ens va dir a tots els que estàvem reunits aquí en el Tecnocampus.
5: El mercado único es más que un mercado. El mercado único tiene una dimensión social fundamental, las personas, y para decir este punto quiero contar esta ocasión de mi último encuentro con Jacques Delors. Jacques Delors fue el presidente de la Europa Social, fue el presidente de la Comisión, falleció ya 2 años y 2 meses antes de su fallecimiento, en el último encuentro cuando yo lo encontré para contar a Delors de este cargo para escribir el nuevo nuevo reto del mercado único, y Delors me dijo rappelle-toi le marché unique sans cohésion sociale est une faillite. Este punto, la economía social es clave por el futuro del mercado único. Demuestra que la eficiencia económica y la afinidad social no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutualmente. En un contexto de transiciones verde y digital, estas características son especialmente valiosas ya que ayudan a reducir desigualdades, arraigar el crecimiento en los territorios y mantener la confianza social durante los cambios estructurales. En este sentido, iniciativas como la de hoy y lugares como Mataró no son periféricos para el proyecto europeo. Muestran cómo la dimensión social del mercado europeo, del mercado único, puede aplicarse sobre el terreno.
0: Gràcies, senyor Leta. Eloi, nosaltres hem sentit a dir-te que Mataró aquest any no es viu només una capitalitat, sinó que s'impulsa una manera diferent de governar l'economia. Això és una mica el que volia dir el senyor Leta. Perquè, clar, estem en el mercat únic europeu. Això també ho hem de tenir clar.
4: Sí, a veure, jo, una de les coses que crec que impulsem des de la capitalitat és aquesta necessitat de reforçar l'economia social no únicament com a sector, sinó també com a model empresarial, com a model econòmic, que és necessari, no es pot abordar un canvi estructural com el que necessitem, els reptes que tenim d'increment de les desigualtats, deteriorament del sistema democràtic, increment del risc climàtic, sense l'economia social. No? I, per tant, nosaltres el que intentem és situar l'economia social en la transversalitat. Hi ha un llibre d'història econòmica que m'agrada molt, que el va fer la Vera Zamagni, que es diu De la perifèria al centre. Doncs la idea és agafar l'economia social i treure-la de la perifèria per posar-la en el centre de les polítiques. Per això, la gran part de les activitats, diguem, més institucionals o més a nivell, una miqueta amb una mirada més àmplia, tenen caràcter sectorial. Parlarem d'economia social i indústria, economia social i energia, economia social i habitatge, economia social, cultura, educació, món agrari... I la idea és justament aquesta. Si pretenim construir una Europa amb activitat arrelada al territori, des de la pròpia activitat generar equitat, sostenibilitat i reforçar la democràcia, l'economia social té que jugar un paper central en tot això, no? I la capitalitat vol ser un toc d'alerta cap a la incorporació de l'economia social en les polítiques de desenvolupament d'Europa.
0: Vols dir alguna cosa? No? D'acord. Doncs ara presentarem a l'Àngel Puig. Ell és un dels dos cooperativistes de base que hem triat aquí. Ell és president de la Unió de Cooperadors i també ja hem presentat abans a la Roser Ramos, que és una cooperativista, que tu t'has dedicat més aviat a la cosa de música, eh? Uh-huh. Música i cultura.
1: La nostra cooperativa és Musicop, que fem sobretot gestió d'escoles de música, és a dir, projectes d'educació musical, però també producció musical. I avui sóc aquí, com abans ja anticipava el regidor, també com a coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme. Sí.
0: Uh-huh. Molt bé. Doncs ara escoltarem una mica més de música de la que ens ha portat la nostra convidada musical. Mm.

0: Molt bé. Explica'ns què vol dir l'orquestra sònica.
1: L'Orquestra Sònica és un projecte d'intercooperació que hem construït des de dues cooperatives, una això, la nostra Musicop d'aquí de Mataró, i una altra, la cooperativa Contrapunt del Penedès. I aquesta orquestra el que fa és sortir del repertori clàssic, que és el que habitualment han tocat les orquestres al nostre país, situant-se sobretot en el treball d'un repertori modern i de jazz, no? Aleshores, per nosaltres era important explicar que era possible des d'un model, des d'una forma jurídica de l'economia social i solidària, també poder fer un projecte molt potent a nivell musical, que a més s'ha emplaçat a una sala que també és molt referent dins de l'àmbit cultural i de l'economia social i solidària, com és a Paral·lel 62 de Barcelona.
0: Uh-huh. Àngel, explica'ns, la Unió de Cooperadors farà 100 anys l'any que ve, per tant, al Cruïlla d'Europa ens en farem ressò. Però ens pots avançar alguna cosa de les que teniu pensat fer o... Bé. Malgrat que avui no sigui un bon dia, perquè hem de recordar tots en el Xevi Viler, però segur que ell, allà on estigui, estaria content de veure que tot continua funcionant.
2: Gràcies, també, com els companys i companyes ens han dit, gràcies per estar aquí i convidar-me en el programa. Comentar que, lògicament, la pèrdua d'en Xevi, com deia el Sergi, és un referent que hem tingut al llarg de molts i molts anys a la Unió de Cooperadors i a la Fundació Cooperadors.
0: Sí, fem la diferència, sí. El que és una cosa i el que és l'altra.
2: Bé, la Fundació és l'eina que des de Unió de Cooperadors i en aquell moment el mandat que hi havia a l'Ajuntament, doncs es crea la Fundació per poder gestionar la recuperació del patrimoni cooperatiu, patrimoni expoliat per el franquisme i que lògicament es tenia que recuperar, ja que la seva finalitat per al gestor que l'estava portant en aquell moment, un gestor franquista, era enderrocar els edificis i especular amb aquests espais. Per sort, si és a temps, però si és a temps gràcies a la lluita i a la reivindicació dels cooperadors, tant els cooperadors que van quedar dempeus acabada la Guerra Civil, perquè molts estaven a l'exili, altres van voler continuar l'activitat cooperativista. Va costar molt, perquè fins l'any 44 doncs no es va poder recuperar l'activitat, i per tant, a partir d'aquí, d'aquesta lluita constant i permanent d'aquests companys, es va poder aguantar aquest patrimoni. Aguantar per què? Perquè no s'enderroqués i no es fessin aquests disbarats que s'anaven a fer. El primer Ajuntament Democràtic és qui fa possible la recuperació total d'aquest patrimoni, amb l'Ajuntament que en aquell moment hi havia, i a partir d'anys més endavant, la regidora Pili González, juntament amb en Xevi Viler, el company que ens ha deixat, doncs van ser fonamentals a l'hora de recuperar tot aquest patrimoni que ara, doncs, per sort, tenim a la ciutat. I una cosa molt important és que aquest patrimoni no es volia recuperar per la Unió de Cooperadors, eh?
0: No?
2: És molt important. No, es volia recuperar per treballar l'economia social i solidària, però a la vegada també es volia recuperar perquè la ciutat se'n beneficiés d'aquest patrimoni. Uh-huh. Molt important, perquè no era un tema de recuperar...
0: Clar, ja... Jo primer havia pensat que deies que no ho volies, sí.
2: No, tant i tant. Però que era molt important que la Fundació, l'eina que comentaves, quina és la diferència que
0: sí,
2: hi ha...
0: Sí, és que és important.
2: És l'eina que fa possible que la Fundació està gestionada i portada al 50% per l'Ajuntament, 50% per Unió de Cooperadors, i que, per tant, és l'eina que utilitzem per poder gestionar tot aquest patrimoni.
0: Molt bé. El nostre company Gabriel et vol fer una pregunta.
3: Sí, hola, bon dia, Àngel.
2: Hola, bon dia.
3: A mi m'agradaria, sobretot, pels oients que ens estiguin escoltant i no sàpiguen molt bé com funciona això de les cooperatives, què diria vostè que necessita una cooperativa per ser sostenible?
2: Ostres. Les pròpies cooperatives...
3: Sí, per què decantar-se per una cooperativa i no per una SA o una SL? Què et dona la cooperativa?
2: Aquí hi ha voluntats, lògicament, personals, molt important. Voluntats de que, com a persones, puguem ser capaços de pensar que hi ha una economia diferent a l'economia de mercat i que, per tant, doncs, puguem realment compartir tota l'activitat professional o no que puguem arribar fent al llarg de la vida. I aquí jo sempre he cregut que hi ha una voluntat que és aquesta, la que fa possible que es generin cooperatives. Abans el regidor, en Sergi Morales, comentava, quan la pregunta de la Teresa, quan li, què és el que fa que Mataró sigui realment aquest niu de cooperatives tan important i el que ha fet possible també que Mataró sigui la, porti la capitalitat de l'economia social de l'estat espanyol. Jo crec que és una cosa molt important, i és que el moviment obrer que hi ha a finals del segle XIX i principis del XX a l'entorn d'una ciutat com Mataró, una ciutat industrial envoltada en el món del tèxtil, sobretot, i la prova és que l'obrera mataronense, la seva activitat era del tèxtil, doncs fa possible que realment les condicions laborals dels treballadors facin crear consciència perquè hi ha una altra manera de viure, hi ha una altra manera de treballar, que és crear i generar cooperatives, que és, com heu dit abans, posar la gent al capdavant de tot plegat de la vida, que realment tirem endavant i volem portar endavant.
0: Uh-huh. A mi m'agradaria, Gabriel? Sí?
3: Sí,
0: escolta. Volia preguntar-te si a Andorra també hi ha hagut el ressò de l'alliberament d'en Saïf de la flotilla. Ho dic perquè ell el coneix personalment.
3: Sí.
0: Doncs,
3: No, jo la veritat és que em vaig alegrar perquè, sincerament, em temia bastant el pitjor coneixent aquesta gent, no? I, bueno, sí o sí, han sigut 10 dies, imagino que tant per al Saïf com al Tiago,
0: sí,
3: també
0: és
3: l'activista brasiler, que també estava retingut. Jo els vaig conèixer els dos, sobretot quan vaig anar a l'agost a veure com sortia la flotilla del port de Barcelona. I no, la veritat és que han sigut dies angoixants, no? Però bueno, per sort, mira, no sempre guanya el bé, i aquest cop ha guanyat el bé. I em sembla una persona molt valenta, perquè lluny d'amagar-se o d'ara dir, bueno, pues, deixo aquesta lluita, ja ahir ja va encoratjar la gent només arribar a Barcelona a dir-li que seguim.
0: Que s'havia de continuar la lluita.
3: S'havia de continuar la lluita i demanant la llibertat als presos i preses palestins i per descomptat al poble palestí, no? Per tant, uh-huh. Em trec el barret.
0: Uh-huh. Això us diu alguna cosa, la lluita pel poble palestí? Ho dic perquè ha sigut com un pagat, això, en el programa d'avui, però és que ens agradava que quedés clar durant aquesta setmana que els coneixíem i que, per tant, nosaltres volem que la ciutat, que la persona estigui al centre de qualsevol dels processos.
3: I deixa'm dir també, perdó, Teresa, que avui hi haurà una roda de premsa, eh? Avui hi ha convocada una roda de premsa per part del Saïf.
0: Gràcies.
3: I de més, bueno, de més, sí, organismes per fer un balanç.
0: Sí, sí, sí, perquè durant tota la setmana se'n parlarà, sí. I per tant...
3: Sí, sí.
0: Doncs gràcies, Gabriel. Àngel, teniu alguna cosa pensada ja per celebrar els 100 anys de la Unió de Cooperadors?
2: Doncs sí, i tant. Volem ja... Estem preparant un programa que ja el tenim pràcticament tancat, que l'anunciarem ja més endavant, cap a la tardor. Anirem preparant ja aquest centenari, que el 4 de desembre del 1927 va ser quan les cooperatives, quatre cooperatives, decideixen crear la Unió de Cooperatives. Important el nom, més que res, perquè és el franquisme que obliga a que Unió de Cooperadors porti aquest nom, perquè ell no li interessava, el règim no li interessava gens que hi haguessin una unió de cooperatives. I, per tant, ens fa canviar el nom i hem de posar Unió de Cooperadors. I estem preparant doncs, tot un seguit d'esdeveniments que concentrarem quasi bé segur entre febrer i març de l'any vinent. Per què? Perquè el mes d'abril hi ha campanya electoral i, per tant, no ens volem barrejar amb la campanya electoral, no seria dient. I al llarg de l'any anirem també fent tastos del centenari fins a acabar a finals del 27, principis del 28, ja que el 23 de gener del 1928 va ser quan legalment es va formalitzar la Unió de Cooperatives. I, per tant, doncs, tancarem aquest centenari. Per tirar endavant aquest centenari, ho estem treballant des d'Unió, però ho estem treballant també amb la Fundació, amb el regidor Sergi Morales, estem treballant aquest centenari que el volem tirar endavant i que l'estem tancant ja el programa, com deia abans. Em deies si podem avançar alguna cosa.
0: Si
2: bé,
0: es pot.
2: Hi haurà...
0: Encara falta dies.
2: Sí, però... falten encara. Bé, hi ha una cosa que sí volem fer i crec que podem arribar a un acord que s'està gestant, que és que el tancament de la capitalitat es pugui parlar també de l'obertura del centenari d'Unió de Cooperadors. Per tant, el tancament que pugui ser doncs, a finals d'any, 26, perdó, doncs puguem també parlar d'aquest centenari. Serà un acte que s'està gestant, s'està preparant i que, lògicament, en el seu moment s'anunciarà per poder-lo fer públic.
0: Nosaltres hem volgut dedicar aquest programa Cruïlla d'Europa al nostre company Xevi Viler, que ens ha deixat aquests dies, i que, per tant, ell va ser una de les ànimes del cooperativisme a la ciutat. I, per tant, per nosaltres, que hi hagués un centre cultural al centre de la ciutat de Mataró, ja ho anirem explicant també com es va produir, però jo li vull dir, va per tu, Xevi, aquest programa, perquè ens escoltis des d'allà on tu puguis. Vale?
2: Aquest referent que comentaves, Teresa, qui més podria parlar-ne series tu mateixa, que vas formar part de l'inici d'aquest engrescar en Xevi que es fiqués en el món cooperatiu, juntament amb l'Eduard Huertos, tu mateixa i altra gent que vareu crear, doncs veníeu ja d'un incipient món cooperatiu, però que a la vegada vau crear llibreria Robafaves,
0: sí, senyor,
2: que va formar part d'Unió de Cooperadors.
0: Sí. És que va ser una cosa bastant interessant veure com una empresa privada i una cooperativa sumaven esforços. Nosaltres érem llibreters, en Pep Duran, en Joan Iglesias, l'Emília Illamola, jo mateixa. Érem els que donàvem la cara a les editorials de Barcelona per vendre llibres. Era això, una mica el que fèiem. I clar, nosaltres hi havia un propietari d'aquest negoci, del Cap Gros, i, clar, el negoci no funcionava, etc. I nosaltres vam dir, això s'ha de canviar. I hem de posar les persones al centre. I posar les persones al centre només va dir això. La cultura, com es pot tractar la cultura des del punt de vista cooperatiu? I així és el que vam fer. Vam anar a demanar a veure si trobàvem un espai gran suficient al centre de Mataró per obrir-hi una llibreria, però no només una llibreria, sinó una llibreria i un lloc on es poguessin fer actes culturals, perquè per nosaltres era això.
3: Ho expliques com si ho fos fàcil i és molt difícil, té molt de mèrit.
0: Sí, no, és que va ser molt difícil, i tant. Però ja ho anirem descobrint durant aquest any, perquè no hem d'avançar coses, però estic segura que aquests dies, tant en Pep Duran com en Joan Iglesias, com l'Emília Illamola, com jo mateixa, estem tots molt tristos per la falta d'en Xevi.
3: Aquí ara, Teresa, de llibreries cooperatives, només em ve al cap l'Abacus, que és veritat que rep molts diners i moltes subvencions, però no sé si hi ha alguna altra, però no, això de les
1: llibreries... A Mataró tenim Buc de Llibres, per exemple, que és una cooperativa.
0: Sí, sí, sí. Sí. Precisament la Judit, de Buc de Llibres, va sortir també una mica del Robafaves.
2: Els tres socis que porten Buc de Llibres venen de Robafaves.
0: Sí.
3: Vas crear escola, Teresa?
0: No, jo no, per favor.
3: I la cooperativa, quina és l'essència de la cooperativa de llibres? Diferent, per exemple,
0: aquest
3: de la
0: Casa... Aquest periodista ja pregunta coses difícils.
3: No, però vull dir, clar, tenim la Casa del Llibre, que és una llibreria normal, no?, on tu vas i compres el llibre. Quina és la diferència entre...
0: Home, la diferència és que es feien moltes coses culturals en un moment, als anys 75, que no estava ben vist fer-ho.
3: Clar,
0: tu no havies nascut i...
3: Bueno, clar, però el franquisme, bueno, ja m'imagino, ja.
2: Però sobretot, responent a la pregunta, Gabriel, que una cooperativa, sobretot, és l'estructura de l'empresa cooperativa, clar, la que fa possible que sigui diferent a una empresa privada. I lògicament...
3: L'horitzontalitat, no?
2: Sí, exacte. I a més, és el que dèiem, no? Posar les persones, una persona, un vot, i que puguin opinar, i que realment siguin responsables d'aquesta pròpia cooperativa. Per tant, podríem dir que, mal dit, però que és una cooperativa que tots els seus socis són empresaris de la pròpia cooperativa, amb responsabilitat, sí, i que, per tant, doncs, que això es nota a nivell públic. Bé, depèn del servei que es dongui o depèn d'una mica de la producció que es faci.
1: I però aquesta...
2: Digues.
1: No, sí. I d'altra banda, no, que en el nostre país hi ha una xarxa de llibreries cooperatives que estan fent molta feina de visibilització del que passa en aquests espais, i jo penso que principalment, en comparació a altres cases de llibres com les que ha mencionat el company, que jo no tornaré a mencionar, és que no es busca només l'ànim lucratiu, no? és a dir, el de vendre llibres, que al final les llibreries cooperatives també ho han de fer, també han de poder guanyar diners, no? Però totes elles intenten articular tota una vida cultural i comunitària, podríem arribar a dir, al voltant de les llibreries. És a dir, mira, aquí mateix a Buc de Llibres, un dels exemples és que cada setmana fan un contacontes gratuït que plega moltes famílies, no? Que organitzen presentacions de llibres que estan sempre a disposició de la ciutat de Mataró per organitzar, doncs, activitats, sí, també al carrer, de visibilització, que puguin ser accessibles per a tots i totes. Per tant, hi ha com aquesta voluntat també de tenir un impacte positiu en l'entorn, no?
0: I gràcies, Àngel, perquè és veritat, gràcies. Vam ser dels que vam obrir una mica aquesta manera de treballar, i nosaltres, a la que fèiem la presentació de qualsevol llibre, sempre teníem la policia allà.
3: Ostres.
0: Clar, és que aquests joves...
3: No, clar, és que eren altres temps i allà... No,
0: sí, eren altres temps.
3: No, però vull dir que per això té mèrit que tiréssiu endavant una iniciativa com aquesta, perquè, clar, abans amb la censura i amb el franquisme i tot, ja m'imagino ja.
0: Clar.
2: Hi ha un element molt, molt ràpid, hi ha un element important, i és que totes les cooperatives, a l'hora de quan preguntaves quina diferència hi ha, totes les cooperatives, hi ha una part del seu capital, que és capital social, que va a finalitats socials. I això és important. Això amb una empresa privada no se li demana, no. ni és legalment. Per tant, és una diferència que contesta una mica el que preguntaves, Gabriel.
4: Bueno, jo crec que són organitzacions, són empreses, en el fons, que... Com parlaré com a economista, més que...
0: No, això. Està molt bé que ho facis.
4: Aquest sentit de la comunitat com es trasllada, no, en l'empresa, doncs les cooperatives de treball desapareix el conflicte entre el capital i el treball, no? Hi ha una tensió latent entre els interessos del capital i els interessos del treball, que quan doncs, el treball és propietari dels mitjans de producció, aquest conflicte desapareix. I en el consum... sempre a classe expliquem, no, doncs que el que ofereix, no, és l'excedent del productor, vol obtenir el màxim benefici, i el consumidor vol el seu excedent del consumidor a costa, no, del productor. Vol dir que sempre hi ha un conflicte també entre oferents i demandants. No, en una cooperativa de consum aquest conflicte desapareix en quant que el soci també és propietari de la cooperativa, no? Per tant, si barregem cooperatives de treball amb cooperatives de consum, fem una reducció del conflicte i econòmicament una millora de l'eficiència.
0: I això com es nota en els pressupostos municipals, en el dia a dia de la ciutat?
5: Bueno, la correlació, clar, del que és una cooperativa de treball o de consum amb els pressupostos municipals té poca relació, no? Però sí que és veritat que el que jo crec que és important en relació a la ciutat o l'aportació que fan a la ciutat, sí, és que al final, més enllà de l'adjectiu, no?, de, que li diem economia social, no deixa de ser economia i, per tant, una part molt important de l'activitat econòmica de Mataró. Si abans parlàvem, no?, que en el passat aquesta vinculació estava molt més vinculada a allò que era la ciutat, em feia referència també a l'Àngel, no?, que era doncs, aquest passat industrial i especialment en l'àmbit tèxtil que conformava, no?, que existissin una sèrie de cooperatives en l'àmbit industrial. el que veiem avui en dia és que aquesta aportació és de d'altres sectors, no? És del sector de l'àmbit del consum, de l'àmbit de la cultura, de l'àmbit de l'habitatge, no? Tenim, per exemple, la cooperativa també de referència com és Bloc Cooperatiu, que és una cooperativa d'habitatges, de l'àmbit de l'energia, de l'àmbit de la mobilitat, com deia abans, l'àmbit de Som Mobilitat, no? Que fa, doncs, són consumidors que comparteixen cotxes elèctrics que són propietats de la cooperativa, o la cooperativa La Feixa, que és un supermercat cooperatiu, o el propi Abacus, o Buc de Llibres. Jo crec que l'aportació, a diferència del passat, és que, igual que ens ha canviat l'activitat econòmica, doncs, lògicament, el cooperativisme i l'economia social també ha anat transformant-se, modificant-se, i ara són, doncs, una part important del que és l'activitat econòmica. En termes de país, parlem sempre que al voltant d'un 10% del PIB, no?, doncs, el constitueixen el conjunt de l'economia social, que és molt més ampli que només el cooperativisme, perquè quan parlem d'economia social, òbviament que inclou el cooperativisme, però també inclou les associacions que tenen activitats econòmiques, o les fundacions també que tenen activitat econòmica, o altres tipus de les empreses d'inserció, els centres especials de treball. És a dir, és tot un conjunt, tot un ecosistema que són generadors d'activitat econòmica i, per tant, també, doncs, de generació també de llocs de treball, que és un dels elements més importants de cara a la cohesió de la ciutat i a la generació d'ocupació de qualitat, perquè, lògicament, els llocs de treball que es generen en les cooperatives o en l'economia social en general, doncs, són llocs de treball que, per lo general, són llocs de treball, doncs, de millor qualitat que en altres tipologies d'empreses, no?
3: Uh-huh. Teresa?
0: Espera't un moment, un segon.
3: Ah, perdó.
2: No, per afegir el que comentava el Sergi, està clar que hi ha una voluntat política perquè l'economia social pugui ser tractada i respectada, no? A Mataró és un referent. La veritat, Mataró és un referent ja des de molts anys, que l'Ajuntament sempre ha cregut en aquesta economia. Sí. I que, per tant, doncs, ho dic perquè hi ha ajuntaments que ni es toca aquest tema. Independentment que hi hagin cooperatives a la pròpia població, però que Mataró ha estat sempre un referent, com ha estat un referent també Mataró amb el percentatge que es dedica a la solidaritat internacional. Per tant, són elements que cal tenir en compte i, per tant, cal voluntat política perquè això es dugui a terme.
0: Professor, i a la resta de l'Estat? Perquè, clar, estem parlant d'una ciutat i penses que això, no sé, es podrà anar estirant com un xiclet?
4: Bueno, tenim per primer cop un ministeri que té el nom d'Economia Social.
0: Sí.
4: Per tant, això vol dir que està dins de l'agenda de les polítiques de desenvolupament

0: d'economia social, no? Els ODS, els fons Next Generation, les polítiques estratègiques de la Unió Europea parlen de sostenibilitat, parlen d'equitat, parlen del reforçament, no? I, per tant, l'economia social és font doctrinal d'aquest canvi estructural que està promovent-se, no? El que hem d'intentar és que l'economia social ho aprofiti, també, no? I crec que aquest és un dels reptes que podem tenir, no?
1: A veure, Gabriel, digues, des d'Andorra.
2: Sí, no, ell parlava dels reptes i això em va també per preguntar lo següent. O sigui, no sé si a qualsevol dels quatre, no sé com veuen com auguren el futur del cooperativisme en una societat on, sobretot els joves, per exemple, s'està instaurant el missatge aquest de que ser exitós és si ets un empresari, no? Diguéssim, s'està instaurant la cultura emprenedora, que sempre va bé, però jo crec que s'està entenent malament, no? També perquè se'ns inculca el fet de que seràs exitós si crees una empresa on facis diners i diners i diners. Llavors, no sé com ho veuen.
1: Això. A veure, el professor primer... Que és el
0: bueno, jo diria que l'economia existeix perquè els recursos són escassos i les necessitats més grans que els recursos que tenim. Per tant, gestionar vol dir prioritzar. I prioritzar vol dir fer-ho en base a molts elements, però hi ha dos que són molt importants, no? Una és la correlació de forces que tenim amb el món on vivim, i l'altra és el sistema de valors que tenim cada un, no? Per tant, l'economia, en el fons, és una ciència moral, diria jo. En totes les decisions que fem de compra, les decisions que fem, com treballem, les administracions que fem quan administrem, hi ha un reflex del nostre sistema de valors. Però jo crec que vivim en una societat, en un moment de canvi molt important, en el que jo crec que l'economia social potser també, i ara obro un debat que no ens dona molt de temps, però és un dels debats que a mi m'interessa. O sigui
1: endavant.
0: Superar el concepte d'economia social cap a democràcia econòmica, no? Nosaltres vivim un moment de canvi amb una nova revolució tecnològica en el que per primer cop a la història la matèria primera d'aquesta revolució tecnològica no són elements físics, sinó són les dades i és el nostre excedent conductual, vol dir, és la nostra intimitat. I quan la nostra intimitat està en risc, doncs està en risc la llibertat i la democràcia en si mateix, no? Per tant, jo crec que és important que l'economia social obri el debat de democratitzar l'economia amb un espectre molt més ampli que el que són les pròpies organitzacions que defineixen l'economia social, no? Si en aquest element que ens ve ara no reforcem la democràcia econòmica, doncs tindrem problemes perquè aquesta revolució tecnològica té una visió pràcticament oligopolística o monopolística de gent que en poques mans pot dominar, com estem veient, doncs, el devenir del planeta, no? I crec que hem d'anar una miqueta cap aquí, cap a treballar un concepte més ampli de democràcia econòmica.
1: Gràcies.
3: Sí, jo per aportar algun element, perquè tampoc comparteixo, diguéssim, aquesta afirmació, no?, de que els joves són cada vegada més individualistes. Segurament hi ha alguns que sí, no dic jo que no, que són cada vegada més individualistes o que només estan pensant, no?, a nivell econòmic o en la retribució. Jo crec que justament, mira, estava pensant en dos elements que jo crec que són diferenciadors també d'aquest canvi d'època al que també feia referència a l'Eloi. Per una banda, doncs, jo crec que cada vegada les persones joves, una de les coses que veiem és que no només tenen en compte la retribució de cara a accedir a una feina, no? Sinó que tenen en compte altres elements, com poden ser la conciliació, com poden ser a quin projecte estic contribuint jo amb la meva força del treball, i aquí cobra tot el sentit les cooperatives de treball associat, perquè al final tu decideixes col·lectivament en què vols treballar, tu decideixes els beneficis a què els destinis, per tant, tens un nivell de compromís que va molt més enllà d'anar a treballar 8 hores o 7 hores, les que toquin, a un lloc de feina i rebre un salari. Hi ha un nivell de compromís que va molt més enllà exclusivament de la feina, sinó que hi ha un concepte de projecte i de compromís. I el segon element que volia posar també, jo crec, d'aquest canvi d'era que estem vivint, jo crec també, és respectar el valor que li donem a la propietat, no? I aquí ho lligo més amb el tema de les cooperatives de consum, no? Abans parlava jo, per exemple, de la cooperativa Som Mobilitat. Hi ha molts joves, o sigui, segurament, fins i tot les generacions que estem aquí a la taula, tots venim d'una generació que tots havíem de tenir un cotxe, no? Perquè sense tenir un cotxe no podies

0: fer un projecte de vida, però bueno, potser podies moure per la... O sigui, aquesta concepció ara ja està canviant. La gent ja no pensa, o sigui, jo per què he de tenir un cotxe en propietat aparcat allà, que a més a més potser el faig servir un dia a la setmana o dos, no sé què, doncs potser té més sentit que m'associï, m'agrupi amb altres persones, que entre aquestes persones doncs comprem vehicles que a més siguin vehicles sostenibles i que quan cadascú el necessiti, doncs a través d'una app el reservi i, per tant, estem fent un consum molt més sostenible, molt més responsable, que té molt més en compte també l'impacte al territori i al planeta, no? Per posar-ne només dos exemples, jo crec que d'aquest canvi de mentalitat, de que no necessitem ser propietaris de les coses, necessitem de tant en tant utilitzar segons quines coses, però no necessitem tenir-ne la propietat.
1: A veure, digues tu, com a persona jove, Roser, com ho veus? Ho veus com en Gabriel? Gabriel és una mica més jove que tu.
2: Jo estic d'acord tant amb en Sergi com amb l'Eloi, però crec que és interessant que anem a buscar també aquelles necessitats com més imminents que podem tenir, no?, com a ciutadania. És a dir, el tema de la mobilitat és molt important i tot el que comentava l'Eloi, que s'està movent avui, doncs també és molt rellevant. Però jo me'n vaig encara a una cosa més bàsica, com és l'alimentació. És a dir, tots i totes necessitem el plat a taula, no? Aleshores, a Catalunya, per exemple, la indústria alimentària és la més potent o de les més potents, per damunt de la de l'automoció, que sempre la prenem com a referent i com a molt estratègica per a l'exportació, etcètera, no? Doncs la indústria alimentària en capital i en inversió és molt més gran, no? Segurament el professor podria afegir dades com més concretes.
1: Ens queda poc temps,
2: En canvi, si ens fixem, ahir que vaig assistir a una taula rodona sobre l'accés a la terra amb en Pep Riera, per exemple, un pagès, no?, històric de la ciutat, explicaven com no està en mans del primer sector del país, no? És a dir, per exemple, si ens mirem el gra que necessita un ramader per poder alimentar el bestiar, fins a un 80% sovint és producte importat, no? Per tant, en aquesta qüestió tan bàsica i que ens afecta a tota la ciutadania, si anem a l'inici, que és primer sector, i anem al final, que és el plat de taula, o fins i tot, si penséssim en una reserva alimentària de país, veuríem que aquí hi ha un desequilibri. Per tant, tota aquesta cadena intermitja que hi ha al mig és la que hauríem d'analitzar, no? Llavors, jo crec que aquest és un dels reptes de l'economia social i solidària, que és posar-nos a disposició com a mitjà. No som un sector, no som un àmbit, a vegades ens mirem com a tal, no?, i se'ns mira des de fora com a tal, però en realitat és un mitjà. Les més de 140.000 persones que diuen que treballem a l'entorn de l'economia social i solidària a Catalunya, hem d'estar també a disposició de veure què necessita el nostre país i a partir d'aquí, doncs, formular nous models, com ja apuntava el professor, no? Mirar noves fórmules i anar des d'una anàlisi més global, perquè avui en dia, o sigui, l'anàlisi ha de ser global sí o sí, però després portar-lo també a la nostra ciutat. I crec que això, tot i que és llarg, és complex i que mereix molt d'estudi, és el que hem d'arribar a poder traslladar a la ciutadania i per tant també la gent jove, que jo també hi tinc molta esperança. Crec que a la nostra comarca i a Mataró també tenim molta gent jove organitzada amb moltes ganes de tirar endavant projectes, no només d'autoocupació, sinó també d'organització de la vida en general, no? Uh-huh. I crec que és aquest tipus de...
1: Es queden 4 minuts.
2: D'acord. És aquest tipus de debat que ara és repte, aprofitant aquesta capitalitat que és de reconeixement, que és de celebració de tot el llegat, de tot el que hem construït, però també d'això, de capilaritzar fins i tot debats des de la ciutat cap al país, no?
1: Uh-huh. El professor hi està d'acord? Sí, estava...
3: Totalment d'acord. Crec que la Roser dona la clau i per això nosaltres... El que ella explica és molt important per entendre el que intentem fer, no? Ella, en el fons, ha acabat de parlar de la cadena de valor, no?, de la cadena de valor alimentària, com, diguem, el capitalisme fa una captació de rentes, no? Per això nosaltres, un altre dels elements que també pensem és que és important fomentar la intercooperació i el creixement de les organitzacions de l'economia social. I com que queda...
1: Dos minuts,
3: m'agradaria fer un anunci, amb el permís del regidor, que per parlar d'aquests temes, també una miqueta més a nivell macro, anunciem que el dia 22 de juny a Mataró vindrà el Premi Nobel d'Economia Joseph Stiglitz.
1: Hombre.
3: I farà un diàleg amb la vicepresidenta Yolanda Díaz al voltant d'aquests reptes.
1: Molt bé. No sé si tindrem cruïlla d'Europa ja, crec que no, però si no ja ho donarem aquí a la aquí a l'emissora. Vols dir alguna cosa més, Gabriel?
4: Sí, bueno, jo només volia matisar una cosa. Que
1: però
4: és que...
1: ràpid, eh?
4: Sí, no, no, molt ràpid. I és que crec que... O sigui, jo no deia que els joves no siguin solidaris ni res
1: no
4: d'això.
1: No cal, no cal.
4: Perquè seria tirar-me pedres contra el meu propi taulat, que jo soc jove. Simplement és que deia que sí que dona la sensació que s'ha instaurat el missatge aquest de que si no fas diners emprenent, no ets exitós.
1: Clar, perquè veiem a la televisió sempre aquests americans, clar, amics del Trump, sí, sí, i companyia. Sí. I aquests són els que no hem de mirar.
4: O des de YouTube, saps? També tu mateix. Sí, sí.
1: Era això. Digues, Àngel.
5: Un referent respecte als debats, el debat que hi ha hagut ara, que ha sigut molt interessant. El referent com a ciutat és el Cafè de Mar, la veritat. Sí, sí. I el Cafè de Mar, la majoria de cooperatives són cooperatives joves. Uh-huh. Això és molt important per al que preguntaves abans, eh?
1: Sí, sí,
5: el món
1: sí,
5: jove.
1: Sí.
5: No, no, el món jove està ja interessat en poder crear cooperatives.
1: D'acord, doncs gràcies a tots per haver vingut aquí a l'estudi de Mataró Ràdio. Gràcies, Pere, i ens veiem la setmana vinent, que també tenim un altre tema, que és...
4: Cuba.
1: D'acord? Cuba.
5: Que lindes,
1: gràcies.
5: Cuba.
0: Gràcies.
4: Adéu, adéu, que vagi bé. La setmana que ve. Adéu, adéu. Adéu.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts a un nou programa de Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Xavier Molina i Membrivés. I la primera sardana que escoltarem del mestre Xavier Molina és la que porta per títol Un lloc en la història. Ens la interpreta la cobla La Vila de Blanes.

Per la cobla Vila de Blanes hem pogut escoltar la interpretació de la sardana Un lloc en la història del mestre Xavier Molina. En Xavier Molina i Membrí Vés neix a Blanes, a la comarca de la Selva, el 31 de maig de 1967. És instrumentista de tenora i compositor de sardanes, i germà del tenorista Jordi Molina i Membrí Vés. Als 9 anys comença a estudiar tenora i clarinet a la banda i cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes. Posteriorment, amplia els seus estudis musicals de tenora amb en Josep Gispert i Ricard Viladasau. L'any 1992, seguit pel seu interès pel jazz, es matricula al Taller de Músics de Barcelona i estudia saxo amb Eladio Reynon i Bill McHenry. Escoltem ara a la cobla Els Casanovas amb la interpretació de la sardana Sureda del mestre Xavier Molina.

Escoltarem ara la sardana titulada L'Huguet i la Rotllana, dedicada a l'Huguet, presidenta de l'associació sardanista La Rotllana de Trullàs, a la Catalunya Nord. L'Huguet i la Rotllana ens la interpreta la cobla contemporània.

En interpretació de la cobla contemporània, acabem d'escoltar la sardana L'Auguet i la Rotllana, del mestre Xavier Molina i Membrives. El mestre Xavier Molina ha format part de diverses cobles orquestres, entre elles l'Orquestra Els Casanovas de Perpinyà. I donem ara pas a la cobla La Principal del Llobregat. L'escoltarem interpretant la sardana Empenta del mestre Xavier Molina.

Empenta és la sardana del mestre Xavier Molina que acabem d'escoltar en interpretació de la cobla La Principal del Llobregat. I tot seguit, i per la cobla La Bisbal Jove, escoltarem l'obra per a cobla País Petit i la Gallineta de Lluís Gach amb arranjaments d'en Xavier Molina.

Per la cobla La Bisbal Jove hem pogut escoltar l'obra per a cobla País Petit i la Gallineta de Lluís Llach amb arranjaments d'en Xavier Molina. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat a Xavier Molina i Membrivés. Ens acomiadem sobre les notes de la sardana en Roger i amics del propi Xavier Molina i interpretada per la cobla Els Casanovas. I res més, en nom de Ràdio Rubí del que us parla en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins a una altra ocasió. Adeu-siau.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 2:15 del matí, Sardanes d'autor.

Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Com sempre, donar les gràcies a totes les emissores que ens feu confiança perquè cada setmana doncs, feu que aquest programa arribi més i més lluny. Voleu saber què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us expliquem. Let's go on a walk. De convidats, ja escolteu la sintonia, el foraster, el Quim Masferrer. I és que amb el Quim parlarem d'aquest foraster multitudinari.